Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Tellera. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

Escolta, Zicat.

ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: Que la tia ha trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t hagués deixat la xurri?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Wiki, wiki.
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
1: Wow, what the fuck?

Els matins del cap de setmana, connecta amb la... Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Almenys 11 persones han quedat ferides en estat menys greu i estan hospitalitzades per un incendi en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, aquesta nit passada. El foc s'ha declarat cap a 11:15 de la nit a la primera planta d'aquest edifici de 4 pisos situat al carrer Llerona. El servei d'emergències ha atès una setantena de persones, principalment per inhalació de fum. D'aquests, hi ha 11 ferits que els han traslladat en centres sanitaris. 4 a Granollers, 4 a Mollet i 3 a Sant Celoni. Antonio Carballo és el responsable del SEM.
2: Són afectats per inhalació de fum, no? No hi ha cap cremat ni cap altra patologia més enllà de la dificultat respiratòria que pot generar la irritació del fum a les vies respiratòries.
1: Els bombers, amb 13 dotacions, han pogut apagar l'incendi en menys d'una hora. Han evacuat la majoria dels usuaris de la primera i de la segona planta a una zona segura, mentre que els de la tercera planta s'han confinat a les seves habitacions. En el moment dels fets, a la residència hi havia 80 usuaris i 6 treballadors. Repassem ara altres informacions en format més breu amb l'Anna Alfonso.
3: L'estació de Rodalies de Fabra i Puig a Barcelona estarà tancada avui i no se sap quan podrà reobrir, després que ahir la tarda caigués part del sostre del vestíbul i deixés 3 ferits lleus. Les causes de l'incident encara no se saben, però el director de Rodalies descarta que les obres de reforma que s'han començat a fer en aquesta estació justament aquesta setmana hi tinguin res a veure. La línia 1 de metro sí que funciona en aquesta estació.
1: Salvador Illa compareix avui al Parlament per donar explicacions pel fiasco de les proves PISA i afrontar la pressió dels seus aliats perquè faci un cop de timó a educació. L'oposició confia poc en les explicacions que pugui donar el president en una sessió que serà una pedra de toc de cara al debat de política general de la setmana que ve.
3: El Marroc vota avui en unes eleccions legislatives marcades per la crisi migratòria i el descontentament del jovent. Els col·legis electorals obren a les 10 del matí, hora nostra, i es preveu una gran abstenció. S'espera també la revàlida de la coalició actual de dretes i nacionalistes.
1: Poques gràcies. Allibera un últim paquet d'entrades per als 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys aquest mes d'octubre. Les localitats s'han pogut posar a la venda un cop s'ha ajustat la configuració definitiva de l'escenari i ja es poden comprar als canals oficials. El govern vol impulsar al llarg de l'any que ve una llei per prohibir l'accés a la intel·ligència artificial als menors de 14 anys.
3: L'objectiu és pal·liar els efectes negatius en els menors, sobretot en plena crisi educativa. Ho va anunciar ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, que avui compareixerà al Parlament per retre comptes pel desgavell de les proves PISA. L'avantprojecte de llei hauria d'estar enllestit al març de l'any que ve.
4: Podem ser la primera comunitat autònoma d'Espanya que disposi d'un model propi de benestar digital de la infància i de l'adolescència. Prohibir els mòbils a l'educació obligatòria i ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Voldríem dotar-nos d'un marc legal sòlid, fiable i permanent.
3: També vol reforçar la lectura i fer que els llibres de text tornin a ser una referència a les escoles.
1: Esports, el Barça, actual campió de la Champions de futbol femení, debuta aquest dimecres a casa contra el París. La transmissió de Catalunya Ràdio començarà a 8:45 del vespre. El tècnic Pere Romeu diu que s'han preparat per guanyar. La portera Catacoll ha dit al tot costa que si l'agradaria apostar per tornar a guanyar és perquè hi confien. De la jornada d'ahir d'aquesta competició, destaquem l'empat a 1 entre el Real Madrid i el PSG.
3: Lamine Yamal i Kylian Mbappé, cadascun concentrat amb les seleccions espanyola i francesa, respectivament, han tornat a expressar que es mereixen la pilota d'or en entrevistes a mitjans francesos. I, mentrestant, pica baralla entre el Real Madrid i Javier Tebas, president de la Lliga, pels arbitratges amb intercanvi de retrets.
0: Fins aquí les notícies.
5: Catalans, catalanes, a les 2 de la matinada i 5 minuts inaugurem oficialment, o hem inaugurat oficialment, la tardor.
6: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Per cert, Àlex Bosch, una cosa, és que ho feu expressament, ens heu deixat aquest estudi que sembla un congelador. Ens voleu...
1: Sí, no sé per què.
0: Abans de començar.
1: No sé per què. Jo pensava que era culpa teva, això.
0: Quin fred.
1: Fa molt de fred.
0: Home, entre que s'estigui bé i que estiguem a punt de que ens quedin els llavis morats, hi ha una diferència. Sí. Bé, avui és dimecres 23 de setembre, el primer dia de la tardor. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que tindrem un dimecres assolellat i estiuenc, matí fresc al Pirineu i a les comarques interiors i migdia càlid, amb màximes entre els 27 i 33 graus. Es formarà alguna boira matinal i algun núvol baix a l'Ebre i a la tarda dominarà el sol amb algunes bandes de núvols prims al vespre. Engega la tardor i això què vol dir? Que tenim les primeres baixes al programa. Marta Vian, un petonet des de la ràdio, que la tenim una mica fotudeta. Ahir estava pioca i avui ha acabat de caure, refredada a casa, al llitet ben calentona. Per tant, esperem que es millori. Per tant, avui, Marc Jurado, molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners, i molt bon dia també a la Marta, i que es recuperi. Avui a les 2:05, ho deies a Canalies, de la matinada ha començat la tardor astronòmica i avui a Calella, al Maresme, veurem sortir el sol a les 7:38. I aquí el dia durarà 12:07.
0: La tenim fresca com una rosa, Lara García, molt bon dia.
3: Molt bon dia, matiners. Jo li envio també un petonet a la Marta. I avui destaco un titular que ens ha deixat Carles Puyol en una entrevista a la revista Telva.
0: Ui, a veure.
3: El destaco perquè crec que ens hi podem sentir una mica identificats. I diu, mai a la meva vida he anat al gimnàs. Començo a anar-hi ara i no hi vaig pas amb ganes, només hi vaig perquè m'he compromès a anar-hi.
0: Bueno, clar, Carles Puyol, que no li calia anar al gimnàs, no entrenen cada dia.
2: Entrenava a casa.
0: No ho sé.
3: Però si fins i tot ell li fa pal anar al gimnàs. No, a mi em consola.
0: Com a excusa per tu per no anar al gimnàs. Clar, si ho diu Carles Puyol...
4: El tema és si li fa pal bon dia per...
0: Bon dia,
4: bon dia, bon dia a la Marta, també, per fer... És si li fa pal perquè ell fa exercici físic fora del gimnàs, és a dir, per una qüestió de l'espai físic, o pel simple fet de fer esport, que crec que en el cas de Carles Puyol, segur que no.
0: No, perquè clar, és que et fotre del gimnàs a vegades fa mal, no? Pots sortir a córrer, en bicicleta, fer esport a l'aire lliure, és una altra història.
3: Ell deia això, que li agrada molt més fer esport a l'aire lliure, com a tots.
4: Hi ha molts matiners que a aquesta hora estan fent esport.
0: Doncs des d'aquí també els saludem, els valents, que a aquestes hores sortiu de casa per anar corrent amb bici, aixecar peses, teniu tot el nostre suport. Maiol Roger, a partir de les 6 del matí, engega el matí de Catalunya Ràdio.
4: Doncs mira, amb els dos protagonistes del dia d'ahir, tindrem a José María Macías, el magistrat del Constitucional encarregat de redactar la sentència de l'amnistia relativa al recurs de Jordi Turull, i tindrem a la diputada d'Aliança Catalana, que es va equivocar en una votació sobre Vox i Lluís Companys. Que es va equivocar és el que diu Aliança. Mm-hmm. Després al matí explicarem altres coses. I per rematar ho tele, avui amb José Coronado.
0: Perfecte.
4: Has vist que bé?
0: Molt bé. Com sempre, programa completet a partir de les 6 del
4: matí. I el que no t'he explicat, te l'explicaré després.
0: Gràcies, Maiol. Avui engeguem oficialment la tardor, ho estem dient des de les 5 del matí, i us convidem a navegar per una cançó que ens recorda que encara ens queda res, un trosset d'estiu.

0: buongiorno a tutti gli mattinieri. E sapore di sale da Gino Paoli, un cantant clàssic de la Vela Italia, una cançó que podria sonar mentre estem perduts en la immensitat del mar, navegant cap a una illa italiana, no sé, com per exemple Sicília o Sardenya. Avui Gino Paoli hauria bufat espelmes, però malauradament ens va deixar el 24 de març d'aquest any, tenia 91 anys. Per tant, avui en faria 92. Amb el permís d'un dels grans representants de la música lleugera italiana dels 60 i 70, despleguem les veles dels matiners per posar rumb a les 6 del matí.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 10 minuts. Àlex Bosch, bon dia de nou.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat el món mentre dormíem, Àlex?
2: Doncs mira, avui tenim una notícia musical que pot fer trontollar fins i tot l'imperi nadalenc de la Mariah Carey.
0: Sí.
2: Una cantant country d'Alabama, es diu Ella Langley, ha batut el rècord de setmanes al número 1 del top 100 nord-americà de Billboard. Ai, ai.
0: Això és de Nadal, però això és cançó de Nadal.
2: No.
0: Ah, val.
2: Mal i corrent, eh?
0: Pensava que ara començaria a sonar les campanetes.
2: No. Això és country pur, eh? Es diu Choosing Texas, una cançó de desamor que porta ni més ni menys que 23 setmanes al capdamunt del Billboard.
0: Això és una bestiesa, eh? És una bestiesa.
2: Ha batut el rècord, eh? Que tenia la cançó aquesta que comentàvem de la Mariah Carey.
0: All I Want for Christmas is You.
2: Sí, exactament.

0: Donald Trump, i que ha superat la carta als Reis romanticona i una mica ensucrada de la Mariah Carey.
1: Esperem-nos, esperem-nos, sí, que Mariah s'està descongelant. Recordem-ho, catalans.
0: Sí, en tot cas, ja saps que Mariah Carey ara mateix està fregant les mans, perquè just avui falta només una estació de l'any, la tardor.
1: No, per favor, no.
0: Perquè arribi Nadal i la seva cançoneta torni a sonar per tot arreu.
1: Això quan les llagrimetes, que t'he vist emocionat amb aquesta cançó, Àlex. Que vagi molt bé.
0: Tot tontet tota la nit.
1: Està mal. Dos minuts, arribem a un quart de sis del matí. Avui el món serà un lloc millor per escenes com la que s'ha viscut al centre de Manresa. Andreu Marino.
2: A la capital del Bages s'ha pogut veure un ramat de 250 cabres passant pel centre de la ciutat. Els animals han arribat al municipi en transhumància i han aprofitat per parar-hi 3 dies, durant els quals s'estan fent diverses activitats amb ells com a protagonistes. Per exemple, tallers amb més de 300 alumnes d'escoles i instituts que han après a munyir una cabra o aprofitar llana per fer teixits. Tot plegat amb l'objectiu d'apropar la canalla al sector primari, a despertar el seu interès per l'entorn natural i a fer-los veure que la pagesia també pot ser una opció de futur.
1: Amb només un minut arribem a un quart de sis del matí. 3 bones notícies per començar el dia. Més de 18.700 persones s'han inscrit al registre espanyol de donants de medula òssea.
3: El 2025, 486 persones inscrites al registre van fer efectiva la donació per pacients a Espanya i en 29 països més, un 14% més que el 2024, i la xifra és la xifra més alta. Una altra dada bona, es van fer també 846 peticions de donació de medula, un 18% més que l'any anterior, un altre rècord, i a dia d'avui la probabilitat de trobar un donant és del 90%. Enfront del 82% que hi havia el 2012, quan es va iniciar aquest Pla Nacional de Medula Òssia, i la mitjana de temps de cerca s'ha reduït a 26 dies.
1: Un fotògraf recrea records amb intel·ligència artificial. Ot Serra.
4: Escenes quotidianes de fa molts anys, que ni tan sols van quedar immortalitzades, s'han transformat ara en imatges. Jorge Sanz, veí d'Almazán, a Sòria, ha tirat endavant un projecte que recrea el relat oral dels més grans per així preservar el seu llegat i la memòria. Segons llegim al Huffington Post, per exemple, ja ha posat imatges amb intel·ligència artificial d'una tarda d'estiu dels anys 80 amb diversos joves banyant-se en una séquia. També l'antiga estació de l'ADS amb una locomotora de vapor entre la neu o l'arribada de pastors amb els seus ramats de cabres als carrers de la localitat.
1: I el poble d'Avinyó han fet una senyera de ganxet d'11 metres i la presentaran al World Record Guinness.

0: ser més bonic el cant de la senyera?
1: No pot ser més bonic.
0: Per favor,
2: pell de gallina.
0: Pèls de punta. Ara. Pèls de punta, explica'm l'ara.
1: A veure, aquesta peça elaborada artesanalment per una trentena de veïnes del municipi que formen part del grup de ganxeteres del poble és el resultat de 3 mesos de feina i s'ha convertit en un dels elements més singulars de la commemoració de l'11 de setembre al municipi. Segons el consistori, és la senyera de ganxet més gran del món i per aquest motiu doncs la presentaran al concurs World Record Guinness. Als matiners de Catalunya Ràdio hem pogut parlar amb la Carme Casadevall, que és la monitora del taller de ganxet i la impulsora de aquest projecte.
3: Em va sortir la idea de fer una senyera per l'Ajuntament que pengés des de dalt fins a baix, des de dalt al terrat. O sigui que fa uns 11 metres per 1,80 d'ample. A part de trobar-nos cada dijous al centre cívic, totes s'emportaven la feina a casa. Això és una bona teràpia i molt relaxant.
4: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: dia com avui del 1980, Bob Marley feia el seu últim concert.
1: Sí, va ser a l'Stanley Theater de Pittsburgh. Només dos dies abans s'havia desplomat mentre corria pel Central Park de Nova York i els metges li havien recomanat que cancel·lés la gira perquè el càncer que patia s'havia estès. Però Marley va voler actuar igualment. Aquella nit va cantar i va acabar el concert amb Get Up, Stand Up. El públic no ho sabia, però aquella seria la seva última actuació. Bob Marley moriria 8 mesos després.

0: Recordant la figura imprescindible de Bob Marley als matiners de Catalunya Ràdio, i aquesta nit torna a TV3, Soc i Serem.
1: 100 concursants, 50.000 euros en joc.
2: Només una persona pot guanyar, qui sàpiga més de Catalunya. Aquesta temporada, el premi del programa depèn de vosaltres.
3: He fet proves de què?
2: De geografia.
4: Més.
2: D'història.
5: De llengua.
2: De veneres.
5: De balls de bastons.
2: De cuina.
1: I el guanyador d'aquesta segona edició de Soc i Seré és...
2: Voleu descobrir-ho tot? Ja podeu entrar.
1: Torna
2: Soc i Seré.
0: El programa presentat per Àngel Llàcer arriba avui amb la segona temporada.
6: I l'Àngel ens explica les principals novetats d'aquesta temporada. Atents!
7: Doncs aquesta segona temporada de Soc i Seré arriba amb moltes, moltes novetats. Per començar, la localització, perquè és una localització nova. O sigui, ho fem a la colònia Rossinyol, que està a Manlleu, que és una passada. L'any passat ho vam fer amb un castell, aquest any amb una colònia, i això posa en valor tot el patrimoni que tenim a Catalunya, que és meravellós. Després, el premi aquest any és de 50.000 euros, és a dir, l'any passat el guanyador se'n va endur 20.000 euros, i aquest any pot guanyar fins a 50.000 euros. Hi ha noves proves, o sigui, hi ha unes proves, bueno, doncs, hi ha, aquest any hi ha balls tradicionals, llengua, literatura, història, hi ha de tot, hi ha de tot. I després hi ha una novetat preciosíssima, que és la Diana Roig. La Diana Roig aquest any, doncs, m'acompanya i presentem junts el programa, que, bueno, què dir de la Diana Roig, perquè la conec des de fa tants anys. De fet, la vaig tenir d'alumne a l'Institut del Teatre, i l'última cosa que va fer la Diana TV3 va ser guanyar Zenit 2. Vull dir que és meravellosa.
0: I què més ens ha explicat l'Àngel?
8: Doncs li hem preguntat que ens defineixi què és Soc i Seré.
7: Si tu em preguntes com definiria jo la segona temporada de Soc i Seré, jo crec que és un programa de conèixer gent, que a mi és el que més m'agrada. A mi m'agrada parlar amb les persones, que m'expliquin les seves històries, i al final aquest concurs, no, de cultura catalana és una excusa per acabar coneixent a les persones que vivim a Catalunya, i això és una cosa que m'encanta. És un programa intergeneracional completament, és a dir, ja des de la, bueno, o sigui, gent de 18 anys fins a gent de 79 anys, és a dir, és un programa que abarca un ventall enorme de gent d'aquí, d'allà, de Tarragona, de Girona, de Lleida, de Barcelona, és a dir, gent de tot arreu, gent de totes les ciutats, gent de ciutat, gent de poble, gent de petits, de masies, gent de muntanya, gent de mar. És meravellós, o sigui, és com una mostra d'amor, perquè al final és gent que s'estima Catalunya i la cultura catalana.
0: Ja ho sabeu, aquesta nit torna a TV3, Soc i Seré.
6: I des dels matiners us convidem a veure-li, i també us anim, evidentment, el seu presentador, el nostre estimat Àngel Llàcer.
7: Doncs us convido a tots els oients dels matiners aquesta nit a posar TV3 després de les notícies, perquè ve una nova temporada de Soc i Seré, que és, de veritat, meravellosa. M'està mal el dir-ho, però és molt millor que la primera. Si us va agradar la primera, heu de mirar aquesta. I si no heu de veure la primera, mireu aquesta, perquè us encantarà. O sigui, són jocs trepidants, hi ha emocions, és conèixer personatges, és conèixer la gent que viu a Catalunya. És un, de veritat, que és un programa meravellós. M'encanta, ja ho sé, però vull dir que, a veure, si el faig també perquè m'agrada. Doncs m'agrada compartir les coses que m'agraden, i jo us convido a tots a veure aquesta nit, després d'altres notícies, Soc i Seré.
0: 8 minuts, 6:15 del matí, obrim la revista del cor dels matiners. Miguel Bernadou, protagonista de La Bola Negra, reflexiona sobre els joves i la concepció de la guerra.
8: Sí, ho ha fet coincidint amb l'estrena aquests dies i que estan fent promo de la pel·lícula, i ha explicat que entrar a investigar sobre la guerra l'ha fet reflexionar.
9: Investigarme ha hecho reflexionar sobre la guerra y sobre la suerte que tenemos, el momento en el que vivimos, que tenemos mucha suerte, somos muy afortunados. Imagínate que estalla una guerra en tu país y te obligan a escoger un bando y a matarte con tu vecino, ¿eh? Con tu hermano, con tu primo, con tu tío. Es muy duro eso. Y me hace pensar también en, de repente, a día de hoy, de jóvenes como hablando de la guerra como una forma muy nostálgica, ¿no? O sea, hay algo muy curioso sucediendo ahí que creo que no lo hacen desde la ignorancia y no acaban de entender lo que yo creo que es, entiendes un poco más, investigas, que es lo duro que es una guerra, no una guerra civil fratricida, en la que los hermanos se matan, en la que las familias se destruyen para siempre. Creo que hay que valorar un poco más la, la paz.
0: I polèmica al Regne Unit pel creuament d'acusacions entre el germà de Lady Di i el rei Carles III.
6: El germà de Diana de Gales, Charles Spencer, està a punt de publicar un llibre on revela secrets de Lady Di que fins ara no sabíem, no havien sortit a la llum. Explica que pocs dies abans del casament, per exemple, amb l'actual rei d'Anglaterra, Carles III, Diana es va plantejar suspendre'l perquè va descobrir un regal que el príncep havia comprat per Camilla. I també fa una acusació especialment controvertida. Diu que després de la mort de Diana, en Carles el va trucar i li va dir que l'oblidarien aviat. Ho explicat així a la BBC.
3: He went ballistic and started...
4: Estava furiós. Va començar a carregar contra la meva família i va arribar a dir que no era adequada per la reialesa. Va estar criticant-nos durant una bona estona. Jo només escoltava. De sobte va pronunciar "L'oblidarem ben aviat". Després d'un silenci incòmode vaig dir "No em puc creure el que acabes de dir". I vaig penjar el telèfon.
6: La Casa Reial Britànica s'ha pronunciat en un comunicat en què diu que el rei és conscient que la pèrdua d'un ésser estimat pot nublar el judici, afectar la capacitat de raonament i alterar els records, insinuant que el Charles Spencer no diu la veritat.
0: I quin so ens ha deixat la ràdio? Ot Serra.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, un noi que havia sigut addicte al mòbil, el Marc, ens va explicar el calvari que va patir.
10: Em sentia sol, o tenia problemes amb mi mateix o algo, i em refugiava el mòbil i a l'institut vaig anar com reduint el nivell acadèmic, tipus vaig suspendre 5 o més, i a més també conductes agressives amb mi mateix, autolesions, etc etc. I alguna més, pues, conducta a casa, una mica de crits i soroll, saps?
5: I el psicòleg Marc Massip apunta a les solucions.
11: Qualsevol nano amb un malestar es pot recuperar amb una teràpia. Ningú recupera amb videojocs, ningú recupera amb xarxes socials, recupera amb ciència, amb medicina, amb doctors, amb metges, amb psicòlegs. I tenim exemples, doncs, tan potents com el Marc, no?
5: Al programa vam explicar que el Barça ha arribat a un acord econòmic amb una empresa israeliana. Un acord que genera malestar en una part de l'afició que sent que alguna cosa fa pudor al club.
12: El Barça perd 17 jugadors.
13: La botifarra amb mongetes.
5: En la plana política, el Tribunal Constitucional va entrar de ple en l'últim capítol de l'amnistia amb el recurs de... qui?
14: El Tribunal Constitucional debat a partir d'avui el recurs d'empara de Jordi... de Jordi Turull.
15: Ara!
5: A la tarda, la Cecília, usuària habitual de Renfe, explicava la seva relació tòxica amb el transport públic.
16: Tinc experiències terrorífiques i un odi profund en contra de la Renfe, sobretot, i la majoria d'empreses d'autobusos privades.
17: Amor tòxic. Xala
18: Hispano. Reforç intermitent.
19: Cecília, per un moment, dius amor, odi, tòxic, amb Renfe. T'has tatuat un vagó de Rodalies?
16: Sí, la cosa és que per mi la Renfe és molt romàntica, perquè jo soc del Maresme.
19: Sí?
16: Llavors per mi baixar a Barcelona
19: i sempre
16: era...
19: quedar-te tirada és una cosa romàntica.
16: Bueno, sí, he arribat a estar 4 hores dins d'un túnel sense il·luminació en regional express.
19: Això pot ser romàntic, és veritat. Sí,
16: sí, molt romàntic.
20: Els matiners.
0: Moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Cristina Borreguero, astrocat.cat. Bon dia.
21: Bon dia, matiners. Avui, dimecres 23 de setembre, comença la temporada Balança. Així que felicitats a totes les persones Balança que celebreu la vostra revolució solar aquestes setmanes. El Sol entra en aquest signe coincidint amb l'equinoxi de tardor. Un moment que ens parla d'equilibri. I potser avui és un bon dia per preguntar-nos: estic donant massa a una cosa i massa poc a una altra? Feina, parella, família, temps per mi... De vegades, un petit reajustament ho canvia tot. Bon dimecres!
0: Vinga, Lara, què li diem anys i anys per molts anys?
6: Doncs som-hi, que ja és dimecres, i avui toca felicitar Julito Iglesias, el cantant celebre que fa 83 anys.
22: No m'ho puc creure!
6: Nosaltres tampoc. I també felicitem a Lara Dibildos, productora teatral i filla de Laura Valenzuela. Avui bufa 54 espelmes i acabem felicitant la cantant americana Annie DiFranco, en fa 56.
0: Ai, cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
23: Bon dia, matiners!
24: Roc Bernadí, actor i cantant. Et pot fer un musical, un text dramàtic o posar-se a lluentons i animar la festa al grup Esbatlana.
23: Mireu, us passo la meva cançó preferida per començar el dia. És Love Today, de Mica, perquè m'encanta el ritme, m'encanta com sona i m'encanta que sigui una oda a l'amor, que ens convé més que mai en aquests temps que corren, que està tot ple d'odi, i ens convé tenir una mica d'esperança en l'amor. I res, guapos, us desitjo, i guapes, que comenceu el dia amb molts, molts, molts, molts ànims, i mare de Déu, vosaltres sí que aixequeu el país. Sou les millors, vinga, a tope, bon dia!
20: Els més matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimecres 23 de setembre. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com cada dia a aquesta hora, repassem els titulars del matí. Almenys 11 persones han quedat ferides i estan hospitalitzades per un incendi en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, aquesta nit passada.
1: El foc s'ha declarat cap a 22:45 de la nit i el servei d'emergències ha atès una 70 de persones, principalment per inhalació de fum. Entre aquestes persones hi ha 11 ferits, la majoria han estat menys greu, que han estat traslladats a diferents hospitals. Antonio Carballo, responsable del SEM, explicava que la valoració dels atesos s'ha fet amb dificultats.
2: Són persones, algunes amb dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs, pluripatològics, molts d'ells, no? I això ha complicat una mica la valoració, no? Complicat una mica la identificació de tots i la valoració.
0: L'estació de Rodalies de Fabra i Puig a Barcelona estarà tancada avui i no se sap quan podrà reobrir.
1: Això l'endemà que caigués part del sostre del vestíbul i deixés 3 ferits lleus. Les causes de l'incident encara no se saben, però el director de Rodalies, Òscar Playà, descarta que les obres de reforma que s'han començat a fer a l'estació justament aquesta setmana hi tinguin res a veure. Playà explica com queda afectada l'estació.
3: Els trens passen, no s'aturen a l'estació, s'aturen a la següent estació i les persones usuàries poden agafar la línia 1 del metro per dirigir-se a Fabra i Puig.
0: Salvador Illa compareix avui al Parlament per donar explicacions pel fiasco de les proves PISA.
1: Rebrà la pressió fins i tot dels seus aliats perquè faci un cop de timó a Educació. Esther Capella, d'Esquerra, i David Cid, dels Comuns.
4: Menys autocomplaença, més lideratge per fer que les coses funcionin.
5: És la darrera oportunitat que té el president Illa per redreçar el rumb de l'educació.
1: L'oposició confia poc en les explicacions que pugui donar el president en una sessió que serà una pedra de toc de cara al debat de política general de la setmana que ve.
0: La majoria progressista del Tribunal Constitucional aposta per amnistiar els líders del procés.
1: Els magistrats han tombat el text del conservador José María Macías, contrari a aplicar la llei en els casos de malversació. La resolució acosta el retorn de l'expresident Carles Puigdemont. El número 2 de Junts per Catalunya, Jordi Turull, creu que la decisió suposa una desautorització als jutges.
6: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei.
1: En una entrevista a TV3, l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boy, apuntava que l'expresident podria tornar aquest octubre.
0: Delegacions dels Estats Units i l'Iran es reuneixen a Nova York per primer cop en mesos per explorar un acord de pau.
1: El president Donald Trump ha dit en el seu discurs davant l'Assemblea General de l'ONU que s'enfronta a un dilema: o destrueix l'Iran o hi pacta. Trump també confia que hi haurà un acord de pau entre Ucraïna i Rússia.
7: S'arribarà a un acord amb l'Iran que li permeti reconstruir-se i convertir-se en un país molt més gran del que ha estat mai, o bé aniquilo la República Islàmica ràpidament sense donar-li mai l'oportunitat de tornar a matar i destruir persones i països. Però crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
0: El Marroc vota avui en unes eleccions legislatives marcades per la crisi migratòria i el descontentament del jovent.
1: Els col·legis electorals obren a les 10 del matí, hora nostra, i es preveu una gran abstenció. S'espera també la revàlida de la coalició actual de dretes i nacionalistes. I, a més, els comicis arriben en un moment de màxima tensió amb Espanya arran de l'entrada massiva de migrants a Ceuta de l'estiu.
0: Oques Grasses allibera un últim paquet d'entrades per als 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic.
1: Unes localitats que s'han pogut posar a la venda un cop s'ha ajustat la configuració definitiva de l'escenari i que ja es poden comprar els canals oficials. Recordem que els concerts són el mes que ve.
0: Bon dimecres i bon primer dia de tardor.
1: Que vagi molt
0: bé. 6:15 del matí, 4 minuts. Aquestes hores del matí, com sempre, fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia de nou.
8: Hola de nou.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui em dona el tram a tot arreu.
8: Sí, tram es vanta d'afavorir la pau, però torna a amenaçar d'aniquilar l'Iran. Ho llegim a La Vanguardia, un tram que s'ha pronunciat davant de 120 líders mundials i afegeix al País i que justifica davant l'ONU la seva guerra contra l'Iran. Era el busca raons d'Orient, titula El Periódico.
9: És, de fet, la foto comuna de la portada. El veiem a Trump tant en aquests tres diaris com a l'Ara. No apareix, però, a El Mundo, i justament perquè aquest diari opta per parlar de Pedro Sánchez. El titular Delsi exhibeix el seu accés a Sánchez i el compromet en plena ONU, això acompanyat de tres fotogrames de la trobada entre tots dos.
8: L'altre gran tema del dia és l'amnistia, és el tema d'obertura del diari Ara, per exemple, que diu el Constitucional avala l'amnistia total als líders del procés, un pas clau, puntualitza El País, que aclareix la tornada de Puigdemont, sentencia El Mundo.
9: I per acabar, també en portada, Jaume Collboni, amb foto inclosa, que ocupa tres quarts de portada. El veiem a l'ampit d'una finestra. Treu mig cos i diu, triplicarem els pisos de rehabilitació fins als 3.000 anuals a partir del 2027.
0: I avui una mica de varietat als editorials i articles d'opinió dels diaris.
9: El diari Ara titula L'amnistia s'obre camí. Destaca que per la setmana del 5 al 9 d'octubre està assegurada l'aprovació de la sentència que obrirà les portes a l'aplicació total de l'amnistia a tots els líders del procés.
8: I assegura que l'hostilitat que sectors de l'Estat i de la dreta política espanyola han tingut històricament contra les aspiracions nacionals de Catalunya s'ha estès també al PSOE i a Pedro Sánchez.
9: A El País hi trobem un article titulat Ceuta i Melilla són Espanya, escrit conjuntament pels presidents de les ciutats autònomes, Juan Jesús Vivas i Juan José Imbroda.
8: Neguen que es parli de colonització o de devolució al Marroc i refusen que es qüestioni la sobirania espanyola per la crisi migratòria.
9: A El Mundo, un dia més, l'editorial és contra el president del govern espanyol, es titula L'estat captiu de Sánchez.
8: Assegura que Espanya és hostatge dels interessos, ja no del seu partit, sinó dels seus propis.
9: En l'àmbit internacional, La Vanguardia analitza el pacte entre Groenlàndia, Dinamarca i els Estats Units per reforçar la seguretat de l'illa Àrtica.
8: Diu que la lliçó d'aquest acord és que la diplomàcia de les aliances i el control dels recursos valen molt més que l'amenaça de l'annexió.
9: El periòdico en l'editorial fa una anàlisi de l'ONU que assegura que està desgastada.
8: Diu que l'estructura i l'activitat de l'organització obeeixen a un món que va deixar d'existir fa temps.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
10: Bon dia, bon dimecres.
0: I bon primer dia de tardor. Com sabem. Repassa la premsa digital com cada matí. Qui se'n recordarà de les festes?
10: Doncs mira, la regidora de festes de Benicàssim, no perquè hagin sortit més o menys bé, sinó perquè l'han vestit una vaca durant les festes de Sant Tomàs. Va ser l'última vaca que sortia i, segons testimonis, va enxampar la regidora, que estava entre uns barrots d'un cadafal, una estructura elevada que s'acostuma a posar de protecció. La van haver d'atendre, però les ferides que té no són greus. Ho llegim a Levante.
0: Qui ha viatjat de Roses a Galícia?
10: Un veler, però el tema és que el van interceptar a Galícia més de 2.000 quilos de cocaïna a bord. Ho llegim al diari de Girona, explica que Vigilància Duanera ha detingut els quatre tripulants d'aquesta embarcació i el presumpte líder de la xarxa, que estava establert a comarques gironines. Els agents van començar a seguir la pista del veler després de rebre informació d'intel·ligència sobre una embarcació sospitosa que operava a la zona fronterera entre Espanya i França.
0: Què s'ha cremat?
10: Doncs l'urbanització de luxe de la Carola d'Ordino, Andorra, que encara estava en fase de construcció. El foc ha afectat els 7 blocs del complex, amb un total de 52 habitatges, sense que hi hagi hagut víctimes ni ferits. Les imatges són
0: espectaculars, Sí.
10: Tampoc ha calgut evacuar cap persona. Ha afectat, això sí, 10.000 metres quadrats d'habitatges i 12.000 metres quadrats d'aparcament. Ho veiem al punt avui.
0: Van a la baixa.
10: Les adopcions de gats i gossos. Van caure l'any passat fins al nivell més baix des de la pandèmia. Ho diu un informe d'Affinity, que recull El País, detalla que dels més de 280.000 animals que van arribar als centres el 2025, se'n van adoptar un 42%. I és que no paren de tenir noves entrades. Les associacions de rescat d'animal expliquen que cada dia els porten entre 20 i 30 animals.
0: Déu-n'hi-do. Gràcies, Sílvia.
10: Fins ara.
0: Fent camí cap a 5:45 del matí, acompanyant-vos, com sempre, des dels matiners de Catalunya Ràdio. No em cansaré de dir també en emissió conjunta per ICAT, que ens encanta que els inquiets oients de la Ràdio Inquieta també ens escoltin cada matí. Ho estàvem dient fa pocs moments amb l'Anna Alfonso, ara us ho expliquem una mica millor, perquè en cultura avui protagonistes, oques grasses. L'has triat tu, aquesta cançó, Maria, o no?
1: Mira, és de les meves preferides. I és de veritat, eh?
0: És que mira,
1: m'has vist, que l'estava mig cantant.
0: Molt bé, sí. M'encanta. Ho hem dit, també, que Oques Grasses allibera un últim paquet d'entrades per als quatre concerts del comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
9: Sí, els concerts estan programats per als dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Aquestes últimes entrades s'han pogut posar a la venda un cop ja s'ha ajustat la configuració definitiva de l'escenari. La banda usonenca tancarà la seva trajectòria amb aquesta sèrie d'actuacions, per les quals ja s'havien venut 220.000 entrades, atenció. Les noves, bueno, recordem que de fet va ser una bogeria,
0: sí, sí,
9: no,
0: sí,
9: per
0: sí.
9: aconseguir-les. Jo em vaig aconseguir així.
0: Jo sempre ho dic, que haguessin fet 10 estadis i 10 sí. que els haguessin omplert, t'ho dic.
9: És així, sí, sí. I aquestes noves localitats doncs, ja es poden comprar als canals oficials.
0: A veure, tranquil·litat, Catalunya, que ja veig a la gent avui intentant comprar aquestes darreres localitats pels concerts d'Oques Grasses. Hi ha hagut un fenomen amb les, amb la venda de les entrades d'Oques Grasses, que hi havia gent que n'ha comprat per cada dia o que ha tingut la sort d'anar-ne comprant. Demanaria a Catalunya una mica de solidaritat.
9: Sisplau.
0: Si ja hi vas un dia, permet que l'altra gent també pugui anar a veure i acomiadar-se de Montero i companyia. I, per cert, coincidint amb les festes de la Mercè, Barcelona es torna a convertir en un gran escenari obert a les arts del carrer, amb companyies catalanes estatals i internacionals.
9: Des d'avui fins diumenge desplegarà una programació gratuïta en 7 espais de la ciutat, com el Parc del Fòrum, l'Estació del Nord, el Parc de l'Aqueducte, els Jardins Joan Maragall i, per primer cop, la Plaça de les Glòries. Cada espai tindrà una identitat pròpia. D'aquesta manera, el Moll de la Fusta acollirà aquest dijous Emergency Exit, que és un espectacle fruit de l'aliança de creadors de Barcelona, els Països Baixos, Sèrbia, Croàcia i Portugal, i que combinarà teatre sota la batuta de la Fura dels Baus amb música i recursos multimèdia. La peça plantejarà una clara reflexió ambiental. Això és el que explicava Anna Lleó, la cap del Departament de Festes de l'ICUP.
11: A través de tota aquesta part més artística volem donar de rellevància doncs, aquesta emergència climàtica que està visquent el món i, per tant, per nosaltres doncs, és un altaveu de la creació artística com a valor doncs, en aquest sentit mediambiental.
9: I d'altra banda, Xangai, la ciutat convidada d'enguany, serà present amb un centenar d'artistes procedents tant de la ciutat asiàtica com de la comunitat xinesa resident a Catalunya. Al fòrum, per exemple, la Xangai Acrobatic Troupe, fundada l'any 1951, oferirà una espectacular gala acrobàtica que combinarà equilibrismes i malabars amb música tradicional i tambors xinesos. Tambors xinesos.
0: Marxem, en aquest cas, cap al Lliure de Gràcia.
9: Sí, perquè acull l'estrena de Tot fent la vella Helena, de Jacques Offenbach, una relectura de la mítica obra que es va poder veure en els orígens del teatre el 1979, protagonitzada per Anna Lizaran, Imma Colomer i Carlota Soldevila, entre d'altres.
12: La història d'amor entre Paris, el formós príncep de Troia i la vella Helena d'Esparta. Un idili marcat per un...
9: La trama gira al voltant d'un grup de joves de teatre convençuts que ja no es fa teatre de veritat i que es marquen el repte de l'Iran de recuperar l'essència dels 70 i tornar a portar a escena l'opereta d'Offenbach amb música en directe.
0: I per acabar, un apunt, tanca el Teatre Principal de València.
9: Ho fa per motius de seguretat i sense data de reobertura, perquè necessita una rehabilitació integral. La notícia ha creat un gran trasbals i, de fet, des del col·lectiu afectat pel tancament s'anuncien mobilitzacions per dijous.
0: Ja et tenim aquí. Avui...
9: Ja tornes d'aquí.
0: Ja no hi ha la Marta Viana, per tant ens hem de reorganitzar a Catalunya Ràdio. Arriba el moment de la dada, Maria. Marc Corado, bon dia, benvingut de nou, tercera vegada ja que et saludo, però avui ho faig ja per la porta grossa perquè has de participar també a la dada Maria. Mm-hmm. Maria, què m'expliques?
9: Avui Àngel Llaça és el protagonista.
0: Sí?
9: Vaig prometre que ahir li dedicaria la dada i així és. No sé si està despert, no el tens per aquí.
0: De moment no em diu res avui.
9: És igual.
0: No ho sé.
9: Sabem que avui, de fet, estrena la segona temporada del nou concurs. Sí, ja ho hem explicat.
0: Parlat. Ah, sí que el tinc despert.
9: Ei,
0: vinga, anem-hi. Avui parlem d'un musical.
9: Sí. I allà vaig aprendre
0: que tot... Home, però a veure, això, l'Àngel s'ho sabrà. Li has, però li has regalat la dada Maria. De
9: veurem, a veure
0: no
9: si...
0: No m'agrada, això és favoritisme
9: si
0: absolut.
9: A veure,
0: un moment. Preparat, a veure, l'Àngel preparat.
9: Vinga. De fet, aquest és ell, no? Aquest
0: sí,
9: que
0: clar,
9: sentim.
0: Sí.
9: De si algú té algun dubte.
0: Si no em falla l'oïda... Què?
9: Ja sabeu que aquest musical ja és com tot un clàssic del Nadal.
0: Sí. Vinga, va, Maria.
9: Serà la tercera, temporada que el fan. Per això, avui, us pregunto...
0: La tens, la pregunta, o l'estàs buscant?
10: La tinc.
9: La tinc al cap. Quin any es va publicar en català la novel·la El petit príncep d'Antoine de Saint-Exupéry? Quin any en català?
0: Això l'Àngel ho sabrà. Deixem contestar primer l'Àngel, que ens guiarà molt bé. Àngel! Ell riu ara. A veure, Àngel.
9: S'ho sabrà o no?
0: Marc, Lara, Canalies. A veure, quin any es va publicar en català, eh? Maria?
9: Sí, quin any es va publicar en català, la novel·la.
0: A veure, l'Àngel no està contestant ara. Clar, ens ho deixa nosaltres perquè... No, jo crec que...
9: No, sí, va,
0: l'Àngel és la
9: llit allà, no crec.
0: està escrivint. Espereu-vos un moment. Pugem la musiqueta. Atenció. Àngel Llàcer diu 1982. I jo dic...
13: Jo dic 87.
14: Marc.
8: Ostres, és que anava anant també cap al 80 pocs. Doncs va...
0: Jo dic 80, jugarem. Jo dic 80.
8: Doncs va, me'n vaig abans, que ho veig difícil, però baixa, direm 78.
0: Àngel Llàcer, 1982. Marc Jurado, 1978. Lara García, 1987. I jo dic 1980. T'imagines que Àngel Llàcer falla la dada Maria d'avui? Director, productor, artista, vedet contemporània. I la dada Maria d'avui se l'emporta...
13: Marc Jurado! Oh!
8: Gràcies per no deixar-me dir el que volia.
0: No m'ho diguis, ha fallat l'Àngel.
13: 1959. Apa, no ho hagués dit mai.
8: Tampoc.
13: Va ser l'editorial Estela l'encarregada d'aquesta publicació amb traducció de Joan Xancó. De fet, El petit príncep és el llibre de ficció traduït a més idiomes i dialectes. Més de 600. Si tenim en compte ficció i no ficció, el més traduït és la Bíblia, amb 700 traduccions.
0: L'Àngel diu, és que no en tinc ni idea. I m'acaba reblant el missatge amb un enorme joder.
13: Sempre diu joder.
0: Això sí, us convidem a anar a veure El petit príncep, que ja és un clàssic del Nadal a Barcelona. Ell em diu en català.
13: Sí,
0: Àngel,
13: en català.
0: Sí, en català.
13: Busca-ho.
0: Un petonet, Àngel. Gràcies, Maria.
13: Fins ara.
0: Per cert, parlant de musicals, en aquesta ocasió seguim parlant d'art perquè us convidem a anar al teatre. Tenim per vosaltres un val per dues persones per l'obra La primera llei de Newton a la Villarroel de Barcelona. Si teniu ganes de gaudir d'aquesta fantàstica obra, només cal que accelereu els vostres dits i comenceu a marcar el telèfon de Catalunya Ràdio al 93-20-7474. A partir de les 6 del matí engega un altre fantàstic programa del matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Maiol, Roger, què ens heu preparat per avui?
15: Doncs mira, els dos protagonistes del dia. Tindrem a José María Macías, que és el magistrat del Constitucional que ha encarregat de redactar la sentència de l'amnistia. Ahir li van tombar la primera versió perquè no l'avalava i ara l'haurà de redactar en funció del recurs que va presentar Jordi Turull, que recordem afecta la resta. Després tindrem a la diputada d'Aliança Catalana, Rosa Maria Soberana. Ahir va haver embolic perquè el partit va afirmar que s'havia equivocat en una votació en què defensava la llibertat d'expressió de Vox per dir-li assassí a Lluís Companys. El que explicarem avui al matí de Catalunya Ràdio és que potser han defensat que hi va haver un error i han retirat aquesta votació, però que anteriorment ja havien defensat Vox en aquesta qüestió. Després tindrem a Maixabel Lassa, la vídua d'un assassinat per ETA que es va reunir amb l'assassí del seu marit a la presó. Ho farà amb Núria Ortín, que ha escrit un llibre sobre la realitat de les presons i històries de presos. La secció Joan, què em passa? Ja és tot un fenomen amb el Joan Soler Socarrats, la nostra secció de benestar. I a la secció de televisió i sèries, avui amb José Coronado. Home, mite de la televisió i dels anuncis de iogurts.
0: Quina meravella.
15: Fantàstic.
0: Doncs escolta'm, tot preparat perquè d'aquí 12 minuts clavats engegui el matí de Catalunya.
15: No en podem tenir 16 avui. No,
0: avui
15: ja ho tenim fet. Va,
0: gràcies, som-hi. Maiol.
16: Cada tarda anem més enllà de la notícia. El Departament de Justícia ens diu que descarten fer declaracions públiques sobre aquest tema, però ens asseguren que prendran les mesures necessàries. Denunciem.
17: Molta gent parlava de LGTBI-fòbia, però hi havia moltíssima catalanofòbia.
18: Això 100%.
16: Fem memòria.
19: Jo ho recordo cada vegada que passo per la Rambla. Evidentment, em ve el cap aquell 17 d'agost.
16: I si cal, ens posem romàntics. Tenim l'exclusiva de tenir-vos per primera vegada junts en una entrevista?
19: Sí.
16: Exclusiva.
20: Oh. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
21: 10 anys.
22: Els llums s'han apagat.
19: Espera, aquesta ja la van fer pels 1.000 programes.
21: Tens raó, anem al gra, que aquests 10 anys s'han de celebrar.
19: I ho farem amb un programa especial.
21: El dimarts 29 de setembre.
19: Amb els col·laboradors d'avui.
21: I amb veus i protagonistes que ens han acompanyat durant aquests 10 anys.
19: 10 anys d'esports.
21: 10 anys de ràdio.
19: 10 anys de Tot Costa.
20: Tot Costa, una dècada. De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre. I el dimarts 29 de setembre, festa grossa. Els matiners.
0: Mònica, molt bon dia.
2: Bon dia, matinet.
0: Com estàs, Mònica?
2: Molt bé. He tingut la sort de descobrir el vostre programa, perquè abans els programes de les 5 sempre eren d'esports, i no m'agraden, havia escoltat programes d'esports. I quan vaig descobrir el vostre programa, diu, sóc la meva salvació.
20: El matiner. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5. Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: I suposo que ja el tinc per aquí, l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia.
14: A punt, bon dia.
0: Què tal? Escolta'm, a les 2:05 hem entrat ja de ple a la tardor. No sé si aquí a la muntanya has notat d'alguna manera aquest canvi d'estació.
14: A veure, la veritat és que no es nota la sensació aquesta de tardor, aquella humitat que hi ha al bosc, allò que s'ensuma moltes vegades, no es nota aquest any, perquè evidentment doncs, hi ha molta sequera i no s'està percebent, a més no hi ha bolets, però sí que hi ha una cosa que està canviant i a vegades ens pot donar com la falsa sensació que ha arribat la tardor, i és que hi ha molts arbres que, degut a la sequera, degut a les altes temperatures que hi ha hagut a l'estiu, estan perdent la fulla. Molts arbres tipus, no sé, avellaners, cirerers, alguns bedolls. Com que ha fet tanta calor, la fulla se'ls ha secat, s'ha quedat d'un color groc, i llavors tu a vegades vas a la muntanya aquests dies, puges i dius, ai, mira, ja comença a notar-se la flaira de tardor. No!
0: No té res a veure, eh?
14: Les conseqüències de l'estiu, per un moment aquest canvi de fulla, el canvi de colors, es produeix cap a mitjans d'octubre, novembre, doncs bé, ara d'alguna manera falsa, diguéssim que ja el tenim, és l'única cosa que ensuma la tardor aquí a la muntanya, més enllà de la falta de llum.
0: I si més no preocupant, perquè en el moment que veiem ara els arbres secs, com estaves dient, no és una conseqüència de la tardor, sinó de la sequera que hem tingut aquest estiu. Per tant, preocupem-nos.
14: De la sequera i de la calorada, no?, que també estressa molt els arbres. Així que és el que passa, és el
0: bon
14: que
0: apunt,
14: passa per aquí dalt.
0: Bon apunt, m'agrada. A veure si entre tots prenem consciència d'aquest canvi climàtic global. Mentrestant, quin temps ens espera per avui, Eloi?
14: Dia de sol a tot arreu, un dia tranquil, un dia avui amb una temperatura potser un palet més moderada que ahir, avui quedaran entre els 30-31 graus a gairebé tot arreu, potser les més altes 32-33 al sud i a les comarques de Ponent, i això continuarà així durant tota la setmana. Divendres segurament hi haurà un repunt de la temperatura, pujarà encara més, i a partir de la setmana que ve hi ha una mica de moviment, no ve un gran canvi, de moment no preveiem un gran canvi, però si algun front que vagi arribant, que la temperatura dilluns-dimarts es vagi posant al seu lloc, potser alguns ruixats, algunes pluges que arriben per l'oest de Catalunya, s'haurà d'anar seguint. És l'única esperança que tenim així d'una mica de moviment meteorològic.
0: Estarem pendents, com sempre, del temps i de tot el que ens expliques. Gràcies, Eloi, que vagi bé.
14: Vinga, bona tarda.
0: Adéu.
20: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
0: Ai, el teatre. Que important que és regalar teatre. Les persones que estimeu, de fet, molts de vosaltres ja sabeu que pràcticament és el regal perfecte. I és tan fàcil com entrar a regalateatre.cat. Regalateatre.cat i feu feliç o feliços a les persones que estimeu. Des de Regala Teatre, avui us convidem a anar al teatre, evidentment. Tenim un val per dues persones per anar a veure la primera llei de Newton a la sala Villarroel de Barcelona. Saludo els matiners, que a aquestes hores ja estan desperts. Començo per en Marc. Marc, bon dia.
18: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
0: Bon dia. Veig que estàs al cotxe i cap on vas?
18: Cap on vaig? Bueno, soc de Barcelona de la Selva, estic ara a Santa Coloma Farners, repartint premsa, subscriptors, bars, ja porto estona donant voltes per aquí.
0: És una d'aquelles feines que t'implica sí o sí llevar-te aviat, Marc?
18: Si d'hora és 3:45, tu mateix. Jo soc d'aquelles persones que poso als carrers, saps?
0: Escolta'm, doncs... Digue'm.
18: A les 4 del matí jo estic recollint els diaris a Girona i som-hi, a repartir diaris.
0: Doncs escolta'm, tu poses els carrers per Girona i els poso per Barcelona. Per tant, ja ho tenim fet. Almenys el país el tenim salvaguardat.
18: El tenim bé.
0: Marc, gràcies per trucar. Tens el número 1.
18: Moltes gràcies.
0: Una abraçada, que vagi bé. Adéu. Pere, molt bon dia.
23: Hola, molt bon dia, què tal?
0: I tu des d'on ens truques, Pere?
23: Des d'Aiguafreda.
0: Des d'Aiguafreda. Quina temperatura tenim per Aiguafreda? Perquè queda una mica baix, el poble.
23: Sí, sí, sí, estem una mica fresquets. Mira, ahir estàvem a 14 a aquesta hora. Ara no ho sé perquè encara no he sortit al carrer, però fresca, fresca.
0: Has intentat treure el nas per veure si, si hem notat
23: sí,
0: ara, aquesta davallada?
23: Sí, treure els gossos, no, no t'ho mullis com mullaré. Ho comprovaré.
0: Pere, i què fas d'espera aquestes hores del matí?
23: Re, doncs pues mira, preparant una mica les coses per anar a treballar.
0: Molt bé, de què treballes, espera?
23: Treballo a Barcelona. Pues mira, dissenyo productes per col·leccionables i coses així.
0: Oh, quina feina més interessant.
23: Sí, sí, sí. Home, almenys variada, perquè sempre són coses diferents. Però molt bé, molt bé.
0: Molt bé, doncs espera, nosaltres... Nosaltres t'acompanyem en aquest primer tram del dia. Gràcies per trucar-nos, tens el número 2.
23: Moltíssimes gràcies.
0: Records d'aigua freda, Pere.
23: Adéu,
0: que vagi bé. I també en David. David, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: I tu des d'on ens truques, David?
3: Jo des de Canet.
0: Des de Canet de Mar. Home, escolta'm, que fa un parell o dos de setmanes... Sempre hi ha festa a Canet de Mar, tu?
3: Sí, la festa... Ara toca la festa modernista.
0: La modernista, que la teniu ja, no? Properament.
3: És aquest cap de setmana.
0: Ah, ja la tenim aquest cap de setmana?
3: Sí.
0: Però jo crec que fa
3: divendres a diumenge.
0: Dos caps de setmana va haver-hi el correfoc infantil, també concerts... Escolta'm, sí. No pareu?
3: Fem la festa major de Sant Pere i l'allarguem tot l'estiu.
0: Vosaltres sí que en sabeu. Doncs escolta'm, a veure si tenim sort i te'n vas al teatre. David, tens el número 3.
3: Moltes gràcies, Matiner.
0: Una abraçada, que vagi bé.
3: Adéu.
0: Adéu. Home, ja és de la casa. Guim, molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Perdoneu-me la castellanada, que la, per, la, sigue, la persigue, la consigue, no es diu?
4: Bueno, sí, això diuen.
0: Has dormit bé, Guim,
4: molt
0: o no?
4: Bé, molt bé. Molt bé, cada dia millor, ja pensant, a veure demà si puc tornar a trucar. Sí, sí.
0: Doncs escolta, ja saps que la mà innocent, que és Ricard Ostrell, té l'última paraula, el tinc a un altre estudi, per tant, ell és el que mana en tot això.
4: Molt bé.
0: Número 4, gràcies. Guim, una abraçada.
4: Bé,
0: que vagi bé. Hi ha moltes cançons optimistes en aquesta vida, segurament aquesta és una d'elles. Carly Rae Jepsen, això és Call Me Maybe.

0: optimista per celebrar que avui a les 2 de la matinada i 5 minuts hem arribat a la tardor, per tant, ho hem intentat celebrar de la millor de les maneres als matiners de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell, bon dia.
1: Hola, què tal?
0: M'has de ser, com sempre, la mà innocent que convida els oients a veure teatre, en aquest cas al teatre, a la sala Villarroel de Barcelona.
1: Entre l'1 i el 2, triaré el 4.
0: El pobre Guim estarà molt content que porta insistint.
1: Per això ho faig.
0: Que bo que ets, que bo que ets, m'agrada, m'agrada.
1: Però votaria l'1 o el 2, eh?
0: Molt
1: però...
0: bé.
1: Bé. Com que ho ha trucat molt al Guim, doncs vinga, el 4.
0: Ja és solidari. Escolta'm, avui interessant escoltar el magistrat José María Macías, també. Bueno. No?
1: Veurem.
0: A veure què ens explica.
1: El que és interessant avui és a les 10 que tenim Maixabel, que va ser víctima d'ETA i amb qui tinc moltíssimes ganes de conversar i d'abraçar. Ahir vaig poder conèixer-la, que no la coneixia,
0: sí?
1: I tinc moltes ganes de poder tenir aquesta conversa amb ella.
0: Doncs estarem molt pendents. Que vagi molt bé el programa, Ricard.
1: Adeu.
0: Fins ara. Engega l'actualitat amb el...
2: La xarxa de comunicació local.

0: Hola, mama. Una cosa que acabo de passar pel lloc aquell al costat de l'escola de música que han de fer un nou bloc de pisos i de cop hi vaig passar ahir i no hi havia res, un solar, i de cop passo avui i hi ha una grua d'aquestes de com 100 metres d'alçada que tu saps com les munten? Perquè ha aparegut, jo no ho entenc. Tu ho saps?
1: Ei, Neus, no en tinc ni idea de com les munten, però és veritat que apareixen així com a bolets. Mira, faré una cosa, escric al grup de WhatsApp de la gent del Rambla 54 i a veure si algú ens ho pot contestar o ens ho pot explicar. Vinga, fins després, un petó.
2: Tiriti-traun-traun-traun, tiriti-traun-traun-traun, tiriti-traun-traun-traun.
3: Llavors, et deixo crear. Rambla 54 és i el que et vingui al cap, el primer que et surti.
2: Rambla 54 és un passeig humanístic.
3: Gràcies per aquest concepte.

0: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
1: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
2: Habitualment, quan penso en esports de lluita, el meu cervell activa aquesta sintonia i visualitza unes escales i Sylvester Stallone. I si ja parlem d'arts marcials...

0: que gran, Uma Thurman. Però per parlar de lluita en format d'esport, potser no caldria anar fins a Hollywood. Nerea Alzo, benvinguda al Rambla 54.
1: Un plaer, Anna.
0: Deia que no cal anar tan lluny perquè a les Terres de l'Ebre hi tenim un exemple que potser l'oient no coneix. Jo ara semblo molt llesta, però jo tampoc t'he de dir que en tenia ni idea. És la lluita de Bach, o del Bach. Nerea, què és això? Què és la lluita del Bach?
1: Mira, Anna, la lluita del Bach és un combat que comença entre dos adversaris abraçats i l'objectiu és fer caure a l'altre. Depenent de com caigui l'adversari, llavors s'aconsegueixen més o menys punts. I guanya el primer que arriba a 4. Cada enfrontament dura 2 minuts.
0: Jo he buscat això de Bach al DIEC, al Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, i en la segona excepció he trobat caiguda forta i cop que produeix. Imagino que ve d'aquí el nom de la lluita del Bach, no?
1: El nom no se sap ben bé exactament l'origen d'on ve, però sí, tot apunta que al final l'oponent ha de fer un Bach per guanyar i, per tant, segurament sí, ve d'aquí.
0: Nerea, i va ser un esport molt típic i habitual a principis del segle XX, em deies...
1: Sí, però en la recta final de segle estava ja pràcticament perdut, fins que un home que es deia Juan José Vall de Pérez Casanova, professor de karate de Deltebre, que havia crescut practicant la lluita del Bach, va decidir ensenyar als seus alumnes en què consistia. M'ho explicava Miquel Castro, que és el president de l'associació del Bach a les Terres de l'Ebre.
2: I un dia mos va dir, bueno, us puc ensenyar això, esta lluita també, perquè és algo que es feia aquí abans. I mos ho va ensenyar, mos ho va explicar una miqueta i mos ho va ensenyar. I a partir d'allí vam veure que això era algo molt, molt interessant, que era una tradició que era una llàstima que s'havia perdut, en aquell moment ja estava completament perduda. I vam començar a recuperar-la, vam decidir que volíem començar a recuperar-la. Això va ser, doncs, com ja et dic, un procés molt llarg, de 40 anys, però a poc, ara fa cap allà l'any 2019, vam fer el que és l'associació.
0: I encara deu haver-hi gent que recorda haver practicat aquest esport de jove i segur que n'hi ha que també doncs, han contribuït a mantenir-lo.
1: De fet, és una de les anècdotes que em va explicar el president de l'Associació de la Lluita del Bach. Segons Miquel Castro, molta gent se'ls apropa per recordar que practicaven aquest esport anys enrere.
2: Cada vegada queda menys de gent, però abans hi havia gent que havien sigut lluitadors bastant reconeguts i que ens explicaven les seves... Mira, jo feia aquesta tècnica, jo feia d'aquesta manera, jo tenia aquest truquet... I, bueno, el que em va fer molta gràcia o me va cridar molt l'atenció va ser una vegada que, quan vam presentar el llibre del Bach, se me va apropar una senyora i em va dir, jo això ho practicava quan era xocoteta. Diu, i ara, quan mon net ve a casa meua, li mira, agarra't així i li ensenyo a lluitar el Bach.
0: I ara, com diu el Miguel, el Bach doncs, el practiquen tota mena de persones, en tant que, com qualsevol esport, doncs, aporta beneficis, no?, físics i mentals.
1: Sí, tot i que actualment, evidentment, el practiquen sobretot persones joves, però hi ha de tot.
2: Evidentment, tenim avui en dia, majoritàriament tenim gent jove, crios i adolescents, de tots els sexes també. Els més petitets els fem lluitar en diguéssim, categories mixtes, perquè no hi ha molta diferència entre xiquets i xiquetes. Després ja, quan se van fent més grans i es van desenvolupant més, a partir de categoria cadets, júnior i això... Ja anem diferenciant per sexes, però tenim nois i noies que lluiten i és apte per a tothom.
1: Però clar, tal com apunta el... Disculpa. I a més és un esport que ha captat l'interès tant de les Terres de l'Ebre com d'altres llocs.
2: Gent d'aquí i gent gran que ho recorda de quan ho va... de la seva infància i inclús gent de fora que crida molt l'atenció i els fa molta gràcia veure que hi ha un esport de lluita que no coneixien autòcton d'aquí de Catalunya i de les Terres de l'Ebre.
0: Però clar, tal com apunta el Miguel, això dels esports de lluita és molt habitual en molts llocs del món, tot i que normalment, com dèiem al principi, ens venen al cap la boxa i les arts marcials orientals.
2: Els esports de lluita n'han existit per les cultures sempre. El que passa que els japonesos, els asiàtics, el que han fet molt bé ha sigut conservar-ho i saber-ho portar a l'actualitat, saber-ho reformular, saber-ho reinventar perquè encara avui en dia encara es practiqui. Això és el que no hem sigut capaços de fer en moltes lluites i molts esports tradicionals, I bueno, suposo que siguin una mica l'exemple d'ells és el que estem fent. Però realment, si vas a mirar, aquí a Espanya doncs, tenim la lluita canària, tenim la lluita lleonesa, a França se practica la lluita bretona...
1: Exacte, en tenim totes les cultures i aquí gairebé ho perdem. Per això l'objectiu de l'entitat és continuar treballant per conservar, per difondre aquesta tradició. De fet, si algú li interessa poder-ho veure en directe, solen fer diferents competicions i exhibicions. Així que si algú vol provar, cap problema, estan oberts a tothom que vulgui.
0: Jo no sé si m'hi veig gaire, Nerea, tot i que està clar que té beneficis físics i socials, com tots els esports.
1: I la disciplina, clar, que no és només una cosa habitual en esports com el karate, també fa falta a la lluita del baki i en altres, en qualsevol cas, és molt interessant de veure.
0: Segur, venir-ho a veure ja no et dic que no. Ho apuntem a la nostra llista d'activitats pendents al Rambla. Arnau, anar a veure la lluita del bac. Nerea, moltíssimes gràcies i parlem aviat.
1: Fins aviat. Just call to them.

0: Aquesta eina que sentiu de fons és una serra. Ens trobem al port de l'Escala, dins un taller gairebé bicentenari, el de Drassana Sala, uns autèntics artesans del mar que van iniciar el seu periple de mestres d'aixa a l'Escala l'any 1859. Estic acompanyat de la cinquena i la sisena generació d'aquesta nissaga de mestres d'aixa escalencs, en Salvador Feliu Sala i en Salvador Feliu Pereferrer, en Xeve. L'eina fa la feina, i en aquest cas l'aixa és la mare dels ous.
1: És com una espècie de trama amb la fulla blincada cap endins bueno, i és molada que t'hi faites, eh? Sí, hi ha vàries, hi ha l'aixa de boter, l'aixa de mà, de dues mans, vull dir, hi ha molts models d'aixa.
2: És un ofici exacte, és un ofici que, com ell diu sempre, no és mai après. Eh? De fet, la paraula mestre, que preguntaves per l'ofici, no, nosaltres no ens agrada dir soc mestre d'aixa, mestre de què, no? El mestre és el que ensenya, al final. I nosaltres el que fem és aprendre, sempre. Per tant, és un nom que no li fa justícia. Recentment he descobert que la paraula mestre, que només hi havia un parell d'oficis que feien servir el mestre per davant, que era el mestre d'obres i el mestre d'aixa. I sí que és veritat que el mestre d'aixa era el que se'n cuidava de dirigir tot el conjunt de l'obra, perquè dins de l'obra de la construcció d'un barco hi havia des del serradero, que anaven a tallar a bosc, fins al calafat, que poder només calafatava tota la vida, hi havia diversos oficis, ferrer, mecànic, no sé què.
0: I si l'aixa és l'eina, la matèria prima és la fusta, on a partir d'uns taulons en sortirà una trenyina, un bot o una barca de vela llatina.
1: Sí, sí, esclar. Però, i una fusta que no la trobes en qualsevol magatzem, perquè tot són peces tortes i hem de començar per anar a bosc, eh? I tallar amb la lluna que s'havia de tallar, i a l'hivern, que les plantes no tenien saba, fer les taules, allistonar-la, deixar-la secar, i no es tractava d'anar allà pim-pam. I tot la fèiem servir fusta del país, tot era fusta d'aquí. Hi havia les parts de per les quilles i escoues i rodes, fèiem servir alzina. Per contrarrodes es gastava molt d'om, perquè i els homes han desaparegut, van agafar una malúria i no se n'ha parlat mai més. Carreters i mestres d'aixa gastaven molt d'om. Després el forro, el forro exterior i cobertes i orles, es fèiem servir pi pinyoner, un pi que té gras, que el havíem de blincar, l'escalfàvem i per poder-li donar la forma del casco.
0: En l'època més àlgida de les drassanes hi havien arribat a treballar fins a 14 obrers. Els avis i besavis d'en Salvador van fabricar més de 200 embarcacions de fusta des de l'any 1904 fins al 1974. Ho testimonia una llibreta que és un autèntic tresor i que pare i fill en rescaten d'un calaix del seu despatx.
1: Depèn dels treballadors que hi havia i l'eslora que tenia, esclar, sí, sí.
2: Hi havia hagut moments que hi havia hagut 14 treballadors a l'estillero, jo no ho havia pas vist, però ell sí, 8... I antigament, més enrere, amb el tio Pere i amb l'avi Baduret, havien sigut fins a 14. I podien, en 3 setmanes, podien pentinar-se un bot. Jo, de fet, ara fa poc ho he vist a Marroc, encara. Vas he estat amb un de vacances i he vist unes drassanes allà al port i en 3 setmanes foten un bot d'aquells de 5 metres i mig. Però, sí, exacte. Però 3 setmanes, literalment. No... Ara, si ho vols fer-ho bé, has d'anar més fi, has d'anar més a poc 14 persones se trepitgen els uns als altres. També és veritat que abans els sous no valien res i ara has de mirar les hores que fas mirat i molt, perquè si no s'encareix molt.
1: Ara hi ha molta maquinària d'aquesta portàtil. Abans tot eren barrines a mà, llavors hi feia servir l'aixa, ara ja hi ha ribots elèctrics, hi ha polidores i bueno, això t'atreu una pila d'hores, sí, i feina ben feta, eh?
0: El punt de no retorn per la gran majoria de drassanes de la Mediterrània i arreu del món va ser la substitució de la fusta per la fibra de vidre entre els anys 70 i 80 del segle passat.
2: Sí, bueno, quan hi va haver l'entrada del plàstic, el pare la va viure. Hi va haver una crisi molt forta, de fet, van haver d'acomiadar 2 treballadors i les barques es van deixar de fer, les de pesca es van deixar de fer de fusta per passar-les a fer de fibra per un tema de rentabilitat, perquè és que al final d'any manteniment és molt inferior i bueno, la cosa es va anar reconvertint a poc i el que ens ha anat donant vidilla és, o sigui, és el fet de les barques d'esbarjo, els aparellaments en vela llatina, el fet de la revifada de la vela llatina, l'afició, el preservar el patrimoni, que hi ha gent que té una barca que era de l'avi o del besavi, la tenen en un graig, i altres èpoques aquestes barques s'haurien cremat, i ara la gent té sensibilitat per restaurar-los i guardar-los, i bueno, tot això és el que hem anat fent tots aquests anys i seguim fent.
1: Miren, aquí pots veure, aquí diu, està escrit en castellà, debido al plástico y las restricciones para poder construir nueva flota sin ofertar desguaces, clar, això també ens va fotre molt. Clar, érem, Espanya era la primera flota pesquera del món i ens van fotre fora de per tot, ens vam desaparèixer i per construir una barca nova havies de desguassar una altra, havies d'ofertar un alatge. Això també tot va anar frenant. Un panorama muy negro, pues con las restricciones no dan para 4 personas. Tengo 2 cascos terminados a la espera de clientes. Hasta aquí hemos llegado. La escala 19 de març del 84. Aquí es va despedir la història. Varen quedar en Tit, en Tet i en Genet. I fins aquí hem arribat.
0: Una de les últimes embarcacions que Adreçant el Sala ha restaurat de dalt a baix és la Trenyina Paca, una barca que ha passat a formar part del patrimoni mariner escalenc. Però a en Xeve li queda una espineta dins del cor, la de poder fer una barca nova des de zero.
2: Bueno, jo he pres a darrere seu i he pres l'ofici, perquè al final del dret i del revés hem fet i desfet barques que en altres èpoques s'haurien cremat, perquè hem restaurat coses que generacions enrere no restauraven. O sigui, una barca quan et venia amb la roda de popa rebentada o estava molt, molt, molt, molt malament, l'agafaven, li fotien foc i en feien una de nova. I hem restaurat coses gairebé impossibles i vull dir que l'ofici ja el tens una mica. A mi sí que és veritat que estaria molt bé, l'il·lusió és fer-ne una de nova, perquè dir-te de mestre d'això i no haver fet cap barca nova és molt trist, no? I estaria bé, doncs, que encara que el pare, que encara està en forma, que pugui venir aquí a dirigir, perquè la construcció des de l'estepa, de posar una quilla a terra i posar-hi les costelles i parar totes les costelles amb tots els biaixos i encintar-la i anar-la tapant, jo això no ho he fet. Ho he fet per parts, però no ho he fet de socarrel. Llavors, l'il·lusió és fer-ho. Jo crec que algun dia arribarà. Ara fa temps que parlem de que potser se'n farà una. Però, bueno, ja tenim fusta preparada, ja ens hem anat preparant, però necessitem temps.
0: Pare i fill, això sí, encaren de manera molt diferent el dilema del relleu generacional.
2: No sé com pinta, no sé com anirà. Jo tinc una filla, no la veig molt interessada en l'ofici, però no se sap mai,
1: Sí, sí, sí, però esclar, guita, queden 3 trenyines aquí a l'escala, i totes 3 en fibra. Nosaltres, sort que toquem totes les tecles, i no sé, jo ho veig bastant... No sóc tan optimista com ell, però bueno, ja sóc vell. L'animal és vell, però encara aguanto.
0: I just abans d'acabar aquesta conversa, en Xeve li dona la gran notícia a son pare que oficialment es crearà el Gremi de Mestres d'Aixa i Calafats de Catalunya.
2: Ens hem associat i hem fet un gremi de mestres d'Aixa i Calafats de Catalunya per entre tots intentar unificar criteris a l'hora de donar aquests cursos. Perquè, clar, cada maestrillo té el seu librillo i cada taller fa les coses una mica, cada mestre d'Aixa, a la seva manera. Llavors...
1: Això, a la meva època, això era impensable. Això, el que han aconseguit, el que s'han dit ara, ha canviat molt el caràcter de les persones, però... Cada mestre d'Aixa tenia els seus secrets i les seves coses, i els he anat descobrint ara amb el temps. En fi, això és, jo, des de la perspectiva de més lluny, és admirable que hi hagi aquesta confiança i... En fi, un detall.
0: I vet aquí un gat, vet aquí un gos. El conte d'un ofici que, per sort, encara no s'ha fos.
3: Sí. Ei, Sergi, i que no es fongui mai. Aquesta mena d'oficis no s'haurien de perdre, que és, com deies tu molt bé, part de la història de l'escala. Però escolta'm una cosa. L'altre dia ens vas explicar que a tu t'agrada anar a pescar. I jo, així de bones a primeres, et vaig imaginar assegut a la platja, allò, tirant la canya, però després vaig pensar, igual té família marinera i se'n va en mar a pescar amb una xarxa, no sé. Quin tipus de pesca fas? Si en podríem parlar un dia, ens podries explicar aquesta afició? Vinga, ja ens dius, una abraçada, adeu.
4: Anna, faig pesca de canya, des de platja, des de les roques. Sí que és cert que quan el meu avi tenia barca, que va tindre barca molts anys, anàvem a pescar amb barca, aquí enmig del Golf de Roses, però ara pesca de costa, amb canyeta per les roques, per la platja, amunt i avall, i passant l'estona observant una mica l'entorn. Quan vulguis en parlem. Jo, per mi, encantat de la vida de parlar d'aquesta afició tan maca. I si algú s'apunta a venir algun dia, quedem dia i hora, i també tots cap a mar.

0: Ivan, tu saps què és la cabra florida?
1: Doncs serà un tipus de cabra, no?
0: Sí, és clar. I per què diries que se n'hi diu florida?
1: Ni idea, no deu ser perquè, no sé, potser li agraden les flors?
0: Bé, no, que li agradin no, però sí perquè té unes taques petitones que són molt característiques i que recorden, efectivament, un camp de flors. Bé, això és el que diu la Viquipèdia, que jo aquí no sóc cap entesa. El cas és que aquesta cabra avui comparteix protagonisme amb el convidat que ens porta la Maria Ribas. Maria, benvinguda al Rambla 54.
2: Molt bona tarda, Anna.
0: Maria, de seguida ens presentes qui t'acompanya a l'estudi, però abans, si no et sap greu, com que és la primera connexió que fem amb Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, ens pots fer 5 cèntims de l'emissora i de tu, si us plau?
2: Sí, tant. Doncs sóc la Maria Ribas i podríem dir que sóc una mica novata en el món de la ràdio. Vaig acabar la carrera fa cosa d'un any i aquesta és la meva primera feina en una emissora, així que estic molt contenta de ser aquí i sobretot d'estar aprenent molt cada dia. Vinc de Ràdio L'Hospitalet, l'emissora municipal de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp, i ens podeu escoltar al 107.9, i aquest any celebrem 38 anys d'història. Som una ràdio molt enfocada al periodisme local i a donar veu a les persones, entitats i negocis del nostre municipi, que al final són els que fan bategar el poble.
0: Exacte.
2: I de fet...
0: Digues.
2: I de fet això també té molt a veure amb una de les meves passions. Podria dir que em considero una mica friqui de la cultura popular i estic vinculada a diverses associacions i entitats, i sempre m'ha agradat doncs descobrir què passa al meu voltant, conèixer gent i sobretot aprendre coses noves.
0: Doncs, fetes aquestes presentacions, aquest ritual de presentació a l'oient, ara sí, Maria, amb qui estàs?
2: Doncs, Anna, m'acompanya el Jesús Mora, que juntament amb la seva germana Meritxell tenen un negoci familiar molt arrelat al territori, Làctics Casa Portella. Jesús, benvingut al programa.
3: Moltes gràcies per haver-nos convidat.
2: Valtros, us vau formar en agronomia i ciència alimentària i després vau decidir emprendre i crear l'empresa. Com va anar això? En quin moment preneu la decisió de dir, va, muntem una empresa de productes làctics?
3: Doncs segurament és el moment més boig. Perquè jo tenia passió per aprendre a fer formatges i em vaig aprendre de forma autodidacta mentre es combinava amb els meus estudis. I a la part final del meu doctorat, doncs el món de la universitat ja no em cridava com per a seguir amb formació i poder ser professor de universitat, i em vaig com a... Bueno, no m'agrada aquest ritme tan lent de vida, i amb ganes de tornar al poble, pues, vaig dir així una bogeria i vaig començar a obrir la formatgeria, i vaig encetar la formatgeria sense haver acabat la tesi doctoral, que la vaig acabar ja fent formatges.
0: Jesús, i el negoci el teniu amb la teva germana? Us ho heu plantejat sempre com un projecte d'allò conjunt? No us feia por aquell excés de confiança familiar entre germans? Com ho porteu?
3: Bueno, sempre... jo crec que sempre... Bueno, la formatgeria, com aquí diu, sempre l'he portat jo al dia a dia, dins l'obrador, que és el que m'agrada a mi, és fer formatges, i estic jo. I ma germana m'ajuda molt a la feina comercial, a la venda, que probablement també és la que menys m'agrada a mi. I, bueno, i ajuda a tota la família, amb uns pares, els primers que quan m'ha convingut m'han ajudat molt. I, bueno, pues com a totes les cases, suposo sempre hi ha tibentors, però hem après a treballar també, i sempre és d'estirar i deixar, i no mos ha anat tan malament.
0: Un equilibri perfecte.
2: Perdó.
0: Digues.
2: I per què li vau posar a Casa Portella? Aquí al nostre municipi, la Portella és un pas de muntanya situat aquí dalt a Vandellòs. Hi té alguna relació?
3: Aquí sumen dos factors, i sí que tenim el pas de la Portella, i després mon pare és de Bixau, Rimpolet de la Vall de Benasc, i el nom de la casa nostra des de sempre pues seria Casa Portella també. I quan vaig començar, pues, ma iaia era morta, però mon tiet se va quedar a casa, la casa pairal des d'ell, i també li vaig comentar si tenia cap problema, i llavors van fer com una fusió, i va ser un nom bastant acertat, crec.
0: Làctics Casa Portella té encara una altra particularitat que la fa especial. La Maria m'ha explicat que tota la vostra producció es fa tota amb llet d'aquesta cabra que dèiem, de la cabra florida, que Google diu que és una raça autòctona d'Andalusia i d'Extremadura. Què té aquesta cabra que la fa tan especial?
3: Bueno, al final no deixa de ser una cabra de producció de lletera. Aquí en tenim una altra raça, que és la cabra blanca de Resquera, però no està preparada per fer produccions de llet altes. I això ve una miqueta perquè nosaltres, jo no tinc el ramat. El ramat és d'un altre noi. És d'en Josué, de Capri Omega. I estàvem a la universitat junts i quasi a riure i de festa, saps? I ell dia que també tornaria a casa i ficaria cabres al final tot això, al final, patirà avant. I ell té les seues cabres, que va començar una granja prou bonica, jo crec que és de lo millor que hi ha ara mateix, i va començar amb aquesta raça, que és molt productiva, i a més bé, d'allà baix d'Andalusia, que van avançats en altres en la calor, i s'han adaptat molt bé aquí, i estan produint molt bé.
0: O sigui, va començar una mica com l'acudit allò de aguanta'm el cubata, eh? Llet d'una raça de cabra especial i sempre crua, oi? Per què?
3: Doncs és més complicat. Jo crec que és més complicat i és un formatge més boig, el de llet crua. Però si tu tens segur de que les teues cabres són lliures de les malalties, que per això fem les anàlisis, doncs no cal suprimir les bactèries que porten de normal. I això ens dona un punt personal al formatge diferencial que un formatge de llet pasteuritzada no tindrà. Després, a la part menys positiva, de manera comercial, és que és més difícil treure un producte constant. És més variable. Però aquesta és la gràcia d'aquest formatge i costa de formar el client, també.
2: I vosaltres sempre parleu molt d'artesania alimentària i de cuidar cada detall. Què hem d'entendre per artesania quan parlem de menjar i què implica això en el dia a dia de l'empresa?
3: Bé, el dia a dia de l'empresa jo crec que tampoc canvia molt. Sigui d'una manera o altra, has de fer les coses perfectes, has de tindre les coses netes, has de complir tots els anàlisis i ja està. La diferència aquí amb artesanies o amb petits productors com naltros és que tu tens una granja, un tipus de cabra, quan comencen a néixer els cabrits i treus la llet, és una llet diferent que a la part final. Ara, amb aquestes sequeres que tenim, les cabres no poden ni pasturar, només mengen el que els hi donem. Quan començarà a ploure, suposo que algun dia plourà, podran sortir a pasturar. Tots aquests canvis alimentaris canvien una miqueta la llet. I si canvien una mica la llet, canvien una mica el formatge. I té una certa evolució. No és com un altre formatge gran comercial sense dir noms, que es fan tractaments de llet i es queden tot plans, i la llet sempre 100% constant, i aquí hi ha petites variacions. I això també et canvia. Òbviament que si canvies la llet, canvies el formatge.
0: Jesús, i abans d'acomiadar-te, no vull deixar de dir que el passat mes de novembre el vostre formatge semicurat va aconseguir una medalla de bronze als World Cheese Awards, que són com els Oscars dels formatges. Quin orgull, no?
3: Doncs sí, i tant. Jo estic molt content perquè doncs en 7 anys doncs vas aprenent. Això vol dir que tampoc ho fem malament, que cada dia anem a aprendre a fer més. A més, ho vaig presentar 3 anys, i els 3 anys se donen una puntuació i ha anat en augment, i ojalà seguim aprenent.
0: I com va anar això? Com us en vau assabentar que us havien donat aquest premi?
3: Doncs, mira, un dissabte al matí, bueno, t'arriba per correu electrònic i estava amb la meva parella i jo normalment acostumo a matinar molt i aquell dia no tant, i el primer vaig mirar el mòbil i em va arribar el correu i mira, ja vam anar directe a celebrar-ho una mica.
0: Doncs quina alegria, té coses bones, eh? Treballar en dies festius i en cap de setmana a vegades, no?
3: Sí.
0: Doncs Jesús, moltíssimes gràcies per haver-nos obert les portes de Làctics Casa Portella i per explicar-nos aquesta història que és tant de família, de territori, d'artesania. El Rambla 54 és casa vostra.
3: Sí, moltes gràcies.
2: I moltes gràcies per ser avui aquí, Anna. Fins aquí la passejada de Ràdio L'Hospitalet. Fins aviat.
0: Fins aviat.

0: Mira, Anna, estava pensant, escolta'm, saps que jo sóc molt de muntanya, molt de bosc, i m'agraden els bolets. I ara, precisament, estic per Barcelona i dic, hosti, de bolets, per aquí no n'hi ha. Però qui he vist que surt com bolets són les grues, tu. Saps allò, te'n vas a dormir, no hi ha cap, i després un fotimer arreu. I m'he pensat, ostres, com deuen fer-ho tot plegat? I les empreses que les munten i els constructors. Així que demà, entrevista al Cantu sobre això. A veure si t'agrada. Va, ja veurem.
1: Continguts en xarxa.

0: El vodka caduca? El vodka és un licor pur elaborat amb ingredients que es poden destil·lar en alcohol, que inclou qualsevol cosa, des de patates fins a fruites i blat. En general, el vodka arriba a tenir una graduació d'un 40% d'alcohol per volum o superior, el que el converteix en un licor pur quan se serveix sol. L'alt percentatge d'alcohol del vodka el fa increïblement inhòspit per a la vida microbiana, per a la qual cosa és essencialment immune al deteriorament bacterià per sempre. Els bacteris no poden esperar sobreviure en una ampolla de vodka, així que ni tan sols cal preocupar-se en cercar la data de caducitat. Tots els licors base, inclosos la ginebra, el whisky, el tequila, el rom i el vodka, tenen una vida útil estable, cosa que significa que no poden caducar en una ampolla sense obrir. Els experts de la indústria suggereixen llavors consumir els licors dins dels primers 6 a 8 mesos per aprofitar els sabors màxims. Però, novament, no hi ha perill de que la beguda caduqui, només una possible pèrdua de sabor subtil. L'alcohol s'ha de guardar en un lloc fresc i fosc. I això inclou el congelador, probablement l'àrea més fresca i fosca, per preservar-ne el sabor i evitar-ne l'evaporació. Les begudes com licors, cordials i altres begudes especials de pseudocòctel com l'amaretto o el limoncello poden caducar a causa dels seus ingredients agregats, com sucres o saboritzants.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Les relacions assertives ens procuren millor autoestima.
3: Les relacions assertives es caracteritzen per la capacitat de comunicar-se de manera clara, directa i respectuosa, tant en l'expressió de les pròpies necessitats com en el respecte a les necessitats dels altres. Aquest tipus de relacions contribueixen a una millor autoestima perquè fomenten el respecte mutu, la comprensió i la confiança. Desenvolupar habilitats d'assertivitat pot ajudar a millorar les nostres relacions personals i professionals, així com el nostre benestar emocional.
1: Salut activa.
4: Jesús Vieites, psicòleg referent de benestar emocional i salut comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: A través de l'estudi d'aquest de Harvard que vam comentar l'altre dia, i ho sabem, de la importància de les bones xarxes socials que ens procuren doncs, també aquest benestar, aquesta salut més integral. Clar, per poder establir aquestes bones relacions entre nosaltres hem de parlar de l'assertivitat. L'assertivitat és una actitud, és una forma de relacionar-nos amb els altres, és una forma de relacionar-nos també amb nosaltres mateixos i que es confronta amb altres dues maneres de relació, que pot ser la passiva més submisa o l'estil més agressiu. L'assertiu és aquesta capacitat de diàleg amb el demés, amb la voluntat d'entendre's, en el respecte, en el pensar que l'altre pugui tenir raó i que tu la teva raó no és tant i que hem d'entrar en aquest punt de diàleg. I és la voluntat de respecte mutu i d'arribar sempre a acords que finalment comporten un benestar comú.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós. Salut Activa, perquè ja sabem que sempre...

Molt bon dia, amigues i amics. Aquí, a Ràdio Molins de Rei, comencem, com cada dia, un nou programa de La Tenora, programa dedicat a la sardana i a la música per a cobla, i que us el prepara i us el presenta Pere Païssa. Avui començarem amb unes quantes sardanes de diferents autors que quan la cobla fa uns anys va complir, la cobla, la principal de la Bisbal, va complir els seus 100 anys, aquests compositors els hi van dedicar una sardana. Comencem amb una que és del mestre Joan Lluís Moraleda, que es diu Els primers 100 anys, i després una d'en Josep Prenafeta, que es diu 100 anys de música. I les escoltem, doncs, esclar, amb la cobla, la principal de la Bisbal.

Avui hem començat amb sardanes dedicades als 100 anys de la Cobla, la principal de la Bisbal. Hem escoltat els primers 100 anys de Joan Lluís Moraleda i després 100 anys de música de Josep Prenafeta. I ara escoltem una sardana també dedicada a la Cobla, la principal de la Bisbal, d'en Manuel Sederra, que es diu Passatges d'un centenari. I després una altra d'Emili Saló, que porta per nom 100 anys resonants. Són interpretades per la Cobla, la principal de la Bisbal.

Hem pogut escoltar la cobla La Principal de la Bisbal amb les sardanes Passatges d'un centenari de Manuel Saderra i Puigferrer i després 100 anys ressonants d'Emili Saló. Bé, i ara una sardana també dedicada a la cobla La Principal de la Bisbal, en aquest cas és una sardana de Ricard Viladesau que es diu Centenari Triomfant.

Hem pogut escoltar aquesta excel·lent sardana de Ricard Viladesau, que es diu Centenari Triomfant, interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal. Bé, i no deixem aquesta cobla i la, també en Ricard Viladesau, per escoltar una sardana obligada de tible que es diu Capritxosa.

Hem pogut escoltar la cobla, la principal de la Bisbal, i el seu tible solista, en Joan Parés, amb aquesta sardana obligada de tible, capritxosa, d'en Ricard Viladesau. Bé, i ara canviarem de cobla i de música. Ara escoltarem, doncs, a un excel·lent solista de trompeta, Manel Comadevall, de la cobla Meravella, o de l'Orquestra Internacional Meravella. En aquest cas, començarem amb un pas doble. Es diu Malaguenya. Podrem escoltar aquest excel·lent trompetista i l'Orquestra Internacional Meravella.

Bé, encara que ens hem sortit una mica avui de la norma, hem escoltat un pas doble que es diu Malaguenya amb l'Orquestra Internacional Meravella, amb una gravació que es va fer a la ciutat de Múnich, a Alemanya, i on doncs, hem pogut comprovar l'excel·lent trompetista que és en Manel Comadevall. Bé, i ara d'aquí un moment escoltarem unes sardanes. Unes sardanes també obligades de trompeta, interpretades per aquest trompetista solista Manel Comadevall, acompanyat en aquest cas amb la Cobla Meravella. Escoltarem Clatellades de Conrad Saló i Cresta en l'aire de Josep Albertí.

Hem pogut escoltar la Cobla Meravella i amb el seu trompeta solista Manel Comadevall amb dues sardanes, Clatellades, de Conrad Saló, i després Cresta en l'aire, de Josep Albertí. Bé, i avui, si m'ho permeten, canviaré una mica. Ara no posaré ni sardanes ni posaré música per a cobla, però sí una música interpretada per l'Orquestra Internacional Meravella i amb una música... tenint com a trompetista solista aquest famós músic que és en Manel Comadevall. Escoltarem Si vas a Calatayud amb una interpretació que van fer a la plaça Major de Madrid, i després En el mundo, una interpretació que van fer a Limoges, a l'estat francès. Escoltem doncs ara aquestes dues interpretacions fetes per la cobla, perdó, per l'Orquestra Internacional Meravella i el trompetista solista Manel Comadevall.

Bé, com poden veure, avui m'he sortit una mica del guió, però crec que valia la pena escoltar aquest trompeta solista Manel Comadevall de la Cobla Meravella o de l'Orquestra Internacional Meravella. Però bé, tornem a la sardana i ara escoltarem una sardana obligada de trompeta, també interpretada per Manel Comadevall i la Cobla Meravella, i aquesta es diu Voltreganenca, o no, perdó, Voltreganesa, i és del mestre Fèlix Martínez i Comín.

Hem pogut escoltar la Cobla Meravella amb la sardana obligada de trompeta, Bull Traganesa de Fèlix Martínez i Comín. Bé, i ara escoltarem per avui la darrera sardana obligada de trompeta. Val a dir, per això, que la sardana aquesta, Bull Traganesa, ha sigut feta amb un enregistrament en directe des de la plaça Major de Banyoles. Bé, i ara, la darrera sardana obligada de trompeta. Es diu Ventada de Març, és d'Emili Saló, i també l'escoltarem amb la Cobla Meravella i el trompetista solista Manel Comadevall.

Bé, i després d'escoltar aquesta ventada de març, amigues i amics, em toca despedir-me de tots vostès. Avui he fet un programa, podríem dir, algo diferent d'altres vegades, però espero que els hi hagi agradat. Bé, i el tros que queda, ara el deixo també amb música per a cobla, no sardanes, però música interpretada per la cobla mediterrània. Amigues i amics, fins demà, si Déu vol.

Són les 8 del matí. A Ràdio Molins de Rei comença el Bon Dia i Bona Hora amb Oriol Romeu.

0: Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal, com esteu? És dimecres 23 de setembre de 2026. Comencem aquesta nova edició del programa Bon Dia i Bona Hora a la sintonia de Ràdio Molins de Rei. Avui l'equip d'aquest programa, Roger Tuset i un servidor, l'Oriol Romeu, i tots els col·laboradors i col·laboradores, evidentment, que el faran possible. Per cert, deixeu-me dir, ja d'entrada, que ahir us vam oferir el pregó d'obertura de la Festa Major de Sant Miquel a càrrec de la Míriam Cano, consens general, almenys allà al teatre, que va agradar i molt, les paraules, les explicacions, les construccions que ens va explicar la Míriam en el transcurs d'aquesta mitjoreta aproximadament que va estar sobre l'escenari del Foment. Avui recuperarem el pregó a partir de la una. Avui, com que no tenim l'informatiu Molins de Rei al dia, si algú vol tornar a recuperar doncs el que va explicar la Míriam, avui a la una tornarem a emetre el pregó d'ahir, pregó d'obertura ja de la Festa Major, després de la crida del divendres i d'ahir dimarts. Doncs en principi ara ja està tot a punt per la festa. Felicitats i enhorabona des d'aquí a la Míriam pel seu pregó. I insisteixo, si el teniu ganes de tornar-lo a escoltar o us el vau perdre per les raons que sigui, doncs avui a la una el tornarem a emetre. Això serà ja després del Bon Dia i Bona Hora, el programa que comencem ara i que ens portarà fins a les 12 del migdia. Avui per anar al mercat municipal, perquè us hem anat explicant aquests dies que hi ha una campanya en el marc de la Festa Major d'aconsegueix el teu vermut al mercat. Trucarem al Xavier Sadurní, president de l'Associació de Venedors del Mercat Municipal, perquè ens expliqui més detalls d'aquesta campanya. Us dèiem també amb les dates, en principi previst per dissabte, a partir del 26 dissabte, i fins al 28, que és dilluns. I clar, diumenge el mercat està tancat i dilluns pràcticament també. Per tant, intentarem aclarir d'entrada les dates, si només és divendres o si hi ha aquí algun error que intentarem doncs també explicar i aclarir. Bàsicament, una campanya aquesta de setembre que pràcticament després, al cap d'un mes, vaja, seguirà l'Associació de Venedors del Mercat fent una altra iniciativa, en aquest cas ja han volgut marcada en la castanyada i el Halloween al mercat. Serà a partir del 27 d'octubre, per tant, d'aquí un mes. Avui, per cert, que hem entrat ja a la tardor, ara de seguida ens ho explicarà el Jordi Miralles, però d'entrada, a dos quarts de nou, després d'actualitzar la informació de servei, l'actualitat local, els titulars de la premsa escrita i la premsa digital, doncs parlarem amb el Xavier Sadurní. Escoltarem també les reflexions de la Laura Herrero Mas, companya periodista des de Madrid, el Jesús Cardona amb el seu santoral, el Sant Tornem-hi, i repassarem també la programació de la ràdio nostra i de la televisió per avui dimecres. Per acabar aquesta primera hora del programa, escoltant la Sílvia de Pares, la conductora, juntament amb el Jordi Roca, del nou programa d'aquesta casa, del Nou Entenc, que els dimecres ens acompanya per recomanar-nos una sèrie. Serà abans d'arribar a les notícies de les 9. Després de les notícies de les 9, Gerard Capdevila a punt amb la cançó del dia. El tindrem abans de la tertúlia. I després, efectivament, tertúlia d'actualitat, avui acompanyats del Toni Ramoneda, del Jordi Turró, de l'Antoni Bonilla, de la Samara Lansari i del Ricard García. Amb ells farem l'anàlisi de l'actualitat, compartirem reflexions fins a arribar a les 10 del matí. A partir de les 10, després de les notícies, tindrem l'espai polític del dia. Avui preguntes en l'aire Molins amb el regidor portaveu Marc López. Compartirem amb ell doncs també reflexions al voltant de la Festa Major i d'altres qüestions del municipi. I a dos quarts d'onze avui ens toca l'Art és Vida amb la Cèfarus, que ens acompanyarà. Ja sabeu que us explicàvem, aquesta temporada serà de periodicitat quinzenal, que anirem compartint i combinant aquest espai amb les notes disperses del Cesc Vives, que ens va acompanyar la setmana passada. Per tant, avui l'Art és Vida, que ens portarà a parlar de cinema, precisament, d'algunes pel·lícules, i també d'una iniciativa interessant que tenim des de ja fa setmanes. De fet, va començar al principi d'estiu la Bienal de Fotografia, molt interessant, Xavier Miserachs i Ribalta, que es pot veure en diversos espais de la població de Palafrugell, al Baix Empordà, fins al mes d'octubre. Encara queden dies i, per tant, doncs, avui en parlarem de les exposicions que s'hi poden veure. Tot això ens portarà fins a les 11 del matí. A partir de les 11 tornarem a parlar de la Festa Major i en aquest cas parlarem dels actes de foc amb els integrants del Cuc, de l'Enxuscat, dels Dimonis de Molins de Rei, dels Diables de la Grupa i dels Amics del Camell. Parlarem bàsicament del correfoc que tenim el divendres, correfoc de Diables i Bèsties, de les propostes que fa el Camell, bàsicament el correcuita i les matines, però també, evidentment, el dona el xumet al Camell i al Petit Camell, que celebra també els seus 10 anys de vida. I, a més, també algunes altres activitats d'aquestes entitats. Per exemple, els Diables de la Grupa, que organitzen un vermut electrònic el dissabte, o els Dimonis, que organitzen els versots el diumenge a la tarda. En parlarem amb tots ells a partir de les 11 del matí, que els tindrem aquí a l'estudi de la ràdio, i després el Joan Vilaseca i Figueres amb el seu espai Parlem de, a partir de 11:45 i fins a arribar a les 12 per tancar el programa. Donarem pas a les notícies i podreu escoltar la remissió del programa L'Etapa Reina a partir de les 12:10 fins la 1 del migdia, el programa de ciclisme d'aquesta casa. I després a la 1, com dèiem, el que farem és emetre de nou el pregó d'obertura de la Festa Major. Podreu tornar a escoltar les paraules de la Míriam Cano a partir, com dèiem, de la 1 del migdia. És dimecres 23 de setembre de 2026. Comencem el bon dia i bona hora. Ara mateix són les 8 del matí i 7 minuts. Anem a actualitzar la informació de servei i el primer que farem és conèixer la situació a la xarxa viària, connectant amb el RAC. Allà hi tenim el Ferran Aràndiga. Què tal, Ferran? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres amb fins a 3 accidents actius. El primer ha estat a la P7 a Bàscara, que en direcció a França talla un carril i això no provoca encara ni un quilòmetre de lentitud. Els altres dos accidents han estat un a la Ronda Litoral en sentit nord, a l'altura de Sant Adrià de Besòs, que cap al nus de la Trinitat també talla un carril i provoca 3 quilòmetres de retencions. El darrer accident ha estat a la A2, a l'altura de Cornellà de Llobregat, que en direcció a Barcelona doncs deixa només un carril de circulació obert i tot plegat provoca hores d'ara fins a 9 quilòmetres i mig de retencions. Per altra banda, també teníem un vehicle avariat a la mateixa A2 a l'altura de Pallejà, que dificulta també la circulació amb el vehicle al voral. Més enllà d'aquestes incidències, sobretot al vessant Llobregat, doncs tenim retencions també en sentit nord per la B23 des de Molins de Rei, precisament en sentit nord, com dèiem, cap a Sant Cugat. Per altra banda, també, en sentit Barcelona, doncs també tenim retencions de fins a 5 quilòmetres fins a Sant Feliu de Llobregat, però a la B23 també hi ha un tram en direcció Barcelona entre Sant Just d'Esvern fins ben entrada a la Diagonal, on també circula amb força i intensitat. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Molt bé, gràcies, Ferran. Bon dia i bona hora. Seguim parlant de la mobilitat i ho fem, en aquest cas, del transport públic. Segons informa el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat, tenim, a veure, incidència pel que fa a Rodalies a la R4, degut a aquesta caiguda del fals sostre que hi va haver ahir al vestíbul de l'estació de Fabra i Puig. Els trens no realitzen parada comercial en aquesta estació, degut doncs, a aquesta incidència que va deixar 3 ferits, per cert. Per tant, no hi haurà parada comercial en aquesta estació i els viatgers amb origen o destinació Fabra i Puig han d'utilitzar la línia 1 del metro entre la Sagrera i Fabra i Puig per continuar el seu trajecte, degut doncs, a aquesta incidència que es va produir ahir al vespre. I pel que fa a la R3, ens expliquen que s'ha establert servei alternatiu per carretera. Anem a la Cerdanya, en aquest cas entre la Molina i Puigcerdà, l'atur de Querol, a causa d'una incidència a la infraestructura. La R3, que ens connecta amb el Vallès i les comarques d'Osona i la Ripollès i Cerdanya, doncs en aquest cas hi ha incidència a la Cerdanya i hi ha servei alternatiu, concretament per carretera, entre les estacions de la Molina i Puigcerdà, la Tor de Querol. Aquestes són les principals incidències pel que fa al transport públic. La resta, en principi, de la xarxa de transport públic de l'àrea integrada de Barcelona funciona amb normalitat. I a les 8 del matí i 10 minuts anem a conèixer la previsió meteorològica, com us dèiem. A veure, tenim una temperatura ara mateix de 18 graus i mig. 18 graus i mig. I aquesta matinada doncs hem canviat d'estació, hem deixat l'estiu enrere i entrem a la tardor. Oficialment és així, eh? Després ja veieu que la cosa doncs costa de baixar pel que fa a les temperatures. Anem a saludar el Jordi Miralles, doncs, que ens ho expliqui tot plegat. Què tal, Jordi? Molt bon dia.
2: Hola, Oriol, bon dia. Primer dia de la tardor, que ha començat a les 2:05 d'aquesta matinada i ens porta no una baixada de les temperatures, sinó al contrari. Pugen avui les temperatures, farà una mica més de calor. Ara al matí una mica de fresca. La roba d'abric, o si més no, la jaqueta o una camisa no fa cap nosa, però al centre del dia serà un ambient calorós perquè les temperatures màximes es tornaran a situar lleugerament per damunt dels 30 graus i de cara als propers dies encara poden pujar una mica més. Per tant, doncs, calor, que serà la protagonista de cara als propers dies, contrastada amb aquest ambient més agradable quan es pon el sol i per la fresqueta de primeres hores del matí. I com a mínim fins al proper diumenge no hi haurà canvis, per tant, avui també de cara a demà dijous, divendres i el cap de setmana, sol, temperatures altes de dia, però a primeres hores del matí l'ambient serà fresc.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Jordi, per la informació. 3 minuts i arribarem a 9:15 i el que farem ara és escoltar l'oferta de feina amb el Francesc Rueda, que el tenim ja a punt també. Quina és l'oferta d'avui dimecres? Francesc, bon dia i bona hora.
3: Hola, bon dia. Avui comentarem una oferta que ens arriba d'una empresa ubicada a Molins de Rei. Ens demanen un administratiu o administrativa per Departament d'Administració. Es busca una persona per treballar a jornada partida, 40 hores setmanals, de dilluns a divendres, de 8 a 1 i de 2 a 5. El contracte seria indefinit i n'hi hauria un període de prova i després indefinit. El salari al voltant dels 22.450 euros bruts anuals. Les tasques, les pròpies d'un auxiliar administratiu en l'àrea de proveïdors, accés a diversos portals, introducció de factures i altres tasques pròpies del lloc de feina. Es demana experiència mínima d'un any, català i castellà, coneixements d'ofimàtica i a nivell d'estudis una FPU o un cicle de grau mig com a tècnic en gestió administrativa.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per la informació, Francesc, que trobareu penjat al web clicfeina.cat. clicfeina.cat. Informar-vos que no tenim constància de cap defunció a aquesta hora del matí. I per últim, completem la informació de servei recordant-vos la farmàcia de guàrdia per avui dimecres, dia 23 de setembre. Avui és la farmàcia Lozano, que es troba al carrer Jacint Verdaguer, número 68, la farmàcia que trobareu oberta des d'ara a les 9 del matí fins a les 10 de la nit. Avui, farmàcia Lozano.

0: Divendres, i també en els darrers temps, les esventades, les bastoneres, s'han sumat també a la proposta i sortiran al carrer amb els grellers, que ompliran els carrers del centre vila, de ball, tradició i música, i que acabaran, com és habitual, amb un berenar popular. Hem volgut comentar-ho tot plegat amb la Gisela Santero, que és membre de les esventades, i ens explica què faran.
1: Ens anirem intercalant les cançons de grellers, les cançons de bastoneres, al llarg de tot el carrer Major anirem fent parades amb els balls més lluïts, també vindrà la colla infantil, llavors a les places doncs, podran ballar els petits, fins a l'Ajuntament, que també farem un ball així entre totes juntes, i després baixarem pel carrer de baix fins al Palau, que allà al pati del Palau serà on hi haurà el berenar, pa amb xocolata i suc, i per recarregar les forces.
0: Recordeu que la Cercavila començarà a la plaça de la Creu aquest divendres a 6:15 de la tarda. Parlàvem, com bé escoltàveu, amb la Gisela Santero de les Esventades. La colla infantil, per cert, que està formada per 8 joves de 6 a 12 anys, i el grup d'adults són 12 bastoneres. Aquesta serà la segona sortida, però, dels més petits. Fins ara feien un assaig a la setmana al pati de la Federació, i ara volen fer-ne 2 dies i estan assajant, en aquest cas, al pati de l'escola Pont de la Calera. Cercavila, per tant, de grellers i bastoneres i amb el berenar popular aquest divendres per donar el tret de sortida al cap de setmana, com dèiem, a partir de 6:15 amb inici a la plaça de la Creu. I de l'inici del cap de setmana ens n'anem cap a l'últim dia de la festa major, que serà el dia de Sant Miquel, en què hi haurà una cantada de veneres especial en homenatge al compositor local, enyorat Josep Maria Roglan. El grup Xicranda, ahir us ho explicàvem, farà un concert amb peces del compositor molinenc, compositor de sardanes i de veneres principalment, que ens va deixar l'any 2012. La formació, el grup Xicranda, aquest duet, ha editat un CD amb 9 cançons originals escrites pel mestre Roglan i farà un recital en el marc de la Festa Major, presentant-lo, aquest, al mestre Roglan. Ahir parlàvem amb el Guillem Pallaró, que és un dels integrants del duet Xicranda, ens explicava l'origen de la seva trajectòria, com va començar també la vinculació amb el músic molinenc i com ha culminat amb l'edició d'aquest CD que porta per nom el mestre Roglan i que ha editat Pickup.
2: La seva filla, la Gemma, que vam conèixer, i arrel d'això, després ella, al cap d'un temps, va trobar doncs això, un recull de partitures que el seu pare havia deixat guardades en un calaix i que ella un dia va trobar per casualitat, i vam tenir la fortuna, en Martí i jo, de que ens ho fes saber i ens va proposar si ens faria gràcia doncs, aprendre'ns-les, cantar-les i intentar com reviure-les, no? Hi ha 9 cançons que, bé, nosaltres en diem inèdites, no sé fins a quin punt. Jo m'imagino que en Josep Maria, com que tenia grups de veneres i feia cantades, segurament ell les havia cantat.
0: Paraules del Guillem Pallaró. Recordeu que l'actuació del grup Xicranda serà el dimarts de la setmana que ve, dia de Sant Miquel, a 8:15 del vespre, al Parc de la Mariona. I abans de seguir repassant més activitats de la festa, també fem un apunt d'esports per parlar del primer equip del Molins Club de Futbol, que comença la Lliga a segona catalana. Ha debutat l'equip en aquesta categoria. Les dues últimes temporades, recordeu que havien estat a tercera, i finalment van aconseguir pujar i recuperar la categoria a la qual no estaven des del 2024. Bé, el primer partit l'han perdut contra un rival fort, el Planadeu de Sabadell. El resultat final 2-0. Els rivals van marcar a la part final del partit. Al minut 87 marcaven el primer gol i al 93, ja en temps de descompte, van marcar el segon, fruit d'una errada dels molinencs. Ens ho explicava l'entrenador del primer equip del Molins Arrer Club de Futbol, l'Alberto Morales.
3: La primera part va ser una primera part molt igualada, on amb dos conjunts van tenir ocasions. Sí que és cert que el Planadeu va sortir molt fort. Els primers 20 minuts havia generat 3 ocasions molt bones, fruit del seu debut a la segona catalana, que era la primera vegada que estaven jugant a aquesta categoria, van sortir molt forts. A partir d'aquí, el Molins de Rei va començar a tenir més control del joc i va generar 4 ocasions també molt clares amb una pilota al travessany. A la segona part, el conjunt de Molins de Rei va ajustar molt més la pressió, vam tenir molta presència en camp contrari i vam generar ocasions, però no vam aconseguir el gol.
0: Paraules de l'entrenador del primer equip del Molins de Rei Club de Futbol, l'Alberto Morales. El proper partit de Lliga és aquest dissabte al

0: municipal Josep Raic a les 6 contra el Sallent. Continuem, passen 4 minuts i mig d'un quart de 9 del matí. Fem un repàs a l'agenda d'activitats. En el marc de la Festa Major, recordeu que avui tenim una activitat amb el club de CrossFit, el One Mile, que organitza l'activitat Mouta amb One Mile al Parc de la Mariona. L'activitat serà de 6 de la tarda a 7:45 del vespre, una sessió oberta a tothom, expliquen, per descobrir una manera diferent de moure's i entrenar. No cal experiència prèvia i diu que durant una hora combinaran exercici funcional, petits reptes i treball en equip. El CrossFit One Mile, que es troba al carrer Francesc Layret, molt a prop, doncs, del Parc de la Mariona. Activitat avui de 6 a 7:45 del vespre. Demà dijous, recordeu que hi ha la Nit Jove, que es celebrarà a la pista de la Federació Obrera a partir de les 6 de la tarda fins a 10:15 de la nit. Després d'uns anys de parèntesi, torna aquesta Nit Jove amb xerrades, tallers, sopar popular, glosa i música com a prèvia de Sant Miquel. Ho organitza Arran Molins. I dèiem, divendres hi haurà aquesta cercavila de grallers i bastoneres i el berenar popular, però també el divendres tenim una visita patrimonial a la Biblioteca El Molí, que ho acostuma a fer periòdicament. Serà 6:15 de la tarda i doncs és aquesta visita. Si voleu inscriure-us, podeu adreçar-vos a la biblioteca si és que encara queden places. Tenim també la proposta al Foment Cultural i Artístic, que ahir acollia el pregó, però aquest cap de setmana tindrà també forces activitats. En aquest cas, un tribut a Alejandro Sanz, serà a partir de les 8 d'aquest divendres, i després a les 9 tenim el correfoc de Diables i Bèsties amb inici a la plaça de la Vila, que organitzen el Cuc, els Diables de Molins de Rei, els Dimonis de Molins de Rei, l'Enxuscat. En parlarem amb tots ells i també amb els Amics del Camell de totes aquestes activitats de foc a partir de les 11 aquí al programa. El divendres es completa la programació amb concerts al Parc del Baix Llobregat, Los 80 Passajeros a les 10 de la nit i el grup local Rock Tàmbuls a la mitja nit, i tot això acabarà amb música amb DJ. Per cert, que de les activitats que us estem doncs destacant de Festa Major, també afegim una activitat de l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri del Canal, que celebren el Dia de l'Associació precisament aquest dissabte 26 de setembre a 7:45 del vespre a la plaça Vicenç Fernández, amb un concert de flamenc amb el Toni Rodríguez a la guitarra, Violeta Barrio a baile, José Córdoba al cajón i el David Sánchez al cante. Doncs aquesta és la proposta que fa l'Associació de Veïns per aquest dissabte 26 de setembre. I dissabte també, per cert, que torna a haver-hi doncs un remember del Xic Molins de Rei a la sala Bidisco, amb aquest vespreig de Festa Major, recordant doncs aquesta discoteca històrica de casa nostra. A cabina hi haurà el Josep Maria Puntes i l'Àngel Muñoz, com l'altra edició, que ja ens van acompanyar també aquí al programa. Tot això presentat pel Pere Puntes i amb actuació de Miss Mars. Entrades les teniu a bidisco.com. Del Foment, deixeu-me afegir que, a banda del tribut a Alejandro Sanz, que és a 8:45, per cert, el divendres, tenim també portes obertes per veure les millores al teatre, que val la pena, aquestes millores que s'han fet en aquests darrers temps, i podeu anar de 10 del matí a 1 del migdia. L'Hermenegil, el president del Foment, ens va explicar que millor treure l'entrada a través d'Entràpolis, que és gratuïta, però bàsicament per organitzar-se millor. Els grups es poden treure gratuïtament a través d'Entràpolis aquestes entrades de les portes obertes. I afegir que també el diumenge, dia 27, tindrem a les 6 de la tarda Impro Show amb la companyia Planeta Impro. I ara també volíem destacar la campanya que farà l'Associació de Venedors del Mercat Municipal. De seguida, a 8:45, trucarem amb el Xavier Sadurní, president de l'Associació de Venedors, perquè ens en doni més detalls. 6 minuts i arribarem a 8:45. Abans de tot això, però, anem a ampliar el focus. Informació general que repassem a través dels titulars de la premsa escrita. Roger Tuset, molt bon dia. Sí, quan vulguis, endavant. Bon dia i bona hora.
1: Sí. Sí, això funciona.
0: Ara, perfecte.
1: Ara sí, bon dia, Oriol. El periòdico, qui és portada, és Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, dient que triplicaran els pisos en rehabilitació fins als 3.000 anuals a partir, això sí, del 2027. La tinença d'armes no pot semblar més barata a Espanya que en altres països d'Europa, això també ho diu Collboni en aquesta entrevista que ja sembla una mica preelectoral, i volem, diu, la menor afectació possible als pisos que són davant la façana de la Glòria de la Sagrada Família, tot i que avui s'ha conegut també que amb enderrocar un edifici no és suficient per acabar la Sagrada Família. Hi ha més temes en aquesta portada del periòdico. El Tribunal Constitucional amnistia la malversació i acosta la tornada de Puigdemont. Junts exigeix al Suprem que s'anticipi i aixequi ja l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat. Trump justifica davant l'ONU la seva guerra contra l'Iran. Era el busca raons d'Orient, diu, i Catalunya planeja prohibir l'accés a la IA a l'escola fins als 14 anys. També Salvador Alemany deixa el patronat del Gran Teatre amb el desig de veure el Liceu Mar l'any 2032. A La Vanguardia també parlen de Trump, que es vanta d'afavorir la pau, però torna a amenaçar d'aniquilar l'Iran. Celebra com una victòria l'acord sobre Groenlàndia. Només Washington i els seus aliats podran fer inversions rellevants al territori àrtic, i Guterres alerta contra la intel·ligència artificial i contra l'agenda bel·licista de les superpotències. Sánchez demana a Rabat que expliqui què va fallar en el control de la frontera. I a Marroc, eleccions marcades per la desafecció juvenil. A Alemanya, el país de la Unió Europea més castigat per la competència de la Xina, i també parlant del Tribunal Constitucional que inicia el debat intern per aplicar l'amnistia a l'octubre. Entrevisten a Charles Spencer, historiador i germà de Lady Di, excepte a en Carles. No sé si la Diana va tenir un amor veritable, diu. I pla pels afectats de la Sagrada Família amb aquesta futura escalinata. També a les xarxes socials, Espanya és on més s'exposa als menors. Al diari Ara, el Constitucional avala l'amnistia total als líders del procés. La majoria del ple s'oposa a la ponència del conservador Macías, que negava el recurs de Turull. El president del tribunal farà la seva proposta el 6 o el 7 d'octubre a partir del recurs de Dolors Bassa. I Trump amenaça a l'ONU a aniquilar l'Iran. Els Estats Units i Dinamarca blinden, per cert, Groenlàndia. Els Estats Units construiran a l'illa de forma immediata dues noves bases militars i els seus avions podran sobrevolar-la i aterrar-hi on vulguin. Sense sanció a les agents que es van infiltrar en assemblees de mestres, la Sagrada Família urgeix Collboni a moure fitxa per l'escalinata i la crisi de l'habitatge frena la contractació a les pimes. Aquestes són les portades dels tres diaris que ara mateix són els que podem repassar.
0: I seguim 2 minuts i mig i arribarem a 8:45. Completem la informació general repassant també alguns titulars pel que fa als diaris digitals.
1: Comencem amb BTV, de fet ho publiquen tots els diaris, el que passava ahir al vespre. 3 ferits lleus per la caiguda d'una part del sostre de l'estació de Fabra i Puig de Rodalies. A fons del Departament de Territori han confirmat a BTV que aquest dimecres es mantindrà en tancar el tancament de l'estació i els trens no hi faran parada, com ja hem explicat a l'apartat dels serveis. Sembla que la setmana passada va ploure molt fort justament sobre aquesta estació i aquesta podria ser una de les causes que podien haver provocat aquest esfondrament parcial d'una part d'aquest sostre de l'estació de Fabra i Puig de Rodalies. Podeu llegir sencera la notícia a BTV i a altres diaris digitals. Hi ha més temes, lamentablement, de successos. Al 3CAT Info llegim que hi ha hagut un mort i 78 atesos en l'incendi d'una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès. Els bombers han extingit el foc i 13 persones han hagut de ser traslladades a l'hospital per inhalació de fum. Hi han participat 16 dotacions del sistema d'emergències mèdiques que s'hi han desplaçat per atendre els 80 usuaris i 6 treballadors que hi havia al centre. La víctima, que de moment no ha pogut ser identificada, s'ha localitzat a l'habitació on s'hauria originat el foc, situada a la primera planta d'aquest edifici de 4 pisos, situat al carrer Llerona. Les flames han afectat diverses habitacions. Això passava ahir a 11:15 de la nit, quan es rebien diverses trucades al 112 per avisar d'aquest incendi. I acabarem amb el Nacional, que explica que el Congrés ha retirat definitivament l'acreditació de l'agitador ultra i autonomenat periodista Vito Quiles, i el PP s'absté en la votació, que ha prosperat per la majoria del PSOE i de Sumar. Per tant, aquesta mesa del Congrés dels Diputats, amb majoria de PSOE i Sumar, decidia aquest dimarts retirar definitivament l'acreditació de premsa a l'agitador ultra Vito Quiles arran de 3 infraccions molt greus definides com a tals per la reiteració de sancions. Els 3 expedients corresponen a infraccions greus comeses el març passat, que estan relacionats amb obstruccions durant rodes de premsa i amb la difusió a les xarxes socials d'imatges obtingudes vulnerant les normes del Congrés establertes en el reglament de la cambra.
0: Ara mateix són 9:15 del matí.

0: Anem cap al mercat municipal perquè, com us dèiem, aquests dies de festa major, també l'Associació de Venedors del Mercat Municipal se suma amb aquesta campanya Aconsegueix el teu vermut al mercat. Anem a comentar-ho tot plegat amb el president de l'Associació de Venedors del Mercat, que és el Xavier Sadurní. Què tal, Xavier? Bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia i bona hora.
0: Com estàs?
1: Com estem?
0: Bé, home.
1: Bé, vosaltres?
0: Sí? Bé. Bé, sí, home.
1: Perfecte, la festa. Molt bé.
0: Escolta, aclareix-me d'entrada, sí, perquè poseu del 26 al 28 de setembre la campanya. I m'ha estranyat,
1: no,
0: oi?
1: La campanya és del 25 al 28.
0: D'acord.
1: Ja els cartells que ja hem fet són del 25 al 28. Després hi ha uns cartells petitets fets que vam fer-ho aquí al mercat.
0: Sí.
1: Aquests cartells petitets, aquests no són els oficials. Aquests vam fer-ho... I com que es vam equivocar, bueno, quan van fer l'impressió, van equivocar, pues per no tornar-los a fer aquests petitets, perquè això simplement era perquè la gent veia l'ampolla de vermut aquí sobre les parades.
0: Sí.
1: Però l'oficial, el cartell gran oficial que està penjat a darrere, a les xarxes, aquí a les... a les d'això, lluminoses d'aquí del Terraplè,
0: sí,
1: i
0: els
1: físic, és del 25 al 28. És a dir, que és divendres, dissabte i dilluns, perquè dilluns també tenim obert, perquè quan sí, clar, perquè el dilluns, quan els dimarts són festa, pel que sigui,
0: sí,
1: festa major o l'altre dia de festa, obrim els dilluns.
0: D'acord, perfecte, tot aclarit.
1: No tenim moltes, tothom no està al 100%, però
0: sí,
1: estem al 60% de parades obertes. Amb la...
0: És a dir, que obrireu dilluns al matí, eh?
1: Efectivament, dilluns al matí ho obrim.
0: Molt bé.
1: D'acord.
0: Ara hem aclarit les dates, però parla'm de la campanya, és a dir, en què consistirà doncs aquesta campanya del vermut.
1: Bueno, doncs mira, durant aquesta setmana, tot el que vingui a comprar, o el cap de setmana, doncs igual, durant la setmana, d'acord, fins al dia 28, igualment, entre inclòs, doncs fer una compra de 30 euros, ja sigui en una parada o juntant en diferents parades, d'acord, fent 30 euros, doncs aconseguiràs la teva ampolla de vermut. Vas, les canvies al lloc de sempre, que tenim habilitat sempre aquí al mercat, aquí al centre de on hi ha l'antiga parada de Cal Prió, doncs allà aconseguiràs per 30 euros, et donaran en vals de compra, clar, aconseguiràs l'ampolla de vermut.
0: Molt bé. Fins a exaurir les existències,
1: eh? Fins a exaurir existències, jo sempre. Perquè, clar, tenim una bona previsió, però... Depèn de la gent que vagi a buscar-la o d'aquella gent que va estar d'altres vegades a buscar una ampolla. Bueno, no passa res, ho tenim ja previst, d'acord? Doncs poden aconseguir aquesta ampolla de vermut per celebrar la festa major.
0: Molt bé. I els tiquets sempre a les parades associades, eh, Xavier?
1: Ah, efectivament. Sempre han de ser de les parades associades, perquè les parades associades doncs, no participen en les campanyes que fem aquí dintre del mercat de l'Associació de Venedors.
0: Molt bé. I aquesta campanya, recordeu, divendres, dissabte i dilluns...
1: I dilluns.
0: Amb aquests tiquets que aneu recollint, que han de fer una suma doncs, de 30 euros com a mínim, eh?
1: Efectivament.
0: Molt bé.
1: Des d'ahir, des de tota la setmana, doncs, aquests tiquets es poden anar guardant i vindre's a buscar... El qualsevol dia d'aquests, divendres tot el dia, dissabte al dematí i dilluns al dematí.
0: Molt bé, tot això per afegir-se a la celebració de la festa major. Per tant, deixem enrere l'estiu. Et volia preguntar, Xavier, com ha acabat funcionant totes aquestes setmanes d'estiu i la climatització que tant en van parlar també en el seu moment?
1: Bueno, la climatització funciona correctament.
0: Sí?
1: L'únic que tenim un problema, clar, com que teníem un problema anteriorment que no funcionava, ara tenim un problema que funciona... Massa bé, no perquè funcioni massa bé, sinó jo m'explico, d'acord?
0: Sí.
1: Mira, el problema de la màquina aquesta és molt vella, molt antiga, i no es pot anar pues, tocant, d'acord? No es pot vindre i... Vam fer unes proves fa uns dies enrere de programar l'estona que l'aire estigués encès, d'acord? I quan hi havia activitat, doncs que s'apagués, etc. Però què passa? Llavors l'endemà la màquina no s'engega. D'acord? Perquè aquesta màquina no es pot tocar, perquè està molt justeta, molt antiga, i llavors què passa? Doncs no funciona. Llavors què passa? Doncs llavors el que fem és doncs, mantenir aquest aire, que és una mica més fresc del normal, i més ara, que no fa les temperatures tan altes, i bueno, ens hem d'aguantar una miqueta més. Aquesta setmana ja ve el tècnic, que és un que entén que el va posar en funcionament, i aquest vindrà a retocar el que és la temperatura, doncs la temperatura ja més... hivernal, diria, i de les estones que l'aire pot estar encès. És a dir, ara tenim encès de l'activitat, des que s'obre el mercat fins que es tanca,
0: sí,
1: però després es regularà pues, moments, per exemple, que no hi ha ningú, pues, que vagi engegant, aparant, etc. Després això, quan sigui la màquina nova, que que aviat la tindrem, en aquest dintre d'aquest any ja la posaran, doncs llavors ja tindrem tot això regulat, tant de temperatura com d'estona, com de tot el que calgui fer. També aquests ventalls que tenim aquí dalt, que se van posar durant l'estiu, també retiraran ara, perquè clar, ja no fa aquelles temperatures de 40 i pico graus, i llavors donarà més lluminositat aquí al mercat, que tot això es van fer accions per poder pal·liar i baixar graus de la temperatura per al cap i a la fi és per l'estalvi energètic que podem tindre aquí. Ara, en aquests moments, funciona més de la compte, però després, en su moment, tot funciona correctament i tenim un tot d'accions previstes que s'han fet ja perquè no hi hagi la màquina nova.
0: Molt bé, doncs, Xavier, i per cert que ja he rebut també que a finals d'octubre, i en aquest cas en el Mar de la Castanyada, també fareu una altra iniciativa, una campanya com aquesta que estàvem parlant, eh?
1: Efectivament, nosaltres intentem, i crec que menys el mes de juliol i agost, doncs cada mes fer una campanya. I pel mes que ve doncs farem la campanya de la castanyada i Halloween, perquè també ens sumem a les modernitats, no? I s'ha de fer. Farem les dues coses juntes, d'acord?
0: Molt bé, però...
1: Fem una campanya.
0: Sí, digues.
1: Que és molt pràctica, perquè sí. Bueno, participaran totes les escoles i vindran a descanviar un dibuix que han de fer aquí al mercat. I canviaran, doncs, bueno, per castanyes o per carmels, perquè ells vulguin, d'acord?
0: Correcte. Bé, ja en parlarem en el seu moment. En tot cas,
1: sí, senyor,
0: que recordi la gent que poden aconseguir aquest vermut al mercat de divendres a dilluns, que tindreu obert el dilluns al matí, reunint una suma de 30 euros amb 3 o més tiquets de les parades associades, i us regalaran aquesta ampolla de vermut fins a exhaurir-ne les existències.
1: Efectivament.
0: Molt bé.
1: I que passin bona festa major.
0: Igualment, bona festa major per vosaltres, Xavier.
1: Molt bé.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Adéu-siau, bon dia, bona hora. El Xavier Sadurní, president de l'Associació de Venedors del Mercat Municipal, que ens ha acompanyat a aquesta hora del matí.

0: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
4: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
2: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
5: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
6: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
5: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
6: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
5: Això sí que és un bon invent.
7: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T jove o trucant al 012.
5: Ara entenc per què no pares mai per casa.
7: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Actualitat local, política, cultura, salut, entreteniment, divulgació, opinió, debat. Això i molt més al Bon Dia i Bona Hora de Ràdio Molins de Rei.
1: Continuem endavant al Bon Dia i Bona Hora d'aquest dimecres 23 de setembre. 4 minuts i seran 3 quarts de 9 del matí. És el moment d'escoltar les reflexions a l'apunt del dia. Avui dimecres acompanyats de la Laura Herrero Mas des de Madrid. Què tal, Laura? Bon dia.
2: Bon dia i bona hora a totes i tots. Us parlo des de Madrid, o millor dit, des de la ciutat que acull la residència europea d'una cantant colombiana, de la Lloba Mare. Sí, parlo de la Shakira. Va aterrar la setmana passada i des del divendres 18 fins al diumenge 11 d'octubre viure aquí. 12 concerts amb 55.000 assistents, és a dir, 660.000 persones en total podran gaudir de l'espectacle, o millor dit, de l'experiència Shakira. Ha començat ben fort. Hi he anat i l'he gaudit molt. La seva residència es troba a les afores de Madrid i ha convertit el que és l'Iberdrola Music en la seva ciutat particular, que rep el nom de Macondo Park. Un escenari dins d'una ciutat que pretén difondre la cultura llatinoamericana. Hi podeu trobar un museu amb una cua llarguíssima impossible d'accedir, una exposició de les seves vestimentes, les més icòniques, una garjola on et pots fer una fotografia i mentre passeges també hi ha espectacles de música amb grups llatins. Està bé si vas a passar-hi la tarda. També està bé gaudir de les ombres amb un beure a preu de ric. A 8:45 passades es fa fosc i de cop apareix ella, amb influencers o conegudes de torn que l'acompanyen fins l'escenari. Tots són dones, donant veu al nom del seu espectacle, Les Mujeres Ya No Lloran Tour. Llavors arrenca, barrejant els seus temes més mítics, amb de la Shakira amb el cabell negre, Si te vas o Inevitable, i les barreja amb els seus hits més actuals, passant per les cançons dels mundials, el Waka Waka i el Lai Dai, no hi podien faltar, i tampoc el mític My Hips Don't Lie. I a fe de Déu que no menteixen. Shakira fa una classe magistral de moure els malucs amb els seus 49 anys. També va haver-hi una convidada molt especial, Laura Pausini, amb qui va cantar Antologia. Les seves cançons, les de la Shakira, també fan un repàs de la seva vida amorosa. La relació més coneguda és la de Gerard Piqué i pare dels seus fills. I et fa connectar amb cadascuna d'elles. Acaba la nit amb el hit que va fer esclatar tots els cervells quan ho van deixar, la cançó amb Bizarrap, on detallava perfectament una cornamenta. I d'on sorgeix la frase del nom del tour, les mujeres ja no lloren, les mujeres facturen. I ho fa amb una lloba enorme sobre l'escenari com a senyal d'empoderament de les dones. I, de fet, també, els pocs discursos que fa, també s'hi refereix a aquest empoderament. Són 2:15, que es fan curtes, però que l'endemà les cames s'hi recorden i acusen. 2:15 d'una sessió de discoteca amb cançons de Shakira, perquè, clar, com sempre, o estàs al davant o el que veus és una Shakira en miniatura, però la sents i l'escoltes. El nivell d'adrenalina, com pot passar amb Bad Bunny, per exemple, és tan alt que surts d'allà i no recordes massa. Però sí tens aquella sensació d'haver viscut una experiència que queda al mòbil, que et queda al cos i també que et queda pel record. Amb aquesta reflexió us acomiado avui. Que passeu molt bon dimecres. Adéu, adéu.
1: Fantàstic. Moltes gràcies, Laura. Celebrem que t'ho haguessis passat tan bé i que acabis de tenir una molt bona setmana. A veure si ens retrobem també per aquí als carrers de la vila per la festa major. Pràcticament són 9:45 del matí. Tornem-hi al Santoral amb el Jesús Cardona. Què tal, Jesús? Bon dia i bona hora.
3: Bon dia, Oriol. Bon dia, oients. Avui, dimecres 23 de setembre, tenim tres sants: Santa Tecla, Sant Linus i Sant Pius de Pietrelcina. I comencem per la primera, Santa Tecla gloriosa, patrona de Tarragona. Fa un temps es buscaven sants per a oficis contemporanis i algú amb ocurrència va proposar Santa Tecla com a patrona dels informàtics. Malgrat que no hi ha relació entre la vida de Tecla i la informàtica, és innegable que el nom està molt ben trobat. Però Santa Tecla continua sent la patrona de Tarragona i la tradició es remunta al segle I amb els relats apòcrifs dels fets de Pau i Tecla, que expliquen que Tecla va sobreviure miraculosament a la foguera i a les feres. La tradició vincula la seva figura al pas de Sant Pau per Tarraco, la Tarraco romana. I l'any 1321 es van trobar les relíquies de Santa Tecla i s'han celebrat la seva diada sense interrupció des d'aquella data. L'altre sant del dia, com dèiem, és Linus. Tothom sap qui va ser el primer papa, que va ser Sant Pere, però ningú recorda el segon. I el segon, curiosament, és el sant d'avui, Sant Linus. I en tercer lloc tenim avui un sant contemporani, Sant Pius de Pietrelcina, conegut popularment com el Pare Pius. És una de les figures religioses més venerades del segle XX. Va néixer com a Francesco Forgione el 25 de maig de 1887 a Pietrelcina, un llogarret a la regió de la Campània. Un dels aspectes més intrigants i controvertits de la figura del Pare Pius van ser els estigmes que se li van aparèixer al seu cos el 1918. El Pare Pius patia al cos els dolors de la crucifixió i això va generar gran controvèrsia també entre les autoritats eclesiàstiques. Mentre alguns dubtaven de la seva autenticitat, al mateix temps es feien cues i cues inacabables de persones que volien confessar-se amb el Pare Pius. Els fidels acudien en massa a Sant Giovanni Rotondo, al monestir dels Caputxins, en aquesta localitat. En vida es diu que va realitzar curacions i que tenia el do de la bilocació. S'han escrit llibres i s'han fet pel·lícules sobre la seva vida. El Pare Pius va morir el 23 de setembre del 1968 i va ser canonitzat l'any 2002. Molt bon dia i moltes gràcies.
1: Molt bé, gràcies a tu, Jesús, com sempre, i que tinguis una bona jornada. 12 minuts i les 9. Fem un repàs a la programació de la ràdio nostra per avui dimecres. Quan acabem el Bon Dia i Bona Hora, i després del butlletí, podeu escoltar la remissió de l'Etapa Reina, el programa dedicat al món del ciclisme d'aquesta casa, amb el Lluís Àries, el Roger Castillo, el Sergi Soler i el Marc Vives. Serà fins la una del migdia, i a la una podreu recuperar, tornarem a emetre el pregó d'obertura de la Festa Major de Sant Miquel. Podeu escoltar la Míriam Cano de nou a la una del migdia, excepcionalment, perquè avui no tenim l'informatiu Molins de Rei al dia. De 2 a 3 tindrem les notícies en xarxa, de 3 a 4 a la migdiada, i aquesta tarda recordeu que tindrem a partir de les 5 el programa Fora Clitxés amb la Neus Pérez i l'Arlet Valls, com sempre, entre les 5 i les 6. De 6 a 7 tenim Serenó, l'Associació de Salut Mental del Baix Llobregat, que ens acompanya cada dimecres a aquesta hora, amb el Jaume Vidal al capdavant per fer el programa. A les 7, Obrint Camins, el programa que comparteixen la presentació l'Àngel Beumala i l'Anna Ribas. De 7 a 8, Obrint Camins. A les 8, Generació Xic, amb el Toni Ramoneda. A les 9 tenim la cita amb els Joves en Antena, amb el Conrad Font al capdavant i el seu equip de col·laboradores, encapçalat per la Lia Artís també. A les 10, la cita amb la Fermina Recio, quan comença la nit, fins a arribar a les 11, i completarem la programació de 11 a 12, com sempre, amb la remissió, la repetició de la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora, que farem d'aquí una estona. A mitjanit connectarem a Micat FM. Fins demà, a les 7 del matí, que tornarem amb la programació pròpia d'aquesta casa, amb la selecció de sardanes que ens ofereix el Pere Paissa amb el seu programa La Tenora. Continuem. De seguida saludarem a la Sílvia de Pares, però abans anem a fer un repàs a la programació televisiva. De tot el més destacat d'avui, n'hem fet un resum. Això és el que ha resumit el Roger, quan vulguis.
4: Com sempre, ens fixem en el cinema que podem veure avui a la televisió en obert, com a
3: Doncs primera informació que us oferim. A les 10 de la nit tenim Zona Prohibida, Avimat, una pel·lícula de Sophia Banks amb Jason Clarke, Michelle Monaghan, Jay Courtney i altres actors i actrius. És el 2022, americana d'acció, dura una hora i mitja. A.B. Trent, analista de la CIA, s'uneix a l'equip de la Ciutadella, una base ultrasecreta del desert de Jordània. Allà s'hi confinen i s'interroguen terroristes perillosos per trobar el culpable de l'assassinat de la seva filla i el seu marit. La segona proposta també és a les 10 de la nit a Warner Televisió. És una pel·lícula basada en un videojoc, Assassin's Creed, de Justin Kurzel amb Michael Fassbender i Marion Cotillard. És una producció d'uns quants països, Amèrica, França, Regne Unit, Hong Kong, Taiwan i Malta. És d'acció, òbviament, del 2016 i dura dues hores. Una revolucionària tecnologia que desbloqueja els records genètics permet a Calum Ling viure les aventures del seu ancestre Aguilar. A les 11 de la nit, una mica abans, el 33, The Kid, de Vincent D'Onofrio, amb Jake Shore, Leila George, Chris Pratt i Dane Dian. També Ethan Hawke, un western del 2019, americà, que dura 1 hora i 40. El jove Rio es veu obligat a travessar el sud-oest dels Estats Units per intentar salvar la seva germana del seu despietat oncle. Pel camí coneixerà el xèrif Pratt Garrett, que està perseguint el seu propi enemic, que és el malfactor Billy el Nen, Billy el Niño de tota la vida. També a les 11, Factoria de Ficció, Wolfgang, de Javier Ruiz Caldera, Miqui Esparvé, Jordi Catalán, Àngels Gunyalons, Anna Castillo, Berto Romero i algun altre actor i actriu. Una producció espanyola del 2024 que dura dues hores i és un drama. El Wolfgang, un nen de 10 anys amb un coeficient intel·lectual de 152 i un trastorn de l'espectre autista, es veu obligat a viure amb el seu pare, el Carles, a qui no ha vist mai, després de la sobtada mort de la seva mare. El Carles afronta el repte amb ganes i voluntat, però el Wolfgang no suporta el seu desordre ni la seva desorganització. I l'última proposta, també a les 11:04, és la tercera part de Transporter, d'Olivier Megaton, amb Jason Statham, Natalia Rudakova, François Berlin, Robert Nipper i Jérôme Crave, entre molts altres. Una coproducció, com heu deduït, francesa i americana, en aquest cas també ucraïnesa, del 2008, d'acció. Però 1 hora i 40, la Corporació de Gestió de Residus Internacional EcoCorp ha adquirit els drets per operar una instal·lació ucraïnesa. Abans de poder importar residus tòxics que després es descarregaran als emplaçaments escollits, cal que obtinguin la documentació necessària signada i validada pel ministre de Medi Ambient, Leonid Vasilev. Amb això acabem aquest repàs al que és el cinema i anem a veure què ens programen les cadenes de televisió pel que fa als seus programes. A les 10 tenim la nova temporada, segona d'aquest concurs Soc i Seré a Televisió de Catalunya, amb 100 aspirants dividits en dos equips que competeixen per demostrar qui en sap més de Catalunya. El primer repte proposa una particular gimcana de banderes on han de posar a prova els seus coneixements sobre els municipis catalans. A la prova eliminatòria, tots dos equips presenten versions corals de dues habaneres molt conegudes davant d'un jurat format per la Nina, la Laura Andrés i l'Arnau Vilà. Només un dels equips continua en la competició i aconsegueix endur-se els primers 10.000 euros, mentre que 50 aspirants queden eliminats, tot i que n'hi ha uns quants que reben una carta misteriosa que els ofereix una segona oportunitat per seguir en el concurs. Això serà a les 10 a Televisió de Catalunya. A la mateixa hora, el 33, ens programen la Renaixença amb el Peyu, que dedica el capítol d'avui a un objecte imprescindible pels adolescents que volen decorar l'habitació amb pòsters dels seus ídols i aborda amb humor el pànic de trepitjar una xinxeta descalç enmig de la nit. D'altra banda, l'espai rep la visita de Guillem Remisa, poeta i cantant que comparteix el seu talent i la seva particular manera d'entendre la música. Això serà a les 10 al 33. A les 11, dues propostes. A la 1, El túnel avanza i gana, que arriba a la gran final amb 8 participants disposats a lluitar pels 150.000 euros de premi. Els finalistes enfronten nous duels on cada resposta i cada elecció estratègica doncs els poden canviar el destí. L'emoció augmenta mentre els concursants
4: esforçats arrisquen els guanys per avançar i deixar enrere els seus rivals. Això serà a les 11 a la 1 i a la mateixa hora, Antena 3, la Messa. El nou lliurament d'aquest programa d'actualitat aprofundeix en les històries més rellevants que marquen l'agenda social i fa servir recursos tecnològics del plató per contrastar testimonis i analitzar detalladament les dades més reveladores. De què tractarà avui? Doncs no ho sabem, no tenim aquesta sinopsis. Només un apunt més, i amb això acabarem, a 11:45 a Televisió de Catalunya, quan acabi el Soc i Seré, hi ha el programa País d'Altura, aquesta sèrie documental que està a la temporada 1, a la Costa Brava. El programa recorre la Costa Brava més enllà de les cales i els paisatges de postal, la tramuntana, els artistes, els pirates, els rucs catalans i la figura de Dalí formen part d'aquest territori ple d'històries i racons singulars. Aquest viatge descobreix una Costa Brava autèntica i sorprenent. País d'Altura, Oriol, a 11:45 a Televisió de Catalunya.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Roger. Tot això ens hem situat a 4 minuts per arribar a les 9 del matí.

0: La recomanació cultural. Els dimecres parlem de sèries i ho fem acompanyats de la Sílvia de Pares, que és la conductora juntament amb el Jordi Roca del programa d'aquesta casa No ho entenc, que la podeu escoltar els dijous de 5 a 6 de la tarda. Ara l'escoltem recomanant-nos una sèrie. Què tal, Sílvia? Bon dia.
1: Hola, hola. Aquesta setmana fem un salt al món dels superherois amb The Umbrella Academy, una sèrie de 4 temporades repartides en 36 capítols que explica la història de la família més disfuncional i amb superpoders de la televisió. La trama arrenca amb un fet ben estrany. 43 dones d'arreu del món donen a llum simultàniament el mateix dia i la mateixa hora, sense que cap d'elles hagués passat cap signe d'embaràs abans. La panxa els hi surt del no-res i de sobte es posen de part. Llavors, un excèntric milionari, en Reginald Hargreaves, n'adopta alguns d'aquests nadons i els cria en una acadèmia de superherois. Escoltem el tràiler.
2: En octubre de 1989, 43 mujeres de todo el mundo dieron a luz. Ninguna de esas mujeres estaba embarazada al comenzar el día.
3: ¿Cuánto quieres por él?
4: He adoptado a 6 niños, dotados de capacidades que superan lo ordinario. Os presento la Umbrella Academy.
5: ¿Alguien quiere decir unas palabras?
6: Era un monstruo.
7: Todo lo que rodea a nuestra familia es de locos. Siempre lo ha sido.
8: Oye, ¿esa es mi falda?
9: ¿Qué? Oh, tengo fresquito el paquete.
7: Me alegra ver que todo sigue igual. Al saltar en el tiempo y quedar atrapado en el futuro, ¿sabes qué vi? Absolutamente nada.
10: ¿Cuándo se supone que pasará?
7: En 8 días. Hay alguien ahí fuera para impedir que vi el apocalipsis.
11: Necesitamos toda la fuerza de la academia.
10: Bingo.
11: ¿Por las hermanas? Por las hermanas.
7: Levanta, nos vamos.
9: ¿A dónde?
7: A salvar el mundo.
9: Ah, a eso.
1: La història està basada en el còmic creat per Gabriel Ba i el cantant de My Chemical Romance, Gerard Way, i barreja acció, comèdia i drama amb una banda sonora molt marcada i no té por a fer coses rares. Viatges en el temps, línies temporals, personatges que canvien de cos... Res és previsible en aquesta sèrie. Com a cares conegudes, veureu a Elliot Page, la que va fer Origen, o Kate Walsh, la Addison d'Anatomia de Grey, o Megan Mullally, actriu de Will and Grace. El tancament d'aquesta sèrie va tenir una recepció una mica dividida entre la crítica i el públic, però tot i així compta amb nominacions als Emmy i s'ha guanyat un lloc destacat dins del catàleg de superherois de Netflix. Personalment, a mi m'ha agradat molt la sèrie, sobretot la primera i la segona temporada. Crec que són magnífiques i és una mica una cosa diferent respecte al que estem acostumats a veure en qüestió de superherois. Després es desinfla una mica, però et queda la cosa de voler acabar-la perquè vols saber com conclou la seva història, perquè tot i que la trama sigui fluixa al final, t'enamores dels personatges i de la seva evolució en la sèrie. Són 4 temporades per enganxar-t'hi de valent, amb capítols d'uns 50 minuts. Ja ho sabeu, The Umbrella Academy a Netflix és la recomanació de la setmana. Adéu, adéu.
0: Molt gràcies, Sílvia. Són les 9, ara tornem.
12: Notícies en xarxa.
13: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Ho hem sabut fa una estona, una persona morta en l'incendi declarat aquesta nit en una residència de l'Ametlla del Vallès. Per saber quina és la darrera hora de tot plegat, connectem ara amb el nostre company, el Jordi Roig, de Ràdio Silenci. Jordi, què en sabem de tot plegat? Bon dia.
14: Bon dia. Doncs una persona mort i 11 han quedat ferides menys greus en un incendi que ha cremat aquest dimarts a la nit fins a 8 habitacions a la residència Vallparadís, a l'Ametlla. L'avís ha arribat cap a 11:45 de la nit al centre, que està localitzat als afores del poble, al peu de la carretera de l'Ametlla a Llerona. Segons el Servei d'Emergències Mèdiques, l'incident s'ha tancat amb 71 persones afectades ateses pels sanitaris entre residents i treballadors. L'alcalde de l'Ametlla del Vallès, Jan Santaló, ha donat més detalls de l'afectació entre les persones en declaracions a la xarxa.
15: L'última hora és la confirmació malaurada d'aquesta persona que ha acabat perdent la vida en aquest malaurat incendi i l'optimista recuperació de tota la resta que es troben actualment ingressades.
14: A banda, l'incendi ha deixat 60 persones amb afectacions lleus que no ha calgut traslladar. En una primera intervenció, els bombers, com a mesura preventiva, han desallotjat totes les persones de la primera i la segona planta. I, segons els bombers, a la tercera també hi ha arribat una mica de fum. Amb el foc apagat, els bombers treballen per acabar d'extingir punts calents i ventilar.
13: Gràcies, Jordi. Estarem pendents. Bon dia.
14: Bon dia.
13: I també un home ha resultat ferit crític i un altre de lleu després d'una explosió d'un dipòsit de gas en un hotel de Vilanova de la Muga, per alada aquesta matinada. L'edifici, una masia de planta baixa i dos pisos, ha patit danys estructurals greus i bona part dels tancaments han col·lapsat. El SEM ha traslladat l'home ferit crític a l'Hospital Vall d'Hebron i el ferit lleu a l'Hospital Trueta de Girona. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà en aquests moments a partir de les 9 al Parlament per donar explicacions sobre l'error en l'informe PISA després que Catalunya exclogués el 23% dels alumnes de la mostra per sobre del 5% màxim recomanat per l'OCDE. L'error fa que els resultats catalans no es puguin comparar amb els d'altres territoris i va provocar crítiques de l'oposició i la comunitat educativa. La consellera Esther Niubó, recordem, va destituir la secretària general d'Educació i va anunciar també tres expedients disciplinaris. La compareixença arriba enmig del malestar dels docents i després de diverses vagues. Illa també ha convocat els grups parlamentaris a una cimera educativa aquest mateix divendres. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Bàscara deixa un carril tallat en sentit França. A banda també una avaria a l'A2 al Papiol, deixa un vehicle al voral i a banda també hi ha retencions a l'A2 i la C55, a Abrera, a la B23 al Papiol, a la C32 a Gavà, a la 71 Viladecans i també a la C59 a Caldes de Montbui. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de la línia R3 no circulen entre Puigcerdà i La Molina.
3: Notícies en xarxa.
6: Passen 3 minuts de les 9 del matí.
3: Informació local.
6: Continuem repassant actes de la Festa Major, avui dimecres, a la tarda, de 6 a 2 quarts de 8 del vespre, al Parc de la Mariona, Mouta amb One Mile, una sessió oberta a tothom per descobrir una manera diferent de moure's i entrenar durant una hora. Es combinen exercici funcional, petits reptes i treballen aquí per un ambient, diuen, divertit i de comunitat. També especifiquen que no cal experiència prèvia. Us podeu inscriure a onemilecrossfit.com, que és qui organitza aquesta sessió de Mouta amb One Mile. De cara a demà dijous, es recupera la nit o vespre jove a la pista de la Federació Obrera. Hi ha dubtes amb l'horari. El programa de la Festa Major diu que és de 4 a 2 quarts de 10 de la nit, però a l'Instagram d'Arran, qui és qui organitza, els horaris varien. Per tant, ho hem d'aclarir. Després d'uns anys de parèntesi, torna aquesta històrica nit jove de la Festa Major de Molins de Rei amb xerrades, tallers, sopar popular, glosa i música com a prèvia de Sant Miquel per construir espais d'oci alternatius a organitzar Arran Molins. De cara ja a divendres, a 5:45 de la tarda, hi ha la cercavila de grallers i bastoners i berenar popular, els grallers i les esventades, ompliran de música i danses els carrers de la vila en el tradicional cercavila de grallers que culminarà amb un berenar popular. Es farà al pati del Palau aquest berenar. També hi ha una visita patrimonial a 6:45 de la tarda d'aquest divendres a la biblioteca El Molí, que organitzen la biblioteca i la regidoria de patrimoni per conèixer l'antiga fàbrica Ferrer i Mora a través dels espais de la biblioteca. També el Foment Cultural i Artístic a les 8 del vespre fa un homenatge a Alejandro Sanz, a soles con Alejandro Sanz, un tribut, un homenatge íntim i emocional a l'obra d'un dels artistes més influents del pop espanyol. Entrades a entrepolis.com. A les 9 del vespre, també del divendres, a la plaça de Catalunya, corre foc de diables i bèsties amb les colles de foc de la vila i les seves convidades. Hi participaran de Molins de Rei el Cuc, els Diables de Molins de Rei i la grupa Els Dimonis de Molins de Rei i l'Enxuscat. I també a les 10 de la nit, concerts al Parc del Llobregat. A les 10 de la nit, a los 80 Passajeros, que és una banda que ofereix un viatge en directe pel millor pop rock i espanyol dels anys 80 i 90. I també a Rock Tàmbuls a les 12 de la nit, aquest grup amb presència molinenca, amb prop de 2 dècades d'experiència als escenaris i amb profundes arrels de la nostra vila, que és sinònim de potència, diversió i festa en estat pur. Un repertori ple de grans èxits del pop, pop rock català, internacional i clàssics de totes les èpoques, per totes les edats. Serà a les 12 de la nit i quan acabi Rock Tàmbuls, ja per entrar a la matinada, al Parc del Baix Llobregat hi haurà també sessió de disc jockey. I acabem aquest bloc d'informació local amb la farmàcia de Guàrdia, la farmàcia oberta avui fins a les 10 de la nit. És la farmàcia Lozano, al carrer Verdaguer, número 68.

0: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap La Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de La Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
1: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
3: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
2: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
3: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
2: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
3: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
4: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
5: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
1: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

0: La cançó del dia, amb Gerard Capdevila.
1: Hola, bon dia. Doncs avui és un dia de grans efemèrides musicals. En primer lloc, no me'n vull oblidar, tot i que no és la cançó del dia, però avui, 23 de setembre, es compleix el centenari del naixement de John Coltrane, aquest renovador, aquest innovador de la música jazz del segle XX, portant-la cap a llocs nous, forçant-la fins a llocs nous i fins i tot donant-li una dimensió espiritual. El que us recomanaria, jo no sóc un expert en jazz i tampoc és que sigui la meva música de capçalera, però us recomanaria el seu àlbum, Love Supreme. Però el que deia, avui són molts efemèrides, avui és 23 de setembre, avui és l'aniversari de The Boss, de Bruce Springsteen. I aquest 11 de setembre passat, a part de la nostra diada, sabeu que s'ha commemorat el 25è aniversari dels atemptats de les Torres Bessones de Nova York. I per això us porto avui, per diversos motius, aquesta cançó que donava títol al disc The Rising, aquest ressorgiment, que va ser l'any 2002, diguem que el Bruce Springsteen va inaugurar aquesta nova etapa, aquesta etapa més final que va ressorgir també ell mateix com a artista, sobretot a Europa, però també als Estats Units, sent un símbol de la renaixença i de la banda sonora de les classes populars americanes, jo diria fins i tot agafant una mica el relleu més elèctric, més rocker, el relleu una mica de Bob Dylan. Doncs us deixo aquí amb The Rising i vinga, va, ressorgim tots amb aquest setembre i endavant. Una abraçada!

0: Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: La Samar El Ansari també des de l'estudi 1 de Ràdio Molins de Rei. Què tal, Samar?
2: Molt bon dia.
0: Bon dia, bona hora. L'Antoni Bonilla, bon dia, Antonio.
3: Molt bon dia.
0: Ricard García, bon dia, bona hora.
4: Bon dia.
0: I Toni Ramoneda.
5: Bon dia.
0: Bon dia, bona hora. Sigueu tots benvingudes i benvinguts en aquesta nova tertúlia. Abans d'entrar en temes més generals de la Festa Major, ara em dèieu, Ricard, bé, la Samar ho ha vist tot aquest cap de setmana.
2: Sí,
0: motius de feina. Des de la Crida fins a l'últim acte del diumenge.
2: Fins ahir. Fins al pregó d'ahir.
0: Molt bé. I el Ricard, que em deies que vas anar a veure...
4: En Rauxa. Grup aquest que va trucar...
0: D'Alta Baix.
4: El diumenge, sí. D'Alta Baix, exacte. Curiós, molt original i una iniciativa molt sana.
0: Molt bé. I tu que t'ho has vist tot, doncs, Samar, alguna cosa que vulguis...
2: M'encantaria destacar el gran pregó que va fer ahir la Lídia. Em va agradar moltíssim. De
0: fantàstic.
2: Fet, em vaig apuntar un parell de frases que em van agradar molt, perquè va fer... Bueno, per la persona que no l'hagi sentit, doncs va lligar una miqueta, no?, aquest sentiment de fer poble, aquest sentiment de comunitat, doncs amb la seva experiència de vida aquí a Molins de Rei, i després també ho va lligar una miqueta amb l'actualitat política i l'auge de l'extrema dreta.
0: Que ha fet, de fet, un assaig, ella.
2: Correcte.
0: Es mengen els gats, parlant de l'extrema dreta.
2: I va dir dues frases que em vaig apuntar, que em van agradar molt, no?, que una va ser que l'alegria compartida val la pena precisament per defensar la vida en comú, i després també va dir que cap lloc no és realment nostre si no som capaços de compartir-lo, no? I aquestes idees, doncs, barrejades amb ara mateix, amb la Festa Major, amb tota aquesta idea de Festa Major, em va agradar moltíssim, em va semblar molt acertat, i crec que és un bon missatge per anar més enllà d'aquests dies de festa.
0: Mm-hmm. Molt bé.
3: Sí, sí, m'agrada aquesta frase.
0: Sí.
3: Perquè penso que una de les coses que he pensat jo, que m'imagino que també vosaltres, no és que això sigui diferent, que la Festa Major, en comparació amb la Fira de la Candelera, perquè hi ha dos events importants aquí a Molins, que la Festa Major és un event més molinenc, no? I que convidem a la gent a que vinguin a compartir la nostra festa. En canvi, la Fira, la Candelera, és algo que es fa perquè la gent vingui a veure-la. I està fet no només pel Molins, sinó també pensant en els altres, no? I això és algo que m'encanta, aquesta frase també, que comparteixo. El lloc per compartir és molt maco, i per què no Molins de Rei compartir-lo amb gent que hi ha de fora.
0: Bé, seria compartir també, per tant, Fira i Festa Major, tu vols que vinguin amics teus a veure...
3: Bueno, per començar, jo cada vegada, a mesura que vaig fent anys, les multituds com que no m'agrada, m'agobien bastant.
0: T'agobien, eh?
3: Sí, sí, sí. Aleshores m'ho prenc d'una manera més relaxat. Amb 20 i pocs anys jo era d'anar davant del camell i tota la festa. A mesura que vas complint anys, ja te'n vas allunyant del camell d'alguna manera i gaudeixes de com gaudeixen els altres d'alguna manera, no? Uh-huh. Però sí, sí, jo, a mi la Festa Major... la trobo com més íntima. Uh-huh. Més íntima a l'hora de dir, bueno, passo amb la meva família, veure alguna cosa, algun pregó, alguna d'allò, però és algú molt relaxat. En canvi, la Candelera, com que ja ve de gent, si ve gent de fora, doncs vinga, va, anem a prendre alguna, a fer uns vins, saps, és una miqueta més diferent, no sabria com explicar, no trobo les paraules ara mateix per explicar el sentiment, no sé si m'esteu entenent el que estic dient. No?
5: Com a mínim, la Fira el que és més concentrada. Perquè...
3: Sí, clar, també és veritat.
5: Potser ens estem passant una mica, no sé si
0: ens estem passant una mica de tants dies de festa.
5: A veure, la Festa Major és per Sant Miquel, que és dimarts que ve.
0: Sí. No ens oblidem que és dimarts que ve.
5: Clar, és dimarts que ve, Sant Miquel és dimarts
0: dia que ve. Dia patró.
5: Vam començar el dia...
0: 18. Divendres 18.
5: 18. Quan s'acaba això?
0: Dimarts 29.
3: És que així... Collons.
0: Fins quan ha de durar?
3: Toni, a Sant Fermín es queixen que és només una setmana, tio.
5: No. Però vull dir que Sant Fermín sempre ha sigut una setmana. Aquí era el Sant Miquel i el cap de setmana que quedava més proper. És a dir, si és dimarts, doncs es començava aquest divendres que ve.
0: Sí.
5: Dissabte, diumenge, dilluns i dimarts tornava a ser festa. S'acabava.
0: D'acord.
5: La cosa. Ara hem començat, no el cap de setmana abans, no. Dos caps de setmana abans, i tenint en compte que és dimarts... Oh, hòstia, ja aquí som, arribem a l'altre cap de setmana. Clar, no són...
1: Ja, o Nadal.
5: Clar, és que ens enganxarà tots sants pel mig, vull dir... Que està bé, eh?
0: Que
5: fer coses està bé, no?
0: Fent amics.
3: Bueno, es deixa anar, eh?
4: Home, però això ens podrien explicar el per què, la veritat, perquè potser, per, no ho sé, per connectar una mica amb la metròpoli, amb la Mercè, no sé per què.
0: La Mercè és del 23 al 27.
4: Clar, vull dir que... Sí. Quatre dies.
5: Això.
4: Quatre dies.
5: Ahí voy. Sempre històricament un cap de setmana a la Mercè i el cap de setmana següent a Sant Miguel.
4: Sí,
5: era la festa major de Barcelona i el cap de setmana

0: Següent a la festa major de Molins.
1: Ara coincideixen.
0: I tant.
2: Sí, no, sí.
0: Nosaltres comencem molt abans que la Mercè i acabem molt, molt després.
3: El que sempre s'ha fet abans, perquè des de que visc aquí, que són 25 anys, ja, era la cursa.
2: Sí,
0: sí. No, cursa, sempre, sempre.
2: No, no sempre, però sempre fa molts anys que s'ha avançat.
3: Sí, sí, sí, però ara ja és la cursa,
4: jove,
3: és el xumet, és el camell, és el tall del serrell del camell, és tot.
0: Aquesta també podríem entrar, si voleu.
2: Com tu vulguis.
0: No. Que abans també el camell sortia el dissabte a Festa Major i les matines del dia 29.
2: Doncs també, és que és el que fan, no?
0: Bueno, ara tenim això. Ara
2: això són activitats paral·leles.
0: Ha sortit el correcuit infantil, ha sortit el serrell, ha sortit la mirem-li el barruguet al camell. Mirem, potser també...
2: I algú, Toni, et pot escoltar i dir, home, aquest noi que no vol festa, que vol viure amargat. No.
0: La festa està molt bé. Dic que no sé si al final ens seguirem trobant més motius de festa, que està bé, eh?
5: Però... Està bé. Una de les raons pot ser la gran quantitat de gent que treballa en les coses civils, no? I que quan arriba aquests dies s'aprofiten per recollir a través de la venda de la cervesa o del que sigui, van captant diners.
0: Jo potser és més a les barres de la fira, precisament, que parlàvem abans. Eh? Les barres d'entitats a la fira és un molt bon lloc per pagar les temporades d'esports.
4: Sí.
0: De...
4: Molt bé. Sí. És molt social, a més. Però jo penso que és més ser una algú per compartir. Ho dic, no ho dic perquè ho faci jo, sinó ho visc amb el meu fill, que és molt festa major, molt molinenc, que en molts sentits, no? Però ells tenen su festa particular amb els seus amics, vull dir que s'ho fan d'alguna manera ells, i comparteixen la festa major d'una manera molt particular entre aquests amics. Ja són 40, vull dir que són, i els diuen correpisos, vull dir que van de pis en pis a prendre alguna cosa i tal, amb un carretó, amb música, vull dir, es fan la festa ells mateixos, no?
2: Correpisos, eh?
4: Sí, bueno, però això ho fan ells, és privat, que ho fan ells.
2: Sí.
4: No és que estic dient aquí a Molins, esteu convidats, no? Jo no sóc ningú.
2: No
4: sóc ningú per convidar ningú, perquè no és ni meu, eh?
0: Jo he fet una...
4: Però que ho fan ells per ser la festa major i d'alguna manera com per gaudir de la festa major.
0: No, sí, gaudir segur, perquè si fem números, 40, dius que són 40.
4: Sí, ara més o menys.
0: Que van a 40 cases. No. Hosti, són 40 cerveses, anant bé, eh?
4: No, 4.
0: Sí, t'ho has de passar segur.
4: 4 cases, però home... Però estem parlant de... Estem parlant d'un divendres que l'endemà no treballes, pues, home...
0: No, 40...
4: Anem a dir una frase, diguéssim, progre com nosaltres, una miqueta piripi, pues, evidentment, ja està bé.
2: Per entendre'ns, Toni, tu et semblaria el més normal que demà passat divendres hi hagués el pregó, o tret de sortida, i fins dimarts, dia de Sant Miquel.
0: No,
2: amb alguna activitat paral·lela, però bàsicament que es concentrés més els dies. Per entendre'ns una mica...
0: Potser ho estava exagerant una mica. Sempre el pregó també, el pregó de la fira, és el cap de setmana anterior.
2: Sí.
0: I sempre durant aquella setmana prèvia hi ha hagut, doncs, no sé, exposicions, alguna xerrada, alguna cosa que es vinculava amb la festa major, que podria no haver-hi estat perfectament, però que ja que per dates quedava allà, doncs... Ara aquí el que dic és que ja comencen activitats de festa, concerts, correguites, hosti, un tot de coses, no? La pena escalada que organitza els de l'etapa reina de la casa, per parlar de la comunitat nostra, no? Doncs que era una cosa que feien fora i que s'ha anat integrant dins de la festa major. Hosti, molt bé fer tots aquests actes. Només apuntava la cosa de que una festa major que sempre era de 3, 4, 5 dies, ara estem amb un parell gairebé... O sigui, tenies un cap de setmana pel mig i ara en tenim dos que no siguin tres.
4: Mm-hmm. No, alegria que és festa major,
6: sí.
4: Eh?
6: No, i sí, i la part positiva que té la festa major és que, a diferència, com heu dit, de la Candelera és un aparador perquè vingui tothom a veure coses. Aquí et trobes a tothom d'aquí de Molins. Vull dir, vas l'altre dia diumenge, doncs, anaves a veure la rauxa, miraves les cadires, mira aquesta. Et passes pel carrer mirant les activitats i veritablement la gent és d'aquí.
4: Sí.
6: Que això no és ni bon ni dolent, simplement que ve de gust, no? Ve de gust trobar-te aquesta gent.
4: Sí.
6: I a nivell d'anècdota és molt graciós, perquè a més la gent surt a gaudir la festa d'aquesta manera.
4: Exacte.
6: Una de les meves filles, no diré quina, però el diumenge anava a celebrar amb un vermut que hi havia a la cursa. I dic, però tu corres o la teva parella corre? Diu, no, anem a fer el vermut perquè hi ha la cursa. Veritablement, la gent ho viu, no? Sí, la gent ho viu. Sí, exacte.
2: I d'aquests 25 anys que deies que tenim aquí a Molins de Rei, Ricard, et va sorprendre alguna cosa en especial? De la festa major, eh?
6: Ah, de la festa major. De major, perquè si no...
2: De Molins de Rei segurament tindríem...
6: El primer que em va sorprendre van ser les 3 hores dels pastorets que tu hi eres, i la meva filla amb 3 anys aguantant allà. Vull dir que està molt bé, eh? Vull dir, això és el record que tinc. El primer any de viure a Molins, és a dir, hem de veure els pastorets.
2: Sí.
6: Hi va unes pastorets amb la meva filla gran, que tenia 3 anys, i va aguantar les 3 hores, jo també, m'agrada molt el teatre, i me'n recordo de tu.
2: Correcte.
6: I de la fira, no. De fet, clar, jo vinc de Sants. Sants també hi ha barri. A més, a nivell de sociograma, jo penso que no trobaria moltes diferències amb Molins. A Sants és molt variat i molt així, no? I es vivia així, també. El que passa és que quedava difuminat una mica per Barcelona, però els carrers ho vivien d'aquesta manera. Clar, com sabeu, a Sants els carrers són cada carrer és un món, no? Aleshores, això és diferent. Aquí és el poble, no? I està bé la varietat. Jo ara enyoro... que va haver un moment en què van fer el nostre barri, la Granja, aquells concerts que tu podies seure aquells turonets de gespa, un concert de jazz o el que fos, i era molt agradable, no? Perquè podies seure en cadires i tal, però allò era molt així, molt British, no? De seure els turonets, sols faltava ja doncs, el pícnic i les escopetes i veure el concert.
2: Sí.
6: Si ho tornessin a fer, ens agradaria molt als grangers.
1: No, res, que jo només li volia dir al Toni que si 10 dies de festa major et semblen molt llargs...
0: No, jo no he dit que em sembli llarg.
1: Bueno, però s'ha deixat...
2: Entreveure, eh?
1: Sí. No, a Badalona tenim les festes de maig, que l'any passat van començar l'1 de maig i van acabar el dia 30.
2: Veus?
0: Però és que això no fa més que obeir el nom. Les festes de maig.
1: No, per tant, perquè són per Sant Anastasi, que el Sant Anastasi és el dia 11. Llavors, el dia 11, la nit del dia 10, fem la cremada del dimoni, exacte.
0: Però com es diuen les festes?
2: De maig.
1: De maig.
0: Quan duren?
1: Un mes. Però és horrorós. És horrorós.
4: Falten 10 dies.
1: És horrorós,
4: I encara ha de començar el dia 1, eh?
1: Sí, a mi m'encanten, però és horrorós.
0: No, 10 no, l'1.
1: No, l'1 de maig.
4: Ah, l'1 de maig, comença.
1: Mira, és que ho estava buscant ara mateix perquè dic, no me'n recordo si van començar el dia 3 o el dia 1, però el dia 1 ja va començar amb la planta del dimoni, festa de les migues, amb un concert, i si anem fins a, ja, bueno, el 30 de maig amb la cursa popular, una festa, maig en dansa, la parada de l'escorxador batacana, llavors, bueno...
6: De la festa de les migues pot ser interessant, eh?
2: Bé, però en tot cas hi ha molts dies que només hi ha una activitat, Toni, per exemple, en el transcurs d'aquesta setmana avui tenim una activitat, demà una altra, és a dir, moltes entitats van confegint i s'agrupen amb aquests dies.
0: El fort de les activitats, evidentment, està el cap de setmana.
2: Aquest que vindrà, sí.
0: I el passat.
2: I el passat.
0: S'ha anat ben farcit.
2: Sí.
6: I el que és cert és que també hi ha municipis on hi ha la festa major d'hivern i la d'estiu.
2: També.
0: Sí. La nostra festa major d'hivern seria la Candelera.
6: Exacte. Exacte.
0: Sí, és cert.
2: Bé,
0: és cert.
2: Doncs mira...
0: Tenint en compte que, a més, no gastem el segon festiu.
6: Cert.
2: No gastem, eh?
0: Cert. No, quins són molt de no gastar. Molinencs.
2: Bé, ha sortit un bon debat aquí, eh? No m'ho pensava pas, això de la festa major. Abans, fora del micròfon, us ensenyava diverses notícies del mòbil. N'hem parlat en moltes ocasions aquí, i sobretot en aquesta tertúlia. Però avui a La Vanguardia, és que ho lligarem tot, Vanguardia i Periòdico publiquen notícies també cosines germanes. El diari La Vanguardia fa un reportatge sobre els perills de la sobreexposició de la infància. Els riscos de pujar fotos dels nens, diu, el depredador sexual està a l'aguait. I és que Espanya és el país europeu on s'exposen més els menors a la vista de tothom. Diu a la Celeste López de La Vanguardia, nens somrient a la platja, menjant, jugant, llegint, ballant, petits amb altres... petits cantant, dormint, bufant, bufant espelmes pels seus aniversaris i pels aniversaris d'altres, Nadal, festivals infantils, casaments, excursions... Diu, un de cada quatre pares i mares espanyols, estem parlant, comparteixen les fotografies de vida dels fills a internet. Una xifra superior a la mitjana europea que se situa en el 20%. El 95% dels pares no havien demanat permís als fills abans de publicar-les. Aquestes són algunes de les dades de l'informe que porta per nom Créixer a l'aparador digital, claus per prevenir el sharenting o sobreexposició dels nostres fills a internet, elaborat per Aldees Infantils. L'informe recorda que els nens i els adolescents tenen dret a l'honor, a la intimitat, a la pròpia imatge i a la protecció de les dades personals. La difusió de moments íntims o incòmodes sense el seu permís pot provocar vergonya, malestar, pèrdua de confiança i conflictes familiars i dificultar la construcció de la identitat, com assenyala aquest treball. Diu, a les imatges difoses pels adults s'hi afegeixen les dades que recopilen assistents virtuals, joguines intel·ligents, rellotges connectats, aplicacions i plataformes educatives sobre les veus, les ubicacions, els hàbits, les preferències i els patrons d'aprenentatge. Combinada aquesta informació pot configurar un perfil molt detallat de cadascun que es fa servir per personalitzar continguts i publicitar, allargar el temps d'ús i influir en decisions de consum, com detalla el treball. I la sobreexposició no procedeix només de mares i pares, altres familiars, centres educatius, campaments, clubs esportius, mitjans de comunicació, administracions i entitats privades també poden difondre imatges de menors. Ha alertat, per tant, aquesta entitat, el Dies Infantils, de l'anomenat sharenting institucional, i recorda que cap finalitat informativa de comunicació o de màrqueting no es pot situar per damunt de la protecció de la infància. Tema interessantíssim aquest. Publicar una imatge implica perdre part del control. Encara que el perfil sigui privat o el missatge sigui temporal, el contingut pot descarregar-se, capturar-se, reenviar-se, reutilitzar-se per crear perfils falsos, fer-se servir en situacions de ciberassetjament o aportar informació útil pel grooming, contacte d'adults amb menors a internet mitjançant enganys amb finalitats sexuals. Fixeu-vos quantes coses, quants elements a partir d'aquest informe que segueix, però m'aturo aquí. Com ho veieu?
4: Bueno, si...
2: Antonio, que he vist que prenies notes.
4: Sí, bueno, a mesura que vaig parlant vaig prenent nota perquè no s'oblidia una miqueta què és el que volia dir, no? Evidentment, són dues coses diferents el que hem parlat, eh? O sigui, una cosa és l'ús del mòbil dels nens,
2: que sí,
4: i una altra és...
2: Hem...
4: I aquesta parlant. I una altra és l'ús excessiu dels pares a penjar foto dels seus fills. Són dos conceptes diferents, tot i que van lligat amb la informàtica.
3: Si una és l'ús del mòbil que fan els nens, i aquest és l'ús dels nens que fem al mòbil.
2: Sí.
4: Jo penso que aquí hi ha, evidentment, aquí una mancança d'educació de cara als pares, per a una sobreexposició dels propis pares per dir en tot moment què és el que estan fent quan estan gaudint les vacances, ahir, anat avui, aquí... Necessita... Hi ha molta gent que necessita això. I no ho entenc, la veritat sigui dita. O sigui, que la gent digui, no sé, gaudeix el que, de la muntanya, del que sigui, no cal que facis la foto i ho pengis ràpidament a xarxes socials perquè estic aquí. Què guanyes amb això? Jo, i això, honestament, no ho entès. Jo fa molts anys, però dir, mai, molt poc, vaja, puc penjar una cosa, una foto de les meves vacances, ningú sap on he estat, ni vull que ho sàpiga. Vull dir que és la meva vida privada, no? Vull dir que no entenc aquesta sobreexposició, no? Clar, quan es parlava aquí a l'article, no? Demanar permís dels pares als nens. Quan és un nen petit, demanar permís com és una miqueta subjectiu.
2: Correcte, sí.
4: Ara, si ja estem parlant d'un nen o una nena de 15, 16 anys, doncs que no es vol veure amb aquella fotografia allà. Aquí ja, tot i que sigui menor d'edat, sí que entenc que s'hauria de comentar, de parlar i no penjar-ho sense cap mena de... Perquè aquí ja comencem... Amb aquest tipus d'edat és començar, d'alguna manera, a ser més problemàtic la cosa amb el fill o la filla, vull dir que... Però sobretot penso jo que és una educació de cara als pares que haurien de tindre.
5: Hi ha una derivada d'això, per això, és quan les fotos les fan els mateixos nanos. I les passen a internet o amenacen o fan xantatge, vull dir, de tot. És que és complicat controlar-ho tot això.
2: Sí.
3: Molt.
2: Ricard.
3: Els adolescents, sobretot, i els preadolescents, aquestes imatges que comparteixen, en molts casos és curiós perquè ho fan de manera secreta envers els pares. És a dir, que tenen aquests perfils d'Instagram públics que ensenyen quatre tonteries i tenen el perfil on allà, que és, sembla una mica el dark web,
2: sí.
3: On passa de tot i que els pares no tenen accés, és a dir...
2: Tot i que tenen control parental.
3: Clar, vull dir, jo al cap dels anys he entès que les meves tres filles tenen compte d'internet i d'Instagram que posen doncs les espardenyes aquelles o quan van fer ballet o quan van jugar a futbol i després tenen un altre compte que posen coses que jo no sé però que entre elles saben. I a vegades es posen a parlar i diuen sí, perquè aquell di... I jo, quin? No, si no, no sou, jo no he vist res. No, és que no està aquest compte, està l'altre, no?
2: Ah.
6: però també arriba, és a dir, això es fa públic, no? I això és un problema. I jo penso que és com hem, fixeu-vos que tot és educacional a nivell social, és les famílies que fan fotos dels fills, quan el fill fa 15 anys, com fa 10 anys, que allà doncs una història d'aquestes Instagram amb 50 fotos del nen, el meu tresor, mi tesoro, mi querido, i tot de fotos i tal, aquestes fotos es queden allà, és a dir, fer públic on estàs i on vas és una cosa molt més subjectiva, vull dir, si t'agrada la fotografia i et veus un lloc maco, pots voler-la compartir, però veritablement els nens és material sensible. I tant siguin petits o grans, vull dir, quan sí, sí. volen o no volen ells, que són qui es queden sí, exposats.
0: Aquí, en aquest estudi, hi ha un parell o tres de coses que a mi em fan tremolar una mica.
2: A veure...
0: Per una part, hi ha el de tenir diversos perfils, però això són coses que els nens o adolescents tenen el seu perfil que els pares ni saben ni han de saber. I, però això ja ho fan des d'una edat en la que poden decidir, no sé si lliurement, i amb prou informació, però decidir fer certes coses. Això estem parlant d'adolescents...
6: Sí, 16, 17, 18...
0: Sí. 13, 14, sí. L'edat mitjana sí, de sí. començar a tenir mòbil és als 10 anys, això vol dir que n'hi ha que el tenen molt abans, si aquesta és la mitjana. Però jo crec que l'estudi no parlava tant del que pengen els propis nanos,
6: sí.
0: públic o no públicament, sinó de l'ús que en fan els pares
2: sí,
0: de les criatures.
2: Sí, sí, sí. sí.
0: I el que diu... Infantiles, sí. és que els pares no han demanat. Home, algun pare pot tornar-se això dient sí, però com que el nen té 2 mesos i mig no va contestar.
2: Ah.
0: Jo li vaig demanar permís i el nen no va contestar, per tant m'autoritza. És que clar, arribem a un detall d'això que...
2: Sí.
0: I després estem posant la pressió, la culpa sobre els pares que pengen contingut amb imatges de nens, que després gent... Segurament no. Gent malalta, pedòfils, gent que fa coses dolentes, sobretot amb criatures, les pugui fer servir. Hosti, un moment. El culpable és el pare? O és un... d'allò que, no, diguem, aquestes hores no es podria dir per antena, que agafa imatges de criatures... O a vegades, malauradament, les mateixes criatures i els hi fa coses que no cal dir. Vull dir, hòstia, no culpabilitzem o diguem, és que clar, és que la famosa frase de Torrente, no? La culpa és de los padres que d'això. No, hòstia, no, el que està fent coses dolentes és el pedòfil. El que ha d'anar a la presó d'una punyetera vegada és el pedòfil. Els pares... pengen fotos, sí, però això diguem que és el mateix quan penges hòstia, que me'n vaig aquest cap de setmana, em vaig a esquiar i per tant, se sobreentén a la casa estarà sola perquè podeu entrar i feu el que vulgueu.
4: Oh, sí, sí, bueno, és veritat.
2: Un son. Samar.
1: A veure, jo aquí, bueno, són moltes coses, sí. M'agradaria dir moltes coses, però bueno,
2: organitzaré
1: una miqueta, sí, organi. Començant una miqueta pel que deies, Toni, dèiem que la culpa li tirem als pares, no? Quan realment la culpa la té un pedòfil, i això és veritat. El problema és que un cop nosaltres pengem una fotografia a les xarxes, perdem completament el control de què passa amb aquesta fotografia, perquè encara que tu tinguis un perfil d'Instagram amb 20 seguidors, estigui un perfil, sigui un perfil tancat i tal, bueno, jo he vist captures de pantalla de ai, mira, que ha pujat a la nena, no sé què, que maca, i que aquesta imatge comenci a rolar per grups de WhatsApp, encara que siguin de família i de més. Llavors, en el moment en el que tu penges la foto, perds aquest control. Llavors, aquest nen té dret a tenir una intimitat, és a dir, aquest nen, perquè tothom ha de conèixer la seva cara. Jo conec nens de companyies meves que anaven a classe, a l'institut, que són una miqueta més grans que jo i de més, que no els he vist en persona en la vida, i que sé on viuen, a quina escola van, on van de vacances, si tenen germans, si no tenen germans, els amics que tenen, la cara dels amics... Hòstia, no, és veritat, i crec que tot això també se'ns ha anat una miqueta de les mans en el moment en el que també hem normalitzat que perfils amb moltíssims seguidors hagin arribat a penjar en directe a YouTube, a Prime Video a través de documentals i de més, fins i tot els parts de les criatures en directe. És a dir, uf, és necessari veure aquest moment, no? Els primers instants de vida d'una criatura i que ho puguin veure milions de persones. No sé, jo abans ho comentava abans aquí amb l'Antonio i estava dient que hi havia una dona, una activista que es diu Medianoche a Instagram, que aquesta dona precisament parla del sharenting i dels perills que té el sharenting i dels que encara no som conscients perquè tenim tan normalitzat el tema de les xarxes, tenim tan normalitzat compartir la nostra vida que no ens adonem de la perillositat que té i que hi ha estudis que demostren que la majoria d'imatges que agafen els pedòfils precisament no són imatges dels nens a la platja on tinguin poca roba, sinó que són imatges normals. És a dir, és molt... no sé, a mi és que m'ha esclat el cap, però és que són imatges normals. Llavors, tu pots penjar una fotografia aparentment de la teva filla, la teva neboda, el teu nebot, m'és igual, amb 3 anys que s'està menjant unes pitos, i potser aquesta imatge, que és la més innocent del món i que l'has penjat sense cap tipus d'intenció ni bona ni dolenta, sinó simplement una foto del nen, acaba a una xarxa de pedòfils perquè no pots arribar a controlar fins a on arriben aquestes imatges. Clar. Llavors, hòstia...
0: Però és que avui en dia ja, i més amb
1: l'IA... És molt complicat.
0: Amb l'IA, sí. Molt difícil controlar res, perquè tu pots posar una foto, doncs el que deies, ben, la més normal del món, i amb l'IA te la manipulen, resulta que estàs fent la pitjor de les fatxories que puguis imaginar. I llavors dius, bueno, hosti, què és real i què no és real?
1: Jo el que jo crec és que no som conscients de fins a on poden arribar... Bueno, fins a on podem arribar a través d'internet i a través de les xarxes. Hi ha un joc que es diu el Roblox, que és un joc on juguen molts nens petits, que té una versió online i és un dels jocs on més pedòfils hi ha. O sigui, és una barbaritat. Intenten parlar amb els nens petits fent-se passar doncs, per nens de 8-10 anys i doncs aconsegueixen que els enviïn fotos. Hi ha moltíssimes denúncies. Si mireu tot el tema del Roblox, és una barbaritat. Hi ha moltíssimes denúncies i encara continuem amb el joc obert i continuem amb les mateixes. És a dir, no s'ha fet res. Llavors, ostres, què hem de fer, no? Què hem de fer? Som vulnerables. Li comentava abans a l'Oriol, a l'Aitor, el meu nòvio, li van hackejar l'altre dia l'ordinador. És una persona de 30 anys a qui li han hackejat l'ordinador, li han agafat tot, però és una persona que ara mateix, o sigui, pot... té unes eines... és a dir, pot posar una denúncia i ser conscient de què li han robat i què no. Però un nen... Hòstia, és que li hackegen el mòbil, les xarxes socials, els pares, i aquest nen mai sabrà on han anat a parar les seves imatges. És a dir, si tu com a adult més o menys ho pots tenir controlat, de què t'han robat i què no, però, bueno, un nen, si li roben els seus pares, es pot trobar d'aquí a 15 anys imatges seves. Vés a saber on... i vés a saber què han fet amb elles. Llavors, ostres, és que a mi em sembla un tema peliagut.
6: Jo crec que tot això, com tot, fixeu-vos que sempre som al cap del carrer, és educacional.
2: Sí.
6: És a dir, estem en un moment en el qual la nostra societat vol ensenyar, tothom vol ensenyar el que fa, què feliç que és, què veu, què menja, què toca, què fa. Jo m'incloc.
2: Home, aquests esmorzars que penges...
6: Exacte,
2: cara, a veure,
6: exacte.
0: Llavors jo m'inclouré els esmorzars, potser.
2: No sé si són del teu agrat. No. Digues.
6: Aquests, mira, jo baixo dilluns i dijous vaig a Barcelona per coses meves, sí? Per jubilat. Sí?
0: Les obres són més xules.
6: I aleshores, la gran majoria de vegades, després faig un recorregut pel centre, soc molt barceloní i també
2: m'hi puc
6: cuidar. I aquests dies el que veus és a part de que està ple de turistes, i vull dir que el català no sempre enlloc, i el castellà poquet també, però veus la necessitat que té la gent d'exposar-se. Doncs abans d'ahir mateix vaig veure pel carrer del Bisbe dues persones, dues noies, posant fotos, que els feien fotos, suposo que per Instagram, que estaven arrepenjades a la paret amb l'arc aquell del carrer del Bisbe, que jo no sabia si era una foto turística o és que anàvem a fer pole dancing, perquè el posat que era, dir, veritablement et cal... Bueno, per què ho dic, això? Perquè això són judicis de valors que segurament tots sis ens posaríem d'acord, no? El problema és que això és una cosa que hem d'anar treballant, la societat, i veient si cal o no cal, però el límit és quan hi ha fets delictius i quan hi ha perill. Aquí sí que és quan s'han de prendre mesures I s'ha de dir a les famílies, tu, si vols, fes-te una foto al carrer del Bisbe posant-te com si anessis a fer pole dancing. Però vigila el que fas amb el teu fill o la teva filla, perquè és que avui és molt inquietant això que heu dit abans fora de micròfons, sí. De que no és que un pedòfil en molts casos, o una pedòfila en molts casos, no busca una foto on hi hagi nuesa o actes sexuals, a vegades simplement un nen jugant al parc.
1: Sí.
6: Clar, això és terrible, perquè aquí és on veus que aquella persona que es fa fotos menjant un gelat a la Barceloneta o aquí al Terraplè posarà la foto del fill a la platja tranquil·lament o al parc, i que sàpigui que segurament amb ell menjant-se un cucurutxo no passarà res a Instagram, però que amb el fill sí. I això és on hem d'incidir. Per tant, totes aquestes famílies que pugen avui en dia, gent jove i tal, se'ls ha d'educar. Se'ls ha d'educar. I això és institucional i social.
1: Jo també crec que jo soc d'una generació que vam créixer... just...
6: molt jove.
1: No, sí, però que vam... que vam créixer amb l'inici del Facebook, amb l'inici de l'Instagram, amb l'inici del Fotolog, del Metroflog i de totes les pàgines que n'hi havia de penjar fotos i de penjar la teva vida. Llavors, nosaltres vam aprendre a penjar la nostra vida i a pujar cada cosa que feia. Més a dir, jo me'n recordo abans que sorties amb la càmera, et feies 500 fotos i pujaves les 500 sense cap tipus de filtre al Facebook el dia següent. I, clar, com li dius a aquesta generació que ha pres així, que mai ha tingut límits, no? Qui està conscienciat, molt bé, però qui no ho està, com li dius i com li expliques els perills que pot tenir això, no?
6: Clar.
1: I, ostres, és que és molt complicat. És molt complicat quan tu tens tan normalitzat el fet de, ah, com a mi no m'ha passat res, doncs jo pujo fotos, les porto pujant fins a, des de que tinc, jo què sé, 13 anys o 14 anys o 15 anys, m'és igual... Com paro ara, no?
2: Conviu aquesta notícia, perdó, anem avançant amb una altra, que es feien ressò els companys de RAC1, d'un jove de 14 anys. Ara parlem de l'ús del dispositiu mòbil, de tenir mòbil. Un jove esportista, estudiant universitari, primer, amb el cap ben posat i addicte al telèfon mòbil. Diu, la vida del fill de Pere Gomés es va anar complicant quan va aparèixer l'smartphone. L'any passat hi va arribar a passar 14 hores enganxat i va acabar necessitant ajuda psicològica i psiquiàtrica i fins i tot medicació per apaivagar l'ansietat. Això ho destacaven ahir els companys de RAC1, que evidencia la importància de regular, i anem aquí a un altre dels temes importants, els usos de les pantalles a favor del benestar psicològic i físic dels menors. La Generalitat ha elaborat una guia de recomanacions a partir de l'anàlisi de gairebé 700 estudis i informes internacionals i ha avisat que l'ús de les pantalles causa danys irreversibles als menors. El mòbil va arribar a la vida d'aquest noi als 14 anys per pressió social, perquè diu que l'edat d'accés al primer smartphone en general és de 10, pràcticament 11 anys, i dels 14 als 18 anys ja s'hi estan pràcticament 5 hores al dia connectats. Doncs va arribar als 14 anys aquest noi, i tot i que al cap de 3 mesos va acabar, diu, estampat contra una paret, i van descobrir moltes coses de la seva quotidianitat, diguem, perquè era addicte habitual de videojocs, vaja, del Fortnite, per ser més exemples, i va passar sense mòbil, d'acord, però llavors enganxat als videojocs, i llavors n'hi van lliurar un que només podia fer i rebre trucades, però reconeix això que li va crear al seu fill era un problema d'integració, diu, era el rar, només tenir un mòbil, només de poder fer trucades, perquè se li va treure tot el que seria la connexió amb internet. Però a partir d'aquí doncs van descobrir aquesta addicció, 14 hores al dia, atenció, important. Anem doncs a la regularització. Creieu que sí que hi hauria d'haver una edat mínima per tenir un telèfon intel·ligent, d'aquests amb dades i per tant de...
0: Potser el problema és el nom, Li estem dient telèfon a un ordinador que portes a la butxaca.
1: Sí.
0: Perquè un telèfon per fer trucades, el primer que vaig tenir jo era per això.
2: Sí.
0: Podies fer trucades. Era un telèfon per trucar per telèfon.
2: Bàsicament.
0: Ara el que portem és un ordinador amb una capacitat enorme, amb una connexió a l'exterior, que per tant t'obre totes les portes del món, i a més, si vols, pots parlar per telèfon.
2: Sí.
0: Com una funció més de les que té.
2: Sí, sí, sí. Efectivament. Sí, sí. Antonio.
4: No, jo en aquest sentit haig de dir que estaria més o menys d'acord amb limitar una miqueta l'edat per tindre accés, tot i que sigui un... fer una, un pas o dues enrere amb la, la situació actual, entre cometes, no? Perquè cada vegada més el fer scroll és, per la gent que no entengui, vas passant...
2: L'escroll infinit aquest.
4: L'algoritme d'aquest scroll genera que la persona que ho estigui fent que sigui addicta a contínuament voler informació cada vegada més, més ràpida i més sovint. És més, l'anunci o el vídeo que tu fas està cada vegada més, hi ha estudis que ho diuen, tu abans necessitaves aproximadament 10 segons per connectar. Si no connectaves amb els primers 10 segons, directament no li interessava a ningú. Avui han passat de 10 segons a 1 segon. Si tu amb el primer o segon sí. no impactes amb el que tu vols dir o el que sigui, directament passes amunt. O sigui, la gent d'avui, sobretot la gent jove, tenen molt poca paciència en el sentit, si m'impactes, m'impactes, m'impactes. Què passa? Que estan passant contínuament anunci o vídeo o qualsevol persona que faci un missatge, sigui publicitat o no, cada segon estan veient un algoritme diferent amb un impacte completament diferent. I això genera addicció a contínuament fer scroll pantalla rere pantalla.
5: Sí, jo vaig llegir no fa gaire que un mòbil d'aquests, un smartphone, era molt més potent que els ordinadors que van enviar el primer home a la Lluna.
3: És cert, és cert. És cert.
4: Sí, sí, així és. Així és.
3: Brutal.
4: Així és.
1: Bueno, de fet, fa uns anys, i ara que m'han recordat ara, ara que parlaves, Oriol, de tot el tema de veure si s'hauria de limitar sí. l'edat, es va intentar fer com smartphones per nens. És a dir, que estiguessin com capats, que estiguessin limitats i que només tinguessin doncs, X funcions. És a dir, una funció de geolocalització pel fet de que els pares puguin tenir doncs, localitzats els seus fills, funció de trucades i com un internet com molt, molt, molt capat. I jo crec que aquella idea es va quedar allà, perquè jo no he tornat a veure mai més cap tipus d'aquest mòbil. De fet, la meva germana va tenir un quan tenia 11 anys, una cosa així, perquè com els meus pares estaven separats, doncs la meva germana i jo doncs, tenien sempre un telèfon, perquè si no es localitzàvem amb un, doncs ens podien localitzar qualsevol de nosaltres dues. I jo no he tornat a veure...
3: Això és voluntat política.
1: Res, o sigui, no he tornat a veure mai cap més... I el que sí que... Acabo ja ràpid. El que sí que us volia fer són dues recomanacions. La televisió basca va fer fa un parell d'anys un documental, bueno, va fer dos, que es diuen Generació Porno i Generació Click. Estan a Amazon Prime i són superinteressants. Tenen com quatre capítols... Sí, tenen com quatre capítols cadascun, em sembla, i parlen sobre, precisament sobre aquests riscos no, que tenen tant les pantalles com bueno, les pantalles i la relació que tenen els menors amb les pantalles. I és molt fort tot el tema de... tant el de generació porno, de com s'influencien els nens al voltant del tema de la violència i el sexe, i després del de generació click. A mi una de les imatges que més em va cridar l'atenció va ser un moment que agafen, els hi posen un casco a una nena que està llegint i a una altra nena que està jugant a un videojoc, i flipes amb per on s'activa el cervell quan un nen està llegint i quan un nen està jugant a un videojoc, i la diferència és abismal, és increïble, i jo doncs us el recomano moltíssim perquè, bueno, jo me'l vaig tragar en dues nits, és a dir, me'n vaig posar els capítols i en dos dies me'ls vaig veure.
4: Molt bé. Ara hi ha una llei que volen aprovar, a mi s'ha de llegir la lletra petita, evidentment, però la llei de protecció de menors en entorn digital, jo penso que sí, en principi està previst que menors de 16 anys no tinguin accés a internet, i això has d'implicar a totes les xarxes i els canals d'accés que tu puguis tindre. I és una manera de poder intentar controlar d'alguna manera tota aquesta tasca. Però, bueno, hem de veure... Hem llegit molt...
0: Això sortirà per llei, però això va per llarg, mínim un any, una mica, el triarem. El que sí que s'està obligant és a les grans empreses de contingut, ja sigui Meta... que al final és qui domina, sí. Instagram, sí. WhatsApp, i sí que amb menors se'ls ha obligat i ells estan d'acord, comptes privats per defecte, hi haurà comptes que, o sigui, si ets menor de 18 anys, tots els comptes estaran privats, no els podràs tenir obert, apagada nocturna, no podràs seguir veient-los, i sobretot una altra de les coses, aquest scroll infinit, tampoc no hi serà per evitar justament aquesta dependència de vull més.
4: Exacte.
0: O sigui, arribaràs segurament a veure el que puguis veure, el que t'interessa, de les teves amistats o el que sigui, però no ho hagis vist tot, s'ha acabat, i ja no tens més contingut fins que no d'això. I tots els contes, ho estava mirant aquí justament al mòbil, lògicament, però els menors de 16 anys no podran obrir un compte propi si no haurà de ser un compte sempre vinculat al dels pares.
4: Als pares.
0: Clar, tot això al final també va lligat amb com demostres, perquè això al principi que deies a sa mare, al principi de Facebook era molt fàcil, tothom deia que havia nascut 10 anys abans i s'ha acabat.
1: Jo em vaig fer el primer compte de Facebook, jo tenia 13 anys, havia sortit feia 2, una cosa així, i et demanava 14, i bueno, pues vaig posar que tenia 14 i ja està.
2: Ja està.
3: El que passa és que fixeu-vos que estem parlant de coses que ja s'han intentat fa temps, és a dir, tu quan toques software, com toques programari, Hi ha iniciatives, però la iniciativa aquesta sabem perfectament, tenim milions d'exemples amb els quals els adolescents simulen edats, a vegades amb la quiescència dels pares, vull dir que això passa. Jo penso que tirant una mica cap enrere, que és el que deies tu, Samar, és que s'ha d'anar amb una voluntat política de tocar els terminals, tocar els maquinaris, inhibir l'entrada de segons quines pàgines web, depèn de quins... Això ja vam parlar l'altre dia, és a dir, es podia fer que els mòbils, quan entres a un centre educatiu, quedi capat segons quina emissió de quins programes, que per força els generadors de programes els hagin d'etiquetar d'una manera amb metadades, que quedi automàticament prohibit veure'l, visionar-lo a segons quines parts. Llavors,
0: però és que sempre anirà... El que vol fer mal, o el que...
3: Evidentment.
0: Sempre va un pas per davant.
3: Però fem-ho més difícil.
0: Si acaben sortint aquests mòbils, o si tenim aquests mòbils que deia la Samar per criatures amb jocs totalment innocents, i no parlo de la serpa aquella dels Nokia, però un joc en el que hi ha una certa interacció, seguirà sent molt fàcil que algú que vulgui accedir a aquests menors i pugui accedir i pugui fer-se passar per un altre menor i treure el que vulgui treure.
2: A tot això, el periòdic avui publicava que la comunicació via pantalla redueix les ocasions i el temps que abans es dedicava a conversar en persona.
3: Sí.
2: És una reflexió interessant.
0: O a llegir un llibre.
2: Aquesta mimba oral afecta especialment els joves i condueix a una societat més aïllada, polaritzada i pobra en patrimoni lingüístic, perquè diu que cada vegada parlem menys i la parla quotidiana perd 300 paraules a l'any. Poca broma, eh? Les tecnologies confonen, diu, connexió amb vinculació, i aquesta requereix presència, que és el més important, és el que estem fent ara mateix aquí, eh?
3: El transport públic qui surt perdent són els llibres, i els bars, i les granges, i les cafeteries qui surt perdent és la parla. Tu vas a qualsevol cafeteria d'aquí Molins, i veus
2: fem un exercici
3: de 5 o 6 persones que veus que estan joves i no tan joves, que estan amb el mòbil i no parlen exactament. I si tu vas al metro de Barcelona o a la Renfe... La Renfe sí que la gent parla perquè es lamenta, no? Però vull dir, si vas a Ferrocarrils...
4: Es queixa.
3: Si vas a Ferrocarrils, veus de cada 10 un en llibre. I quan el veus, això és orgàsmic. Perquè, veritablement, dius, que bé, no? Està llegint, però la gran majoria està...
2: Tots amb el mòbil.
0: Es perd la parla i es perd l'idioma.
3: Totalment.
0: I ja no parlo del català, que sobretot... però és igual qualsevol idioma. La gent, jo intento que no, però la gent habitualment, per anar de pressa, escriu amb una sèrie de palabros estranys que tu, com tothom ja sap què vol dir, doncs acceptem. I això, qui perd és la llengua.
3: Totalment.
0: I justament quan... Jo parlo de llengües en general, segurament l'anglès també, però si a més de ser l'anglès estem parlant d'una llengua que ja pateix de per si, com pot ser el català, doncs l'escenari encara és pitjor.
4: Sí, mira, m'has fet pensar que jo sóc d'escriure en WhatsApp deixant espai pàrraf a pàrraf, com jo escric a mà o escric amb l'ordinador. Clar, quan m'envio als meus fills, sobretot a la meva filla, que és molt més digital que no pas jo, evidentment, dic, ostres, és que fas un text així de llarg, no sé, què vols que et digui, com s'ha d'escriure, o per exemple, en lloc de posar què, cu, UE, posen la K. Com? Què vol dir això? Vull dir, a vegades és un idioma de WhatsApp que no acabo d'entendre jo tampoc. Vull dir, i això, a vegades, enganxa.
0: Aquests que creen aplicacions i que ens avantan i tot això, hosti, fotem una aplicació al mòbil de que si no està ben escrit i hi ha una falta d'ortografia, no t'envio el missatge.
1: Ui, hòstia, ui, llavors...
2: Hòstia. Fent amics, el Toni.
1: Hòstia. Llavors, avui, el 95% d'usuaris.
3: No, escolta, si volem ja una mica allò que es diu hòstia. Go with the flow, és a dir, que si volem guanyar aquesta gent, doncs que els hi donin una banana o que els hi donin un premi cada vegada que escriguis bé, siguin hòstia, positius.
0: Però és que premis per fer les coses bé...
3: Després
0: estem,
3: els collarem.
0: Estem tornant a anar...
1: Com els gossos.
0: Clar, no, però és que fer les coses bé és la teva obligació. Per tant, per fer el que has de fer... Sí. Hòstia, no hem de donar
3: però premis. Això és educacional, això hem amat nosaltres.
4: Sí, sí, sí.
3: Hi ha molta feina a fer i la gent més jove ja no és tan clar que però... fer les coses bé és fer-les de qualsevol manera.
0: Jo soc dels que encara poso accents a la WhatsApp.
3: Oh,
2: bé,
4: a mi la pregunta que m'agradaria fer...
2: A mig minut.
4: Oberta. Sí. No és per respondre perquè és que jo no tinc resposta. O sigui, igual que, per exemple, tu... O sigui, 500 fotos les fico. O sigui, per què... tenim aquesta necessitat? Qui, des d'on i quan ha vingut aquesta necessitat de voler dir a la gent què?
2: La paraula, la pregunta queda a l'aire. La notícia que volies comentar, Ricard, la setmana que ve, si et sembla,
3: tant,
2: és
3: tant,
2: positiva i s'ha de destacar.
3: Total.
2: I agraïment a tots vosaltres per les reflexions i desig de bona festa major. Gràcies.
3: Molt bé.
4: Bona festa major.
2: Molt bé, adéu-siau.
7: Notícies en xarxa.
8: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix avui al Parlament per donar explicacions sobre l'error en l'informe de PISA. Illa ha reconegut errors greus en la metodologia d'aquestes proves i ha dit que no haurien d'haver passat, que el govern ho assumeix i que ho corregiran. Connectem ara amb la Mont Carvajal. Mont, bon dia.
9: Bon dia. Illa ha assenyalat dos errors d'origen. D'una banda, l'Institut Nacional d'Estadística del Govern espanyol no avisa que cal apartar el 5% d'alumnat amb dificultats d'aprenentatge de les proves i de l'altra, quan sí que ho indiquen, és el departament qui no adverteix els centres.
10: La documentació que es va presentar als centres reproduïa la informació facilitada per l'INE sobre els criteris d'exclusió de l'alumnat. Era una informació correcta pel que fa als supòsits d'exclusió, però incompleta en un aspecte que després resultaria determinant. No hi constava el llindar del 5% d'alumnat exempt que l'OCDE estableix com a referència.
9: Però ella de seguida ha passat els anuncis fets ahir sobre prohibició de la intel·ligència artificial als menors de 14 anys i ha convidat tothom a debatre l'educació que el país necessita per fer un pacte de país. Junts i Esquerra, que ja estan intervenint, han acusat el govern d'opacitat perquè estan convençuts que el govern va saber l'error de la mostra fa més d'un any i no ho van dir. I pregunten a ella per què va callar. Han dit que l'error és enorme i greu perquè ha fet quedar en ridícul tot el país.
8: Gràcies, Mont. Estarem pendents. Bon dia.
9: Bon dia.
8: I una persona morta en l'incendi declarat aquesta nit en una residència d'Ametlla del Vallès. En SEMA té 78 persones, a banda de la víctima mortal, 13 han resultat ferides menys greus i han estat traslladades a l'hospital, mentre que 64 han patit ferides lleus i no han requerit ingrés. Els trasllats s'han fet als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni. I també un home ha resultat ferit crític i un altre lleu després de l'explosió d'un dipòsit de gas en un hotel de Vilanova de la Muga, Peralada, aquesta matinada. L'edifici, una masia de planta baixa i dos pisos, ha patit danys estructurals greus i bona part dels tancaments han col·lapsat. El SEM ha traslladat l'home ferit crític a l'Hospital Vall d'Hebron i el ferit lleu a l'Hospital Trueta de Girona. I pel que fa a la mobilitat, a la B10 en sentit sud hi ha 3 quilòmetres de congestió entre Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet. En sentit nord també hi ha congestió entre Santa Coloma i Barcelona per un accident a l'AP7. Hi ha retencions en sentit Tarragona i també hi ha retencions a la C31 entre Barcelona i Badalona i a la C33 en sentit sud. Pel que fa al servei ferroviari també, els trens de la línia R3 no circulen entre Puigcerdà i la Molina per una incidència en infraestructura i també hi ha retards a l'R2 sud per una altra incidència, en aquest cas a Cunit. I pel que fa al temps, avui continuarà el temps estable i assolellat a Catalunya amb temperatures pròpies de l'estiu. Les màximes avui rondaran entre els 28 i 32 graus.
7: Notícies en xarxa.
11: Passen 3 minuts de les 10 del matí.
7: Informació local.
11: A partir del dissabte, dia 25 i fins al 28 de setembre, al Mercat Municipal podeu aconseguir el vostre vermut. Durant aquests dies de festa major, si reuniu una suma de 30 euros amb 3 o més tiquets de les parades que estaran associades, us regalaran una ampolla de vermut fins que exhaureixin les existències. El dia 28 de setembre, dilluns, el mercat obre excepcionalment, no totes les parades, però ens explicaven que sempre que sigui festiu el dimarts, els dilluns obren algunes parades del mercat. Continuem amb actes de la Festa Major. Estem el dissabte 26 de setembre, on es celebrarà la 41a Fira del Col·leccionisme i Brocanters al Passeig del Terraplè. Serà de 9 del matí a 2 del migdia i podeu trobar, entre altres, bitllets, monedes, plaques de cava, accions, discos, llibres, pòsters, cromos, didals, cargols, eines, paper, postals, figures i altres. I també la trobada d'intercanvi de plaques de cava, segells i xapes. Una fira que organitza i col·labora, de fet, l'Associació Filatèlica i Numismàtica de Molins de Rei. També hi ha la primera trobada de vehicles clàssics i esportius MC-MC a la plaça de la Llibertat. Serà de 9 del matí a 1 del migdia. Una trobada de vehicles clàssics i esportius a Molins de Rei que organitza la recent creada Associació Motor Club Molins Clàssics. També hi haurà portes obertes al Foment Cultural i Artístic aquest dissabte amb diferents sessions de 10 del matí a 1 del migdia. Podeu adquirir les entrades, que són gratuïtes, però per poder-se organitzar ho demanen des del Foment al web Entràpolis. També tenim a 11:15 del matí al Passeig del Terraplè l'art de la imaginació a través de les activitats artístiques. Es posa interès a aprendre i divertir-se pintant el que el nostre imaginari veu més enllà de la realitat amb els artistes Meritxell Salvador, il·lustradora Pau Gómez, dibuixant de còmic, i Sir Moriana, pintor i artista multidisciplinari. Ho organitza l'Ateneu Artístic. També hi haurà simultànies d'escacs del Passeig del Terraplè a les 11 del matí, organitzada pel Club d'Escacs de Molins de Rei, i el clàssic Dona el Xumet al Camell a la plaça de l'1 d'octubre a les 11 del matí d'aquest dissabte, on els petits podran demostrar que s'han fet grans entregant el seu xumet al Camell, organitzat pels Amics del Camell. De cara a dissabte també hi ha la rebuda dels gegants convidats a la plaça de Catalunya a partir de les 11 del matí, a partir de les 12 la ballada dels convidats i cercavilles de benvinguda amb l'acompanyament musical d'Inxabràs Band pels anfitrions des de la plaça de la Vila. Hi ha el vermut electrònic de Festa Major de 12 a 4 de la tarda al Parc del Baix Llobregat, el correcuita del Petit Camell a la plaça de Catalunya a les 5 de la tarda, o la passada dels gegants a l'inici a la plaça de Catalunya a 6:15. A la plaça de la Llibertat de 6:15 a 9:15, Ritmes del Món, una tarda d'actuacions amb actuacions musicals de grup tradicional del Marroc i del Paraguai, i també el Cordona finalment no podrà fer la seva actuació com estava previst. A la plaça Vicenç Fernández de 7:45 del vespre hi haurà el concert flamenc, i de 8:15 a 10 a la Federació Obrera el vespre musical a la Federació Obrera. El dissabte hi ha també el correcuita del Camell i Sarau d'Espurnes a 9:15 del vespre a la plaça de Catalunya, i concerts al Parc del Llobregat amb Nocturnal, que és un tribut a Amaral, a les 10 de la nit, a Lioli a les 12 de la nit i Disjockey tot seguit. La farmàcia de guàrdia, avui dimecres, oberta fins a les 10 de la nit a la nostra vila, és la farmàcia Lozano, del carrer Verdaguer, número 68.

0: programa de l'Església Evangèlica a Ràdio Molins de Rei. El moment oportú per parlar tot, il·luminats per la paraula de Déu. El temps diví.
1: Kairós, amb Joan Dionís, Dolors Prieto i Esperança Heredia. Els dijous, a 2:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
3: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
4: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la Mutu, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
6: T'agraden els videojocs? Està l'última del que passa?
7: Opinions, ressenyes, debats, notícies. T'ajudem a trobar el proper videojoc que encaixi amb tu.
8: No importa si vas començar amb un Atari o vas viure la batalla entre Sega i Nintendo.
9: Jo no la vaig viure, però una partida del VLC de Pokémon no en guanya ningú.
8: El programa en català de referència sobre videojocs. No t'ho perdis.
1: Joc per Randa. Amb un equip de joves, i no tan joves, experts en videojocs, els dijous a les 8 del vespre a Ràdio Molins de Rei.

0: Les 10 del matí i 10 minuts. Continuem en directe al Bon Dia i Bona Hora. Esteu escoltant el magazín matinal de Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, que us acompanya de dilluns a divendres de 8 del matí a 12 del migdia. Per tant, estem a l'equador del programa, un programa que encara ha de parlar de política. Ara de seguida farem l'espai de preguntes a l'Aire Molins. Parlarem d'art i de propostes que ens portarà la Cefa L'Art és Vida a partir de 11:15. Propostes de relacionades amb el cinema, però també d'exposicions. A partir de les 11 tornarem a la Festa Major de Sant Miquel i parlarem dels actes de foc de la festa amb els integrants del Cuc, l'Enxuscat, els Dimonis de Molins de Rei, els Diables de la Grupa i els Amics del Camell. I a 11:45, a la recta final del programa, el Joan Vilaseca i Figueres amb el seu espai Parlem de, com sempre, ens acompanyarà per compartir aquestes històries relacionades amb Molins de Rei, amb el museu, amb altres temes i amb aquests obsequis que porta i que poden ser vostres si truqueu al 93668-6161 després de cada història i responeu les preguntes que us farà. Tot això fins a les 12. Ara, però, saludem el regidor de l'Aire Molins, el Marc López. Hola, Marc, bon dia.
1: Molt bon dia, Oriol, molt bon dia, oients. Què tal, com estem?
0: Molt bé, i tu?
1: Pues bé, doncs ja sí. Primer cap de setmana ja de Festa Major.
0: Efectivament.
1: És passat, no? Tot i que una Festa Major que ahir precisament inauguràvem el pregó, no? Però doncs ja comencem, no?
0: Anem amb el més, immediat, doncs com vas veure, si et va agradar el pregó d'ahir de la Míriam Cano?
1: Sí, home, un pregó, com jo dic, tres quarts d'hora de pregó, que déu-n'hi-do, vull dir, amb molt bona presència, a més, explicant, no?, pues, un pregó amb records personals, parlant de les seves vivències des de la infantesa, no?, passant pues, i esmentant les diferents entitats de la vila on ella ha crescut i, sobretot, fent, no?, aquestes reflexions i jugant amb la paraula de nosaltres, per parlar sobre aquest present i futur, no?, de la nostra societat. O sigui que molt bona pregonera per aquest 2026 i donar inici de la Festa Major, tot i que ja, com deia, no?, ja venim d'un cert cap de setmana amb certa intensitat, sobretot començant el mateix divendres, no?, per aquesta crida i anar a buscar el pregoner de l'any, el Miquel de l'any. I bé, ja et dic, un cap de setmana de moltes activitats i de molt moviment, com ja és algú característic molt de la nostra Festa Major.
0: A tu et sembla bé aquesta fórmula, doncs, que pugui conviure la crida i després el pregó ja mitjans de setmana, un cop hi hem tingut, doncs, bastantes activitats de la festa?
1: Aviam, jo crec que igual tindria potser més sentit fer primer el pregó i després, així diguem que ja dones el tret de sortida de la Festa Major i que ja l'has fet, i ja després, pues, segurament, fer aquesta activitat de la crida, no?, que trobo que té molt de sentit, d'ajuntar les diferents entitats que formen part durant els diferents dies, no?, de la Festa Major. Ja crec que és un dia que així totes elles poden estar juntes. I ja després, pues, donar el tret de sortida, com el dissabte va venir, pues, l'entrega del xumet o les diferents activitats que van haver-hi del camell, a la tarda la peniscalada, etcètera, etcètera. I el diumenge, no?, una mica que va haver-hi, pues, ja la cursa de Sant Miquel, tal. Sinó que és veritat que trenques, no?, de dir, ostres, com pot ser que estiguem a meitat de setmana i ara es faci el pregó, però el cap de setmana ja hi ha hagut activitats. Bé, jo crec que al final, com que ens cau que la Festa Major cauen aquestes en dos caps de setmana pel mig, o igual les inclús poden arribar a ser tres, pues fa que igual el pregó cau com cau. Jo crec que igual tindria més sentit fer-ho així, però bé, en tot cas, suposo que jo no tinc l'explicació igual tècnica o l'explicació del per què es fa així, però igual té una explicació al darrere i segurament l'alcalde ens ho podria dir. Però bé, vull dir que no és una crítica, eh? Jo suposo que es fa així o deu ser així i que cap problema. Però bé, igual pensant-ho, igual mirant amb certa lògica, potser ho hauríem d'haver-ho fet dimarts passat, però llavors igual és massa aviat perquè fins al Sant Miquel encara queda molt. Llavors, bueno, no sé, suposo que ja et dic, tindrà alguna explicació o alguna raó. A més, cau la

0: que no ho sé, ara estic fent aquí, estic delirant en aquest sentit, no? Ho estic debatent, comentant amb tu, això. No ho sé, ja li preguntarem a l'alcalde, o demà quan et vingui li pots preguntar, o sigui que cap problema.
1: Molt bé, i d'aquest primer cap de setmana, alguna cosa que vulguis destacar, doncs, de les activitats que s'han fet en el marc de la festa?
0: Bé, jo vaig assistir, òbviament, el divendres, com deia...
1: Sí, a la crida.
0: Bueno, doncs a la crida, no? Ho vam visitar, vam anar a buscar el Miquel de l'any...
1: Què et va semblar? Era el primer any que ho vivies,
0: era
1: no?
0: Era la meva primera vegada, sí, el primer... I segurament jo crec que serà el primer i l'últim, però saps? Perquè ja, si és veritat que, clar, quan em van dir, no, és que si voleu podeu pujar els portaveus al balcó i ho podeu veure. Dic, bueno, vale, doncs mira, dic, com a portaveu segurament que sigui el primer any i l'últim, perquè a més l'any que ve, en període d'eleccions, vull dir que... I vaig dir, bueno, doncs aprofitarem, i és veritat que, home, fa molt de goig, és unes vistes privilegiades que si pots almenys veure un cop a la vida, doncs jo crec que té un cert goig, no? I que impacta bastant. I ja suposo que la setmana que ve, aquest dissabte, si es pot veure des de tenir aquestes vistes veient quan surt el camell el dissabte, ha de ser encara més espectacular. El que passa que com que jo formo part del camell i el porto, doncs, no, jo ho visc des d'una altra manera, que és que es viu des de dins. I llavors, bé, escolta'm, va bé tenir en aquest sentit veure-ho des de les dues vessants, no? I com et deia, et dic, el dissabte al matí vaig una estona aquí a la Can Ametller formant part dels Amics del Camell.
1: Desperta el Camell, sí.
0: Exacte, sí, que hi havia molta, molta activitat, com sempre, vull dir, amb diferents escarpes, no? I bueno, doncs van venir la gent amb la canalla. És veritat que jo a la tarda doncs, tenia qüestions personals, com era una boda, i òbviament... no vaig poder gaudir de les altres activitats del poble, però bueno, he vist imatges i home, la peniscalada, no? L'escalabirres, crec que són activitats també molt boniques de veure, inclús com a vist des de fora, inclús si participes més, però des de fora té una altra perspectiva. I ja el diumenge la clàssica cursa de Sant Miquel, que jo enguany no la vaig poder fer, però altres anys sí que la he corregut, i després doncs, vaig sortir a fer un tomb per veure els matussers que estaven allà doncs, al pati del Palau de Requesens, que precisament, si no recordo malament o no em falla la memòria, crec que quan s'estaven baixant els matussers van tenir una petita caiguda, i just li vaig preguntar aquests dies a la regidora si teníem alguna novetat o alguna cosa, però bé, petites contusions d'una matussera, però tot controlat. I, òbviament, a la tarda que vam anar a la inauguració de l'exposició de... Ara tu m'ajudaràs, no sé si era Festa i Foc,
1: Festa.
0: O Foc i Festa. Veus? Ja dubto, eh? Però on teníem imatges dels diferents anys, no? Dels correfocs que hem anat tenint a la vila.
1: Molt bé.
0: I ja està. Llavors ara, doncs, amb ganes de... Bueno, aquesta setmana, una setmana ja intensa en quant a activitat més institucional o política.
1: Sí.
0: És que el dilluns ja vam tenir també una reunió a l'Ajuntament. Ahir teníem el ple, el pregó, i avui sí que hem intentat doncs, que totes les comissions informatives... s'agrupessin per fer-les totes una darrere l'altra i mirar també de tenir una mica de llibertat en aquest sentit, perquè és que si no, demà a més tenim una reunió portaveus amb diferents temes i ja ens plantem a divendres. Llavors, com deia, la setmana que ve, entre el festiu de la festa de Sant Miquel i el dimarts els dos plens, doncs, és que se'ns ha passat el mes i bé, avui ho hem d'acabar de...
1: Sí, per tant, totes les comissions, diguem, s'agrupen només en un sol
0: avui.
1: Dia, eh?
0: Sí, avui les tenim totes. Crec que comencem a les 6 i no sé si complirem els timings o no, perquè tenim mitja horeta, una per cada una, llavors bé, suposo que anirem sobre la marxa. Llavors, bé, anirem fent.
1: Molt bé. Això, recordeu que el ple és dimecres que ve i doncs aneu confirmant que també s'afegirà el ple del síndic de Greuges, per tant, pot ser que sigui llarg entre el ple de setembre i el ple del síndic, no?
0: Sí, ja crec que la primera convocatòria farem el ple del síndic, que és el ple extraordinari,
1: sí,
0: la convocatòria...
1: Sí.
0: No, ara et menteixo, no sé si és a les 6 o a les 7, perquè hi havia

0: No sé si era la Marta, que els dimecres no li va bé, i no sé si ens va demanar de fer-ho. Ara t'estic tirant de memòria, perquè ja fa
1: Tranquil.
0: diverses setmanes d'això.
1: I
0: No
1: ara
0: sé si el farem a
1: vam...
0: les 7 o tal, i després fem el ple ordinari, per així dir-ho. Llavors, bueno, pues, sí, farem aquell dia un dos en uno.
1: Molt bé, això, però serà dimecres després de, com dèiem, d'aquests dies
0: Passada la festa major,
1: de festa
0: exacte.
1: major. De la resta de l'actualitat local, més enllà de la festa major, alguna altra cosa que vulguis comentar?
0: Dimarts passat, no?, que vam tenir l'acte dels companys d'Ara Molins, no?,
1: Sí,
0: on feien
1: dimecres passat, és veritat.
0: dimecres,
1: Que ahir ho
0: dimecres
1: comentàvem,
0: passat.
1: us van convidar a la resta de forces polítiques a assistir doncs, a
0: Exacte.
1: aquest acte on van confirmar que es presentaran a les eleccions i, de fet, van anar, doncs, sobretot a Joan Albert Fabra, però sobretot el portaveu Ramon Sánchez, no? Apel·lant a la resta de forces per construir sinergies de cara al futur. No sé què et va semblar l'acte i, sobretot, aquesta intenció per part del seu portaveu.
0: Bé, ja et dic que crec que va ser un acte, bueno, on tothom, si més no de les altres forces polítiques, ja han anat confirmant la presència o inclús fins i tot el candidat de les properes eleccions municipals. Ara Molins encara no s'havia pronunciat. Jo crec que era un acte d'una crida, com ells li van denominar, i era per intentar, bueno, doncs que la gent que igual no se senti identificada o no els conegui o no tingui clarament a qui votar o igual a qui, on poder dir la seva opinió, no? Doncs ells estan oberts a escoltar, a debatre, i inclús per això, com deia, doncs ens van convidar tota la resta de forces polítiques, que crec que, si no recordo malament, tots gran part dels companys de l'Ajuntament de les forces polítiques hi vam assistir, i bé, vam anar a veure què ens comentaven, i òbviament doncs, van confirmar que es tornaran a presentar com Ara Molins. Bé, l'acte jo crec que, home, jo sempre ho dic, el Joan Albert té una presència o una facilitat de sortir, de parlar i de fer unes reflexions i d'improvisar, que jo sempre dic, ostres, té un cap privilegiat, inclús quan jo comparteixo el ple amb ell i t'agafa el micro i d'una cosa et fa tota la seva reflexió. Jo amb això sempre, quan acabem, li dic, ostres, ets un crac. Vull dir, per mi en aquest sentit té un cap privilegiat.
1: Molt bé, també per cert hi havia gent de Junts a la sala, com Joan
0: Sí,
1: Ramon Casals, eh?
0: estava Joan Ramon Casals, inclús, bé, vaig veure també alguns doncs, companys que en algun moment havien format part en alguna altra llista,
1: Sí.
0: inclús quan el 2019 havíem anat amb Junts per Molins. Bé, doncs, perfecte, cap problema. Avui dia et dic, sempre hi ha hagut aquesta cordialitat de companys i de veïns del
1: Sí,
0: poble. Vull dir que
1: no
0: en aquest
1: veus, no
0: sentit no hi
1: veus
0: ha
1: una
0: cap problema.
1: lectura més de futur aquí, eh?
0: Bueno, jo faig les meves lectures, les faig personals. Una altra cosa és que les pugui compartir o no davant
1: Ah,
0: del micro o fora del micro.
1: d'acord.
0: Però vull dir, jo crec que en aquest sentit, bé, com jo dic, era un acte obert i tothom doncs està convidat a assistir-hi i ja està.
1: D'acord. Doncs en privat ja m'explicaràs la teva lectura més privada.
0: Cap problema, quan vulguis, cap problema.
1: Molt bé, Marc, ho anirem deixant aquí. En tot cas, també gràcies per atendre'ns un dimecres més i, sobretot, bona festa major, el que queda, eh?
0: Igualment, que tingueu molt bona festa major i que la continuem gaudint com fins ara.
1: Molt bé, que vagi molt bé. El Marc López, regidor de portaveu de l'Aire Molins, que ens ha acompanyat com cada dimecres. 5 minuts i mig i seran 2 quarts d'11. Anem a escoltar la música del grup Sexeni, que estrenen en primícia el seu nou senzill, aquesta banda lleidatana, i ho publiquen a l'Enderrock, eh? Diu el Sexeni més nostàlgics amb aquesta cançó que porta per nom Malalts de somnis.

0: I amb aquesta música de les violines que ens acompanyarà aquesta temporada cada 15 dies, encetem l'Art és Vida d'aquest dimecres 23 de setembre, segon espai del curs. Cèfarus, molt bon dia i bona hora.
1: Hola, molt bon dia.
0: Molt benvinguda.
1: Moltíssimes gràcies. Com esteu?
0: Bé, i vostè?
1: Bé, i espero que tots els nostres amics oients també.
0: Jo espero que també.
1: Jo també.
0: I que estiguin a punt de festa.
1: De festa també. Major, exacte. I molt bona tardor, que avui iniciem aquesta nova estació.
0: Molt bé. Avui ja hem explicat que parlarem d'exposicions i parlarem també de cinema,
1: Sí, sí? Farem una mica de propostes de cara a la tardor, que acabem de començar.
0: Molt bé. Doncs entrarem en matèria.
1: Sí.
0: I ho fem d'aquesta manera.

0: no cal presentar aquesta manera, en tot cas dir que és interpretada pels Port Bo.
1: Exacte.
0: I ens serveix per anar cap al Baix Empordà, doncs.
1: Exacte, amb un dia assolellat com
0: sí,
1: avui.
0: Sí, que bé.
1: Aquests dies de tardor tan nítids que fa. I us proposo
0: sí,
1: anar a Palafrugell.
0: Molt
1: exactament,
0: bé.
1: Eh?
0: Molt bé.
1: I per què Palafrugell? Perquè sempre té motius per poder-hi anar. Vull dir, tot el Baix Empordà és bo d'anar-hi tot l'any. Però aquest moment en especial podem veure la Bienal Xavier Miseracs.
0: 14a edició, eh?
1: 14a, exacte.
0: Molt
1: a Palafrugell, doncs,
0: sí,
1: fins al 21 d'octubre s'hi pot visitar la 14a, tal com dius tu, Bienal Xavier Miseracs, que és una mostra realment molt interessant de fotografia i que ocupa diferents espais de la ciutat,
0: uh-huh,
1: eh? El museu
0: del Suro,
1: del Suro,
0: sí,
1: Can Mario i altres
0: i la
1: llocs.
0: Fundació Josep Pla també.
1: La fundació sí, també hi ha una part. I hi ha un altre lloc molt important que és un molí, que és preciós,
0: sí,
1: i que també ara no me'n recordo exactament del nom que té.
0: Tot està allà a prop, eh?
1: Sí, exacte. De les diverses propostes que s'hi presenten, jo em voldria destacar dues especialment. Una és la de la nord-americana Dorothea Lange,
0: uh-huh,
1: nascuda el 1895 fins al 1965.
0: Aquesta es pot veure a la Bòbila.
1: Exacte, a la Bòbila era el que volia dir.
0: Ah,
1: ara que no en sortia, a la Bòbila, a la Bòbila.
0: Fantàstic.
1: És un espai molt bonic.
0: Sí.
1: Que amb el títol Un llarg viatge documenta el període de la Gran Depressió dels anys 30 als Estats Units, amb imatges de paisatges desolats, cultius malmesos i un recull de retrats de migrants empobrits, tot plegat, acompanyat amb cites extretes de l'obra de John Steinbeck,
0: sí,
1: que també va retratar literàriament durant aquests anys convulsos.
0: Les uves de la ira.
1: Les uves de la ira, sí senyor, les uves de la ira.
0: Sí.
1: L'altra és un recull de fotografies del xilè Sergio Larraín,
0: uh-huh,
1: la reina, nascut el 1931 i marxat el 2012. Pertanyent
0: va marxar
1: a una família
0: sí,
1: de l'alta burgesia, però que aviat es va allunyar d'aquest àmbit i es va anar a formar als Estats Units, perquè realment amb el que ell el captivava era la vida urbana. La seva obra s'estén per diverses ciutats i països: Londres, París, Santiago de Xile, Buenos Aires, Perú, Bolívia i també a Itàlia. I en podríem anar dient uns quants més.
0: En aquest cas es troba la planta de soterrani del Museu del Suro, aquesta.
1: El Museu del Suro, eh? Sí. Sí, senyor, sí.
0: Molt bé.
1: Molt bé.
0: Seguim parlant de Sergio Larraín.
1: La pressió de la immediatesa periodística i els interessos econòmics el van portar a abandonar la fotografia. I realment el que va fer és retirar-se i es va dedicar a la meditació, al ioga i al dibuix. Però també podríem afegir-ne una tercera pel que té de proximitat, que és l'exposició Adjectivar el temps de Txema Salvans i Josep Pla.
0: Uh-huh.
1: Indaga en els processos creatius de la fotografia i l'escriptura per descobrir-hi els elements que comparteixen. Tot i la distància i les diferències de context entre les seves creacions, tots dos autors coincideixen en alguns aspectes que l'exposició posa en relleu: la curiositat, l'observació, el rigor i la disciplina, l'atenció pels detalls, la visió local i alhora universal. En definitiva, la literatura i la fotografia com a dues formes singulars, alhora que complementàries de relacionar-se amb el món. Txema Salvans, comentarem uns moments, és contemporani nostre, nascut a Barcelona l'any 1971 i ha desenvolupat una manera de fotografiar renovadora i crítica que l'ha convertit en un dels autors més identificables del panorama fotogràfic del nostre país. realment...
0: Aquesta precisament és la que es pot veure a la Fundació Josep Pla, eh? L'exposició.
1: L'exposició, sí, exacte.
0: A la planta baixa de la Fundació.
1: Que alhora, doncs, paga la pena poder anar...
0: Paga la pena poder visitar més enllà, doncs, d'aquesta exposició.
1: La Fundació.
0: Exacte.
1: Oi? Exacte. I, a més, es pot fer el passeig per Calella, arribar-te fins a la platja, a la Calella, i on cantaven els nostres habaners...
0: I també teniu el Teatre Municipal de Palafrugell, que també hi teniu una altra exposició, al primer pis.
1: Sí, eh? Sí, són diferents espais, vull dir, sí, sí.
0: Molt bé, molt bé. Doncs fins al
1: 21.
0: Mitjans d'octubre podeu veure aquesta Biennal.
1: Sí.
0: Biennalxaviermiseracs.org és la pàgina web on trobareu tota la informació al respecte.
1: Sí, senyor.
0: Tanquem aquesta carpeta, doncs, de la Biennal. Sí.
1: Sí, si et sembla, sí.
0: Ah.
1: O vols fer algun altre comentari?
0: No, que no? És molt recomanable.
1: No, no, jo el que penso és això, que és molt recomanable. No cal anar-hi aquests dies de...
0: Quan vulguin.
1: No, quan vulguin, però vull dir que aquests dies, donat que tenim festa major, ja tenim prou...
0: Ah, sí?
1: No? Prous projectes. Doncs passat la festa major és un bon temps per poder-hi anar.
0: Molt bé, efectivament.
1: Descobrireu moltes històries, eh?
0: Biennal, Xavier Miseracs i Ribalta. Doncs seguim avançant i ara el que farem és endinsar-nos en una sala de cinema.
1: Sí.
0: Deixem les exposicions.
1: Abans, si et sembla, que...
0: Sisplau.
1: Sí, que no l'hem posat al començament, que m'he despistat.
0: Sí.
1: Escoltem un moment una cançó que li dedicàvem a la Dorothy.
0: A la Dorothea Lange.
1: Exacte.
0: Sí?
1: Sí.
0: D'acord, escoltem-la.

0: Molt bé, doncs déu-n'hi-do, sí, intensa aquesta peça per recordar doncs aquesta figura doncs que també podeu gaudir a la Bienal. Deixem Palafrugell i anem al cinema, doncs, com
1: dèiem. Exacte, si us sembla, ens endinsarem.
0: Molt bé, parlem de dues pel·lícules.
1: Dues pel·lícules al Cine Baix, prop de casa.
0: Sí, perquè són les que han programat al Cine Baix aquests dies.
1: Que, per cert, estrenen el Globo Negro.
0: La bola.
1: La bola negra, el Globo.
0: El Globo.
1: La bola negra.
0: Que bon
1: turbó. Jo sabia que era algú que
0: deia. El Globo, sí. La bola negra, eh? Sí.
1: La bola negra l'estrenen. I sembla ser que per divendres que hi ha la presentació al Cine Baix ja hi ha totes les entrades exaurides.
0: Doncs mira.
1: Sí, vull dir, té èxit. Jo no l'he vist, però vull dir, no l'han estrenat.
0: Hi ha moltes més sessions, eh?
1: Sí, home, sí. No, només... no, però és una curiositat, perquè el dilluns que estigués tot exaurit m'ha sorprès, vull dir...
0: Sí, d'acord. En la cartellera del Cine Baix, doncs han anat coincidint aquests dies, i de fet encara aquesta setmana hi coincideixen les pel·lícules que ara comentaràs.
1: Doncs,
0: la primera d'elles és Cronos.
1: És Cronos,
0: no?
1: Sí, senyor. I si vol posar...
0: No, tenim la música del Ser Querido, només.
1: No, però la posem al començament del cinema.
0: Quina vols posar?
1: No, aquesta, el Ser Querido, ja la posem per parlar del cinema.
0: D'acord, que és la peça Desierto.

0: una partitura d'Olivier Arson, aquesta pel·lícula del Sorogoyen, que ara en parlarem.
1: Ara en parlarem, exactament.
0: Però primer ens centrem en Cronos.
1: En Cronos, sí, de Fernando González Molina.
0: Sí.
1: I que és Cronos la pel·lícula que exposa el que encara no s'ha explicat sobre l'atemptat de la Rambla de Barcelona. I és una pel·lícula que té una arrencada realment estremidora. Els 10 primers minuts de Cronos són com si donguessin un cop directe a l'estómac de l'espectador. Realment és molt, molt impactant. La diferència entre Cronos i la majoria de fets històrics que normalment ens presenta el cinema està en què la pel·lícula ens fa reviure uns esdeveniments que la majoria dels espectadors tenim ben vius en el nostre record més immediat. I, a més, que se'ns expliquen des de diversos enfocs en una trama en forma de thriller que, no per més o menys coneguda, deixa de mantenir-te en una tensió molt continguda. L'atemptat del 17 d'agost del 2017 a la Rambla barcelonesa, els seus antecedents amb l'explosió...
0: Sí.
1: Val, no volia sortir la paraula.
0: L'explosió.
1: A Alcanar, la persecució dels autors, els fets ocorreguts a Cambrils unes hores més tard, l'abatiment en unes vinyes de Subirats del conductor de la furgoneta suïcida que havia aconseguit fugir després d'apunyalar el conductor d'un vehicle a Sant Just, la repercussió dels fets entre els familiars i veïns dels autors a Ripoll, la rivalitat entre els cossos policials per a fer-se càrrec de la investigació i de fer-la arribar a la ciutadania. Tot, tot, hi és reflectit amb una eficàcia i realment una gran visió cinematogràfica. És un document de ficció que explica una tràgica realitat i ens convida, sobretot, a reflexionar. Realment, està molt ben feta.
0: Sí.
1: I en general hi ha un treball coral molt important. I, a més, el que realment jo destacaria, bueno, destacaria diferents coses, però una d'elles seria el personatge de la Mossa d'Esquadra, encarnada per la
0: Mònica López.
1: Sí. I que realment fa un paper d'una humanitat realment extraordinari.
0: Mossa de la comissaria de Ripoll.
1: De Ripoll, exacte, que això m'ho havia deixat, de la comissaria de Ripoll, i que fa un treball molt humà d'intentar apropar, d'intentar l'harmonia i d'intentar, doncs, ser molt més humana amb tothom.
0: Molt bé. També hi tenim l'Enric Auqué, que és el protagonista, amb la Diana Gómez, que fa, doncs, de la Patrícia Plaja, és a dir, la que va ser cap de premsa dels Mossos en aquell moment, i molts actors més, com el Pablo Derqui, el Xavier Sáez, el David Bert, i un elenc important d'actors i actrius.
1: Sí, sí. És una pel·lícula, això com deien, coral, d'actors importants.
0: Molt bé. Que, hem de dir, ja ho han explicat els autors, que no veureu com passa, diguem, l'atemptat, això ho van voler evitar, sinó que és quan s'ha produït ja els instants...
1: Anteriors i posteriors.
0: Anteriors, sí. I posteriors, però sí. No veureu, diguem, la recreació de,
1: sí, sí,
0: de l'atemptat.
1: I més val, perquè si a més veiem la recreació de l'atemptat, ja no sé l'estómac on el tindríem, Realment és molt fort.
0: Sí.
1: Que en realitat aquest atemptat no estava dirigit a la Rambla, sinó que l'objectiu era la Sagrada Família. Després alguna cosa es devia torçar perquè realment, doncs, anessin cap a la Rambla, però l'objectiu principal era la Sagrada Família.
0: Es va torçar perquè hi va haver, doncs, l'explosió de tot el material que tenien a aquesta casa d'Alcanar, que és la primera imatge que surt de la pel·lícula. I ja no direm res més, perquè si no...
1: No desvetllem res, no desvetllem res. Ho intentem, oi? Ho intentem.
0: La teniu encara al Cine Baix aquest cap de setmana. I abans escoltàvem aquesta peça de Desierto, perquè una de les pel·lícules també d'aquest mes de setembre és El ser querido.
1: Exacte, una de les candidates als Oscars.
0: Sí.
1: Igual que... La bola negra.
0: La bola negra, anaves a dir el...
1: el globo negro.
0: El globo, eh?
1: No, no, la bola negra, la bola sí. negra.
0: Doncs El ser querido, la pel·lícula del Sorogoyen.
1: Del Sorogoyen, exacte. Podríem parlar, doncs, en aquesta pel·lícula, de dos personatges, en aquest cas, un pare i una filla, que estan distanciats físicament, i d'això ja en fa molt de temps, però no només físicament, sinó també sentimentalment. Hi ha un moment que es retroben per participar en un projecte cinematogràfic en el que ell, com a director, que és, pretén impulsar la seva jove filla actriu després d'haver abandonat la família per anar a projectar la seva carrera als Estats Units. O sigui, aquest director se'n va, els planta i ja us arreglareu. El rodatge de la pel·lícula propiciarà que revisquin el passat conflictiu, els sentiments contradictoris, els retrets, el sentiment de culpa, però a la vegada hi ha un apropament a l'altre i a més, hi ha l'intent de refer una relació tan malmesa amb enormes dificultats de comunicació. És dura, eh? També vull dir que no és fàcil. Podria dir-se que és una pel·lícula més de cinema dintre del cinema, però la relació dels dos personatges i la magnífica interpretació que en fan el Javier Bardem i la Victoria Luengo,
0: sí.
1: transcendeix aquest marc i fa que sigui una obra humana i reflexiva, dolorosa i captivadora, visualment molt atractiva.
0: Sí.
1: Realment és un treball impressionant el que fan aquests dos grans artistes.
0: Sí.
1: És bueno, que només per això ja val la pena.
0: I veureu moltes imatges de Fuerteventura, paisatges, vaja.
1: Paisatges, exacte.
0: Perquè és on justament roden aquesta pel·lícula, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: La recomanem des d'aquí, doncs?
1: Oh, sí, sí, totalment, totalment. Ara, clar, sempre cal tenir en compte que el que a mi em pot haver agradat no agradi l'altre. Això és totalment, vull dir, sí. meritori. En tot cas, és això. A mi, personalment, les dues m'han interessat molt i m'han agradat molt a nivell cinematogràfic.
0: Molt que... bé. 135 minuts, dues hores i...
1: Sí, sí, les dues són llargues.
0: I 10 o i quart, sí.
1: Exacte, gairebé les dues hores, eh? Vull dir que, sí, això sí, són llargues. Però passen bé, passen molt bé. Vull dir que aquestes serien dues de les que jo personalment recomanaria.
0: Sí, tu personalment des d'aquest espai, eh?
1: Exacte.
0: Conviuran, doncs, aquest cap de setmana a la cartellera, almenys, com dèiem, del Cinebaix, amb les altres pel·lícules i l'estrena. Com dèiem, de La bola negra, que també ens en parlava l'Albert Galera aquest
1: sí,
0: dimarts, eh?
1: Sí, sí, que per ser amb ell em sembla que no li va acabar d'agradar, no, La bola negra?
0: No l'ha acabat de convèncer.
1: No. A veure quan la veiem nosaltres.
0: Vols parlar també de Festa Major?
1: Bueno, jo pensava, sí, pensat, vols... deixa tu una miqueta d'espai, no?
0: Perquè vols parlar, vas anar a veure La rauxa, no?
1: Vaig anar a veure La rauxa, sí.
0: Podem intentar trobar també alguna, si guardem alguna cançó de La rauxa.
1: La rauxa, sí,
0: per
1: sí.
0: Il·lustrar,
1: una doncs... gran descoberta, eh?
0: Una gran descoberta.
1: Una gran descoberta, sí, senyor.
0: Qualificaries, eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I podem parlar, doncs, d'algunes cosetes que han passat ja de Festa Major, del que portem, com hem anat explicant, quan ens queden 11 minuts per arribar a les 11 del matí, aquest grup del Baix Llobregat que... D'acord. El grup del Baix Llobregat que ens acompanyava doncs, el diumenge a l'inici d'Altabaix.
1: El d'Altabaix.

0: Parlem de la Rauxa, que va omplir de música i de gent, perquè hi havia força gent.
1: Molta gent,
0: al pati de Can Ametller el diumenge.
1: Exacte, i que realment és el tret de sortida de dalt a baix, el grup aquest que cada mes...
0: L'entitat, correcta, organitza els concerts a la Trascatrusca.
1: Un cop, això, un cop mensual,
0: sí.
1: I que normalment inaugura per la Festa Major, que abans es feia amb el racó on parlàveu aquest matí amb els tertulians.
0: Al Parc de la Sèquia.
1: Al Parc de la Sèquia.
0: Al barri de la Granja.
1: I que enguany s'ha fet el pati de Can Ametller, Bueno, recordem, que, bueno, recordem, el presentem, és un grup nou, el grup de la Rauxa, i que està dins del mar sonor de la música dels 60 i que les lletres són d'avui, moltes de les lletres les han fet ells, i a més fan grans versions de clàssics i pioners de les cançons en català. Entre ells, un dels seus referents és el nostre conjunt local, a qui van fer menció en aquell moment,
0: dels Dracs. Em van tocar Visca la Patum.
1: Hi havia un representant dels Dracs, en aquest cas el Cordero.
0: El Manel
1: Cordero.
0: Que demà ens acompanyarà i
1: ja suposo que
0: ja
1: en parlarem més llargament, no? Vull dir que va estar molt bé. I que, a banda doncs, de gaudir amb la seva música, també vam poder gaudir de les reivindicacions lingüístiques i culturals i també socials que van fer aquest grup que va capitanejat per la noia, la cantant, que
0: sí.
1: El nom no el sé, i que realment és una noia que va fer una feina extraordinària, va fer coordinació, va fer presentació, va cantar, va ballar, va fer de tot, i que va resultar una ballada magnífica. Vull dir que en general la gent vam sortir molt contents.
0: Molt bé, i força gent doncs va plegar aquest concert el diumenge a la tarda, tot i que hi havia també altres activitats, eh?
1: Ah, sí, n'hi havia d'altres, però aquesta ja diria que és un bàsic, no?
0: Vull sí.
1: Dir que ja hi ha una sèrie de persones que ja esperem aquest moment, perquè doncs sempre porten alguna cosa, un conjunt o altre, que realment arriba.
0: Ja ho espereu.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: No, les reivindicacions que va fer la noia en diferents moments van ser molt importants, sobretot pel moment que estem vivint, vull dir que va estar molt bé.
0: Molt bé.
1: I l'altre que podríem destacar, una altra activitat, la més recent de totes...
0: La més recent.
1: És el pregó d'ahir.
0: Sí.
1: El pregó d'ahir que capdavantejat o portat per la Míriam Cano, coneguda de tants anys,
0: sí.
1: I que realment va ser un gran pregó, un pregó que va estar molt ben estructurat, realment, literalment, un pregó que per un costat cridava la nostàlgia, en tant quan anàvem al passat, a la infantesa, a l'adolescència, a la joventut, una mica nostàlgic en aquest sentit, però en canvi, a través de la criatura que va pujar a l'escenari, el seu nebodet petit...
0: Nebodeta.
1: Feia, o neboda. Feia,
0: la Greta.
1: La Greta o la Greta?
0: Greta sí.
1: La Greta, val. És que no la coneixo jo. Val. Doncs va fer també un cant a l'esperança, un cant al futur, davant d'aquest moment gris que realment estem vivint, no? Va fer menció d'això del moment, però aquella criatura, d'alguna manera, simbolitzava l'esperança d'un canvi per un món millor que ho necessitem molt. I jo diria que va ser en general molt reivindicatiu en tots sentits, molt reivindicatiu, i que el fil argumental que portava la Míriam era el de la seva pròpia vida lligat amb la nostra vida. O sigui, a mesura que ella creixia, com anava visquent totes les entitats, tots els diferents indrets que hi ha Molins de Rei, i anaven fent el paral·lelisme entre ella i Molins de Rei amb les seves entitats corresponents, que va gaudir i va disfrutar durant tota la seva trajectòria. Jo el resumiria així, segur que es podrien dir moltes més coses, però em sembla que tu hi afegiries més.
0: No, ha sigut perfecte, sí.
1: Sí, més o menys aquesta és la sensació doncs, que vaig tenir jo.
0: Molt bé. A la una el tornarem a emetre.
1: El tornareu? Però... Avui?
0: Sí, a la una.
1: Està bé, molt bé.
0: Perquè la gent, doncs...
1: Sí, no, que se l'escoltin i a veure
0: què
1: realment en pensen i que penso que val la pena d'escoltar-lo.
0: Molt bé. I em deies, trobaràs falta una mica d'ambientació, el foment?
1: Sí, jo sí, això sí que ho recomanaria de cara als propers anys.
0: A veure.
1: Perquè el foment estava molt fred, molt fred. Hi han d'haver uns llums que siguin...
0: Aclarim-ho. hi havia aire condicionat, això perfecte. Això,
1: així, també estava fred per l'aire condicionat, perquè si venia suat del carrer...
0: Però ho deies de, sí, a nivell més de...
1: No volia dir per l'aire condicionat, no. Volia dir fred d'ambientació.
0: D'ambientació, correcte.
1: I l'escenari correcte, perquè hi havia els gegants, i els gegants sempre donen la seva presència un caliu important, però el que és el joc de llums, del foment en general, quedava molt, molt desolat, per mi, Ara, clar, cadascú ho rep d'una manera diferent. I, a més, trobo que faltaven espais de música. Espais de música entre abans, després, mentre la gent entrava, mentre... De cara a l'any que ve, penso que s'hauria de buscar un caliu més, més intens. No, no està aconseguit en el pregó, el foment, la qüestió d'ambientació.
0: Molt bé.
1: És una opinió,
0: sí, sí, sí,
1: simplement.
0: Perfecte.
1: Que no...
0: Bé, i ara acabarem de manera solemne, no?
1: Sí, ara acabarem de manera solemne per celebrar que entrem avui al mes d'agost i ho farem entrant...
0: Al
1: mes d'agost de la tardor.
0: No em portis més a l'agost un altre cop, sisplau.
1: Avui hi ha una rata que no sé què em fa per aquí. Ai, perdó.
0: A la tardor,
1: perdó. Sí, sí, entrem a la tardor avui i a partir d'aquí... podrem escoltar, com no, la tardor de Vivaldi.
0: Molt bé, i ara l'estem escoltant de fons.
1: Doncs ara a gaudir-ho i a gaudir de la tardor i de tota la festa major. L'important és viure cada moment.
0: Escoltem el Vivaldi.

0: Amb la partitura d'Antonio doncs, Vivaldi i a l'Estació de la Tardor, a la qual hem entrat aquesta matinada, tanquem l'Art és Vida. Cefa, moltes gràcies.
1: A vosaltres sempre.
0: Doncs a gaudir de la tardor, dèiem.
1: A gaudir-la totalment.
0: I de la festa major, eh?
1: I de gaudir cada minut.
0: Molt bé. Que vagi molt bé.
1: Gràcies, igualment.
0: Bona festa.
1: I una abraçada molt gran.
0: Arribem a les 11, fem una pausa i de seguida tornem amb l'última hora del programa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut al Parlament que durant les proves PISA 2025 es van produir errors greus i inacceptables, sobretot en l'aplicació, el seguiment i la validació de la mostra. Segons ha explicat, es va excloure un 23,2% de l'alumnat, molt per sobre del 5% recomanat. Illa ha defensat que el govern no vol minimitzar els fets, que ja s'han obert tres expedients disciplinaris i que s'estan revisant els mecanismes de supervisió perquè no es torni a repetir. I anem ara fins als pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic, on aquest matí s'està produint el desnonament d'una família. En els propers mesos, 11 famílies més podrien trobar-se en la mateixa situació. Els veïns denuncien que aquests processos afecten famílies en situació de vulnerabilitat. Connectem ara amb Marcel Puig. Quina és la situació? Bon dia.
2: Bon dia, doncs, a les 10 del matí, al voltant de les 10 del matí, ha arribat la comitiva judicial aquí, als pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic. Abans d'entrar a l'habitatge afectat, hem parlat amb els membres del PAP, Plataforma per Afectats de la Hipoteca i l'Habitatge d'aquí a Osona, que intenten que aquest desnonament es posposi per més endavant. Avui s'està produint aquest desnonament d'una de les 11 famílies que podrien ser desnonades dels seus habitatges. El primer desnonament ja es va intentar el dia 26 de juny, però es va poder evitar, per tant no es va dur a terme. Aquests 11 pisos que es volen ser desnonats són d'antics llogaters d'aquests pisos o de pisos ocupats. Aquests 11 formen part dels 104 pisos que van perdre la protecció oficial el 2023 i després de la compra dels 76 habitatges per part de l'Incasola el 2024 van passar al parc públic. Ara, però, les famílies denuncien que l'Agència de l'Habitatge ha iniciat processos per recuperar alguns pisos, fet que deriva en aquests desnonaments. Seguirem el cas de com evoluciona aquest desnonament. De moment es troben a dins a l'habitatge.
1: Gràcies, Marcel. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I la Guàrdia Civil investiga l'aparició d'un cadàver surant al mar al port de la Selva, l'Alt Empordà. El cos l'han localitzat aquest matí unes persones que havien sortit a pescar i que han avisat el 112 cap a 3:15. Per ara no se'n reconeix la identitat, ni l'edat, ni la nacionalitat i la investigació haurà d'aclarir les causes de la mort. I una persona també ha mort en l'incendi declarat aquesta nit en una residència a l'Ametlla del Vallès. El SEMAT és un total de 78 persones, a banda de la víctima mortal. 13 han resultat ferides menys greus i han estat traslladades a l'hospital, mentre que 64 han patit ferides lleus i no han requerit ingrés. Els trasllats s'han fet als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni i el foc ha afectat la primera planta de la residència situada al carrer Llerona, un edifici de planta baixa i 3 pisos. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts de les 11 del matí.
0: Informació local.
3: Continuem repassant actes de la Festa Major, aquest cas pel diumenge 27 de setembre, on a partir de les 9 del matí a la plaça de Catalunya hi haurà la 39a trobada de gegants i capgrossos. A les 9 la plantada de gegants, a les 11 la mostra de ball de gegants, a 11:45 l'inici del Cercavila pel centre de Vila, l'Ametlla, i a la 1 al final a la plaça de Catalunya. També hi haurà d'11 a 1 a la sala d'actes de la Federació Obrera un taller de gospel, un vespreig inclusiu d'Enreda't de 5 de la tarda a 7:45 del vespre al Bacus i el campionat d'estirar la corda de 5 de la tarda a 8 del vespre a la plaça de l'Església. També el vespreig de l'Enxuscat a la plaça del Mercat de 5 de la tarda a 9 del vespre. Anna Blasco en concert a la plaça de la Llibertat de 6:45 a 7:15, organitzat per l'Església Evangèlica. I la Festa Major al Foment, que continua amb l'Impro Show al Foment Cultural i Artístic a les 6 de la tarda, entrades a la venda en trapolis.com. A 7:15 de la tarda d'aquest diumenge, a la plaça de la Creu, Barçots dels Dimonis de Molins de Rei. I l'Esbardançaire presenta Arrels en Dansa a la plaça de la Llibertat a 7:15 del vespre. De cara a dilluns hi haurà Nil Matamala, que presenta Nature a la plaça Vicenç Fernández, un espectacle de màgia a les 7 de la tarda, i concerts al Parc del Baix Llobregat, al Parc del Llobregat, a les 10 de la nit, Kelly Isaia, i a partir d'aquí la Ludwig Band i Disc Jockey. Això serà també al Parc del Baix Llobregat a les 12 de la nit, i tot seguit hi haurà Disc Jockey. La farmàcia de Guàrdia, oberta avui fins a les 10 de la nit a Molins de Rei, és la farmàcia Lozano del carrer Verdaguer, número 68.

0: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
1: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
2: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
3: Tal com raja, tres horetes de ràdio per compartir notícies...
4: Falses.
3: Anècdotes.
4: Avorrides.
3: Històries.
4: Pulloses.
3: Receptes.
4: Fastigoses.
3: Música.
4: Plasta.
3: Biografies.
4: Inventades.
3: Premis.
4: Ràcanos.
3: Follet, si dius això, ningú escoltarà el programa.
4: D'això es tracta, García, ho pilles?
3: Has pensat que a tu tampoc t'escoltarà?
4: Retiro tot el que he dit.
3: Mare de Déu, senyor.
1: Tal com raja, amb la família García, la família Riu i el Follet... Els divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
5: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco... I el que faci falta.
6: Generació Chic.
5: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caseta al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
1: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
7: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Vinga, doncs, les 11 del matí i 10 minuts, seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora. Com us dèiem, ara seguirem parlant de la Festa Major i volem parlar dels actes de foc amb els integrants del CUC, l'Enxuscat, els Dimonis de Molins, els Diables de la Grupa i els Amics del Camell. Tenim un cap de setmana, doncs, intens, fort, d'activitats, i deixem enrere un cap de setmana on també hi ha hagut activitats d'aquestes colles. Tinc aquí a la meva dreta la Emma Saura. Hola, Emma.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. La Emma ve en representació de l'Enxuscat. Tinc el Marc Hiero, també. Què tal, Marc? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Des dels Diables de la Grupa. I el Miquel Agudo. Què tal, Miquel?
3: Hola, bon dia.
0: Bon dia des dels Amics del Camell. Intentarem trucar a l'Òscar Navarro, que el tenim treballant i, per tant, no ha pogut acostar-se avui aquí, des dels Dimonis, i també estava avisat el Gerai Vaques, des del CUC, però de moment no el tenim aquí, a veure si s'incorpora en el transcurs dels propers minuts. Com dèiem, venim d'un cap de setmana on hi ha hagut, doncs, forces activitats, especialment la jornada de dissabte al matí. Us volia preguntar també, doncs, com va anar aquest contacte amb els vilatans i vilatanes el dissabte. Aviam, Emma.
1: Doncs, bueno, molt bé. Vam fer, juntament amb Diables, Dimonis i CUC, les activitats i tallers del matí, per acostar les colles als més petits de la vila. I la veritat és que és una activitat molt maca, no? I va haver-hi força afluència.
0: Mm-hmm. Això a la plaça de l'1 d'octubre.
1: A la plaça de l'1 d'octubre, sí.
0: Molt bé.
1: I la veritat que molt bé i molt contents.
0: Molt bé. Engresca't amb l'Enxuscat, vosaltres.
1: Correcte, sí.
0: Sí.
1: Bueno, al final és això, que els nanos, doncs, puguin tocar una mica l'essència, no?, de l'entitat i de la cultura del foc. Uh-huh. doncs, portant l'espurna i fent de diables de l'espurna, i la veritat és que els hi agrada molt.
0: Molt bé. Diables per un dia, és el que vau fer vosaltres també, Marc?
2: Sí.
0: Sí?
2: Bueno, bé, com cada any.
0: Sense sorpreses?
2: Sí, sense sorpreses, vull dir, al final és trobar-te amb
0: tota, sí, acosta't una mica
2: amb
0: més.
2: Tota la gent, amb tota la gent de la vila.
0: Perfecte, sí.
2: I tota la canalla, vull dir, i el que deia la Emma, vull dir, al final és estar amb la canalla, que vegin el que fas, vull dir,
0: sí,
2: i que no et vegin només amb foc.
0: Correcte.
2: Saps, vull dir? I però bé, molt, molt guai.
0: Molt bé. També vàrem tenir els tallers demoníacs dels Dimonis i el pati de Carmelí, el Desperta el Camell.
3: Sí.
0: Miquel, com va anar aquest seguit d'activitats? Costa't també una mica més. Perfecte. Va anar bé?
3: Va anar bastant bé.
0: Sí.
3: També vam tenir com molta afluència dintre el pati,
0: sí,
3: on, bueno, també per permetre als nens com veure'ns, com deien els meus companys,
0: sí,
3: fora de lo que era el foc, on podíem veure, doncs,
0: teníeu diverses activitats,
3: sí,
0: no?
3: Teníem diverses activitats,
0: o tallers, sí,
3: sí, com Diable per un dia, mm, on se'ls hi feia la foto, els calèstrics, sí, o vam adaptar també lo de posar la cua al burro,
0: sí,
3: però en aquest cas al capell,
0: mm-hmm,
3: val? On fèiem també xapes pels més menuts.
0: Molt bé. Tot això va ser dissabte al matí, eh? Alguna activitat més que va fer el cap de setmana? No, eh?
1: Sí, nosaltres sí. El dissabte a la tarda vam fer el correfoc.
0: Ai, sí, clar.
1: De Diables i Bèsties Infantil.
0: Infantil, sí, perdona.
1: On, bueno, doncs els més petits de la colla, doncs, van poder gaudir de l'activitat, i, bueno, hem de dir que estan a tope, pugem una canalla molt, molt, molt, bueno, molt arrelada a la cultura del foc, i bueno, vam tenir molta afluència, la plaça feia un goig increïble, i també s'ho van passar superbé, i
0: molt
1: ja
0: bé.
1: Bueno, ja estan pensant i preguntant quin és el següent correfoc que tenen.
0: Teníeu colles convidades aquí també o no?
1: Sí, nosaltres vam portar la Lloba de Sant Cugat.
0: Uh-huh. Molt bé. I vosaltres, Marc?
2: Bueno, nosaltres, bueno, he de dir que el correfoc va anar superguai,
0: sí,
2: i per lo que m'han dit, la plaça d'Ajuntament estava molt plena. Vull dir, sí que és veritat que, bueno, té un recorregut, perquè al final Diables érem els primers el 2012 que ho vam fer, però gràcies a tots els companys, però al final fa més,
0: clar,
2: fa més goig. I bé, molt bé.
0: Un recorregut, em sembla, Ajuntament, tot el carrer de baix, creu,
2: sí,
0: i
2: sí, és com, la plaça és com el gran, però sí, acabem a la plaça del Mercat un cop tornem, sí, de la plaça de la Creu.
0: Molt bé. Va, doncs anem de cara, diguem, al que ha de venir, no? Que això també és el que ens interessa. Divendres, demà passat, anem cronològicament, a les 9 de la nit, correfoc de Diables i Bèsties. Aviam, com es presenta,
1: correcte,
0: el correfoc
1: d'enguany?
0: Doncs,
1: bueno, molt bé, jo crec que que any rere any, doncs, a nivell organitzatiu entre les colles, doncs, ens anem sí. renovant i anem...
0: Us vaig veure reunits allà una nit d'aquestes, no? Sí. La plaça.
2: Sí, sí. Exacte.
1: Bueno, no? Jo crec que anirà molt bé, que les propostes que s'estan posant sobre la taula doncs, van pel bon camí. Uh-huh. I que això, doncs, cada any es van renovant i es

0: Intenteu fer així, diguem?
1: Sí, sí, sí, així. El Correfoc és de 4, però sí, sí que és veritat que l'espectacle inicial l'organitzem entre els 3.
0: Sí.
1: Ara, tot ben agermanats,
0: sí,
1: la veritat.
0: Bé.
1: I bé, bé, bé, la veritat és que guai. Vull dir, al final... Molt no bé. Sé si som 10 o 12 colles, crec.
0: Bé. Cada colla porteu colles convidades, doncs?
1: Sí, entenc que cada una normalment en porta una o dues.
0: Sí.
1: I, clar... Al final som 4 locals, pues som quasi 10 colles, o més o menys.
0: Molt bé. Vosaltres, per exemple?
1: Molt bé. Marc? Nosaltres aquest any portem a Diables de Corbera.
0: Sí.
1: I Diables d'Horta. Mm-hmm. Sí, sí.
0: Molt bé. I en el cas de l'Enjuscat?
2: Nosaltres portem els Diables de Casablanca i Diables de Sant Joan d'Espí.
0: Molt bé. El Cuc no li podrem preguntar perquè l'Ierai no ens ha aparegut, però sí que tenim a l'Òscar Navarro al telèfon, responsable dels Dimonis de Molins. Hola, Òscar, bon dia.
3: Hola, bon dia. Bon dia. Disculpeu que estava en una reunió.
0: Disculpat, que estàs a la feina. Escolta, com es presenta doncs el Correfoc també d'aquest divendres pel que fa als Dimonis i quines colles porteu també vosaltres?
3: Doncs es presenta amb moltes ganes d'il·lusió. El que he pogut escoltar de què estaven comentant els companys aquí a l'estudi, doncs...
0: Òscar?
3: Porten ells. Nosaltres aquest any... Em sents? Sí?
0: Sí, sí, perdíem la cobertura en algun moment. Ah.
3: Mare, no em moc, estic completament quiet. Doncs això, nosaltres amb moltes ganes i il·lusió. I el, sí, el que volem és convidar... nosaltres convidem a la colla de Sant Esteve de Sesrovires i a Santa Oliva, que són els nostres padrins i que aquest any ens han convidat al seu 45è aniversari i els hi volíem retornar aquesta. Venen, com sempre, amb moltes ganes de participar en un correfoc, com ja deien, que comença a tenir moltíssima solera ja des de fa temps que el té i cada vegada, cada any, encara més solera en el món del correfoc aquí al Baix Llobregat i arreu de Catalunya.
0: Molt bé. Recorregut, per tant, l'Ametlla, no?
1: Sí, sí, com de cap.
0: Ajuntament, any, carrer, sí, sí, de Baix Creu i fins a... Sí. De nou a l'Ajuntament pel carrer Major. Mal. Òscar, per no entretenir-te, també els he preguntat als companys com us van anar les activitats del passat cap de setmana. En aquest cas, vosaltres fèieu també l'activitat a la plaça de l'Octubre. Quina valoració en faríeu?
3: Oh, molt bona. Suposo que deuen haver dit alguna cosa amb el mateix estil, això ja no ho havia escoltat. I a nosaltres ens va anar molt bé. Crec que és a fer aquests tallers va ser un èxit en el moment en què els vam començar a posar, perquè serveix perquè les colles, que la gent de Molins s'apropi a les colles de foc locals i que d'aquesta manera tots puguin saber i veure i apropar-se i demanar-nos cosetes, vendre marxandatge i també apropar-se a les colles d'una manera sense a foc, amb la qual cosa els nens més petitons s'hi poden apropar i estar amb nosaltres. I això va servir de preludi del correfoc infantil de la tarda, que també vam tenir molta gent, tant a la plaça com al llarg del recorregut, tant les colles locals com les convidades, i per part nostra, la nostra colla convidada va estar molt contenta i amb la gent que també tenia pels carrers, que això també és un gran què a Molins de Rei, que quan moltes vegades anem a correfocs ens n'anem a pobles i no hi ha gent que salti amb nosaltres. En canvi, Molins de Rei es caracteritza perquè hi hagi gent que hi entra i que també hi participa. Els tallers molt bé i el correfoc molt bé.
0: Molt bé. Et pots aguantar 5 minuts al telèfon o tens pressa, Òscar?
3: Sí, sí, sí, he dit que anava a atendre una trucada, una miqueta més puc aguantar.
0: La trucada s'allargarà una mica. No, ho dic per fer-ho cronològic. El divendres, com hem comentat, doncs el correfoc a les 9 de la nit. Alguna cosa més a tenir en compte? També aquí, company, Gemma, Marc,
1: no,
0: del correfoc.
1: Que la gent, invitem a la gent que ens aguanti fins al final del correfoc,
0: sí,
1: saps?
0: Sí, d'acord.
1: Saps que... Sempre a les escales de la barraqueta la cosa comença,
0: sí,
1: a fluixar una mica.
0: A la baixa,
1: vull dir que hi ha foc fins al final, vull dir, hi ha molt de foc fins al final. O sigui...
0: D'acord. No, ho deia perquè ho vull fer cronològicament. Aleshores, si anem a dissabte al matí, Miquel, tenim el Donald Xumet al Camell, no?
4: Sí.
0: Oi que sí?
4: A part de Donald Xumet al Camell, també, sí, tenim que era el 10è aniversari del Petit.
0: Sí.
4: Al qual hi haurà inflables. Tot això es farà...
0: Plaça 1 d'octubre?
4: Sí, a la plaça 1 d'octubre.
0: A partir de les 11 del matí, oi?
4: Sí, a partir de les 11, sí, del matí, on, bueno, sempre hem fet allò del Donald Xumet, i
0: sí,
4: com és la nostra petita tradició,
0: sí,
4: i també aquest any, al ser especial, el 10è aniversari, doncs també com disfrutar-ho amb la canalla que pugui venir.
0: Molt bé. Això passarà durant el matí a la plaça de l'Octubre. Abans del corre-cuit del Petit Camell,

0: si anem al Parc del Baix Llobregat, Marc, ja el feu el vermut electrònic,
1: sí,
0: no?
1: Sí, ja fa, els Diables. Ja fa, és el tercer any, diria,
0: sí,
1: que fem.
0: Sí, teniu barra allà.
1: Sí, tenim la barra muntada allà, sí. I bueno, des de fa un parell o tres d'anys pues, ja fem... És una cosa que està molt consolidada, que sempre hi ha moltíssima gent.
0: Sí.
1: Vull dir, el guai és que és un acte per tots els públics, vull dir, uh-huh. Tant per grans com petits, hi ha inflables, hi ha, bueno, el de cada any.
0: De 12 a 4?
1: Sí, de 12 a 4, sí, sí, sí. Hi ha una fideuà, també, molt bona, moltes tapetes, vull dir, i una mica de festeta per...
0: Molt bé, molt bé.
1: I és per, tant per grans com per infants, vull dir...
0: Perfecte. Això de 12 a 4, al Parc del Baix Llobregat, la sí. Barra de, dels Diables de la Grupa.
1: Sí, sí.
0: A les 5, a la plaça d'Ajuntament, tenim el correcuit del Petit Camell.
2: Sí.
0: Miquel, de ser aniversari.
2: De ser aniversari, hi haurà sí. Un petit espectacle.
0: Sí, a l'inici.
2: A l'inici, com el primer any que va sortir.
0: Sí.
2: Per això, per commemorar el desè aniversari del Petit Camell.
0: Molt bé, hi haurà el recorregut, el habitual, correcuita.
2: Exacte, que és fins la creu.
0: Mm-hmm.
2: Bé, o sigui, porto 10 anys i...
0: Teniu els recorreguts tots a darrere del programa, per si hi, si hi ha algun dubte. I a 8:45 el correcuita del Camell,
2: Sí, que en aquest cas és el 45è,
0: sí.
2: Val, on hem preparat un espectacle específic per avui. O sigui, bueno,
0: pel dissabte.
2: Pel dissabte.
0: Sí.
2: Però per la resta es mantindrà igual. El recorregut és el de cada any,
0: sí.
2: Que fem cada any, amb l'única diferència, doncs, això, que és, hi ha un espectacle inicial,
0: sí.
2: Més enllà del que fem sempre.
0: Molt bé. Si anem el diumenge, Òscar, teniu cita a la plaça de la Creu a 6:45 de la tarda, no?
3: Sí, crec que és a les 6 o no, sí que posa el programa. Bé, potser posa 6:45, no ho sé, com que sempre demanem una hora i després em ho acabem d'ajustar, però sí, és a la plaça de la Creu,
0: sí.
3: Fem els Versots, hi ha 6a edició que fem dels Versots, un acte de tota la colla i per tots els públics, on el que fem és una mica de sàtira i de rialla i de fotre'ns una mica de tota la situació molinenca, internacional i de tot tipus, política, social, que ho fem amb molt de carinyo, tot i que repartim una mica a tort i a dret. I creiem que és un dels actes així també de colles tradicionals on tenen els Versots i on volem seguir-ho representant allà a la plaça de la Creu.
0: Molt bé. A 6:45 posa el programa, t'ho confirmo.
3: Ah, perfecte, doncs a 6:45.
0: Sí, que ho sàpigues. Això passarà el diumenge, com dèiem. I després tenim dimarts, les matines, Miquel. Bé, sí. Prematines, no?
2: Sí, o sigui, les prematines és a les 4:30.
0: Sí.
2: Val, o sigui, durarem una miqueta...
0: Que comenceu a fer soroll, sí. A despertar la gent, sí.
2: Ho estarem una miqueta.
0: Sí.
2: Ho sento, és cau
0: a dimarts. Sant Miquel, sí.
2: Però bueno, és un cop a l'any.
0: Sí.
2: Hem de disfrutar i després a les 5 ja és quan comencen les matines a... com a tal, uh-huh. Fins... les 7 a 7:45 aproximadament.
0: El que s'allargui.
2: El que s'allargui.
0: El recorregut.
2: I el que la gent vulgui allargar-se, i sobretot els...
0: Molt bé.
2: Els nostres.
0: Molt bé. Més coses que no ens deixem. Alguna cosa més de l'enxuscat?
4: Sí, Emma? Nosaltres dissabte, des de les 12 del migdia fins a... Això no surt del programa.
0: Ah, val, dic. Mira que me'l vaig mirar per no deixar-me res.
4: Fins a les 9 del vespre, sí. Obrirem la vermuteria allà al local.
0: Sí,
4: per aprofitar... Exacte. Sí, sí.
0: Sí.
4: Pues això, aprofitar l'espai que tenim, no? Doncs que tothom qui vulgui acostar-se i venir a dinar o a sopar perquè no tingui ganes de cuinar a casa.
0: Dissabte,
4: doncs, dissabte. Doncs allà farem entrepans i bueno, tindrem allà musiqueta, vermutet i de més. Bueno, com una campanya més a nivell
0: de 10 del matí?
4: De 12, de 12 del migdia, 12? Fins a les 9 del vespre.
0: A les 9, val.
4: I després, el diumenge a la tarda, agafant el relleu de 7:50,
0: sí.
4: Farem el vespreig de l'enxuscat de les 5 a les 9 a la plaça del Mercat,
0: mm-hmm.
4: On bueno, tenim un DJ de... DJ... Ai, no me'n recordo, és l'Edu. I bueno, pues allà estarem amenitzant una mica la tarda. També és una activitat oberta a tots els públics. Tindrem un convidat molt especial, que és un noi que fa malabars de foc,
0: mm-hmm.
4: I bueno, això, pues, convidem a tothom que vingui a gaudir de totes les activitats, sí. Que organitzem tots I bueno, això, no? Doncs gaudir i vestir el poble, doncs, de música, de cultura i de goig.
0: Molt bé, fantàstic. No teniu barra vosaltres?
4: Sí, també. Tenim la barra allà al parc del Llobregat, sí. I bueno, pues, enguany només servirem begudes. I bueno, pues això, també convidem a tothom que vingui a fer-nos una visita i també bueno, anunciem que per una consumició mínima de 10 euros farem en cada nit o cada tarda que tinguem allà obert un sorteig d'un tas de caves que farem al finalitzar el vespre o la tarda.
0: Molt bé, fantàstic. Doncs, Marc, alguna cosa més?
1: Bueno, nosaltres la barra que fem allà del Parc del Llobregat, com sempre, com cada any, i, bueno, servim, bueno, entrepans, begudes, vull dir, la nostra festa en particular, que fem sempre variar. I res, ja està, vull dir, convidem a tothom que participi a tots els actes de la vila, està clar.
0: Molt bé.
1: Bueno, estarem tots a tot arreu, o sigui que al final doncs ens veurem les cares.
0: Anem tancant. Òscar, alguna cosa més que vulguis afegir? Començo per tu.
3: No, afegir-me a la invitació que fan els companys de les altres colles de Foc de Molins i que vinguem tots a gaudir d'aquest cap de setmana gros de festa major i que, sobretot amb els actes de foc, prenguem totes les cures possibles com a públic per acompanyar i passar-nos-ho bé i acabar els diferents actes de la millor manera possible. Res més, res més a afegir.
0: Doncs Òscar Navarro, des dels Dimonis de Molins de Rei, moltes gràcies per aquesta estona i que vagi bé la jornada.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies.
3: Ens veiem.
0: Adéu-siau. I aquí també a l'estudi, gràcies a l'Emma Saura, gràcies al Marc Guiero i gràcies al Miquel Audó. Que tingueu una bona festa major amb les respectives
4: igualment entitats.
0: Gràcies,
4: igualment.
0: Que vagi molt bé. Anem directes amb el Joan Vilaseca, amb el Parlem de 2 minuts i seran 2:15.

0: Joan Vilaseca i Figueres, bon dia i bona hora.
1: Bon dia i bona hora.
0: Benvinguts.
1: Bé, gràcies.
0: Què, content?
1: Sí.
0: Sí?
1: I tant.
0: Em deies que orgullós d'exalumnes teves que, escolta, fan pregons excelsos, no?
1: És excels. Sí, sí, sí, sí. M'agradaria inclús tenir-lo.
0: A mi, ja. Hi ha diverses persones que m'ho han preguntat.
1: I també. A veure si puc tenir, perquè allò és per reflexionar. És molt maco. Cada frase que hi ha allí, realment, és un poema en prosa.
0: Bé, molt bé.
1: Molt bé.
0: Sí,
1: vale, sí, ni mínim, perquè...
0: El Roger deia que s'ho poden descarregar, evidentment, al web, l'àudio, però hi ha gent que vol tenir un paper.
1: Sí, bueno, ja en sortirem.
0: Sí.
1: Sí,
0: sí, sí, ja. Més d'una persona m'ha escrit avui dient tu això, justament. Bé, entrem en matèria.
1: Molt bé, mira.
0: El primer que farem és dir els regals, eh?
1: Molt bé, mira, tenim d'un tal Sergei Ramaninov, que no sé si el coneixeu, la Sinfonia número 2 per la Filarmònica Orquestra de Los Angeles, que el vaig comprar a París.
0: I sona així.

0: sona bé, sona bé.
1: Sí.
0: És,
1: aquest és de categoria.
0: Molt bé.
1: Llavors, un llibre de la Teresa Pàmies diu, es va haver d'exiliar. Recordem que Teresa Pàmies és la mare del Sergi Pàmies.
0: Sí.
1: I parla tota l'estona de les peripècies o de les vivències que va tenir allà. Va ser finalista del Prudència Bertrana. I aquest altre és molt bonic perquè és un llibre de los cuentos del mundo, històries i llegendes màgiques de tots els continents. És fàcil de llegir perquè cada història va separada, cada conte va separat. I al mateix temps dir-li amb la Teresa Márquez que ja té el llibre aquí.
0: Teresa Márquez, si ens escoltes, ja tens el llibre aquí. Molt bé, si no ja t'ho recordarem.
1: Perfecte.
0: A veure, doncs entrem en matèria.
1: Sí, mira, avui és 23 de setembre de 2026.
0: Sí, tot el dia.
1: Tot el dia, sí, m'he fixat, oi? Avui entrem oficialment a la tardor, bueno, a les dues de la matinada. Però
0: sí, ja hem entrat a les dues de la matinada, sí.
1: Segons el calendari astronòmic, aquesta nit passada hem deixat enrere l'estiu per entrar a la tardor, encara que no es noti. Una època de l'any en què el paraigua, atenció, es converteix en company habitual dels nostres desplaçaments. Ara direu, el paraigua, amb aquest sol que fa i la setmana que ve que farà sol, espereu-se. En aquella època de l'any que surts de casa vestit amb alguna peça més de roba i que si tu oblides el paraigua, segur que cau un bon xàfec. Sort que es pleguen. L'espècie humana només fa 3 segles que va pel món amb aquest invent perquè abans tocava mullar-se sí o sí. Com a molt, feia servir una capa o un barret d'ala ampla, però tenint en compte els materials que hi havia, és fàcil imaginar-se que el personal acabava xop com un ànec. El paraigua és una evolució de l'ombrel·la, perquè es veu que l'antiguitat preocupava més el sol que els núvols. En realitat, aquests estris tenien més aviat una funció simbòlica i eren un element que conferia distinció social, ja que el feien servir mandataris i personalitats destacades, a qui un criat o un esclau seguia tot arreu amb allò, que podia ser fet d'elements vegetals o de roba. De fet, es creu que els primers parasols eren fulles de palmera o alguna planta similar. Totes les fonts apunten que el segle primer de la nostra era, la Xina, ja hi va haver assajos perquè el parasol es convertís en paraigua, però no van arribar a Europa fins al cap de 17 segles, concretament el 1622, a les obres de teatre del comediant francès Tabarent. És a dir, abans d'aquesta data, aquí la gent es anava continuant mullant. Es veu que el problema amb els paraigües d'aleshores era similar a l'actual. Quan no plou, fan nosa, i et sents una mica ridícul portant-lo amunt i avall. Sort que sempre hi ha qui troba solucions als problemes. Aquest va ser el parisenc Jean Maury, artesà que tenia un taller de bosses i portamonedes. L'any 1705 se li va acudir inventar un model que fos fàcil de guardar i de transportar quan no es necessitava. Així va néixer el paraigua plegable. Cada exemplar s'acompanyava d'un estoig perquè el seu propietari el pogués desar a la bossa o penjar-lo a la cintura. De seguida que el va presentar, tothom va rebre l'estri amb els braços oberts, però sabia que si es volia assegurar l'èxit sense pal·liatius, havia de seduir a qui marcava la tendència a tot el país. I qui era aquest? Lluís XIV. El rei era el gran influencer de l'època. Vivia a Versalles, envoltat de cortesans i criats, tots mantinguts per la corona. En total, unes 20.000 persones que com a màxim ocupació que tenien era fer safreig i imitar el monarca en tot allò que feia. Jean Maury va estar de sort, perquè quan li van oferir el paraigua plegable al monarca, va quedar encantat. Li va agradar tant que va fer un decret concedint-li l'exclusiva de la seva fabricació durant 5 anys. A la cort tothom va córrer per aconseguir un d'aquells invents per no mullar-se, que de seguida es van convertir en un complement de moda entre l'aristocràcia. A París, tothom que era algú tenia un paraigua. Quan el 1776 l'inventor Benjamin Franklin es va traslladar a París per ser ambaixador dels Estats Units a França, es va sorprendre que tothom utilitzés paraigua. No es podia imaginar que més hi afegirien el seu parallamps. Els models més venuts duien una cadena metàl·lica que tocava terra per alliberar la descarga elèctrica si és que queia un llamp a sobre. A Londres va trigar a arribar-hi, perquè quan plovia, la gent adinerada es desplaçava amb cotxe de cavalls. O sigui que només anaven amb paraigua els fluixos d'armilla. El primer que es va atrevir a fer-lo servir sense vergonya va ser Jonas Hanvey. Bueno, ja ho sé. Segons expliquen les cròniques, la gent s'enreia al veure'l passar i els cotxers l'insultaven perquè el veien com una amenaça pel seu negoci. No us ha passat mai que es posa a ploure, no porteu paraigua i heu d'anar a un lloc concret i és un miracle trobar un taxi?
0: Molt bé, fantàstic. Doncs benvinguda a tardor.
1: Benvinguda.
0: Benvinguda. I esperem que plogui, però que plogui bé.
1: Això ja és més difícil.
0: Això ja és més difícil amb els temps que corren.
1: Segons expliquen els meteoròlegs,
0: sí.
1: Em sembla que bueno, la barca no sé si la comprarem, però bueno.
0: A veure, va.
1: Vinga, anem per la pregunta.
0: Sí.
1: Encara que fa dies que es parla de la tardor, quin dia oficialment comença la tardor?
0: 9-3-6-6-8-6-1-6-1. Molt fàcil aquesta pregunta que us acaba de fer el Joan, eh? Quin dia comença oficialment...
1: La tardor.
0: La tardor.
1: El 23 de setembre o el 25 de setembre?
0: Línies obertes a partir d'aquest moment, tots els obsequis que ha portat el Joan encara en joc. Si no voleu cap obsequi, també podeu trucar.
1: Sí, sí, sí. I... per preparar-nos per la festa major.
0: Efectivament.
1: El CD, que és molt maco, aquesta sinfonia número 2, i Teresa Pàmies, un llibre impressionant. I l'altre és un llibre de contes del món, que és fàcil perquè cada conte té un parell de pàgines i n'hi ha moltes.
0: Doncs tens trucada, Joan, eh?
1: Molt bé, bon dia, bona hora, amb qui parlo?
2: Sí, mira, sóc la Cristina Borràs.
0: Cristina Borràs.
1: Bon dia, Cristina.
2: Sí, escolta, és que acabo d'arribar i no sé... Bueno, sé això, que la prima... Ai, que la tardor comença el 23, que és avui.
0: Molt bé,
1: ah,
0: eh?
1: Molt bé, perfecte, clar, ja ha passat, eh? Ara ja estem ben bé la tardor, ja, vale.
2: Ah, exacte.
1: Molt bé, sí. Molt bé, Cristina Borràs, perfecte. Mira, tenim un CD de Rachmaninoff, la Sinfonia número 2... la Filarmònica Orquestra dels Àngeles, molt maco. Després, sí, és veritat, perquè el vaig comprar a París, imagina't. Un de Teresa Pàmies,
0: un llibre,
1: que és la mare del Sergi Pàmies, i va ploure tot el dia que parla del temps del seu exili.
2: I
1: llavors hi ha el llibre dels Cuentos del Mundo, que són històries i llegendes de tots els continents, que aquest cada dues pàgines el pots deixar perquè són llibres de contes, de diferents contes, però molt, molt ben enquadernat.
2: No, el català, el primer, el del Pàmies no.
1: No, no,
0: de Teresa
1: Pàmies, de sa mare, eh?
2: La Teresa, vale,
1: molt bé,
2: vale,
1: doncs,
2: vale.
1: Cristina, el tindràs la setmana que ve aquí.
2: Vale, molt bé.
1: No, perdona.
0: Espera,
1: no, que el porto aquí avui.
2: Ja
1: el podràs tenir a partir d'avui, sí.
0: Molt bé.
2: A partir de demà, com si diguéssim.
0: Sí,
1: molt bé, perfecte.
2: Avui no vindré.
0: Doncs a partir de demà.
1: Doncs moltes gràcies, eh?
0: Gràcies.
1: Vale, perfecte.
2: Adéu.
0: Que vagi molt bé, Cristina. Vinga.
1: Vinga, entrem al mateix dia d'avui.
0: Més coses d'avui, sí.
1: Avui, ahir va sortir per la televisió com la baixada de la Catedral de Tarragona. Es fa una festa molt maca també a Tarragona, eh? Passa que és impossible poder aparcar a Tarragona. Avui dia, no, és, però impossible totalment, eh? I, bueno, avui Santa Tecla.
0: Sí.
1: La patrona de les nostres terres. Una de les màrtirs més venerades des dels primers segles, tant a Orient com a Occident, és Santa Tecla, patrona de Tarragona. Va néixer a la ciutat d'Iconi, Àsia Menor, a la Turquia actual, pertanyia a una família grega de religió pagana. La vida de Tecla, patrona de Tarragona, va lligada a la de Sant Pau, ja que va ser ell qui va predicar per primera vegada a casa de Tecla i va despertar-li l'anhel de seguir-lo en la seva peregrinació. Es va quedar tan impressionada en veure com Sant Pau predicava l'Evangeli que ho va deixar tot, es va fer batejar i es va convertir en deixeble de l'apòstol. Santa Tecla i Sant Pau van viatjar junts arreu del món, portant la paraula de Déu a diversos territoris, un dels quals va ser la ciutat de Tarragona, on van convertir molta gent. Posteriorment, Tecla va continuar la seva missió evangelitzadora pel seu compte i més tard va dur una vida retirada, duent una vida eremítica, molt austera, dedicada a la pregària i al dejuni. Però durant una de les persecucions decretades per l'imperi romà, Tecla va ser perseguida i arrestada pels enemics del cristianisme a causa de la seva fe. va ser interrogada i sotmesa a tortures perquè abjurés de la fe en Crist, però ella s'hi va mantenir sempre fidel. La llegenda explica que va sobreviure diversos intents de martiri, escapant del foc i fins i tot dels lleons, que no la van atacar. Oi, que valenta. Finalment, en veure aquests miracles, algunes tradicions diuen que va morir màrtir, mentre que, segons d'altres, va escapar miraculosament del martiri i va morir de gran, després de tota una vida de necoret en una cova, quan, després de sofrir una nova agressió, un desprendiment de pedres va sepultar-ne el cos i va deixar només els braços al descobert. Després de la seva mort, la veneració de la santa es va escampar per tot arreu. L'any 1320, les seves relíquies es van traslladar al monestir de Sant Cugat, en primera instància, i posteriorment a la catedral de Tarragona, la ciutat de la qual és patrona, on descansen actualment, això diuen. La devoció a la màrtir en l'arxidiòcesi de Tarragona data de molt antic i està estretament associada a la possible predicació de Sant Pau, a la possible, també possible, predicació de Sant Pau per aquelles terres. El mateix dia, però, hi tenim dos sants més, perquè d'aquesta manera, com toca un sant, si n'hi ha més, els farem una miqueta així. El mateix dia de celebració hi trobem a la beata Bernardina Maria Jablonka, nascuda a Pinsun, Lipsu, Polònia Central, l'any 1878. Estigué dedicada a l'atenció dels pobres i malalts, sempre que tinguin una funció aquesta de pobres i malalts. Va ser cofundadora de les germanes Albertines Serventes dels Pobres i va morir a Cracòvia el 1940 i fou beatificada per Joan Pau II, que en va beatificar un quilo. I Sant Pius de Pietrelcina, nascut a Pietrelcina, sud d'Itàlia, l'any 1877, era un pare caputxí, el fundador d'un hospital per atendre la quantitat de gent que cercava en ell guarir-se de les seves dolències. Era el famós, que hi ha una afició i una devoció, amb el Padre Pio, que és aquest, que va morir l'any 1968, jo me'n recordo d'ell encara. És un dels sants contemporanis de més devoció al món catòlic, especialment a tot el sud d'Itàlia i la família franciscana. També fou canonitzat, devia ser amb el mateix paquet, per Joan Pau II l'any 2002.
0: Molt bé, doncs fins aquí el capítol del santoral també. Ara sí. Tenim cada dia amb el Jesús Cardona, eh?
1: Sí, ja l'escolto, ja. Però, no, és igual, jo les faig més llargs.
0: No, vull dir que, sí. Que sàpigues que el Jesús...
1: Sí, no, sí, l'escolto.
0: Ens ho explica diàriament.
1: Jo, som molt amics, ell i jo.
0: Molt bé.
1: Sí, de veritat, és molt bo, això.
0: Anem amb... Mira, amb la pregunta, va.
1: Avui se celebra Santa Tecla, una de les màrtirs més venerades dels primers segles, tant a Orient com a Occident. D'on és patrona? De Badalona, del García Biol, o a Tarragona?
0: 93668-6161. D'on és patrona? Santa Tecla, eh? Molt bé. De Badalona o de Tarragona?
1: Justament.
0: Ens ho sabríeu dir?
1: Home.
0: Per favor.
1: Els orígens de la meva terra.
0: Sí?
1: Clar.
0: Molt bé. Doncs em sembla que repica el telèfon, per tant també podrem agafar aquesta trucada. 1:45. Seguim doncs parlant de coses del dia avui, eh?
1: Sí. Mirat.
0: Molt... Sí? Ah, val. És que no sé si la podrem fer passar. I després ja seguirem parlant d'atenció de la Festa Major, eh?
1: Sí.
0: Molt bé. Fantàstic. Bé, no sé... Ah, perdó. Que la persona que trucava tenia posada la ràdio per internet i aleshores, com que va amb un lleuger retard...
1: Ah, sí, sí, sí.
0: L'haguéssim liat. Tens trucada, don Joan?
1: Bon dia, bona hora, amb qui parlo?
3: Hola, bon dia a tots, sóc la Judit Herrera.
0: Judit Herrera, Gastó, molt bé, bon dia, bona hora, des de Roda de Barà.
1: No sé qui és, però bueno, és igual, eh? Es van veure fa...
3: Aviam, aquesta pregunta tenia que ser obligada que la contestés jo, no?
1: Ah, sí, perfecte.
3: Que són les festes de Santa Tecla a Tarragona, que és la patrona.
1: Justament,
3: de Tarragona.
1: Es van veure per les festes de Roda de Barà, per la Festa Major, sí, vam estar allà enregonant una bona estona.
0: Molt bé.
3: Bon.
0: Que bé.
1: Molt bé, Judit, què em dius, Judit?
3: Doncs mira, la resposta és que Santa Tecla és la patrona de Tarragona i que em dóna molt de plaer parlar amb tots vosaltres.
0: Fantàstic.
3: Us trobo a molt a faltar, de veritat.
0: Molt bé.
3: I ara que puc participar en els concursos, doncs aprofito la vinentesa també, per fer.
0: Molt bé.
1: Doncs molt bé.
0: Tu, vols que t'ho enviem per correu, el llibre que vulguis?
3: No, no. Ja... No arribem tant, eh?
0: Millor que vinguis a veure'ns un dia, no?
3: Home, i tant.
1: El dia que vinguis, truques i ens trobem.
3: Val, doncs no us vindré a saludar.
0: Ui, et perdem una mica la cobertura.
3: Ah, que us assegueixo, que ho feu molt bé i m'agrada molt la programació que heu fet aquest any i també els vídeos aquests de les entrevistes i tot això. Està fantàstic.
0: Genial, ho celebrem, Judit.
1: Judit, t'hem de deixar perquè queden 15 minuts i no ens sortirem. Escolta una cosa, felicitats per tot.
3: Gràcies a vosaltres per ser com sou.
1: Sí, molt bé, gràcies.
0: Una abraçada ben forta.
1: Una abraçada, eh?
3: Gràcies.
0: Adéu-siau. Gràcies, Judit. Gràcies. Adéu. La Judit Herrera en directe, sí. Des de Roda de Barà.
1: Ens hem vist aquest estiu.
0: Molt bé. Una abraçada ben forta, també. I continuem.
1: I entrem a Molins de Rei.
0: Entrem a Molins de Rei.
1: I parlarem dels inicis del segle XX de la Festa Major.
0: Som-hi.
1: A principis del segle XX, la Festa Major de Molins de Rei normalment començava amb un repic general de campanes que anunciava l'arribada de la festa més important de l'any. Després es feia l'ofici major a l'església, per al qual tothom procurava vestir-se bé. També hi assistien les autoritats de la vila, encapçalades per l'alcalde, amb la seva vara de batlle a la mà, i tots tenien uns seients reservats a la part esquerra de l'altar. Tot seguit, en acabar l'ofici major, la comitiva, acompanyada per molts molinencs i amb els gegants i els capgrossos, juntament amb la banda de música, baixava pel carrer Ignasi Iglesias, més conegut com la Pujada de la Font, i començava un llarg recorregut pels carrers de la vila, formant una bonica cercavila. A la tarda hi havia curses de bicicletes a la carretera o a la Rambla de la Riera, actual carrer Jacint Verdaguer. Danses i actuacions variades amb grups folclòrics i de bastoners convidats. Més tard, les diferents entitats de la vila oferien obres de teatre, sarsueles i operetes. També s'organitzaven els balls, ja que cada entitat feia la seva pròpia festa, perquè hi havia una gran competitivitat i calia fer ben lluït el programa. També hi faltaven els concerts musicals, tampoc hi faltaven els concerts musicals i, per descomptat, les sessions de cinema. A les festes majors de principis del segle XX, el més esperat per molts eren els embalats i els balls que s'hi celebraven a l'interior, quan les sales de les entitats no eren prou grans i elles mateixes muntaven els embalats per atreure més gent a la festa. Un d'aquests embalats era el del Puntasco i un any l'organització El Cafè Nou i l'altre any, el Cafè de les Columnes. Es muntava a la carretera, a la cruïlla entre el passeig de Pi i Margall. Un altre embalat amb molta fama era l'oficial, a càrrec de l'Ajuntament, i el seu lloc d'emplaçament era la plaça de la Vila, la plaça de Catalunya. També es muntaven uns altres embalats a la cruïlla de la Rambla de la Riera, davant del Cafè de l'Alhambra, i un altre pati de la central elèctrica, la plaça de Palau. A part dels embalats, també es feien grans balls de gala al casino o al centre catalanista. El muntatge dels espectaculars embalats, una mena de sales de ball ambulants, requeria una tècnica molt especial, ja que l'interior quedava net, totalment buit, per poder-hi ballar. S'utilitzaven tota mena de lligams de corda i veles de tela amb els mastelers que sostenien l'embalat per l'exterior, ja que a l'interior s'hi col·locaven només les llotges i l'escenari per l'orquestra. La decoració interior era feta a base de cortinatges de vellut, frisos, catifes, mussolines i miralls, com si fos un gran saló. A la nostra vila hi havia dues grans famílies d'embaladors que s'hi van dedicar durant diverses generacions, els Falers i els Baliarda, que ja n'hem fet esment amb altres espais del Parlem.
0: Molt bé, fantàstic, doncs aquest context de Festa Major d'abans.
1: Justament,
0: sí.
1: Recordar tot el que es feia una miqueta.
0: Efectivament, que és un dels objectius d'aquest espai.
1: Molt bé, mira, tenim les festes majors de Molins de Rei de principis de segle XX, quan les entitats no tenien prou espai per celebrar els balls de festa, què es feia a Molins de Rei i altres pobles? Què es feien? Embalats o ballaven a cel obert?
0: 9-3-6-6-8-6-1-6-1. 9 minuts i mig i les 12. A veure, es ballaven embalats o a cel obert, dius, eh?
1: Sí, justament. i tenim aquí el CD i encara tenim el llibre de los cuentos del mundo, que és molt bonic.
0: Molt bé, doncs només heu de marcar el telèfon de l'emissora si voleu participar, com ha fet la Cristina i com ha fet la Judit.
1: La Judit, molt bé.
0: Molt bé, en aquest espai i en aquesta última història, per tant, última pregunta que farem el dia d'avui.
1: Sí, l'última, i tenim una altra cosa al darrere, però ja és de música.
0: Ah, exacte. Bé, a veure, precisament de música, els balls d'embalat o balls de cel obert?
1: Fent amb embalats o a cel obert, així sí. Que si plovia, doncs ja plovia.
0: D'acord. Deixem obert, si et sembla.
1: Sí, sí, molt bé. I tenim, ja dic, el CD molt bonic i aquell llibre de contes.
0: CD, a més, comprat a París, que ja ho ha explicat el Joan.
1: Sí.
0: Per tant, encara té...
1: No, però és que està molt ben fet, eh? Em va costar molts cèntims aquell temps, vaig pensar que és car, això.
0: Sí.
1: Clar, llavors eren francs.
0: Sí. Ostres!
1: Sí, sí, per això t'ho dic.
0: Per tant, abans de l'euro, eh?
1: Abans de l'euro, sí. L'única vegada que he anat.
0: Molt bé.
1: Molt bé, mira.
0: A veure.
1: Acabarem... Diu, avui és festa major, tiroliro, liroliro, liroli, tiroliro, liroliro, lirolo. Avui és festa major.

Avui és la festa major, deia la lletra de la cançó de la Trinca. Aquells anys, l'alegria que encomanava la tonada avui és més mesurada i aigualida, perquè hi ha molts pobles i ciutats que, per culpa de les crisis i les retallades contínues, es viuen unes festes majors de ben poc, més força magres. Més aviat semblen unes festes petites i no pas aquelles que abans feia llançar la casa per la finestra amb uns àpats esplèndids, permetia estrenar vestits, sabates i americanes, convidar tota la parentela i ballar i beure sense preocupacions. O, si més no, aparcar-les, perquè eren mal de caps que podien esperar resoldre's després de la festa. Ara no. També és veritat que el llustre que tenien abans les festes majors s'han anat perdent amb el pas del temps. Des de fa uns anys, qualsevol festa mínimament important ha agafat més volada. La festa major és un poble que reuneix un cop a l'any al voltant d'uns escenaris comuns, fent unes activitats que tenen un gust i un so diferent perquè precisament es fan durant aquells dies i no són el mateix qualsevol altre dia. Les sardanes a la plaça, el vermut al cafè, l'ofici a l'església, el ball, el concert a l'embalat o al pavelló, les corredisses dels correfocs pels carrers, l'enlluernament dels castells de foc des de terrats, costums, tradicions que renoven i es mantenen. Ara, però, com que tot s'aprima i no es pot matar tot el que és gras, perquè ja no hi ha res a engreixar, ens demanen que ens estrenyem el cinturó, més sacrificis també en la diversió, en l'oci. Si ens cal il·lusió i empenta, per què ens escatimen també la possibilitat de divertir-nos? Per què aquests 3 o 4 dies han de ser també magres com els altres? Quina diferència hi ha d'haver entre un cap de setmana qualsevol i un de festa major? Si es desvirtuen les festes majors, què en queda? No gastarem allò que no tenim, però no s'ha de perdre l'alegria de viure. Som com som i toquem de peus a terra. Recordo ara els programes dels anys anteriors on sempre hi havia un anunci d'una entitat bancària que no ha canviat mai l'eslògan. Avui és festa major, però demà continuarem treballant per vostè. Passem-la bé sense perdre de vista la realitat.

0: alegria, alegria, doncs. Eh?
1: Sí.
0: No ho dius gaire convençut.
1: Eh? Ah, sí.
0: Sí? Que, ah, val, val.
1: Passa que hi ha coses que no hi pots anar perquè no pots córrer.
0: Clar.
1: I doncs, vas a veure les altres.
0: Em sembla molt bé. Recuperem la pregunta encara que teníem pendent, sí? No? Del ball.
1: Del ball. A les festes majors de principis del segle XX, quan les entitats no tenien prou espai per celebrar els balls de festa que es feia a Molins de Rei i altres pobles, què es feia? Què es feia? Cel obert allà al mig de la plaça o amb embalats?
0: Doncs vinga, 9-3-6-6-8-6-1-6-1. Encara...
1: Tenim el CD,
0: el CD
1: i el llibre de contes del món, que és molt bonic.
0: Molt bé. 3 minuts i les 12, a banda de la festa major. Ens has portat alguna altra peça d'aquest CD, també? O vols que acabem amb el...
1: Sí, no, tenim l'Allegro Vivace.
0: Sí.
1: Tenim un altre molt maco, encara més maco que el primer. Que
0: encara més bonic que el primer.
1: Era Allegro Molto.
0: Espera, que el recuperarem. Perfecte. El primer era Allegro?
1: Era Allegro Molto, i aquest és Vivace.
0: Sí.
1: Encara molt més fort, encara. Amb més força per despertar la gent que encara dormi.
0: Molt bé. Doncs deixem la trinca,
1: sí,
0: que segur que sonarà també aquests dies.
1: Bueno, ja està, sí.
0: I anem amb l'Allegro Vivace.
1: Perfecte.

0: Amb aquest Alegro Vivace tancarem el...
1: Molt bé.
0: El parlem de... Gràcies, Joan.
2: I que tinguem bona festa major tots.
0: Exacte, que passis uns bons dies de festa.
2: Sí, esperem-ho moltíssims.
0: Ens retrobem ja passat Sant Miquel.
2: O ens trobem al carrer.
0: O al carrer.
1: També ens trobem.
0: Al carrer, efectivament. Que vagi molt
1: perfecte,
0: bé.
1: Perfecte, moltes gràcies.
0: Gràcies. Als oients també, gràcies per seguir-nos un dia més. Ara us deixem després del butlletí amb la remissió del programa L'Etapa Reina, el programa del món del ciclisme. I a la una, com hem dit, doncs podreu tornar a escoltar la Míriam Cano i el seu pregó d'ahir. Avui no tenim l'informatiu molt ens arreia el dia, per tant, recuperarem aquest pregó pronunciat ahir al vespre al Teatre del Foment Cultural i Artístic. A les dues, notícies en xarxa, la migdiada a les tres, i a partir d'aquí la programació pròpia d'aquesta casa, que ens portarà fins a mitjanit. Que acabeu de gaudir d'aquest dimecres i nosaltres ens hi tornem a posar demà a les 8 en punt del matí. Que vagi molt bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut al Parlament que durant les proves PISA 2025 es van produir alguns errors greus i inacceptables, sobretot en l'aplicació, el seguiment i també en la validació de la mostra. L'oposició ha aprofitat per demanar de nou el cessament de la consellera Esther Niubó. Connectem ara amb la nostra companya, la Mont Carvajal. Mont, bon dia. Endavant, Mont.
2: Bon dia. Ella ha reconegut errors greus en les proves PISA del 2025, errors de mètode i de falta de transmissió d'informació del Consell Superior d'Avaluació, que era l'òrgan alertador, que no va comunicar que s'estava excloent el 23,2% d'alumnat i no el 5% permès, ni als seus superiors ni tampoc als centres que feien les proves i que ho haguessin pogut corregir. Els grups acusen Illa d'opacitat i de falta de transparència, de saber dels errors fa més d'un any i d'haver-ho amagat, i han demanat el cessament de Niubó. Mònica Sales és la portaveu de Junts.
3: Quan el departament va saber que havia exclòs el 23,2% dels alumnes i que feia un any, que rebia avisos sense que ningú fes res per corregir-los. El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
2: Illa, en la seva rèplica, ha defensat la consellera d'Educació, Esther Niubó, i ha assumit ell tota responsabilitat política i s'ha centrat sobretot en el Pacte Nacional per l'Educació i en les propostes que farà demà passat als grups per començar a parlar-ne.
1: Gràcies, Mont. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha anunciat aquest matí que convoca una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar la situació complexa del sector vitivinícola i també dels danys derivats de la sequera i de l'augment de costos. La trobada es farà el dilluns vinent a la seu del Departament d'Agricultura de Gran Via a Barcelona. I Renfe apunta a les pluges intenses de la setmana passada i a les vibracions de les obres com a possibles causes del despreniment del fals sostre de l'estació de Fabra i Puig d'ahir, que va deixar 3 ferits lleus. Segons l'operador, els més de 100 litres per metre quadrat acumulats a la zona haurien generat humitat a la cambra entre la coberta i el fals sostre de canyís i més de 100 anys fent augmentar així el pes del gruix fins que l'estructura hauria cedit. Renfe retirarà ara tota la coberta i ampliarà el contracte de les obres per tal de reparar l'estació que continuarà tancada fins que se'n pugui garantir la seguretat. Mentrestant, els trens de l'R4 hi passen, però no s'hi aturen i els viatgers han de baixar a Sagrera i agafar el trajecte amb l'L1 del metro.
0: Notícies en xarxa. Informació local.
4: Continuem repassant actes de la Festa Major, avui dimecres, a la tarda, de 6 a 2 quarts de 8 del vespre, al Parc de la Mariona, Mouta amb One Mile, una sessió oberta a tothom per descobrir una manera diferent de moure's i entrenar durant una hora. Es combinen exercici funcional, petits reptes i treballen aquí per un ambient, diuen, divertit i de comunitat. També especifiquen que no cal experiència prèvia. Us podeu inscriure a onemilecrossfit.com, que és qui organitza aquesta sessió de Mouta amb One Mile. De cara a demà dijous, es recupera la nit o vespre jove a la pista de la Federació Obrera. Hi ha dubtes amb l'horari. El programa de la Festa Major diu que és de 4 a 2 quarts de 10 de la nit, però a l'Instagram d'Arran, qui és qui organitza, els horaris varien. Per tant, ho hem d'aclarir. Després d'uns anys de parèntesi, torna aquesta històrica nit jove de la Festa Major de Molins de Rei, amb xerrades, tallers, sopa popular, glosa i música com a prèvia de Sant Miquel per construir espais d'oci alternatius a organitzar Arran Molins. De cara ja a divendres, a 5:45 de la tarda, hi ha la cercavila de grallers i bastoners i berenar popular. Els grallers i les esventades ompliran de música i danses els carrers de la vila en el tradicional cercavila de grallers, que culminarà amb un berenar popular. Es farà al pati del Palau aquest berenar. També hi ha una visita patrimonial a 6:45 de la tarda d'aquest divendres a la biblioteca El Molí, que organitzen la biblioteca i la regidoria de patrimoni per conèixer l'antiga fàbrica Ferrer i Mora a través dels espais de la biblioteca. També al Foment Cultural i Artístic a les 8 del vespre fa un homenatge a Alejandro Sanz, a soles con Alejandro Sanz, un tribut, un homenatge íntim i emocional a l'obra d'un dels artistes més influents del pop espanyol. Entrades a entrepolis.com. A les 9 del vespre, també del divendres, a la plaça de Catalunya, corre foc de diables i bèsties amb les colles de foc de la vila i les seves convidades, i participaran de Molins de Rei el Cuc, els Diables de Molins de Rei i la grupa, els Dimonis de Molins de Rei i l'Enxuscat. I també a les 10 de la nit, concerts al Parc del Llobregat, a les 10 de la nit, a los 80 Passajeros, que és una banda que ofereix un viatge en directe pel millor pop rock i espanyol dels anys 80 i 90, i també a Rock Tambuls a les 12 de la nit, aquest grup amb presència molinenca, amb prop de dues dècades d'experiència als escenaris i amb profundes arrels de la nostra vila, que és sinònim de potència, diversió i festa en estat pur. Un repertori ple de grans èxits del pop, pop rock català, internacional i clàssics de totes les èpoques, per totes les edats. Serà a les 12 de la nit, i quan acabi Rock Tambuls, ja per entrar a la matinada, al Parc del Baix Llobregat hi haurà també sessió de disc jockey. I acabem aquest bloc d'informació local amb la farmàcia de Guàrdia. La farmàcia oberta avui fins a les 10 de la nit és la farmàcia Lozano, al carrer Verdaguer, número 68.

0: Benvingudes, benvinguts. Això és l'etapa reina, una hora de ciclisme i ressaca física i emocional a Ràdio Molins de Rei. Avui és dia 21 de setembre de 2026, setmana de mundials, setmana de festa major, setmana grande, que diuen al País Basc, perquè s'enjunta tot. Setmana d'estrena de Mallot. Avui tenim moltes coses, hem de parlar molt i només tenim una hora per fer-ho. Ciclisme en català des de Ràdio Molins de Rei amb el Roger Castillo. Com està, Roger?
1: Bona tarda, molt bé. Molt content.
0: Ha baixat com a segona.
2: Bona tarda, molt bé. No, sí.
1: Porto un modelet avui. Avui em sento model professional, pràcticament.
0: Digues, Marc, digues.
2: No, que avui ens fiquem l'aire perquè tindrem calor avui,
0: Farà caloreta, no, aquí? Perquè avui estrenem...
2: Estem guapíssims, eh?
0: Espectacular, Marc? Mira, càmera.
1: Espectacular.
0: És que, clar...
2: Quina és la meva? Aquesta, eh?
0: Bueno, clar, ha fet dos càmeres, el Sergi. La càmera dels que li queda bé el mallot i la càmera del
1: la nostra,
0: que, dels
1: la nostra.
0: Que fem el que podem.
1: Però, escolta, estem orgullosos d'estar al costat de la gent que li queda bé. A la mateixa taula, compartint taula.
3: Us queda superbé.
0: Sergi Soler i Maza, Fogat, com estàs, tio?
3: Molt bé. La veu tocada, eh?
0: Sí?
3: D'animar a peniscalada, d'animar i a la cursa... De...
1: Però tu de sortida els animes, tota l'estona.
3: Clar, jo foto la sortida i vinga.
0: I després cridant a la gent. Hasta que agafen la curva.
1: Per això arriben ja mal de cap a la primera curva.
0: No, però clar, quantes vegades vas comptar del 10 al 0?
1: No te'n recordes.
0: 60 vegades.
3: Gairebé. 50 i pico vegades, sí. Segur.
0: No, potser
3: 60 vegades números. Perquè van haver-hi algunes repeticions.
1: Bueno, vam fer algunes repeticions 60. Per posar emoció a la cosa, sí.
0: Aviam, comencem parlant una mica de peniscalada. No us donarem molt la vara.
1: Home, no, que tenim moltes coses a parlar.
0: Però és que hem de parlar de la peniscalada, quarta edició.
1: Sí.
0: Hem celebrat la quarta edició. Ahir mirava el Viu Molins.
1: Sí.
0: Cada any fan una notícia des de la primera.
1: Sí, és veritat, sempre
0: hòstia, molt bé, ahir a la nit em va fer gràcia veure com havia evolucionat la peniscalada mitjançant les notícies del Viu Molins. Perdona, no he saludat a la Eli, que ahir va venir a la peniscalada. Eli,
1: ahir
0: tu no. Tens micro? Ahir,
2: exacte.
0: No, abans d'ahir.
1: Fortunadament va haver-hi el dia que tocava. Sí.
0: Eli, tu tens micro, vols parlar o no? No vols parlar? Et va tocar alguna cosa, algun premi del peniscalada? No? No vas agafar res?
1: Perquè no va alçar les mans.
0: Perquè va arribar tard, perquè em sembla que venien d'un dinar i em van dir que va caure més d'una ampolla de vi en aquell dinar. Doncs... Bueno, no, espera.
3: Més detalls?
0: No. Va, peniscalada 2026. Explica'm una mica primeres sensacions.
1: Vols que ens quedem cadascú amb una cosa?
0: Vinga.
1: Vull perquè... Sí. Parlar del que ja hem fet.
0: Sí, doncs... comença...
1: O sigui, mira, el que més m'agrada de la peniscalada és lo bé que l'organitzem.
3: Home.
0: Sí.
1: És a mi m'agrada que el mateix dia, cap a la una al migdia, decidim alguna pujada que no estava prevista en aquell mateix moment i que gent s'inscrigui quan estem dient noms. No, jo també vull. Doncs endavant.
0: Sí.
1: Sempre hi ha espai per tothom.
0: A mi m'agrada la sorpresa, no? La sorpresa per
1: tu també,
0: no? Organitzadors. Apareix un ciclista per allà que aquest qui és? Clar, si havia dit el nom d'un altre. Clar, tota aquesta sorpresa, el millor moment de la peniscalada va ser el moment més dramàtic per mi.
1: A veure?
0: Vam viure per primera vegada un xoc frontal.
1: Ah, sí, pensava que volíem amagar la merda sota la catifa, però tu és el que vols lluir de la peniscalada.
0: No, o sigui, la peniscalada va anar tot perfecte, portem 4 edicions, amb 60 per 4, són molts ciclistes que han participat, i ahir, el dissabte, vam tenir per primera vegada un xoc frontal entre dos ciclistes.
1: Entre dos amics.
0: Que són dos molt amics.
3: Afortunadament.
1: Entre dos exguanyadors de la peniscalada.
0: Que els dos són exguanyadors i que anaven a tope, anaven a full. Un a intentar repetir pujada i l'altre a intentar fer millor temps, i es van trobar i es van fer un besito.
1: A veure, hi ha un que va fer una incorrecció, que és baixar pel lloc de competició amb la bici.
0: Targeta
1: vermella. Això és targeta... No, vermella. Això és targeta vermella. Què passa és que potser tampoc el vam avisar massa des de l'organització, que li havíem de potser recordar nosaltres que això no s'ha de fer. Ja està, són aprenentatges.
0: En aquest moment de caos...
2: De dalt venen avisats, eh? Però clar, de dalt, allà baix...
1: Passen ben bé 10 segons.
2: Passa la vida de... Passen tantes coses amb 10 segons en aquest dia.
1: Realment sí que passen coses.
0: Clar, el tema és que un cop passa això... Des de megafonia, perquè jo no vaig veure l'hòstia.
1: Clar, jo la vaig
0: veure... Des de megafonia.
1: O sigui, a un pam meu.
0: Des de megafonia vaig escoltar que estava passant alguna cosa que vosaltres, que estàveu retransmetent, consideràveu greu. Es va com gelar una mica l'ambient. A dalt no sabíem què passava. Vaig baixar. Estaven els dos bé, s'estaven preocupant de la bici. El Bernat, el primer que va dir, s'estan preocupant de la bici, això vol dir que no hi ha cap problema.
1: Sí, cosa que no sempre és veritat, però...
0: En aquest moment de caos, de cop i volta...
1: Un moment, en aquest moment de caos, quan sabien començat a apropar-se a la microfonia per preguntar-los, doncs això, que diguessin a tothom, ei, que estem bé, que ara tornem a fer les pujades, tal, de cop i volta què passa?
0: Apareix un tàndem.
1: Un tàndem.
0: Sergi Soler havia donat...
1: Un tàndem amb gent disfressada.
0: Sí, d'ossos, panda...
3: Efectivament.
1: Tu vas pensar que era una bona idea donar-los la sortida, no?
3: Al final és com una bomba de fum, és a dir, la gent està preocupada... I tu no et pots aturar allò i que la gent es quedi amb aquest record a Marc, en seguida, pum, canvi de tema, saps?
1: Això m'has gaudit, total.
2: La vida segueix. Passen coses, però la vida segueix.
0: Però, i l'habilitat de no sé qui...
1: Els millors 3 minuts de la meva vida narrant alguna cosa, eh?
0: Sí, sí. No sé si va ser el Frank Lluís o va ser el Bernat, l'habilitat de, en aquell moment d'estupefacció, de que tothom està preocupat, passa un tàndem amb dos ossos pan de sobre,
1: sí.
0: I algú puja la música a tope...
1: Sí. Sí, sí, perquè ens havia, és que el Panda ens havia donat una cançó concreta per pujar. Sí. I va ser, entre que ens estressàvem, de dir, ei, que està passant això, fent-li gestos de volen la música, que estaran, la sentiran quan estiguin al de tot.
2: Ja no, saps per què passa això? Què? Perquè tenim gent professional a la Peniscalada.
1: Ah, això és veritat.
0: Que li Marc, un moment de la Peniscalada, va, digues tu.
2: Buah, molt bé, em va molar molt que, sense haver-ho fet...
1: Sí, no hem parlat encara.
2: Sense voler-ho... Estem aconseguint que cada cop hi hagi més gent a la part final del tram cap a la segona part de la prova.
1: Els que no heu vingut heu de saber que el Peniscalada té un recorregut força llarg i que llavors no sempre s'omple tot.
0: Sí. La gent es massifica a baix i a la part de dalt ja els hi fa mandra pujar.
2: Bueno, hi ha la barra del bar. La gent va el que va.
3: Una segona barra de bar a dalt. Clar, ja està.
1: Ah, mira, podem fer bars varios.
0: I tu, Sergi, què?
3: Doncs jo em quedaria amb... amb els més petits, amb els nens que estaven pintant i animant... Amb els guixos, van pintar tota la pujada, i animant, i també perquè he vist molts vídeos, a part d'amics i amigues que amb els seus nens doncs això, han animat a saco, s'ho han passat superbé, i la il·lusió dels nens, no? Realment em quedo amb això. Sí, sí, totalment populista, però...
1: Molt bé.
0: Vosaltres dèieu la paraula caravana per megafonia?
1: Sí, i hi havia canvis de...
0: La penya es ficava nerviosa.
1: Hi havia gent que s'aixecava.
0: Sí, portàvem bosses de casa per carregar tota la merda que vam llançar. Va ser molt guai.
2: Abans de tancar, no de la cronoescalada, però el nostre model està arribant a altres llocs i m'agradaria dir que el nostre poble veí, Sant Feliu de Llobregat, es fa... properament una cronoescalada.
1: Tenim data,
2: segona
1: no?
2: Cronoescalada. Tenim data? Sí, és el dia 3 d'octubre.
1: Però això és ja.
2: 1,5 km.
3: Dissabte.
0: 1 km.
2: 60 metres de desnivell.
1: 3 d'octubre és el cap de setmana post-festa major, diguéssim.
2: Crec que entrem, sí.
1: Quan torno a repetir, perdó?
2: 3 d'octubre,
1: un
2: quilòmetre i mig, 60 metres de desnivell.
0: 1,5 km és massa per mi, home.
2: Jo crec que entra. Jo crec que entra.
0: Molt bé, doncs escolta.
3: S'ha de parar, aquí.
2: S'ha de pedalar una mica.
1: Sí, aquí la inèrcia no et puja fins
2: al desnivell és positiu, no negatiu. Podria ser negatiu i tires avall i ja està, imagina't.
3: L'any tinent.
1: Qui ho munta, això, Marc?
2: Ho munten a Sant Feliu.
0: Sí, però ara...
2: Ho munta a diverses gent.
0: Cada vegada que treu la foto li preguntes una cosa.
1: Home, clar, perquè estic fent que faig
0: així. Ell té una captura de pantalla, i cada vegada que la treu li fa una pregunta tècnica.
2: Ho munta gent diversa. Ho munta el Club Ciclista de Sant Feliu.
1: El Club Ciclista de Sant Feliu.
2: Amb col·laboradors, però munta el Club Ciclista.
0: Molt bé.
1: Que la guanyadora de la Peniscalada és del Club Ciclista de Sant Feliu.
2: Correcte.
0: Ah, sí?
2: Correcte.
1: I el guanyador de Peniscalada de l'Escola Ciclisme del Vallès Monitor.
2: Sí,
1: és
2: bonic.
0: I la dada.
1: A veure.
0: Un moment.
2: La dada.
1: Molt bé, t'ha quedat molt bé.
3: Torna a fer això de la dada.
0: Sí? A veure.
2: Molt bé. La dada.
0: La dada és... Com es diu?
1: Aitor Rueda.
0: Aitor Rueda va moure

0: tothom que va donar un cop de mà organitzant, però també la gent que va col·laborar econòmicament, la gent que va col·laborar en espècies i la gent que sobretot va aplaudir i va animar, que això ens agrada molt, i qui va participar, evidentment, tot l'esforç del món es va aplaudir tant com es va poder.
1: Sí, jo volia donar les gràcies a tothom també,
0: molt bé,
1: especialment a la meva mare, que va venir i em va fer molta il·lusió que vinguis. Emmascarat. Comencem ja el programa. Home, deixem la xapa de Peniscalada.
0: A mi sí.
2: Vinga, va.
1: Si voleu més de Peniscalada, l'any que ve, 5a edició.
0: I a Instagram anem fent coses.
1: Sí. Emmascarat.

0: Ja sabeu que aquesta temporada de l'Emmascarat és per descobrir una cursa ciclista, una prova d'un dia, una clàssica, semiclàssica, diem-li com vulguem, i el Sergi ens porta 5 pistes, per tant, primer, tenim una feina que és resoldre el marc comentari de la setmana anterior.
1: Efectivament. Efectivament.
0: És com la setmana primera... que me'n recordo de qui vas dir, intento fer veure que...
1: La primera clàssica que vam presentar la setmana passada era el Memorial Marco Pantani.
2: Marco Pantani.
1: 23 edicions, vam dir, Storer, un dels últims guanyadors.
0: És veritat que la cinquena pista va ser...
1: Sempre
2: va ser
1: molt clara.
2: Va ser important.
1: Home,
0: va ser molt clara.
1: La cinquena pista és la que doncs, acaba una mica doncs, definint clarament bueno, aquella gent que ja entén una mica de ciclisme.
0: Sí, clar, clar, doncs, evidentment, sí, sí.
1: Bé, l'Emmascarat. Comencem el d'aquesta setmana.
0: Som-hi.
3: Pista 1.
1: País, Espanya.
3: Pista 2.
1: Quilòmetres d'aquesta cursa. Una forquilla entre els 20... entre els 200...
0: No. Uau, que la puc
1: 200,
0: fer jo.
1: Podria ser. No, 200 i 250 quilòmetres.
3: Pista 3.
1: Tres guanyadors al llarg de la història. Marino Lajarreta, Alejandro Valverde i Julien Alaphilippe.
3: Pista 4.
1: Edicions. Forquilla entre 25 i 50 edicions.
3: I la pista bona. Pista 5.
1: Aquesta cursa va formar part de l'antiga Copa del Món de Ciclisme.
0: Doncs amb aquestes 5 pistes, ja sabeu, podeu jugar a @latapareina, qualsevol xarxa on ens trobeu, intentar encertar la prova que el Sergi ha plantejat en aquesta fantàstica secció que és l'Emmascarat.
2: Ens anem al Mundial. I ja està. I sí, final del programa. I els Mundials ja està, tu.
4: Ah, hi ha Mundials? Va, anem a parlar dels Mundials una mica, va. Mundial crono masculí i femení disputats ahir mateix amb dos guanyadors. Zero sorpreses.
0: 0-0, eh?
4: Marlen Reuser, segon mundial consecutiu. Renko Evenepoel, quart mundial consecutiu. Sobre Marlen Reuser.
2: Catalunya, eh?
0: Catalunya. Renko,
4: Ja ho va fer a la Clàssico,
2: sí,
4: el tio?
2: Sí, sí. Ja no és casualitat, això.
4: Ja no és casualitat.
2: Aquí, Renko, aquí hi ha un missatge.
4: Renko president.
1: Però Palestina...
2: catalanista.
1: A favor de la independència de Catalunya.
4: Qui seria el candidat de quin partit, Renko Evenepoel? De l'arc parlamentari català. Hòstia, et fico en un compromís o no?
2: No, no, no, d'aquell del vice. El...
4: No, què diu?
0: No, home, no.
2: És un quillo.
0: S'inventaria
2: un, per... un quillo.
0: No, s'inventaria un partit, no.
4: S'inventaria un partit,
2: no. Vinga, no passa res, ens cau bé aquí.
4: I
2: som prou Renko, pues un quillo.
0: I tu, a la urna.
4: A la urna.
0: Ja, ja ho entenc.
4: I, des... bueno, i a més, prometria qualsevol merda, però jo... mundial femení. Marlen Reuser... una cosa molt important del Mundial Femení és que el recorregut era el mateix que el masculí.
2: Això està molt bé.
4: 39 quilòmetres i pico. Marlen Reuser el va completar, que va guanyar, amb 50 minuts, 24 segons. Això vol dir 5 minuts i mig pitjor que Remco.
0: Sí.
4: I hi havia 18 tios del Mundial masculí que haguessin quedat per darrere de Reuser.
0: Evidentment, sí,
4: vale?
0: Sí.
4: Això és una dada que és així. Mm-hmm. Segon mundial consecutiu, 35 anys, la segona d'aquest mundial, Zoe Baxter, Marc, parla'ns una mica de Zoe Baxter, que té 21 anys i que en principi sembla que ha de ser l'hereva.
2: Jo crec que ha de ser la primera corredora que va fer el salt directament de júnior a World Tour, que ara es porta bastant això amb les noies, amb homes ja fa més temps que es porta, però en aquell moment va arribar amb 18 anys, crec que porta 4 anys o 5 al World Tour, i no és fins fa un any i mig que ha començat a destacar, però és que de sobte ha fet un pet com l'espuma, perquè aquest any ha fet molt bona temporada, sobretot les crones, l'hem citat més d'un cop, tu saps dir la citat, vull dir, jo crec que ja tenim relleu de Marlen Reuser en les crones, però

0: És més que això, eh? Jo crec que les clàssiques també té futur, aquesta noia.
1: És una crac. Jo crec que durant anys pot ser clarament la dominadora d'aquesta especialitat en categoria femenina. O sigui, apunta a fer un EBN Pool quan s'hi posi, quan tingui el seu moment, i no li queda gaire. O sigui, de fet, aquest any, Reuser perquè Reuser, però ho té a l'abast, ja.
2: Ha estat el gran any de la que va quedar tercera, que és Francisca Coc, que ha guanyat Rubé, que ha guanyat moltes altres coses.
1: I espera't, que encara queda un Mundial en ruta.
2: Sí, eh?
1: No ho sé, és que porta un any de llocs importants, eh?
3: Sí. Està molt obert, el Mundial de Noies, ja en parlarem ara.
1: Ara en parlarem.
2: És que el top 10, tu veus el top 10 i en un principi no ficaries en Francisca Coc al podi.
1: No ho sé, ja. És que ja no sé què dir-te amb aquesta ciclista.
2: Ja. He flipat amb Kerbaol, cinquena.
1: Sí, molt bé, eh? Perquè més és una crono que no s'ajusta a les característiques d'aquells que fan cronos una mica ondulades bé, perquè és que era el que...
0: Ha fet bones cronos, eh, Kerbaol, sí, però...
1: Però se li dona bé un terreny més, una mica més exigent del
0: que
1: era
0: aquesta. Jo crec que Kerbaol aquest any ha fet una passa endavant, bueno, l'està fent any a any, té 26 anys, eh, vull dir, com que està en progressió encara.
1: SD Works, eh.
0: I el fet que vagi a SD Works, on amb una Van der Breggen que no sé si correrà o si correrà ja no pot liderar, jo crec, amb una Kopecky que com a projecte de grans voltes no ha arribat, doncs anirà de cap de fila segurament al Tour de França, per tant, bueno, no ho sé,
3: molt. Fa molta feina entrenant les cronos, eh? Perquè jo la segueixo per Instagram i sé que molts dies doncs, ha agafat la cabra i vull dir que molt bé, ens agraem molt per la Cedrin.
2: Al final la crono és una especialitat i com a especialitat has de ficar-hi hores. I dos noms més, la 18a i la 20a. Paula Blasi, 18a, i Mireia Benito, 20a. Jo crec que estan bastant decebudes. Ahir vaig veure a Paula Blasi un vídeo i em va donar la sensació fins i tot que de la impotència tenia ganes hasta de que es trencava una mica per dintre. Els números són molt bons i, bueno, suposo que al final la por a traçar pel que havia passat al campionat d'Espanya. Bueno,
1: està bé. Aquesta crono, jo no sé si esperava més o menys, però està bé que hagi passat i que se centri en el que és important.
2: Ara.
1: O sigui, jo ho tinc claríssim, això.
2: Els números són bons, la ruta és una altra història, i
1: o sigui,
2: molta sort, no? Ja,
1: cap d'elles tenia aspiracions reals d'estar en un podi d'un mundial, d'una crono com aquesta?
0: No.
1: Tan exigent i plana i tan dura? Jo crec que no.
0: Es podia imaginar la Paula al top 10, segurament, però bueno,
1: però
0: no
1: per
0: passa.
1: Però per fer desena,
0: no
1: o sigui...
2: Te l'has de jugar per fer desena?
1: Calma't, cap problema.
2: O sigui que els números estan, molta sort a les dues aquest dissabte, que és quan hem de...
0: S'ha de donar el callo.
2: Sí, sí.
0: I el donaran segur, eh?
2: I el donaran. Anem al masculí? Mm-hmm. Vinga, al masculí, primer Remco Evenepoel, segon Felipe Ovana.
1: A 6 anys vista, 6 anys llum de la galàxia Remco, eh?
2: Ojo,
1: la pallissa, eh? I el a més, és que comença ja... I ja veus que no hi ha cap opció. O sigui, passen 2 quilòmetres i saps qui ha guanyat la crono.
0: Atenció al detall. Bueno, clar, és que Remco és una persona... Clar, tenia entre cella i cella aquest objectiu. El quilòmetre 6, és a dir, abans del primer punt cronometrat, que crec que era el 10 o l'11, ja tenien ell, la seva selecció, ja tenia un punt de control. Llavors, ell, el quilòmetre 6, ja sap que va per davant de qualsevol altre. Llavors, inclús abans del primer tram oficial, ell ja pot anar amb la... tranquil·litat, si es pot dir així, sí, que està fent el que estava previst i que pot seguir amb el pla que tenien. I dit això, Pipo Ganna diu és que jo ho he fet bé, els meus números els he fet bé, he traçat com havia de traçar, la part que on ell va, la primera part que era més urbana, que li penalitzava, és veritat, va fer el quart o cinquè millor, però després a la part plana va recuperar a la part de rodar, però igualment impossible apropar-se a Remco.
1: No, una distància sideral és. I a més una cosa que en el cas de Remco es queixa els dies abans perquè no pot entrenar, perquè les hores del circuit que tenen tancat és impròpies d'un mundial. O sigui, això que fa Remco, d'enfadar-se amb el món.
2: Critica...
1: O sigui, m'agrada perquè és tan superior que tot i així, o sigui, podria dir, mira, m'és igual perquè total, o sigui, pels rivals que tinc, no? O sigui, perquè jo estic... Però a ell li agrada fixar-se amb els detalls, anar... O sigui, s'emprenya per coses que són absolutament lògiques, però m'agrada que segueixi encara dient-les si ho veu així. O sigui, a mi és un corredor que en aquest sentit m'agrada molt sempre.
2: Si els pares de Remco mai s'haguessin conegut...
1: Sí? A veure?
2: Això és la dada.
1: Espera. La dada.
2: Fes-ho tu.
1: La dada.
2: La dada és, si els pares de Remco mai s'haguessin conegut, Filippo Ganna estaria celebrant el seu 5è mundial.
1: Bo.
2: Ojo, eh? Ojo, i seria...
1: Ojo, vaya loser, eh?
0: Pobre nano.
2: I seria ara mateix el... probablement el millor contrarrellotgista de la història, perquè s'ha obert aquest debat. És Remco Evenepoel el millor contrarrellotgista de la història?
1: A veure, anem a tancar-lo ràpid, un, dos... Sí.
0: A consecutiu, sí. En total, no.
1: empatat. La pregunta no és si és no guanyen més o no, és si és el millor.
2: El millor contrarrellotgista de la història del ciclisme.
1: La resposta és...
2: No dels mundials.
1: Evidentment sí, hi ha anys llum del segon.
2: Bueno... Mira, us dono quatre dades.
0: Jo crec que no.
2: Us dono quatre dades.
0: Al nivell, com a molt, ara mateix.
3: De Cancelara,
0: sí,
3: estem parlant.
0: Sí, sí.
1: Cancelara, pobre, si corregués ara al costat de Remco. O sigui, s'hauria retirat amb alopècia abans d'acabar la seva carrera.
0: Estàs mal parit. Pobre nano.
2: Hòstia, amb la melena que tenia, eh?
1: És que jo no el vaig... El vam trobar un dia i no el vaig reconèixer. Qui és aquest senyor?
0: S'ha de fer... Però aquest tio és suïst, té molts diners. Si vol, es fica cabell. És perquè no vol.
2: És que el tema és que potser no li ha quallat, eh? És que jo crec que quan el vam veure acabava de venir una plantació.
1: Bueno, tenim exclusives a Tapa Reina.
2: Sí, sí, sí. Arguments per Remco. Or olímpic. 4 mundials seguits, més 2 plates, més un bronze. Això vol dir que cada vegada que ha anat un mundial ha pujat al podi.
1: Vale.
2: Perquè el 2020 és l'únic any que no va pujar al podi, perquè no va anar, perquè s'havia rebentat a Lombardia.
1: Hi ha un argument més. L'home que ha doblat a Tadej Pogacar una crossa.
0: Això...
1: D'un mundial.
2: Aquí cal. Espectacular. Aviam si li posen una crona 50 anys de 50 quilòmetres al Tour. Cancellara i Tony Martin. Empat tècnic, 4 mundials cada un. El que passa, Cancellara té 2 Jocs Olímpics i Tony Martin només una plata olímpica. Dintre aquest debat d'és el millor de la història, hi hauria Miguel Indurain, Michael Rogers. Miguel Indurain es va fer gran a Cronos, sobretot guanyant Tours de França, històries d'aquestes, però només té un mundial i té uns Jocs Olímpics. Michael Rogers té 3 mundials i el millor de la història, el millor de la història, de moment encara no és Remco, segons el meu criteri, és Jacques Anquetil, que no té mundial perquè no celebrava mundial.
0: Clar, clar, per això no en té, clar.
2: Clar, clar. Llavors...
1: Excuses.
0: Haver-ne organitzat un ell.
2: Llavors, abans, el que se celebrava era el Gran Premi de les Nacions, que era el Mundial. Doncs pues en té 9.
1: Tu en què t'hi entrarà per la seva història? No, per, no perquè guanyi més o menys.
0: T'agraden les coses túrbies, eh?
2: Sí. No té Jocs Olímpics, perquè no podien competir a Jocs Olímpics, i li deien Mr. Crono, imbatible al Tour, més de 60 victòries.
1: Sí, sí.
2: Jo crec que encara està una mica lluny.
0: Monsieur Crono.
1: No ho sé, jo el que penso de Evenepoel, i ara més seriosament, que sí, evidentment el debat pot estar obert o no, és que pel tipus de corredor, per l'alçada, per com és ell, a mi em fascina que faci els números que... O sigui, el trobo superior en això. No, jo no ho he vist abans, això. Un tio que per físic jo diria, home, pot ser... Pot defensar-se bé en Cronos, però jo és que quan el veig rodar sempre al·lucino. No ho entenc, que pugui anar així de ràpid.
0: Quan veus les fotos al costat de Pipo Ganna, que és un perfil clàssic de contrarrellotge de 1,90 m, cames gegants.
2: La Salda, la Satriera i l'Oli. No?
0: Sí, sí, sí.
2: Però... Sí, tu, i com ho expliques, tu, això? Tu que tens una mica ell, més de criteri.
1: Sí.
3: El Remco, per exemple, ell, si fos atleta, per dir alguna cosa, seria un magnífic atleta en mitja marató, per exemple. Però estic convençut que si ell entrena 6 mesos per una mitja marató, et fa 1,4 o una cosa així, segur. Que és una marca molt bona. Té aquesta capacitat de... En el cas, transferit a la bici, però d'anar molt ràpid i d'aguantar molt la potència, no? I em recorda això, a un fondista d'aquest tipus, no? Entre 10 i mitja marató, que no acostumen a ser molt grans, però que tenen aquesta capacitat de moure o no parar de moure i l'aguanta la musculatura. Òbviament, hi ha un treball tècnic espectacular, té un treball allà darrere...
2: I de coco, ha de ser
3: això. De coco, és un tio molt fort, sí.
1: A mi em recorda molt els Borlé. O sigui, els Borlé, en lloc de fer 400, fent, doncs això, una mitja marató, però al mateix ritme. O sigui, és una mica aquesta idea que tinc al cap.
3: Borlé.
2: Els Borde?
1: Borlé.
0: Belgues.
1: Són 2 S, jo crec que es deu dir. Bé, tal xic, no ho sé.
0: Borlé, Borlé.
3: En 4.
0: 4.
2: La dada última sobre... Que aquesta dada és la que us interessa.
1: La
2: jo tinc
1: dada.
2: Sabeu, jo tinc un ciclomotor elèctric que, com a màxim, agafa 48 km per hora.
1: Podríem parlar
2: de... Jo hagués quedat 38è. Amb moto.
0: I tot el rato...
2: O sigui, amb un mal de canet, l'hòstia, perquè clar, tot el rato...
1: Amb allò turbo supersònic que tens.
2: Que ha vingut?
0: Molt em sembla, quedar el que has dit.
2: Quedaria 38è. Clar, hauria de canviar bateria, eh?
1: A mig camí.
2: I haver perdo ahir...
1: Potser últim.
3: Per durar la bateria.
2: 30 quilòmetres no arriba. Clar, a tope no, és que potser...
0: Aquests dos cops canvia
3: la
0: bateria.
3: Sempre és l'última.
2: Què dius, home, si és l'hòstia, la moto aquesta.
1: La moto podria pujar la peniscalada?
2: T'agradaria que la pugés, eh?
3: Per què no?
2: L'any que ve... L'any que ve gravant amb la moto, eh?
1: El ciclomotor de
0: l'Ariès. Mira, com el Sotheby's, que anava amb moto i va haver de parar per canviar i...
1: Sotheby's va caure, eh?
2: Tenia el podi, eh?
0: Tenia el podi.
2: Tenia el podi, tio.
0: Ha marcat, eh? Vaig dir que faria un gran any, no he fet res en tot l'any, però quasi ho peta, ho ha petat.
1: Sí, llàstima la caiguda.
0: Convalida.
1: Va ser greu, però qui va deixar un espai al podi, també?
0: Pot ser xas, xas,
2: com
0: es digui.
2: Com, o sigui, us espereu això de Pol Seixas?
1: No, no i no. No m'ho explico.
0: No
1: m'ho explico, és una crema per especialistes purs.
2: No. Com pot ser?
1: Bueno, pot ser que la setmana que ve encara, o sigui, veurem un tio guanyant de 20 minuts. No, no ho sé, està molt fort, és increïble la progressió d'aquest nano. O sigui, a mi m'ha sorprès moltíssim veure Pol Seixas a aquest nivell del Mundial.
0: No. S'explica dient que aquest tio té alguna cosa.
2: Ètics, té ètics. Aquest tio pren ètics.
1: Segur, perquè és que no es pot marxar per la vida, si no. És increïble. No ho sé, jo veig els números que fa, sent com és un ciclista que pot guanyar un Tour de França d'aquí poc. És bestial.
2: I el quart és el nom que el Roger vol remarcar, que és Magnulti.
1: Sí, perquè està en un estat de forma... O sigui, feia molt de temps que no veia Magnulti en un estat de forma, el que porta aquestes setmanes. La veritat és que és un nom que després, si em fas alguna pregunta, potser te'l torno a dir.
0: Home, espera, a veure si ens trepitgem aquí amb
1: no.
0: Algunes coses.
2: Ah, sí?
1: Ja ho veurem.
0: Ah, jo tinc
1: opcions. Sí, jo també tinc opcions.
2: Voleu alguna cosa més del Mundial masculí? Voleu remarcar alguna cosa?
1: No, avui hi havia crono encara, em sembla, de sub-23.
0: Avui hi ha sub-23, no? Masculí i femení, sí. Les dues.
2: Qui tenim per allà?
0: Doncs tenim dos catalans favorits a medalla d'or.
2: Ah, sí?
1: I una cosa, el Seth Van Kerkhove, que
0: sí.
1: Això sí que em sap greu. Sí, que ara estem en categories inferiors.
0: Sí, és que, bueno, jo...
1: Endavant.
0: No, vull dir que si de casa començo, però jo m'he pensat una mica repàs d'aquests propers dies, molt breu, eh?
2: Sí.
1: Perquè... voleu fer canviar sintonia i anem al que ens ve ara? I així ja...
0: Abans de passar els grans, o sigui, la gent gran, sí. En ruta, que és el que parlarem més, canviem sintonia i parlem de sub-23 i juniors.
2: Vinga, doncs som-hi.

0: Va, doncs situa'ns, Marc, que...
1: Anem per passos. Tenim avui ja, avui mateix, les Cronos sub-23.
0: Vale.
1: Masculí i femení. I en masculí tenim dos corredors de casa, els Països Catalans, amb clara opció a medalla.
2: Epa.
1: Dos corredors, que són dels millors del món sub-23. Un és en Matís, Van Kerkhove.
2: He de fer un comentari aquí. He de fer un comentari perquè tenim notícia per part de Pro Cycling Stats.
0: Ah, sí?
2: Que no només han decidit compartir el riu de la Peniscalada, sense que els haguem citat, és a dir, no només això, sinó que ens han enviat un missatge avui, fa poca estona, dient, al matí surt amb el dorsal número 1, com dieu, i jo ara ho estic dient.
0: Ah, sí, eh?
2: Sí.
1: Matís, Van Kerkhove, el número 1.
2: Suposo que tenen raó.
1: El número 1 per nosaltres, i el número 1 avui a la Crono, i, ojalà, el número 1 d'aquí unes hores, amb el mallat posat, ell o Héctor Álvarez, també és de casa nostra.
2: Sí, molt bé.
1: Qualsevol dels dos ens val que guanyi.
2: Home, gran rodador.
0: Primer i segon. Escolliu vosaltres mateixos.
2: Clar.
0: Vinga,
2: posi't d'acord.
0: Què més? Què més
1: tenim, tenim això amb sub-23. Tenim també amb júnior. I amb júnior masculí, primer dic la mala notícia, després les bones. I és que un corredor de casa, i a més un corredor que ha fet el millor any, ha sigut el millor júnior aquest any,
2: que aspirava
1: i,
2: tot,
1: i surten amb números el millor la millor temporada d'un júnior de la història.
0: Què dius?
1: A sobre de Remco Evenepoel.
2: Sí, estem parlant d'aquest nivell.
1: Sí, sí. Més punts que Remco Evenepoel quan va fer la temporada júnior, que ho guanyava tot. Sef Van Kerkhove, que no podrà competir per guanyar ni crono ni ruta, perquè ha patit un atropellament mentre entrenava a Canadà. Pel que se sap, té una afectació a la vèrtebra, que ja va patir l'hivern passat, abans de començar la temporada.
0: La mateixa?
1: No ho sé, no tinc més informació, esperem que no sigui res molt més greu i es pugui recuperar bé, però en tot cas una llàstima.
2: I des d'aquí, ànims amb la recuperació, que et volem veure allà on estàs demostrant que mereixes estar, que és increïble.
0: Un abraçada, Sef.
2: Sí.
1: Doncs més enllà d'en Sef, que teníem una claríssima opció de victòria catalana, no? tant en ruta com en contrarrellotge, tenim més catalans, perquè tenim l'Eric Martínez i l'Enric Sinfreu d'Andorra. No, Eric Martínez, no, l'Aitor Martínez. Perdó, quan he dit Eric, dic que m'he equivocat. L'Aitor Martínez de Ripoll, que també hem parlat d'ell molt any, fa un molt bon any, i, bueno, tenim les seves opcions, i l'Eric Sinfreu d'Andorra.
2: Molt bé.
1: I en femení, també tenim molt bona representació catalana, perquè tenim la Lluna Jiménez.
0: Com una, és que la Lluna és com
2: la Lluna
0: una...
2: mundial.
0: És que és com una filla, la Lluna. I la iaia de la Lluna és com una iaia, també, clar, per nosaltres. Ah, una abraçada a les dues.
1: Una abraçada a la Lluna i a la seva família. Tenim a la Gemma Toledo, que és de València, i que totes dues treballaran per l'Alejandra Neira, que és gallega, però bueno, la volia citar perquè és una de les favorites de guanyar.
0: Molt bé.
1: I abans de passar l'elit, al sub-23, i torno, perdó, perquè més enllà del Matís i l'Héctor Álvarez, que competeixen en crono, a la ruta tindrem dos catalans més, un català, el Dani...
2: Estem a divendres, no?
1: Estem a divendres, sí, no sé si els dies, perdó. És el Dani Cepa, que correrà amb la Caja Rural l'any que ve.
2: Era de l'Alea, no?
1: D'Ondara.
2: Ah, val.
1: És d'Ondara, corria amb el filial de la Caja Rural.
2: L'Alea,
1: correcte.
0: Quina conversa més xula. Esteu mantenint.
1: I a l'Adrià Regada d'Andorra, també amb el corredor sub-23. I això seria les categories inferiors d'aquesta setmana.
0: Que no l'Adrià Andorra d'Ondara.
1: D'Ondara.
2: Xavi Andorra del Tàndem. A veure, tenim també això dels relleus mixtes, que es fa, si no m'equivoco, demà.
3: Demà, crec, 22.
2: Demà mateix.
3: Demà és 22, sí, demà.
2: Que, com a especialitat, ja em dic que ens agrada, que sempre és divertida de veure. Convidem, doncs, a seguir.
3: Sempre quan no se la foti... Com l'any aquell a Països Baixos, que va...
0: Ui, es va fotre un naton, la Van de... Van Bleuten, no?
3: La Van Bleuten va ser.
0: Una nata espectacular, sí.
3: Que va guanyar el Mundial.
0: Que va guanyar, sí, a Wollongong.
2: Molt bé, batalletes.
0: Sí, batalletes. Vinga, doncs... voleu fer Mundial o anem a mercat i ens assegurem el tiro?
1: Mira, jo, si voleu, us presento el meu favorit per guanyar sub-23 masculí en forma d'emmercat.
2: Doncs som-hi.
0: Doncs anem a conèixer l'emmercat d'aquesta setmana. Som-hi.

0: Marc, quins presentes avui?
1: El que guanyarà el Mundial Sub-23.
0: Ja ho vas fer això una vegada, eh? Això ja ho vas fer una vegada.
2: I ho va encertar?
0: Sí, amb Halvorsen.
1: Halvorsen.
2: Ah, sí.
0: Que després ara és la pista. Però bueno, digues.
1: Alvin Sparfel.
2: Alvin Sparfel.
1: Alvin Sparfel. Francès, 20 anys.
2: Sí, sí.
1: No fas cara de no tenir ni pajolera idea.
2: O sigui, un home que fa una setmana ha guanyat una prova professional per segon cop a la seva vida?
0: És que estic convençut que algun dia ens cola noms aquí.
2: No,
0: que I jo me'ls menjo.
2: Jo sóc la garantia que el Marc, en general...
1: Sparfel. Ve del ciclocross.
0: Vale.
1: No? És d'aquests corredors que venen. Ciclocro. És un tio de 1,76 m i el podríem definir com a turbogrimpaire versàtil. Epa. O jo el defineixo així.
2: Com a mínim. O sigui, un possible portador d'aquest mallot, eh? El nostre mallot.
3: Turbogrimpaire.
1: És un nano turbogrimpaire versàtil. És un nano que s'emmiralla amb Top Pidcock o Thibonier, tant per físic com per polivalència de corredors que venen del ciclocross i són capaços de fer bones escalades. Ha estat sempre a la sombra mediàtica de Seixas, a l'equip francès. Això li pot haver anat bé, també.
2: Perquè són de la mateixa generació?
1: És un any més gran que ell, però...
4: Seixas de quin any és?
1: No, 2006, són la mateixa generació.
2: Quina
1: generació, eh? Si no hagués sigut francès, segurament aquest tio hagués tingut molt més mirall mediàtic. Ell amb 6 anys s'uneix al club local, al Cicle Golbent, té un germà gran que ja corria i el volia seguir doncs, per imitació, allò que fan els germans. A través del joc i els piques pujant ports amb ell, és com es va aficionant i millorant a la vegada. Té una germana petita, també, que també es fica en el ciclisme. Amb l'adolescència es pren més seriosament els entrenaments i competicions i comença a destacar a nivell nacional, sobretot en ciclocross, on es programa subcampió nacional cadet darrere de Seixas. Val? Ja el cadet ja comença.
2: Ja hi som. Amb el son.
1: Arriba a l'etapa júnior amb el seu equip local el primer any, el 2023, fa un any discret al ciclocross, que era 18è al Mundial a l'estela de Leo Visió, que també és un altre corredor que està més consolidat i també ve del ciclocross i de Pol Seixas, evidentment, i a la carretera suma un bon any per ser un júnior de primer any. No aconsegueix cap victòria, però acumula bastants top 5 i podis a clàssiques i etapes de voltes internacionals. El seu resultat més destacat, un quart a la Lieja com a júnior de primer any.
2: Déu-n'hi-do.
1: Amb aquest palmarès, doncs, se'n va a una estructura més professional, el Decathlon Sub-19, l'estructura júnior del Decathlon, i el 2024 es converteix en un dels dominadors del ciclocross mundial. 3 victòries a la Copa del Món, or europeu i quart al Mundial després d'una punxada a l'última volta quan anava el líder. També va guanyar la Copa de França. A la carretera sempre està entre els millors de les etapes trencades i dures, però li costa guanyar. Molts cops li toca treballar per Seixas amb la selecció francesa. Tot i això aconsegueix una victòria en un sprint reduït al Tour du Boat, que és de la Copa del Món. Amb això passa Sub-23, dins la mateixa estructura del Decathlon, i el 2025 aconsegueix grans resultats en el ciclocross. Tot i ser de primer any, domini absolut a la Copa de França, 4 podis a la Copa del Món, 3è a l'Europeu i 6è al Mundial. En carretera, d'inici debut amb el primer equip, sumant experiència i bones actuacions d'equip a la Copa de França, on li arriba la seva primera victòria. L'any passat, com a primer any de Sub-23, guanya el Tour de Finisterre amb els grans, diguem,
2: sí,
1: amb els grans del Decathlon, que ens va sorprendre a tots.
2: Sí, ho recordo.
1: Ho vam comentar.
2: No hi devia ser aquell dia.
1: És aquest any, el 25, que descobreix la seva faceta d'escalador, perquè fins ara només era turbogrimpaire, ja que guanya 2 etapes de més de 4.000 metres de desnivell, els Alps Isère Tour i el Tour d'Alsàcia, 2 proves importants, sumat a les grans actuacions del Giro, on guanya la regularitat.
2: Molt bé.
1: I aquest any fa una passa endavant al ciclocross, l'hivern passat, domini la Copa de França, 2 victòries i 3 podis a la Copa del Món i medalla de plata mundial. Amb el Decathlon pacten un últim any com a Sub-23, amb un calendari similar, amb l'objectiu de ser campió del món tant en carretera...
2: Epa, aquí parlàvem això.
1: ...com en ciclocross.
2: Val.
1: El Giro d'aquest any, el Sub-23, li va arribar al seu primer gran moment, va guanyar victòria a la penúltima etapa de muntanya i quart a la general. I el Tour de l'Avenir va repetir victòria, la general no va estar davant, va quedar el 15è, però va guanyar les 2 grans proves. A més, com hem dit abans, Roger, arriba en gran forma aquest Mundial, que és objectiu, perquè acaba de guanyar el que, Lluís?
0: Tour de Finisterre.
1: El gran premi de Valoní, correcte, a Bèlgica. Prova 1.pro.
2: Una prova on teníem Roger Adrià disputant-la, que ho va fer bastant bé.
1: Com diem, seguirà el Decathlon fins al 2028 de moment, on seguirà compaginant ciclocross i carretera com a mínim aquest hivern, amb l'objectiu, com hem dit abans, de guanyar també el Mundial en ciclocross.
3: A mi em va flipar aquesta prova, el de Valònia, que guanyés a Romain Grégoire en una prova feta exclusivament per un ciclista com Romain Grégoire. És a dir, les cames que va mostrar aquest dia Owen Spafel.
1: Owen Spafel.
3: Increïble. Per tant, jo sí que el veig com un gran candidat a guanyar, realment.
0: Difícil, sí, sí. Difícil els noms que li posen amb els ciclistes perquè jo pugui retenir-los i després pronunciar-los.
4: Ho
0: fan expressament, no?
3: Tu dones joc i ja està, si no. Si parlem ara de... Ja,
0: bueno, l'últim que ha presentat el Marc, que a partir d'ara és...
3: M'ha agradat molt una cosa que ha dit el Marc, perquè de seguida el meu cervell ha fet un funcionament, un clic, que quan parlava els germans, no?, els petits que imiten els grans, he pensat que volen ser com ells, que intenten, es piquen, no? Sí. Per tu, Sergi Darder és el teu germà gran. Sí. És una mica el que m'ha vingut al camp mentre ell anava parlant, no?
0: En aquest cas, Sergi, jo sóc el teu germà gran. Anem al Mundial?
3: Sí, home.
1: Vinga, els grans.
0: Un quart d'hora, els grans. Som-hi. Mundial de Montreal 2026, dissabte les noies, diumenge els nois. Per on comencem?
3: El recorregut.
0: Ah, doncs sí, clar.
3: No, és que, més, o sigui, em dones feina i després no te'n recordes.
0: Que has preparat alguna cosa?
3: Sí, se m'ha acudit a mi sol, sí? Que podia pensar que el recorregut és un tema de vegades essencial per entendre quin Mundial veurem.
0: Ja, quina bona idea. Pues, presenta'ns el recorregut.
3: Doncs mira, és molt més suau que el dels darrers dos anys.
0: Sí?
3: Venim de Zurich i de Kigali,
0: sí.
3: I ja no és això. Ja torna a ser un Mundial una mica més obert. No del tot, però una mica més obert, sí. Si a Zurich, per exemple, perquè el de Kigali jo crec que és una altra lliga, Zurich van ser 4.400 i pico desnivell positiu en masculí, aquí baixen de 4.000, aquí estan a 3.800 i pico. Per tant, són 500-600 metres menys de desnivell positiu. Ho dic per fer... no? Ajuda, sí, sí. Jo crec que a nivell de context de qui fa què, quan ho fa, certs noms que són més clàssicomen si tenen opcions o no, sobra més la veda. Llavors, el circuit és el mateix, perquè ens fem la idea del Gran Premi de Montreal, s'assembla molt, és a dir, és el mateix tipus de prova, l'únic que Gran Premi de Montreal és el circuit i el van fent, crec que són 16 vegades, el Mundial són 12 voltes al masculí i 8 al femení, és el mateix circuit, el que passa és que abans fan 100 metres, 100 quilòmetres, també els podria fer jo, 100 quilòmetres per allà fent una volta sense massa complicació ni res, però clar, són 100 quilòmetres que portes ja les cames, i això, per exemple, a Benepul mateix que ara en parlàvem, ho deia, diu, jo el Gran Premi Montreal no em va anar molt bé, vaig fer, no sé si va ser cinquè o una cosa així, però jo conto també que la fatiga no em serveix per valorar una prova amb l'altra, encara que el circuit doncs, sigui la mateixa cota, el mateix tipus d'això. Sí que és veritat que el Gran Premi Montreal són 12 quilòmetres i escaig al circuit, aquí pugen a 13 i pico, perquè la línia de meta i l'arribada la fan una mica diferent i perquè puguin tenir també una mica de marge, suposo, i que el circuit els queda una mica més rodonet a nivell de quilometratge i de tipus de prova. Llavors, què tenim aquí? Amb aquests 13,4 quilòmetres de circuit, aquestes 12 o 8 voltes, la cot Camillien-Hood. Això són 1,8 quilòmetres al 8%. 1,8 quilòmetres és bastant més que 1,1 o que 700 metres. O sigui,
0: 2 quilòmetres al 8%.
3: Sí, però vull dir que les cotes que veiem a Flandes, aquest tipus de llocs, a vegades les que són curtes i exigents, són un altre tipus de cotes, em refereixo. Bé, que no les podem assimilar. O sigui, realment hem de tenir molt clar. Jo convido aquí els oients de la Taparrina a veure aquests dies abans del Mundial Gran Premis de Montreal. O sigui, el d'aquest any, el d'altres edicions, amb noies no el tenim com a tal, amb nois sí, però ens podem fer una idea global si veiem una cursa d'aquestes, perquè ens ajuda molt a veure com és el perfil. Perquè puges això, baixes, puges una cota que són 780 metres al 6%, tornes a baixar una miqueta, i una cota final de 535 metres al 7,5%. Són aquestes tres cotes i baixada fins a meta. I la meta està al 4% positiu. Són uns quants metres, o sigui, no sé, uns centenars de metres que està picant cap amunt, ja no... O sigui, 4% ja és algo, venint de tot això i després de les hores que portaràs, o sigui... Que també pot ser que si s'arriba, diguéssim, amb un petit grupet, o amb dos, un cara a cara, aquest desnivell també marqui. De fet, el que vam veure, per exemple, l'altre dia entre Del Toro i Seixas, és més llarg que allò, és una mica més dur que allò. Val? Perquè aquí, situats.
0: Hòstia. Això, ara que estem situats... I amb la informació que ens ha donat el Roger, per exemple, amb els homes, eh?
1: Ara tu canvies els favorits que tenies perquè pensaves que era un altre tipus de...
0: Ara el que he portat ja no serveix per res. No, amb aquesta informació, veieu a Van Aert, Pedersen, Van Der Poel podent lluitar al Mundial?
3: A Pedersen no, als altres dos sí.
4: Per què Pedersen no?
3: Perquè no està en forma.
4: Però està en forma.
3: Bueno, jo no, o sigui, el que han demostrat Van Aert i Van Der Poel les últimes setmanes... Sí, o sigui, Van Aert ve de la Vuelta i la tenim molt present tots perquè l'hem mirat i l'hem seguit molt i tal. Van Der Poel, no sé si els oients hauran estat prou atents perquè sí, és una prova menor com el Tour de Luxemburg, però ahir s'escapa 174 quilòmetres en solitari d'una etapa de 175.
1: I no tenia, no tenia grans rivals, però tampoc eren júnior.
3: I guanya. Altres. O sigui, és, guanya, un test, és un test de cara al Mundial absolutament boig. O sigui, és de foll, això. És una persona que no hi toca. I ho fa perquè sap... O sigui, li importa un pit el Tour de Luxemburg. Això és la veritat. És a dir, ell guanyar aquella etapa li és igual. El que li importava és dir, vaig a fer això i vaig a posar una prova, vaig al meu ritme, 174 km sol, perquè si l'escenari del Mundial suposo que és, en algun moment, haver de tirar sol amb un terreny irregular i tal... He d'estar mentalment, o sigui, no sé com dir. O sigui, es posa a prova amb un test que jo he vist poques vegades a la vida com aquest.
4: I una cosa, no va en aquest Mundial, no entenc molt bé per què, perquè després ha demostrat que està en un estat de forma espectacular, Pau Miquel.
0: Sí. És que era un Mundial perfecte per ell.
4: És un Mundial que jo crec que era el cap de files de la selecció espanyola. Bueno. O sigui, no.
0: Sí.
4: Home, se li adapta molt millor i amb lo ràpid que és que a Juan Ayuso. Vamos, és la meva humil opinió, però és que després de la volta que ha fet i, bueno, i matxacant el Wout van Aert en algunes cotes i tot,
0: bueno, no cuidao,
4: sí.
2: També és el problema de fer la selecció
4: abans,
2: massa d'hora, perquè després una setmana més i potser llavors penses, és un perfil que em pot servir per no sé què, no? Sempre passa això.
1: Bé, en tot cas...
0: Aprofito per dir la selecció espanyola, que jo per mi no és la... Bueno, no, ja que estaves parlant de...
2: Sí.
0: No va Pau Miquel, va Juan Ayuso com a líder d'equip, va Enric Mas, jo crec que Enric Mas aquí no...
1: No pinta Mas.
0: No pinta
4: va,
0: Mas.
4: Va estar en forma i...
0: Sí. I perquè s'ha de portar, però no com a líder. I després ja Ivan Romeo, Raúl García Pierna, Carlos Verona, Igor Arrieta, Markel Beloki i Marcel Camprubí. Molt contents pel Marcel.
1: Sí, això sí.
2: I ho farà bé, més.
1: Sí.
0: Ho farà bé. Ho farà bé, segur. Entre les seleccions, Marc, t'he fet una llista de millor selecció, d'entre les millors seleccions que hi ha, de millor a no tan millor.
1: Vale.
0: O sigui, vale? Bèlgica no té rival. Com a selecció.
1: Com a ordre intern...
0: Ja veurem.
1: Ojo Suïssa,
2: Powells, que és el seleccionador de Bèlgica, ha dit que tenen dos homes amb llibertat i que és responsabilitat seva que entenguin perfectament, com que no hi ha pinganillo, diguéssim, què han de fer en cursa i com han d'actuar en funció dels escenaris. Que ell assumeix aquesta responsabilitat. Jo he pensat que són frases, paraules tan llançades al buit.
1: Sí.
4: Se li pot tirar en contra, això.
1: Escenari.
2: Sí, per això ho dic.
1: Queden 15 quilòmetres. Queda una volta al circuit. És un grup de 15, on hi ha Van Aert i Van Der Poel.
2: No hi haurà aquest escenari.
1: O sigui, en cap escenari Evenepoel farà res per ajudar a Van Aert.
2: I pobre d'ell que ho faci.
1: No, jo no vull que ho faci.
2: Cadascú ha de ser l'essència del que és.
1: Exacte, però que això... Bueno, no sé, a veure què passa.
0: Però l'essència del que és que Van Aert ajudaria a Evenepoel, jo crec.
2: O sigui, és probable.
0: Evenepoel, si guanya, segur que serà en gran part gràcies a Van Aert.
1: No.
0: Perquè molta...
4: Van Aert no fa... És buena persona.
0: No, però sí que els hi fa de freno amb els altres.
2: És veritat que hi ha un 5% més d'opcions que Van Aert treballi per Evenepoel.
1: Això segur. Però serà més pel freno que dius que no perquè el vegi fent relleus o...
2: És que només la presència és treballar, en el fons.
0: Sí. El tema és que ens plantem en un escenari de Mundial que canvia totalment dels darrers anys, que pensàvem, on fotrà el pal Pogacar?
2: A veure.
0: Ara aquí hi haurà pal d'algú o no?
2: Per mi, Evenepoel, ara que parlem de Bèlgica com a superfavorita, jo no és tant que l'equip sigui bo que ho és, perquè jo hi veig més discrepància tàctica interna que això pot, per mi, convertir altres seleccions en més potents si van una mica més centrades. Sí que veig com a ciclistes, un per un, a Evenepoel com a clar favorit d'aquest Mundial. I per mi, clar favorit.
1: Jo estic d'acord,
2: Això és la meva lectura d'aquest Mundial. Després, evidentment, escenaris de cursa n'hi ha 70.000 i no tots els pot resoldre un ciclista com Evenepoel. És obvi.
0: Si no guanya Evenepoel, guanyarà un UAE. O sigui, UAE, amb ciclistes que no tenen... un equip, diguéssim, una selecció més forta com pot tenir Bèlgica i Evenepoel, creieu que s'ajudaran, com han fet altres anys, amb Pogacar? El que passa és que Pogacar potser no necessita tanta ajuda com pot necessitar del Toro.
1: O sigui, a mi em costa veure cap UAE al nivell d'Evenepoel si Evenepoel es fica a destrossar la cursa i a fer atacs a totes les cotes. Jo per què aposto per Evenepoel i no Van Der Poel, que seria per mi el guanyador clar amb un altre escenari de cursa? És que tot i que no arribem als 4.000 metres de desnivell, crec que Evenepoel té la capacitat i la forma de fer-ho massa dur per Van Der Poel, ara mateix, en un dia com avui. I crec que sí, que un UAE pot pitjar a podi, sí.
0: No hem parlat de Seixas, encara.
2: Anem per ordre, si hi ha seleccions,
0: sí,
2: pots seguir, si vols.
0: Jo, les meves tres que, diguéssim, estan per sota de Bèlgica...
2: Seleccions, estem parlant.
0: Seleccions, són França, Estats Units i Espanya.
2: Hi ha Itàlia, també.
0: Sí, però no, no té el nivell d'aquestes tres.
3: El nivell d'Itàlia és superior, molt clarament, a l'Espanya.
1: Sí, i tant.
3: Però molt
0: el
3: clarament.
0: Nivell d'Itàlia?
3: Home, i tant.
1: I tant.
0: Fem-me repàs de ciclistes.
3: Hi ha Pellizzari, hi ha Ciccone, hi ha Betiol, hi ha Scaroni.
4: Lorenzo Fin.
0: Hòstia...
3: Ja, no, hi ha molts noms molt importants en dies com aquests, eh?
0: Sí, el que passa és que... O sigui, Itàlia als Mundials sempre ho fa molt bé, però dic, jo crec que...
3: Tenen aquest tipus de corredor amb molta ànsia i molta ambició i molta bona lectura tàctica individual.
1: Molt sí, ja... I tenim sí, Pigan... Sí. Bueno, i Pigan Jolie amb una forma... Vull dir, per sí, mi és sí. Que és el màxim, el més candidat a...
0: Sí, eh?
1: Pues que pot,
3: Itàlia ho pot fer molt
1: si
3: bé.
1: Si es fa dura, Pigan Jolie pot estar pel podi, eh? Mm. Pot estar sí, per les medalles, eh?
3: Bueno, no sé, però
1: Pigan Jolie o una altra,
3: si vols anem per França, o sigui, el teu ordre, sí, perquè al final... Tu has marcat això, Seixas com a líder d'una selecció que tota la selecció està pensant en Seixas, em sembla part impecable. O sigui, vist l'estat de forma que té després de la crono, després d'aquestes curses allà al Canadà, o sigui, si Seixas no fa podi aquest Mundial, a mi em sorprendrà. I és un Mundial que, ja et dic, no és tan dur on ell pogués encara rematar més altres ciclistes, però tot i així jo crec que se'n pot sortir prou bé i, bueno, per mi és candidat també, sí.
0: I als Estats Units, que estàvem parlant dels Estats Units, ara s'ha manat el...
3: Estats Units té, a part de McNulty...
1: Corredors en forma, eh?
0: Quinn Simmons, Mateo Jorgensen, Nelson Powles, Kevin Vermaeke...
3: I a més, jugant el que ells consideren el pati de Can Siva, el nostre papiol, no? És a dir... clar, ells, per ells, el que seria Quebec, no? No entenen que sigui Canadà, allò. Llavors, això és un tema conceptual de que volen brillar. Venim d'unes setmanes en què Quinn Simmons fa declaracions que se suprimeixi a la prova de Xina de World Tour final de temporada, que diu allà no hi vol anar ningú, que no val un pito, que res, i que torni al Tour de Califòrnia, que és el que la gent vol córrer, no? Llavors, amb aquesta idea mentalitat, que evidentment la té Quinn Simmons pel que és i pel que representa políticament, és veritat que jo crec que la selecció dels Estats Units aquest any se'l sent com seu, aquest Mundial. I crec que això es notarà en cursa i s'està notant com estan de forma tots aquests corredors. Llavors, és una selecció per mi potentíssima, sí.
0: I després, jo les he ficat un grau per sota, Gran Bretanya i Països Baixos. Amb Pidcock i amb Van Der Poel com a grans estrelles, però amb un, diguéssim, uns ciclistes un puntet per sota de les seleccions que he dit abans.
3: Sí, ho puc compartir, sí.
1: Pidcock... A priori podria ser un grandiós favorit, però no està demostrant la forma dels Seixas del Toro, Van Der Poel, Evenepoel...
3: Tampoc està lluny, eh?
1: No està lluny.
3: I sap moure bé. O sigui, els dies importants, sí, sí, Pitcock, sí. Que és un bon nom.
1: Però clar, aquests quatre que he dit han demostrat grandioses coses a les darreres setmanes.
3: I va Adam Yates també a l'equip, que això sé que el pot ajudar a nivell tàctic.
0: És el meu, és el meu, és la meva pedrada.
3: Sí? Vols que anem aquí?
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: És interessant.
0: Sí,
4: sí. Adam Yates?
0: Sí.
3: Està bé, està bé.
0: Guanyarà un UAE. I crec que no serà del Toro, i crec que serà Adam Yates.
3: Perdó, abans de si voleu de la pedrada, del Toro voleu fer una menys, perquè tothom creu que considera del Toro un dels tres grans favorits d'aquest Mundial. Llavors, creieu que té eines ell per portar la cursa on vulgui per pujar al podi? Comptant que no hi ha els seus amics, diguéssim, d'UAE donant-li suport. O sigui, comptant amb un escenari més neutre del que hem vist altres anys.
0: Clar, Sivakov no pot treballar per del Toro perquè té Seixas.
3: Ho té lleig, ho té lleig, sí, sí.
0: Yates, tampoc.
3: Yates, a priori, també seria lleig.
0: Llavors, Yates el que ha de fer és... està per allà i aprofitar-se un moment de disbauxa per fotre el camp.
1: No, del Toro, amb una prova no tan dura com els últims dos anys, o sobretot l'any passat, no?, que és on el vam veure, hi haurà massa moments tàctics que li faltarà, potser aquí haurà de gastar més del compte per tancar forats, per tal, i això crec que li passarà la factura.
3: Jo crec que se'ls pot inventar els moments, però...
4: Del Toro, el que ha de fer és... A més, les banderes s'assemblen, els colors... El que ha de fer és pensar-se que és un corredor italià. I aprofitar-se... S'ha de pensar que és Scaroni. I allà anar a Marrategui, tal, que li facin la feina. I parlar amb italià... Tot això,
0: I fotre's a parlar amb ells allà dintre del pilot,
4: sí, sí,
0: no?
4: Sí, cosa... Sí, sí, Lorenzo. I jo crec que d'aquesta manera... pot tenir equip.
1: Sap italià, eh? El tio ha competit molts anys a l'equip de Mònaco, competint a Itàlia molt, vull dir que...
0: Ja, potser s'estava preparant, eh?
1: L'estratègia no és mala, eh?
0: S'estava preparant el... Pues és molt bona, Sergi. Molt bé, l'estratègia camaleón. Molt bé.
3: Molt bé.
4: Camaleone.
3: Ningú estarà vigilant i, per tant, ho podrà fer, segur. Sí, sí, és fantàstic.
0: Escolta, tio, que l'Eli ens diu que queden dos minuts. És que...
3: Doncs anem a fer els deures, també.
0: Vinga.
3: Perquè el femení no hem parlat. Això és un tema gros. Perquè bàsicament és el que ens interessa parlar.
0: Sí, sí, sí. Que això donaria per un altre programa. No sé si estic fent les...
3: Va.
0: Afonso Eulàlio.
1: Afonso Eulàlio.
3: La pedrada del Sergi, Afonso Eulàlio. Marc, vinga, anem per ordre.
1: Piganzoli.
0: La meva és Adam Yates.
3: La meva és Quinn Simons.
0: I el favorit de tots és el mateix?
3: El meu favorit, clarament, ja l'he dit, és Remco Evenepoel.
1: Per mi també.
0: Per mi també. Ja
3: està.
0: Femení.
3: Centrem-ho en lo nostre. És a dir, opcions de Paula Blasi per guanyar aquest Mundial. Com ho veieu?
0: Jo crec que té moltes opcions. Sense voler-li ficar pressió, perquè joder, és una merda dir-ho així, però jo crec que té... D'estar al podi té moltíssimes opcions, perquè la selecció rival amb força, diguem-ne, per competir-li és Holanda, i Holanda és un desgavell.
1: Holanda, Països Baixos, és el primer any amb temps que va amb una única líder.
3: Yeah.
0: Sí?
1: Per mi no hi ha
3: mal, no hem tingut sort.
4: Bollering... És complicat, Bollering...
1: I no l'ha guanyat mai, Bollering, és que Bollering...
3: No, és que Bollering ho tenta ser d'ella, però...
1: Anirà per tot,
3: 600%. Jo crec que la gran favorita és de mi, Bollering. Crec que és la grandíssima favorita d'aquest Mundial. A més, crec que li va molt bé el circuit i, o sigui, la veig a molta distància de la resta.
1: Jo també, jo també.
3: I sí que m'agradaria molt que ens enduéssim una alegria immensa amb Paula Blasi, però si Paula Blasi fa un top 5 aquest Mundial... És un colofó de temporada, absolutament increïble.
0: Qui pensava que a principi de temporada que estaríem parlant ara de Paula Blasi, de Mireia Benito, sí, de que podien ser candidates a guanyar
3: Mundial. I hi ha moltes ciclistes que ho poden fer amb aquest circuit. Sí. O sigui que, és realment és difícil d'afinar bé el tret.
0: Tenim a Nibadoma,
3: o sigui,
0: tenim a Beri...
3: Cosa, i pot no anar bé, també, perquè hi ha realment molta candidata i molt en forma, també.
0: Doncs,
3: molt obert tot, molt obert.
0: Doncs gaudiu del Mundial, nosaltres us explicarem tot el que ha passat la setmana vinent.
3: Programa especial de Festa Major sobre el Mundial.
1: A mi.
0: Que vagi molt bé. Gaudiu de la setmana.
1: Adéu.
3: Fins que la tapa reina, a veure quins matllots.

0: Informació local.
1: A partir del dissabte, dia 25, i fins al 28 de setembre, al Mercat Municipal podeu aconseguir el vostre vermut. Durant aquests dies de festa major, si reuniu una suma de 30 euros amb 3 o més tiquets de les parades que estaran associades, us regalaran una ampolla de vermut fins que exhaureixin les existències. El dia 28 de setembre, dilluns, el mercat obre excepcionalment, no totes les parades, però ens explicaven que sempre que sigui festiu el dimarts, els dilluns obren algunes parades del mercat. Continuem amb actes de la Festa Major. Estem el dissabte 26 de setembre, on es celebrarà la 41a Fira del Col·leccionisme i Brocanters al Passeig del Terraplè. Serà de 9 del matí a 2 del migdia. També hi ha la primera trobada de vehicles clàssics i esportius MCMC a la plaça de la Llibertat. Serà de 9 del matí a 1 del migdia. També hi haurà portes obertes al Foment Cultural i Artístic aquest dissabte, amb diferents sessions, de 10 del matí a 1 del migdia. Podeu adquirir les entrades, que són gratuïtes, però per poder-se organitzar ho demanen des del Foment al web Entràpolis. També tenim a 11:15 del matí al Passeig del Terraplè l'art de la imaginació a través de les activitats artístiques. Es posa interès a aprendre i divertir-se pintant el que el nostre imaginari veu més enllà de la realitat, amb els artistes Meritxell Salvador, il·lustradora Pau Gómez, dibuixant de còmic, i Sir Moriana, pintor i artista multidisciplinari. També hi haurà simultànies d'escacs al Passeig del Terraplè a les 11 del matí, organitzada pel Club d'Escacs de Molins de Rei, i el clàssic Dona el Xumet al Camell a la plaça de l'1 d'octubre a les 11 del matí d'aquest dissabte, on els petits podran demostrar que s'han fet grans entregant el seu xumet al camell, organitzat pels Amics del Camell. De cara a dissabte també hi ha la rebuda dels gegants convidats a la plaça de Catalunya a partir de les 11 del matí, a partir de les 12 la ballada dels convidats i cercavila de benvinguda amb l'acompanyament musical d'Inxa Brass Band pels anfitrions des de la plaça de la Vila. Hi ha el vermut electrònic de Festa Major de 12 a 4 de la tarda al Parc del Baix Llobregat, el correcuit del Petit Camell a la plaça de Catalunya a les 5 de la tarda, o la passada dels gegants amb inici a la plaça de Catalunya a 6:15. A la plaça de la Llibertat de 6:15 a 9:15, Ritmes del Món, una tarda d'actuacions amb actuacions musicals de grup tradicional del Marroc i del Paraguai. I també el Cor Dona finalment no podrà fer la seva actuació com estava previst. A la plaça Vicenç Fernández, de 7:45 del vespre, hi haurà el concert flamenc, i de 7:45 a 10 a la Federació Obrera, el vespre musical a la Federació Obrera. El dissabte hi ha també el correcuita del Camell i Sarau d'Espurnes a 9:15 del vespre a la plaça de Catalunya, i concerts al Parc del Llobregat amb Nocturnal, que és un tribut a Amaral, a les 10 de la nit, a Lioli a les 12 de la nit, i Disjockey tot seguit. La farmàcia de guàrdia, avui dimecres, oberta fins les 10 de la nit a la nostra vila, és la farmàcia Lozano, del carrer Verdaguer, número 68.

0: primer deixeu-me fer les salutacions inicials, evidentment primer de tot a la regió de la Cultura, que la tenim també amb nosaltres, els diferents portaveus, regidors i regidores, Pere i gent de la Foment, que ens acollí de nou en aquesta segona edició del pregó institucional, recuperat en aquest nou format. Evidentment, a la pregonera, Miriam Cano, a tots els seves familiars i a tots vosaltres, inclosos els representants de les entitats de Molins de Rei. Molt benvinguts en aquesta sala del Foment, que, com dic, acollirà aquesta segona edició del pregó, que ja d'entrada ha definit molt bé a l'Oriol. I que consti que no, ni ens ho havíem parlat, però jo avui, excepcionalment, també havia anat al diccionari per anar a buscar un parell de definicions. Ell s'ha centrat en el pregó, jo havia anat a buscar la primera definició de totes, que era la definició de festa major. I una que he trobat diu així: conjunt de solemnitats amb què una població celebra la festa anual del seu patró. Entre els actes profans, perquè també parla dels actes religiosos de la festa major, cercaviles, balls a l'embalat o en un teatre, on també celebren concerts i representacions teatrals o líriques, balls de sardanes o de danses tradicionals, a la plaça, divertiments infantils o competicions esportives o focs d'artifici. I jo diria que aquí faltaria, i per això m'he anat a buscar dues definicions més, perquè segurament si entre tots diguéssim festa major, podríem dir, bé, podria ser una d'aquelles expressions màximes de la nostra cultura. Llavors m'he anat a buscar el que significava cultura. I en general venia a dir conjunt de coneixements, creences, valors, tradicions, costums i béns materials que un grup humà o societat adquireix i transmet de generació en generació. I quan rasquem una miqueta veiem que diu elements principals de la cultura com a expressions artístiques podrien ser l'art, la música, la literatura i el teatre, que reflecteixen la identitat d'un poble. Per tant, podríem llançar una primera idea. Amb la celebració de la festa major no som més que hereus de les que l'han treballat fins ara i enfortim la nostra pròpia essència de poble. Però és veritat que sovint veiem el debat sobre la cultura popular, i he continuat la recerca i he dit anem a veure això de la cultura popular. I és veritat que quan busques la definició de cultura popular diu és el conjunt de manifestacions culturals produïdes o consumides per les classes populars, com ara tradicions, cançons o llegendes, en contraposició de l'alta cultura. I aquí és on em voldria aturar. Sembla que a vegades no puguem definir qualsevol cosa que no ho contrastem amb el contrari. I segurament aquí és on ja estem visquent una etapa on una de les paraules més sovintejades seria la polarització. La contraposició d'aspectes com si ningú pogués recollir en una mateixa persona el que podria ser la cultura o la cultura popular. I és aquí on llavors sí que m'adreço a presentar-vos a la veritable protagonista d'aquesta nit, a la Miriam Cano. Manllevant, li he dit abans, una de les paraules que ja ens va dir a la roda de premsa que ens va presentar. A mi em va encantar quan va dir, i segurament avui ja s'allargarà sobre aquest concepte, el que sóc i el que faig no s'entendria sense el que jo he viscut a Molins de Rei i tot el que he anat experimentant a Molins de Rei. I ens feia tot un recorregut sobre diverses etapes de la seva infància, de la seva joventut i de la seva part adulta que tenien a veure, evidentment, amb la cultura. Penso, i no em quedaré curt, si dic que la Miriam Cano ara mateix és la persona literària més important de Molins de Rei i una de les persones més importants del país. Codirectora de l'Escola Literària Blum, té la maestria en l'ús de la paraula en totes les seves diverses versions. Traduint i acostant a la literatura catalana llibres doncs, d'altres literatures amb la seva explicitat del català, també com a autora de poesia, amb el que rep el 2013 el Premi Martí d'Hort, com a novel·la i com a assaig. i penso que encara així se'ns quedaríem curts definint a la Pregonera d'avui. Jo li valoro també un pes més que fa en la seva trajectòria i en el que crec que és indispensable en el món de la cultura actual. Si dèiem que vivim en un món que sovint ens pot crear por, incerteses, en el que sovint hi ha polarització i manca d'acords o d'anàlisis, penso que un dels grans antídots són persones i trajectòries i aportacions com la de la Míriam Cano. Amb el seu últim llibre, un assaig titulat Es mengen els gats, fa la per mi una de les una gran aportació quan ella parla dient que la seva gran certesa per escriure aquest llibre és combatre la mentida. És tenir elements per desxifrar el vocabulari, el discurs del món actual, saber-ho identificar i també, evidentment, doncs, contrastar la mentida. Si sentim tertúlies, avui estava escoltant una tertúlia radiofònica que parlava precisament d'un aniversari d'una emissora del país i parlàvem precisament de l'evolució del periodisme, que són aquells que també, entre altres coses, ens ajuden a interpretar i a conèixer la realitat. I parlàvem precisament de la mentida. Parlàvem d'aquesta dificultat imposada per la immediatesa, imposada per allò que diuen el clickbait, per allò que, evidentment, ens allunya de l'anàlisi i de la serenor. Us recomano moltíssim l'obra de la Míriam Cano. Us recomano molt especialment també aquest darrer assaig de la Míriam Cano i em congratula que avui esteu aquí tots presents per donar una forta benvinguda i escoltar a la pregonera de la Festa Major del 2026, la Míriam Cano. Endavant.
1: Gràcies, alcalde. Bon vespre a tothom, alcalde, regidors. Gràcies, Oriol, amic. Gràcies a tothom que ha vingut. I bon vespre. Quan em van proposar fer el pregó de la Festa Major, vaig rebre la trucada de l'alcalde aquest estiu. Vaig dir que sí de seguida. Segurament perquè encara no havia tingut temps de pensar què volia dir exactament. Dic que sí. Després va arribar la pregunta inevitable. Què puc dir jo de Molins de Rei a la gent de Molins de Rei? Què es pot explicar d'un lloc que els qui t'escolten coneixen tant com tu o més que tu? I sobretot, què es pot dir d'un lloc on has nascut sense convertir-lo en una postal, sense idealitzar-lo, sense caure en aquella trampa tan humana de pensar que abans tot era millor senzillament perquè nosaltres érem més joves? Potser l'única manera és parlar des d'un lloc molt concret, que és el de l'agraïment. Tenir-vos aquí al davant ara em permet el privilegi de poder-vos agrair, i espero no deixar-me ningú, tot el que cadascun de vosaltres m'ha donat perquè jo pugui ser aquí dalt, avui, escortada per aquests gegants que tant m'agradaven de petita. Tot el que m'ha fet ser jo, fer el que he fet, escriure el que he escrit. Fa 44 anys que vaig néixer a Molins de Rei, a la clínica, i per tant, segons diu la llegenda, això em va donar el primer regal, ser una bruixa, per bé i per mal. Vull pensar que sóc més bruixa d'intuïció que de males arts. I sobretot vull pensar que si Molins era un poble de bruixes en altres temps, devia ser un lloc ple de dones que s'ajudaven entre elles. Durant molt de temps, naturalment, no vaig pensar que haver nascut aquí fos res que hagués d'agrair. De petits, el lloc on naixem no és un lloc, és el món. No tenim cap element de comparació. Els carrers són aquells carrers, les festes són aquelles festes. La gent parla com parla, la gent que ens envolta i les coses es fan de la manera que les hem vist fer sempre. Només més endavant, quan surts, quan coneixes altres llocs, quan descobreixes altres maneres de viure i també quan comences a fer-te gran, entens que aquella normalitat t'ha anat construint d'una manera molt més profunda del que imaginaves. Val, ara us aviso un moment que pot ser que en alguns moments plori, perquè és molt gros això. Llavors m'aturaré un moment, ploraré i aplaudireu o alguna cosa així i ja estarà. Els primers

Han passat els anys i ara totes dues, la Núria i jo, vivim fora, en Sergi també, però sempre que s'acosta la fira o la festa major ens fem una trucada uns dies abans i ens diem «Hi sereu enguany? Ens hi veurem?». També he tingut una segona família, l'Antònia i en Miquel, que m'han acollit i m'han tractat com una filla i com una amiga. En Ricard, que se'ns enduia a berenar al Castell Ciuró i ens deixava ajudar-lo a fer el pessebre, i la Maria, que ens preparava aquell berenar. Quina sort aquesta infantesa plena de referents, de gent que té cura de tu. Vaig néixer a la clínica, us deia, però vaig créixer al carrer Major quan encara era Alfons II d'Aragó, davant de la bodega, Cal Rovelló, on m'enviaven a buscar garrafes d'aigua i tornar els envasos, al costat de la pastisseria Núria, on un cop per setmana podia triar un esmorzar o un berenar, merengues italianes o pastes de te, perquè jo ja era molt fina, de petita. Al costat de la Paquita, que feia els millors panets amb xocolata del món, de Cal Ferraret, on hi anàvem a buscar el pa i les coques de sal, una cosa tan senzilla i tan deliciosa. En aquell edifici ens coneixíem tots. Una vegada em van fer dibuixar la família a l'escola i vaig dibuixar 8 avis. I quan la mestra, preocupada, li ho va dir la meva mare, ella, gens preocupada, li va dir que era tota la gent gran que vivia a l'escala. L'avi Antonio i la iaia Maria, els avis del costat, que se'ns quedaven quan la mare havia de marxar, i l'Anna, la neta de debò d'aquests avis, que ja hi era quan jo vaig néixer, i amb qui ho vam passar tots juntes, des de la varicel·la fins als primers concerts i els primers amors. La meva amiga més llarga, 44 anys, i que va dur la Marta, que se'ns va afegir quan érem preadolescents. Gràcies també a vosaltres pel codi i pel llenguatge que després de tants anys encara compartim. Créixer en un lloc com Molins, sempre ho dic, una anomalia en el cinturó industrial, és créixer en un poble que vessa entitats, associacions i vida en comunitat. Això també vol dir oportunitats de trastejar, coses que t'agraden, de formar-te de manera informal. Deixeu-me, per tant, que agraeixi també aquests llocs i a les persones amb qui els vaig compartir i que em van ensenyar tantes coses. El primer lloc on em vaig sentir com a casa va ser la Biblioteca Pau Vila. Encara recordo l'emoció quan la meva mare m'hi va dur per fer-me'n el carnet. Suposo que aleshores no podia saber fins a quin punt aquell gest tan senzill, tenir un carnet amb el meu nom, que em permetia endur-me llibres a casa, contenia ja una promesa de llibertat. Per una nena que acabaria sent escriptora, una biblioteca pública era una mena de territori infinit posat inexplicablement a la seva disposició. Prestatges sencers de vides que no havia viscut, de llocs on no havia estat, de preguntes que encara no m'havia fet. I el més extraordinari era que tot allò era per mi sense ser meu, com ho era per qualsevol altra persona que travessés aquella porta. Amb els anys he entès que poques institucions encarnen d'una manera tan concreta la idea d'igualtat com una biblioteca pública. No et pregunta d'on vens, quants diners tens, què pensen els teus pares, ni quins estudis has fet. Et dona accés al coneixement, a la imaginació i també a idees que poden incomodar-te, contradir-te o fer-te canviar d'opinió. En un temps en què cada vegada més algú, un algoritme, un mercat, una ideologia, intenta decidir què llegirem, què veurem i fins i tot amb què ens indignarem, una biblioteca continua oferint una cosa gairebé radical: la possibilitat de buscar per un mateix, d'errar entre llibres, d'arribar, per casualitat, a una idea que ningú no havia triat per tu. Si una democràcia necessita ciutadans lliures, capaços de pensar i de discutir el que pensen, les biblioteques no són un luxe cultural ni un servei accessori. Són una de les infraestructures que fan possible aquesta llibertat. I aquestes infraestructures existeixen perquè al darrere hi ha gent amb una vocació de servei enorme, que sovint han de fer la seva feina amb una sabata i una espardenya. Alcalde, regidors, alcaldes de tot arreu, cuideu les biblioteques i les seves treballadores, perquè són un dels béns més preuats que tenim. I gràcies, bibliotecàries, Sílvia, Montse, Glòria, bibliotecàries que em deixo, per tot el que heu fet per mi. Quan tenia 14 o 15 anys, em passava gran part del temps al soterrani de Ràdio Molins, amb en Josep Montano, el MacGyver de les ones. Ell, amb una paciència infinita, em va ensenyar a dur el control de so, a tirar anuncis. I penseu que estem parlant d'uns anys en què el pas de l'analògic al digital va ser rapidíssim i, per tant, vaig saber com fer funcionar una bobina de Revox i un programa d'edició per ordinador com si hagués fet un cicle formatiu. Gràcies, Josep. Sempre que sento una cançó de l'Elton John, penso en tu. Gràcies, Miquel Armengol.

0: confiar en la meva veu, que a mi sempre m'havia semblat massa greu per ser d'una noia. I em vas posar un micro al davant per fer el programa de la nit i em vas pagar el meu primer sou a la ràdio. Gràcies per tenir idees de bomber i fer-nos voltar per Catalunya amb la unitat mòbil. Gràcies, Roger, Sílvia, Eli, Ignasi, per fer que allò fos tan divertit com Ràdio Cincinnati. Sempre ric quan recordo com en Montano tirava un cable des de l'Ajuntament a les seus dels partits polítics quan cobríem les eleccions municipals. Gràcies, Maria Antònia, per ser amiga i germana gran en aquella adolescència complicada. Quan estava trista, sabia que sempre podia anar a buscar-te a la ràdio i xerrar una estona. Un moment, això mateix, gràcies. Us parlava de la meva veu, que no m'agradava gaire. Si he acabat col·laborant en alguns mitjans i recitant els meus poemes, ha sigut sobretot gràcies als directors de Pastorets. En especial en Pere Raic, que em va dir que només hi podria fer un paper si aprenia a parlar a poc a poc. Jo parlava molt ràpid. I amb una paciència infinita em feia recitar-li com m'havia anat el dia, obrint molt la boca i fent pauses fins que vam aconseguir baixar les revolucions. Gràcies també Joan Sedó i Cesc Vives. Gràcies a la gent del Llaç, en Josep Ferrer, en Pere Rodon, en Josep Faura, en Miquel Rius, per deixar-nos provar què volia dir ser periodista, per deixar-nos muntar una revista juvenil, per acompanyar-nos en el procés. Gràcies Laia, Gerard, Àlex, Mollón, per totes les estones que ens hi vam passar i per com vam riure. Porto 3 pàgines i encara em queden coses per agrair, imagineu-vos. Gràcies una altra vegada, pares, per haver-me dut a l'esplai. El meu Molins passa inevitablement per la grupa. M'hi vaig passar moltes hores. Primer com a nena i després com a monitora. I ara penso que poques coses m'han ensenyat tant sobre què vol dir formar part d'una comunitat. En aquell moment, és clar, no ho dèiem així, no ho formulàvem d'aquesta manera. No dèiem avui anirem a practicar la vida comunitària. Anàvem a l'esplai i prou. Fèiem excursions, preparàvem activitats, anàvem d'acampaments, deixàvem tranquils els pares una setmana. Discutíem en reunions que podien durar molt més del que qualsevol observador extern hauria considerat raonable. Assumíem responsabilitats, ens equivocàvem i tornàvem a començar. També teníem un lloc on trobar-nos, on tocar la guitarra i veure Calimocho. No he pogut tornar a veure Calimocho des d'aleshores, per cert. Gràcies Ignasi, Jep, Xavi, Esther, Marc, Raquel, Regina, Miquel, Xènia, Mariona, Alba, Pol, els que em deixo, per tirar endavant plegats tantes responsabilitats i per com de bé ens ho vam passar de festa major en festa major quan ja no teníem canalla a càrrec. Gràcies, Beba i Laura, per considerar que, sent tan jove encara, podia formar part del jurat del Premi Mercè Rodoreda de Contes. Va ser un privilegi. Vaig aprendre tant i m'ho vaig passar tan bé amb vosaltres. Gràcies, companyes de jurat, i la regidora que va venir després, la Jèssica, la Glòria, la Laura, la Mercè, la tècnica estilosíssima i incansable que feia que tot rutllés. Va ser magnífic. Gràcies, Sergi Carós, per tornar al poble i un dia i descobrir-me tanta música, per les tardes escoltant discos, per plorar amb mi quan es va morir en George Harrison i ningú més entenia que era com si s'hagués mort un oncle. Jo he acabat dedicant la vida a les paraules. Escric i tradueixo. Dues feines que consisteixen, en bona part, a passar moltes hores preguntant-se què vol dir exactament una cosa i quina és la millor manera de dir-la. He escrit poesia, he escrit sobre política, he escrit sobre viatges, he traduït paraules d'altres persones, però abans de tot això hi va haver les paraules que vaig aprendre aquí, les històries que vaig sentir aquí, les converses, els noms, els malnoms, les veus. Abans de ser escriptora vaig ser una nena i una noia de Molins. I amb els anys he anat entenent que una cosa té molt més a veure amb l'altra del que havia pensat. Perquè créixer en un poble és créixer envoltada d'històries. No parlo de grans històries, sinó de les petites, de les que sembla que no tinguin cap importància. Saber qui vivia en una casa, qui havia tingut una botiga, qui era fill de qui, qui havia estat monitor de qui havia fet teatre amb qui, aquella persona que sempre trobaves al mateix lloc, aquell altre que coneixia els teus pares i, per tant, posseïa informació sobre tu que tu no recordaves haver-li proporcionat. En fi, en un poble les vides es van tocant. No cal que siguem amics, ni tan sols que ens caiguem bé. Simplement coincidim, ens tornem a trobar. Sabem coses els uns dels altres i anem formant part, sovint sense saber-ho, de la memòria dels altres. Quan tens 15 o 16 anys, això no sempre et sembla un privilegi. A aquella edat, una de les fantasies possibles és arribar a un lloc on ningú no sàpiga qui ets, on no et trobis ningú que conegui els teus pares, on puguis inventar-te una mica des de zero. Després passen els anys i descobreixes que és impossible inventar-te del tot des de zero i que, a més, potser tampoc no seria tan interessant. Que hi hagi persones que recordin versions antigues de tu, algunes de les quals, sincerament, preferiries que s'haguessin perdut, és també una forma d'arrelament. Algú recorda la nena que va ser, l'adolescent, la monitora, la que feia pastorets, la que entrava a la ràdio, la que començava a escriure. I totes aquestes persones que has estat continuen existint una mica perquè algú les va veure. Si penso en la Festa Major, sempre em ve al cap Remolins, aquella entitat bogeria en què coincidíem representants de moltes entitats del poble reunits a Caniborra, la Joc, els Amics del Metall, el Cau, l'Esplai, el MIP, des d'on vam participar en l'organització d'una part de la Festa Major. Vist des d'avui, em fa gràcia pensar que durant un temps vaig ser una de les persones que hi havia darrere d'això que aquests dies tots gaudirem. Aleshores estava més pendent que les coses sortissin, que ens poséssim d'acord, que les reunions s'acabessin algun dia i que allò que havíem imaginat es pogués fer. Ara, en canvi, quan veig qualsevol activitat al carrer, no puc deixar de pensar en tot el que no es veu. En les hores de preparació, en les trucades, en el material que falta a última hora, en les persones que arriben abans que tothom i marxen quan ja no queda ningú. En aquest posar-nos d'acord i treballar comunitàriament perquè tot surti bé. I potser un dels grans regals d'haver crescut aquí va ser precisament aquest, entendre molt aviat que les coses no passen soles. Una Festa Major no passa sola. Una obra de teatre no passa sola. Un esplai, una ràdio, una entitat, un premi literari no passen sols. La cultura no és una cosa que apareix misteriosament perquè nosaltres la consumim. Darrere de tot hi ha persones que han decidit dedicar-hi una cosa molt valuosa avui dia, el temps. Gent que fa coses perquè uns altres en puguin gaudir, sovint sense preguntar-se gaire què en trauran a canvi. Jo vaig créixer veient molta gent fer coses i crec que això em va ensenyar que el món està dividit entre els que fan i els que miren. Que una pot passar a l'altra banda, també. Que l'escenari no està reservat a ningú. Que la ràdio no és una veu que ve d'un lloc que no existeix. Que una festa es pot organitzar, que una entitat es pot construir i que els llibres els escriu gent. Alguns dels primers premis literaris que vaig guanyar els vaig guanyar aquí, a Molins. Quan ho penso ara, em sembla més important que aleshores. Perquè quan comences a escriure, no tens gaire clar si allò que fas arribarà mai a ningú. Escriure és una activitat una mica absurda. Una persona s'asseu sola, escriu una cosa que ningú no li ha demanat i després espera que per algun miracle algú altre li importi. Que en aquell moment inicial algú llegeixi les teves paraules i et digui d'una manera o altra, continua, no és poca cosa. De vegades necessitem que algú ens miri com allò que encara no ens atrevim a dir que som. M'agrada pensar en aquesta mena de circularitat. Primer algú et llegeix, després tu llegeixes algú. Primer reps un espai, després pots ajudar a oferir-lo. Primer ets la criatura que va a l'esplai i després ets tu qui prepara l'activitat. Primer algú organitza la festa perquè tu la visquis. Després et trobes en una reunió organitzant-la pels altres. Potser un poble és, en bona part, això, una successió de persones que es van passant el testimoni sense fer-ne gaire cerimònia. Amb els anys, però, he entès que allò que vaig aprendre en tots aquests llocs no era només a organitzar activitats, fer ràdio, pujar a un escenari o escriure. Hi havia un altre aprenentatge, menys visible i segurament més important. Estava aprenent a fer coses amb persones que jo no havia triat. Això pot semblar poca cosa, però cada vegada em sembla més essencial. He dedicat una part dels últims anys a estudiar i a escriure sobre l'extrema dreta i això m'ha obligat a pensar molt en els mecanismes de la por, en la necessitat de pertànyer, en la manera com es construeixen identitats col·lectives i en la facilitat amb què un nosaltres es pot construir contra un ells. La necessitat humana de formar part d'alguna cosa és profundíssima i precisament per això es pot utilitzar de moltes maneres. Podem sentir-nos units perquè compartim coses, però també perquè compartim un enemic. Podem entendre la comunitat com un lloc que s'eixampla o com una fortalesa que cal defensar. I com més hi he pensat, més he tornat mentalment a aquelles experiències aparentment petites de la meva vida a Molins. No perquè els pobles siguin necessàriament més tolerants o més solidaris. Seria ingenu dir-ho. Els pobles també poden ser llocs de prejudicis, d'exclusions, de rumors, de fronteres invisibles entre els que són considerats d'aquí i els que no. La proximitat no ens fa automàticament millors persones, però ens ofereix una cosa que em sembla valuosa, l'experiència concreta dels altres. Vivim en un temps en què és extraordinàriament fàcil convertir els altres en abstraccions. El migrant, el jove, el vell, el pobre, el ric, el de dretes, el d'esquerres, el que ve de fora. Paraules que contenen milions de persones i que ens permeten parlar-ne com si fossin una sola cosa. Les xarxes, a més, ens ofereixen la possibilitat de passar bona part del dia envoltats de gent que pensa com nosaltres mentre ens indignem amb desconeguts que viuen a centenars o milers de quilòmetres. De vegades sembla que cada vegada sabem més coses de persones que no coneixerem mai i menys de les que tenim al costat. Un poble, en canvi, té una certa capacitat per espatllar-nos les abstraccions. Perquè l'altre té nom, te'l trobes comprant el pa, els vostres fills coincideixen a l'escola, compartiu una entitat. Un dia necessites alguna cosa d'ell i un altre dia ell la necessita de tu. Potser no votareu mai el mateix, potser no estareu d'acord en gairebé res, potser ni tan sols us caureu especialment bé. Però és més difícil reduir una persona a una categoria quan en coneixes la cara, quan saps alguna cosa de la seva història, quan comparteixes amb ella un carrer, una escola, una festa o un problema. Això tampoc no ens salva de res. Conèixer-nos no ens vacuna contra l'odi, però ens dona una possibilitat, la de reconèixer-nos. I em sembla que en els temps que corren, preservar els espais on encara podem fer-ho és important. Els llocs on ens trobem amb persones que no hem seleccionat prèviament, on no tothom pensa igual, ni té la mateixa edat, ni els mateixos orígens, ni els mateixos interessos, on, malgrat tot, hem de decidir què volem fer junts. Una plaça pot ser això, una escola pot ser això, un esplai, un grup de teatre, una ràdio local, una entitat, poden ser això. No perquè siguin espais sense conflictes, sinó precisament perquè ens obliguen a gestionar-los. Perquè una comunitat no és un lloc on tothom està d'acord, és un lloc on el desacord no anul·la necessàriament el vincle. Els amics els triem, però els veïns no. I aprendre a viure amb persones que no hem triat em sembla una de les formes més elementals d'aprendre a viure democràticament. Potser per això ara miro d'una altra manera aquelles hores a l'esplai, als pastorets, a Remolins, a la ràdio. No eren només activitats que omplien les tardes i els caps de setmana. Eren llocs on apreníem sovint, sense saber-ho, que formar part d'alguna cosa implica cedir, escoltar, discutir, comprometre's, cansar-se, enfadar-se, però tornar l'endemà i continuar treballant amb aquella mateixa persona amb qui ahir no et vas posar d'acord. I aquí és on, per mi, l'agraïment per haver nascut en un poble deixa de ser nostàlgia. No agraeixo haver nascut aquí perquè cregui que el Molins de la meva infantesa fos millor que el d'avui, ni perquè pensi que els que hem nascut hi pertanyem més que els que hi han arribat després. Al contrari, si alguna cosa he après sobre la comunitat és que només continua viva si és capaç d'incorporar persones que no hi eren abans. Un poble no és una herència que rebem per conservar-la intacta. Si ho fos, acabaria convertit en un museu. És una conversa que havia començat abans que hi arribéssim i que continuarà quan nosaltres ja no hi siguem. Alguns hi hem entrat en néixer, d'altres hi han entrat als 5 anys, als 20, als 40 o als 70. El que és important és que hi puguem entrar, que aquest nosaltres no sigui una paraula reservada només als qui poden demostrar que hi eren primer. Perquè aquesta és al capdavall la pregunta que hi ha darrere de qualsevol comunitat. Qui pot dir nosaltres? És una pregunta molt antiga i alhora absolutament contemporània. Hi ha un nosaltres que necessita un ells per existir. Un nosaltres que es fa petit a mesura que aixeca fronteres i decideix qui en queda fora. Però n'hi ha un altre que funciona d'una manera diferent. Un nosaltres que no exigeix que siguem iguals, sinó que reconeix que, sent diferents, compartim alguna cosa i que aquesta cosa compartida mereix que en tinguem cura. A mi m'agradaria pensar el poble així. No com un lloc al qual pertanyem perquè hi vam néixer, sinó com un espai que construïm perquè hi participem. Un lloc que no pregunta d'on vens abans de deixar-te entrar. Un lloc on tenir arrels no vol dir quedar-se quiet i on marxar no significa deixar de pertànyer. Un lloc on algú que acaba d'arribar pugui començar algun dia a dir nosaltres sense haver de demanar permís. I aleshores torno a les paraules. Els que escrivim ens passem mitja vida intentant descobrir d'on venen. Ens agrada pensar que les triem nosaltres, que les posem en un ordre determinat i que amb elles construïm una mirada pròpia sobre el món. Però no és del tot veritat. Abans d'escriure hem estat escrits per les persones que hem estimat i per les que ens han fet enfadar, pels llibres que hem llegit, per les llengües que parlem, pels llocs on hem viscut, per converses que ja no recordem i per experiències que en aquell moment ens van semblar insignificants. Jo he escrit poemes, he traduït les paraules dels altres, he escrit sobre llocs llunyans i també sobre algunes de les idees més fosques del nostre temps. Però molt abans, com us deia, que jo escrivís res, Molins ja m'havia escrit. M'escrivia a l'Esplai quan jo encara no sabia que estava aprenent a cuidar els, que cuidar els altres requereix temps. M'escrivia a Pastorets quan descobria que perquè algú pugui sortir a escena hi ha moltes persones treballant fora del focus. M'escrivia a la ràdio quan vaig aprendre que una veu pot arribar a algú que no veus. M'escrivia a Remolins en aquelles reunions en què intentàvem que persones i entitats diferents construïssin plegades una festa que havia de ser de tothom. M'escrivia quan algú va llegir els meus primers textos i em va donar un dels primers motius per continuar. I encara m'escriu perquè els llocs d'on venim no acaben mai del tot de fer la seva feina en nosaltres. Per això, si avui he de donar les gràcies per haver nascut en un poble, no és només pels records que hi conservo. És perquè aquí vaig aprendre molt abans de saber-hi posar paraules que pertànyer no vol dir posseir, que estimar un lloc no significa tancar-lo i que una comunitat no és un grup de persones que s'assemblen, sinó un grup de persones diferents que decideixen que tenen alguna cosa en comú. I allò que tenim en comú és fràgil, no ens ve donat sempre. Necessita temps, espais, institucions, entitats, converses, discussions, festes, gent disposada a arribar abans i a marxar després. Necessita que algú, una vegada i una altra, decideixi que val la pena fer alguna cosa que no és només per ell. I és precisament per això que avui comencem una festa major i que em sembla important recordar què celebrem, quan celebrem. En uns temps que sovint se'ns presenten foscos, reivindicar l'alegria pot semblar poca cosa, però no ho és. No parlo d'una alegria ingènua que ens faci apartar la mirada del que passa al món, ni de fer veure que no tenim motius per estar preocupats, sinó de l'alegria compartida com una manera de recordar-nos per què val la pena defensar la vida en comú. Durant aquests dies sortirem al carrer, ens trobarem, ballarem, cantarem, menjarem, riurem. Ens retrobarem amb persones que feia temps que no vèiem i compartirem places amb gent que potser no coneixem de res. I en aquest gest tan senzill hi ha alguna cosa que avui em sembla especialment valuosa. Perquè la por ens tanca i la desconfiança ens separa. Mentre que una festa major fa exactament el contrari. Obre les portes i les cases, ocupa els carrers, barreja edats, procedències i maneres de pensar. I ens recorda que podem compartir una cosa sense haver d'estar d'acord amb totes les altres. La festa major no arreglarà cap de les injustícies del món, és clar. Però durant uns dies ens permet fer una cosa que també és necessària. Celebrar que som aquí i que ens tenim. Recordar que la comunitat no es construeix només treballant, discutint o resistint plegats, sinó també rient, ballant i gaudint plegats. Perquè no volem comunitats unides només per allò que temem, o per allò contra què lluitem. Les volem unides també per les coses que estimem. I potser aquesta és una de les formes més boniques de plantar cara als temps foscos, encendre els llums de la festa major, sortir al carrer i sense negar cap de les ombres que ens envolten, recordar-nos que l'alegria també és nostra, que tornem a conjugar, encara que sigui per unes hores, la primera persona del plural, nosaltres. No sé si hi ha una paraula més difícil de construir ni més fàcil de destruir. Jo vaig tenir la sort de néixer en un lloc que me la va ensenyar abans que jo sabés la importància que tindria. I potser aquesta és la gratitud que volia compartir avui amb vosaltres. Gràcies per haver-me donat un lloc des d'on sortir al món. Però sobretot gràcies per haver-me ensenyat que cap lloc no és realment nostre si no som capaços de compartir-lo. I torno. Abans que jo escrivís, Molins ja m'havia escrit a mi. Ara toca continuar escrivint-lo i procurar que en aquesta història que escrivim entre tots sempre hi hagi lloc per algú més. Deixeu-me acabar amb un últim agraïment. Com tenim la Greta? Està adormida? Se'ns ha adormit? Deixeu-me acabar amb aquest últim agraïment, el que em fa més il·lusió de tots. Ara sí que ploraré, ja veureu. A la Greta, la meva neboda. A ella també li he de donar les gràcies, encara que potser trigarà uns quants anys a entendre per què. Li agraeixo senzillament que existeixi, perquè en aquests temps foscos, quan de vegades és tan fàcil caure en el desànim, pensar que no ens en sortirem, que hi ha batalles que ja hem perdut o que el món avança en una direcció que no sabem com aturar, ella em recorda que rendir-se no és una opció. La canalla té aquesta manera una mica brutal de convertir el futur, que fins aleshores era una idea abstracta, en una persona concreta. El futur, de sobte, té una cara, té uns saxonets, una veu, unes mans que busquen les teves, i ja no et preguntes només en quin món vols viure, sinó quin món voldries deixar-li. No sé com serà el món de la Greta, ni puc prometre-li que serà millor que el nostre. Però sí que puc prometre-li que no donaré per perdudes les coses que crec que val la pena defensar, que continuaré intentant eixamplar aquest nosaltres del qual he parlat, que continuaré defensant la cultura, la llibertat, la possibilitat de pensar diferent i de viure plegats. La Greta no m'ha tret la por pel futur. Potser fins i tot me n'ha donat més. Però m'ha donat una cosa més important, un motiu per no deixar que aquesta por tingui l'última paraula. I de pors, a Molins, en sabem alguna cosa, perquè hi ha pors que potser no cal vèncer del tot. N'hi ha prou de travessar-les acompanyats. Ho sabem des de petits, quan ens fiquem sota una traca encara que el cos ens digui que fugim, o quan veiem acostar-se el camell entre el foc i el soroll, i una part de nosaltres voldria ser una mica més lluny. I tanmateix ens hi quedem, ens hi posem a sota, correm, cridem, ens agafem algú, perquè tenir por i avançar no són coses incompatibles, sobretot quan no ho fem sols. Aquesta festa major, a més, la Greta haurà d'enfrontar-se a una de les seves petites grans pors. A qui li donaràs el xumet, tu, dissabte?
1: El camell.
0: El camell. Clar. I clar, jo sé que vist des del punt de vista dels adults, un xumet només és un tros de plàstic. Però també sé que per ella és una cosa estimada, una cosa que l'ha consolat, que l'ha acompanyat, que ha format part del seu petit món des que el recorda. Desprendre-se'n fa por, com fan por tots els comiats, fins i tot els més petits. I em commou pensar que ho farà així, donant-lo precisament a una criatura molt estimada que de vegades també fa una miqueta de por. Envoltada de gent, enmig d'una festa, amb nosaltres al costat. Potser créixer consisteix una mica en això. Anar deixant enrere coses que hem estimat sense saber del tot què vindrà després. Atrevir-nos, acostar-nos a allò que ens espanta i descobrir que podem fer-ho perquè algú ens acompanya. I potser fer-nos grans no ens allunya tant d'aquella criatura sota la traca o davant del camell. Continuem tenint por, continuem havent de deixar anar coses que estimem i continuem necessitant, quan arriba el moment de fer-ho, una mà coneguda ben a prop. De nou, aquest nosaltres com un baluard, aquesta alegria que ho pot tot contra la por. Molinencs i molinenques, amics, amigues, veïns, veïnes, us desitjo una festa major plena de retrobades, de brindis, de balls, de primeres vegades. Gaudiu d'aquesta anomalia d'un parèntesi quan tot ja ha començat i sembla que no quedin festes majors, perquè sempre en queda una, que és la nostra. Bona festa major i visca Molins de Rei.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Salvador Illa reconeix errors greus i inacceptables en el fiasco de les proves PISA. El president ha comparegut a petició pròpia al Parlament i ha assumit tota la responsabilitat política del cas. Ha volgut treure de l'equació la consellera Niubó, a qui l'oposició reclama que dimiteixi.
2: No ha estat un problema del sistema educatiu català. Ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern. Ho he explicat en detall. He fet un detall de les dates. He dit com ho hem corregit, quines informacions reservades hem fet. Hi ha un procés disciplinari obert, he de tenir cura al respecte, però arribarem fins al final.
0: La resta de grups han criticat el govern per manca de transparència i pel retard en fer públics els errors que es van comunicar públicament a finals de juliol. És dimecres 23 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Pacte entre la Generalitat i els municipis per enfortir els serveis socials fins al 2030. Sònia Kerr.
3: Es destinaran 2.300 milions d'euros a finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables, la gestió de persones migrades i de primera acollida i s'incorporaran un miler de nous professionals.
0: Un mort i 13 ferits a l'incendi d'una residència de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit.
3: El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. El director general de la fundació que gestiona la residència, Ramon Ramells, explica com s'ha actuat en detectar-se les flames.
4: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès.
0: Unió de Pagesos tornarà a portar els tractors a Barcelona el 14 d'octubre en protesta per la situació del sector.
3: Que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar els costos de producció.
0: En cultura està en marxa la Diada Castellera de Santa Tecla, a Tarragona.
3: Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars tancaran l'exhibició com és tradicional.
0: Els esports, al Barça comença avui la defensa de la Champions femenina. Joan Barberà.
5: Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París, a l'estadi Johan Cruyff. Torna a la convocatòria Irene Paredes, mentre segueix sent baixa Aitana Bonmatí.
0: I cop d'ull el temps que ens espera. Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, ja som a la tardor, però ningú ho diria, i és que la temperatura està sent molt més alta del que toca una altra vegada en aquests moments. I al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes màximes, moltes temperatures, que passaran dels 30 graus. On més calor farà serà cap a la Ribera d'Ebre i sobretot a les comarques de Lleida, cap a la plana de Lleida. Aquí arribarem als 32, 33 graus, però gran part de la costa del prelitoral de 26 a 31 graus. I a més avui amb una mica més d'humitat, per tant, se sent un palet més de xafogó. De núvols ben poquets. Alguns es passejaven aquest matí per les Terres de l'Ebre, després s'han anat desfeint aquesta tarda el cel gairebé ras del tot i amb vent feble, per tant, bones condicions marítimes. Pel que fa al dijous, una altra vegada despertarem amb fresca, per tant, això sí que és una mica més habitual, temperatures com toca, però, en canvi, demà a la tarda, una altra vegada, l'ambient es farà càlid o calorós, més que avui i tot, i demà despertarem amb algunes boires a les planes de l'Empordà i també cap a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i també en la transmissió d'informació dins el Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política al Parlament i defensa la consellera Esther Niubó. Aquí els grups li demanen la dimissió. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables en les proves PISA del 2025. Ha explicat que el Consell Superior d'Avaluació, que era el responsable de fer les proves, no va comunicar a ningú, ni als seus superiors polítics, ni als centres que feien les proves i haguessin pogut corregir-ho, que hi havia errors en el mètode.
2: Durant les setmanes següents, el Consell va rebre fins a 6 informes tècnics abans que finalitzés el període de publicació. Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les diligències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
7: Malgrat aquesta exposició, Illa no ha explicat per què va passar això quan se'ls va avisar des del Ministeri fins a 7 vegades. I ha defensat la consellera Niubó amb dents i ungles perquè ha dit que ja van cessar la secretària general i no cal fer fora ningú més. El president ha dedicat molta estona al Pacte Nacional per l'Educació i en les propostes que farà demà passat als grups per començar a parlar-ne. Vol que s'acordin poques mesures, 5 o 6, que hi hagi calendari i diners per complir-les i que hi hagi un control que s'estan duent a terme.
0: De la seva banda, l'oposició ha acusat el govern de manca de transparència pel retard en fer públics aquests errors. Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó, com us deia, mitigant el desgavell en les proves PISA, de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. Junts ha exigit al president Illa responsabilitats polítiques i el Partit Popular l'ha acusat d'ocultar dades deliberadament perquè es van excloure de l'informe els que molestaven. Escoltem Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del PP.
9: Quan va saber vostè que hi havia irregularitats greus en l'organització de les proves PISA? El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació gravíssima que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
10: Ocultaron deliberadamente los datos, porque no puede ser tan casual que sean justamente los que a ustedes les molestaban. Pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
8: Els socis de govern han titllat de presa de pèl i de ridícul les errades en les proves i el retard en comunicar-ho. Jordi Albert és portaveu d'Esquerra Republicana i Jèssica Albiach, líder dels comuns.
11: El problema del PISA és un autèntic desastre, perquè la dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions, ho és per la persistència en l'error, ho és per l'opacitat. Aquest error ha portat el ridícul al país.
12: Va fallar la transparència. Durant mesos vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament. O sigui, és que ha semblat una presa de pèl.
8: PP i Vox no assistiran a la cimera de partits convocada per aquest divendres.
0: No deixem encara la política, en aquest cas en l'àmbit social. La Generalitat ha signat avui el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya. L'objectiu, enfortir els serveis socials entre el 2027 i el 2030 per un import de més de 2.300 milions d'euros. Això és un 66% més que en el contracte programa anterior. L'acord s'ha materialitzat avui amb la signatura d'un pacte entre les administracions al Palau de la Generalitat i és per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables, la gestió de persones migrades i de primera acollida i altres programes de protecció social. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. Doncs és un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis i significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals d'aquest àmbit i el pacte modernitzarà els tràmits administratius per a les dues administracions, segons el conseller de Drets Socials. Salvador Illa i Raül Moreno han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i amb la Federació de Municipis de Catalunya. Les dues institucions que representen el món local i estan presidides per Meritxell Budó i David Pote.
14: Crec que aquest acord reforça força algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
15: Les persones no poden esperar. Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
13: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar fins als 30 euros l'hora al 2030.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El balanç de víctimes per l'incendi a una residència de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit ascendeix a una persona morta, un home de 53 anys i 13 de ferides. D'aquestes, dues continuen hospitalitzades. El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. Ara s'investiguen les causes del foc. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
16: El foc ha afectat 8 habitacions i ha obligat a atendre 78 persones entre usuaris i treballadors a causa de la presència de fum. Des de l'alerta inicial, efectiu dels bombers, el sistema d'emergències mèdiques, la policia local i protecció civil s'han desplaçat al centre per controlar la situació. Finalment, un total de 13 usuaris han estat traslladats als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni per inhalació de fum. Fins a llocs dels fets s'hi ha desplaçat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, que ha expressat el seu condol a la família del resident mort i ha explicat l'afectació de les persones.
17: 78 persones que es van sentir afectades, d'aquestes 13 han estat traslladades a tres hospitals, a Granollers, Mollet i Sant Celoni. D'aquestes 13 persones que estan en els hospitals, hi ha dos que romandran ingressades per veure la seva evolució.
16: El personal del centre, depenent de la Fundació Vallparadís, ha organitzat el confinament i el reallotjament dels usuaris. I es traslladaran a altres centres aquelles persones que hagin vist afectada la seva habitació. El director general de la Fundació, Ramon Ramells, explica més detalls de l'operativa.
4: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès i s'ha pogut actuar ràpidament.
16: Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per determinar les causes de l'incendi que s'hauria produït a l'habitació on dormia la persona morta de 53 anys.
0: A l'Alt Empordà, un home de 47 anys ha resultat ferit crític i un altre de 74 està en estat lleu per l'explosió d'una canalització de gas. Ha estat aquesta matinada a l'hotel Can Carbó de Vilanova de la Muga, a Peralada. La masia ha patit danys estructurals greus. Empordà Televisió, José Manuel Segade.
18: L'alerta s'ha rebut quan faltaven pocs minuts per un quart de tres de la matinada. Tot i que inicialment es deia que la deflagració s'havia pres a un dipòsit exterior, les primeres investigacions apuntant a que l'origen seria una bossa de gas propà acumulada a la planta baixa i als conductes interiors. La força de l'explosió ha fet enfonsar parets, ha deixat l'interior de la masia a la vista i ha projectat vidres a més de 50 metres de distància. Els serveis d'emergència han evacuat un home de 47 anys en estat crític a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i un altre de 74 anys han estat lleu al Trueta de Girona. Una clienta allotjada a la propietat i un gos han resultat totalment il·lesos. Nou dotacions dels bombers han aconseguit apagar l'incendi pels voltants de les 3 i han utilitzat l'unitat de drons per avaluar la finca, que ha quedat completament precintada per la gravetat dels danys. A hores d'ara, equips de bombers i tècnics de la companyia continuen a la zona per garantir la seguretat de la instal·lació.
0: I hem de passar avui també per Osona. El desnonament d'una família del bloc de pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic ha quedat finalment suspès aquest matí. La família continua de moment al seu habitatge, mentre que 11 famílies més del mateix bloc podrien trobar-se en una situació similar els pròxims mesos. El 9FM, Guillem Rico.
19: Prop de les 10 del matí, una comitiva judicial ha arribat als pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic per executar el desnonament d'una de les 11 famílies que la plataforma d'afectats per la hipoteca i l'habitatge d'Osona i l'Assemblea per l'Habitatge tenen detectades en situació d'emergència en aquest bloc. Membres de la PA han intentat aturar el desnonament, però en un primer moment no ho han aconseguit. Finalment, al migdia, s'ha confirmat que el llançament quedava suspès. Clara Cusó és de l'Assemblea per l'Habitatge d'Osona i el Lluçanès.
20: Nosaltres demanem que per les famílies que van accedir en els habitatges després de que els comprés l'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'ofereixi una solució com a famílies que estan en situació de sensellarisme. Hi ha persones menors, hi ha persones vulnerables i, per tant, aquestes famílies no es poden quedar al carrer. D'altra banda, hi ha famílies que estan en aquests habitatges abans de que l'agència els comprés i, per tant, s'haurien d'acollir al lloguer social que es va negociar amb totes les promocions abans de l'obra social de Caixa, que eren de protecció oficial.
19: Alguns dels casos ja es troben en fase judicial, mentre que d'altres són encara en una etapa inicial després d'haver rebut una primera demanda. També n'hi ha que ja es troben en fase d'execució.
0: Sí que s'ha executat, en canvi, un altre desnonament molt polèmic, en aquest cas a Madrid. Es tracta del de Mari Carmen, una dona de 87 anys, a qui volien apujar el lloguer de 500 euros al mes fins als 1.350.
21: Mari Carmen feia 70 anys que vivia al pis del barri del Retiro. Ha pagat sempre el lloguer, però no podia afrontar la pujada perquè cobra una pensió de 1.350 euros. El desnonament s'ha fet malgrat la pressió veïnal i els intents de l'advocada de la dona d'aconseguir un ajornament. La policia ha esbotzat la porta i ha entrat a l'immoble per la força. Ara l'administració busca una solució habitacional per Mari Carmen.
0: I encara un altre succés de les últimes hores. Renfe apunta les pluges i les vibracions de les obres com a hipòtesis pel despreniment del sostre a l'estació de Fabra i Puig, que ha causat 3 ferits lleus, recordem. Asseguren que els més de 100 litres per metre quadrat caiguts la setmana passada haurien generat humitat que ha fet augmentar el pes del guix del sostre.
21: Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs, el paviment hauria fet caure el fals sostre. El director d'estacions de Renfe, Javier Domènech, ha explicat que l'estació es mantindrà tancada mentre no sigui segura.
22: La estación va a mantenerse cerrada y vamos a quitar absolutamente toda la cubierta porque no queremos que pase algo de las mismas características. Vamos a hacer una ampliación del contrato para que se pueda subsanar toda la cubierta y la estación va a permanecer cerrada hasta que haya el mínimo de seguridad.
21: Domènech també ha apuntat a l'efecte de succió que provoquen els trens quan passen per l'estació i a les vibracions de les obres de substitució del paviment com a possibles factors que haurien contribuït al despreniment. Avui els tècnics de Renfe estan avaluant els danys abans d'iniciar la reparació. Mentrestant, els trens de l'R4 hi passen, però no fan parada.
0: I encara en relació a la mobilitat, ja està en marxa des d'aquest migdia l'operació sortida pel pont de la Mercè. S'espera que entre avui i demà, sortint de l'àrea metropolitana, uns 580.000 vehicles. Per evitar retencions i accidents, es prohibirà la circulació de camions a l'AP7 i es despleguen 2.000 Mossos d'Esquadra amb més de 1.200 controls de trànsit. Més detalls amb Carina Bellbé. Bon dia, Carina.
3: Bon dia. Els moments en què es preveu que es concentri més trànsit és avui fins a les 8 del vespre i demà de 10 a 2 del migdia, sobretot a la P7, a la 2 al Baix Llobregat i a la C-17, la C-58 i la C-33 al Vallès. Es prohibirà circular els camions de més de 7 tones i mitja a la P7 i es desplegaran més de 1.200 controls amb les alcoholèmies i les distraccions com a epicentre, ja que són les principals causes dels accidents. Des del Servei Català de Trànsit es demana màxima prudència al volant i evitar les hores de màxima afluència. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
5: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. I el que és un divendres o una vigília de festiu s'acosta al 24%. Per tant, estem en aquest moment, precisament. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
3: Pel que fa a l'operació tornada de diumenge, es preveu que retornin 270.000 vehicles a partir de les 12 del migdia.
1: Notícies en xarxa.
0: Passa un minut d'un quart de tres, entrem en matèria econòmica. Els pensionistes autònoms cobren de mitjana 550 euros menys que les persones que han treballat al règim general de la Seguretat Social. La dada s'extreu del darrer informe sobre la situació dels treballadors per compte propi que ha elaborat el Consell de Treball Econòmic i Social.
21: A finals de l'any passat, la pensió mitjana dels treballadors autònoms era de 950 euros mensuals davant dels 1.500 dels que depenien del règim general. Si només ens fixem en la prestació de jubilació, la diferència encara és més elevada. 1.063 euros respecte de 1.722. Això cal afegir que els autònoms arriben més tard a la jubilació, 66 anys i mig contra els 65 de la resta de treballadors. El ponent de l'informe, Albert Ferrer, ha explicat que per tendir a la igualtat cal prendre mesures.
6: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix

0: i per on han passat 10.000 professionals, 200 ponents i les principals tecnològiques del món.
1: En aquest congrés també s'ha parlat de les necessitats de regulació de la IA, sobretot en menors. El director general del World Trade Center, Carles Anglada, n'ha parlat a la xarxa.
2: Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de la utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó a l'ús de les pantalles, de les xarxes socials.
0: Unió de Pagesos convoca pel 14 d'octubre una protesta a Barcelona per denunciar la situació actual del sector, que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per tal de compensar els costos de producció. Uau, Lleida Ràdio, Quim Gassó.
3: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha assegurat aquest dimecres des de Lleida que el sector té ganes de manifestar un malestar creixent davant la gestió pública del sector primari.
4: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra.
3: Serrat ha reivindicat que la pagesia ha de ser considerada un àmbit essencial i estratègic de país per poder comptar amb una producció pròpia suficient. La mobilització prevista pel dimecres 14 d'octubre es farà a peu i amb tractors davant de les tres institucions a les quals van dirigides les reclamacions: el Departament d'Agricultura, el Palau de la Generalitat i la seu de la delegació del govern espanyol. D'altra banda, Unió de Pagesos traslladarà aquest dijous al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes a través del fons de contingència, amb un barem entre els 8.000 i 17.000 euros per agricultor, per tal de compensar l'augment de costos de producció.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Permetrà aprovar l'ordenança de civisme de Lleida, que prohibeix el burca i el niqab.
1: Junts es va abstenir en el tràmit en comissió, però ara l'avalaran, després que el govern del PSC hagi acceptat 31 de les 55 esmenes que han presentat. El suport a l'ordenança, però, queda condicionat a l'aprovació d'una moció de Junts perquè la paeria instal·li lavabos i dutxes públiques.
0: Un treballador del PP admet que ha activat l'esprai de gas pebre que ha obligat a desallotjar avui al Congrés dels Diputats.
1: Es tracta d'un assessor de premsa a qui una diputada popular havia demanat que rentés el dispositiu després d'haver-lo exhibit a l'hemicicle. De fet, aquest gest ha fet que la presidenta de la cambra expulsés aquesta diputada. Més tard, la policia ha desallotjat una cuina, un menjador i tres lavabos per la presència d'aquest gas tòxic.
0: José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge que l'investiga que les joies que li van trobar a casa seva van ser un regal del rei de l'Aràbia Saudita.
1: L'expresident espanyol demana a l'Audiència Nacional que sol·liciti cooperació a la monarquia saudita per acreditar el seu relat.
0: I detinguda la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, investigada per estafa, li atribueixen un frau de més de 2 milions d'euros.
1: La policia xifra en gairebé 400 les víctimes de l'engany que van pagar per unes vacances inexistents o bé que a mig viatge van saber que tota l'estada no estava pagada i que els quedava una part a deure. L'agència, que feia servir el nom de Mescapo Viatges, va tancar a principis d'agost.
0: És moment per la cultura i hem de passar per Tarragona perquè està en marxa la Diada Castellera de Santa Tecla. Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars, com sempre, tancaran l'exhibició. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bon dia, com va la cosa?
5: Bon dia, doncs segona ronda ja en marxa, la Diada de Santa Tecla, amb l'ambició i les ganes d'agrada de les colles castelleres el dia de la patrona, a la seva ciutat. La jove acaba de posar per segona vegada 9 pisos a aquesta diada, acaba de descarregar el 3 de 9 en folre, han obert la Diada als castellers de Sant Pere i Sant Pau, que han fet per primera vegada la història el 5 i el 2 de 8 en folre de manera conjunta en una mateixa actuació. La jove ha descarregat en primera ronda el 5 de 9 i a la segona, com dèiem, ha aconseguit completar el 3 de 9 en folre, mentre que els xiquets del Serrallo s'han hagut de confirmar encarregar el 3 de 8 d'inici, una estructura que s'ha trencat a la descarregada. Ara seran els següents en actuar, intentaran el 4 de 8. Tanquen les rondes els xiquets de Tarragona, que han sortit de 4 de 8, castell descarregat pels matalassers en una jornada de temperatures altes a la plaça de la Font, en una diada que ha arrencat a 2:15, un pèl de retard i que té 3 rondes, com marca la tradició del 23 de setembre a Tarragona, Dia de Santa Tecla.
0: Gràcies, Teresa Ortega, per ser una retransmissió que està fent Tarragona Ràdio en directe d'aquesta Diada de Santa Tecla. I de Tarragona anem fins a Barcelona perquè el Teatre Lliure ens porta a una de les illes més remotes de la Terra per parlar de la

0: L'amistat, la lleialtat i l'amor al teatre. A Bovetoia, Julio Manrique recupera una obra estrenada a la temporada alta de l'any 2020 i l'adapta al present per llançar un missatge d'esperança en el futur. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. Bovetoia és una obra creada a quatre mans en plena pandèmia per Julio Manrique, Cristina Genevat, Sergi Pompermayer i Ivan Benet. Estrenada la temporada alta d'aquell any, en el context pandèmic, la distopia d'un grup d'amics que viatgen a una illa remota de l'Àrtic reivindicava la necessitat del teatre. Sis anys després, el text arriba a l'espai lliure lleugerament reescrit per adaptar-lo a les actuals circumstàncies de crisi política i social amb una extrema dreta en auge. Amb la força de l'autoficció, l'obra teatral parla de tornar a apostar per la comunitat i de la importància de preservar la cultura. Bovetoia s'estrena l'1 d'octubre i es representarà fins al 25 del mateix mes.
0: I és moment per als esports. I per en Joan Bàrbara. Bon dia, Joan. El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina.
2: Bon dia, Marta. Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París, a l'estadi Johan Cruyff. El tècnic Pere Romeu ha hagut de reconstruir part de l'equip amb noves incorporacions i protagonisme per a les joves després de la marxa d'Alexia Putellas i Mapi León, però assegura que té un equip molt competitiu. Per avui, torna a la convocatòria Irene Paredes. Aitana, bon matí. Segueix sent baixa. Escoltem Pere Romeu.
3: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
2: A la primera federació de futbol també aquesta nit la Unió Esportiva Sant Andreu rep el Real Madrid Castella a Can Dragó. És un partit corresponent a la quarta jornada. El camp estarà ple de gom a gom. Carlos Blanco, jugador del Sant Andreu.
4: Sí, bueno, ja sabem ja d'aquest any doncs, que l'afició sempre està al costat de l'equip, sigui on sigui, sigui a Can Dragó, sigui al camp del Reus l'any passat, sigui al camp del Terrassa o sigui a Nasi Sala, i bueno, doncs, l'afició un partit més està al costat de l'equip, i doncs agrair a tothom que vingui demà i que no hi ha pogut venir, doncs que també estigui amb l'equip i que demà tothom se'n vagi orgullós de l'equip.
2: I a la mateixa categoria, el Club Esportiu Europa va presentar ahir a la tarda, va presentar oficialment Luis Blanco com a entrenador del primer equip masculí.
5: Al final has de creure, no? I jo crec que aquesta plantilla té molt marge de millora, crec que és competitiva, ho ha demostrat a les primeres jornades, han sigut competitius, i que bé, que amb aquesta energia nova, amb el treball del dia a dia, amb el convenciment que jo com a entrenador has de transmetre als jugadors, jo crec que podem fer feina.
2: I hem de destacar en plena poliesportiva que l'Espart, Girona i el Cadí la Seu disputen a Reus avui la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. El partit es disputa a 8:45 del vespre i serà el darrer duel del conjunt gironí abans de la prèvia de l'Eurolliga de la setmana vinent. Abans d'aquesta final de la Lliga Catalana Femenina, la final de la Lliga Catalana Challenge, a les 6 de la tarda, el Joventut Badalona s'enfronta al Lima Horta. I avui hi ha jornada de la Lliga Catalana Femenina d'hoquei sobre patins.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 3:15. Això vol dir que nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: Eclipsi solar. A la natura hi ha uns quants fenòmens astronòmics que són espectaculars i que, si mai podeu anar-los a veure, feu-ho. Parlem d'aurores boreals, de pluges d'estrelles, fugaces, d'eclipsis de sol i de lluna, per exemple. De tant en tant, el sol, la lluna i la Terra s'alineen. La lluna es posa just davant del sol des del nostre punt de vista i ens tapa l'estrella. S'ha produït un eclipsi de sol. Si la lluna només tapa un tros del sol, parlem d'un eclipsi solar parcial. I si la lluna tapa completament el sol, parlem d'un eclipsi solar total. I a vegades la lluna es posa just al mig del sol, però no el tapa del tot, i es veu un anell de llum al seu voltant. Parlem d'un eclipsi anular. Cada any, més o menys, hi ha un eclipsi solar total en algun lloc del món. Aquests eclipsis no es veuen a tot arreu, sinó en una franja molt llarga, però estreta, de només 100 quilòmetres d'amplada. El darrer eclipsi que es va veure va ser el 2021 a l'Antàrtida i el 20 d'abril del 2023 a Austràlia. Quan es produeix un eclipsi total de sol, l'espectacle és únic. Durant una hora aproximadament, la Lluna es va posant davant del Sol, tapant-lo lentament. La llum va disminuint primer lentament i després, al final, el procés s'accelera fins que el cel s'enfosqueix. És un espectacle de la natura perquè a ple dia es poden veure estrelles i planetes, però és una nit estranya, ja que hi ha llum a l'horitzó. Penseu que poc abans de tapar-se el Sol, alguns animals comencen a cridar, sobretot els ocells i els gossos. La temperatura baixa de cop, fa fresqueta i passa un aire fresc. Els últims rajos de Sol fan com unes ombres al terra que s'anomenen ombres flotants. I si mirem la Lluna, a vegades es poden veure protuberàncies solars que surten del seu darrere. També al voltant de la Lluna apareix un halo de llum, la corona solar, que és com l'atmosfera del Sol. L'estona de l'eclipsi total dura molt poc, com a molt uns 7 minuts. Llavors el Sol torna a veure's. La Lluna va sortint de davant del Sol i tot torna a la normalitat. Com us deia, és un espectacle únic a la natura.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Salvador Illa reconeix errors greus i inacceptables en el fiasco de les proves PISA. El president ha comparegut a petició pròpia al Parlament i ha assumit tota la responsabilitat política del cas. Ha volgut treure de l'equació la consellera Esther Niubó, a qui l'oposició demana que dimiteixi.
6: No ha estat un problema del sistema educatiu català. Ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern. Ho he explicat en detall. He fet un detall de les dates. He dit com ho hem corregit, quines informacions reservades hem fet. Hi ha un procés disciplinari obert i de tenir cura al respecte, però arribarem fins al final.
4: La resta de grups han criticat el govern per manca de transparència i pel retard en fer públics els errors que es van comunicar públicament a finals de juliol. És dimecres 23 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Pacte entre la Generalitat i els municipis per enfortir els serveis socials fins al 2030. Sònia Kerr.
7: Es destinaran 2.300 milions d'euros a finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables o la gestió de persones migrades i de primera acollida. S'hi incorporaran un miler de nous professionals.
4: Un mort i 13 ferits en l'incendi d'una residència a l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit.
7: El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. El director general de la fundació que gestiona la residència, Ramon Ramells, explica com s'ha actuat en detectar-se les flames.
8: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès.
4: Unió de Pagesos tornarà a portar els tractors a Barcelona el 14 d'octubre en protesta per la situació que viu el sector.
7: Que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar els costos de producció.
4: En cultura està en marxa la Diada Castellera de Santa Tecla a Tarragona.
7: Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars tancaran l'exhibició com és tradicional.
4: Els esports, el Barça comença avui la defensa de la Champions femenina, Joan Barberà.
9: Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París a l'estadi Johan Cruyff. Ha tornat a la convocatòria, Irene Paredes segueix sent baixa. Aitana, bon matí.
4: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia, ja som a la tardor, però ningú ho diria, i és que la temperatura està sent molt més alta del que toca una altra vegada en aquests moments. I al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes màximes, moltes temperatures, que passaran dels 30 graus. On més calor farà serà cap a la Ribera d'Ebre i, sobretot, a les comarques de Lleida, cap a la plana de Lleida. Aquí arribarem als 32, 33 graus, però gran part de la costa del prelitoral de 26 a 31 graus. I, a més, avui amb una mica més d'humitat, per tant, se sent un palet més de xafogó. De núvols ben poquets. Alguns es passejaven aquest matí per les Terres de l'Ebre, després s'han anat desfent aquesta tarda el cel gairebé ras del tot i amb vent feble, per tant, bones condicions marítimes. Pel que fa al dijous, una altra vegada despertarem amb fresca, per tant, això sí que és una mica més habitual, temperatures com toca, però, en canvi, demà a la tarda, una altra vegada, l'ambient es farà càlid o calorós, més que avui i tot, i demà despertarem amb algunes boires a les planes de l'Empordà i també cap a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
4: El control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts a 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i així, igualment, volem dir, en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen que dimiteixi. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables en les proves PISA del 2025. Ha explicat que el Consell Superior d'Avaluació, que era el responsable de fer les proves, no va comunicar a ningú, ni als seus superiors polítics, ni als centres que feien les proves i haguessin pogut corregir-ho, que hi havia errors en el mètode.
12: Durant les setmanes següents, el Consell va rebre fins a 6 informes tècnics abans que finalitzés el període de publicació. Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències concorden que aquestes actuacions correctores no es van produir.
11: Malgrat aquesta exposició, Illa no ha explicat per què va passar això quan se'ls va avisar des del Ministeri fins a 7 vegades. I ha defensat la consellera Niubó amb dents i ungles perquè ha dit que ja van cessar la secretària general i no cal fer fora ningú més. El president ha dedicat molta estona al Pacte Nacional per l'Educació i en les propostes que farà demà passat als grups per començar a parlar-ne. Vol que s'acordin poques mesures, 5 o 6, que hi hagi calendari i diners per complir-les i que hi hagi un control que s'estan duent a terme.
4: L'oposició, de la seva banda, ha acusat el govern de manca de transparència pel retard en fer públics aquests errors. Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera Esther Niubó, com us dèiem, i també han titllat de desgavell a les proves PISA, de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Junts ha exigit al president Illa responsabilitats polítiques i el Partit Popular l'ha acusat d'ocultar dades deliberadament perquè es van excloure de l'informe els que molestaven. Escoltem Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del PP.
14: Quan va saber vostè que hi havia irregularitats greus en l'organització de les proves PISA? El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació gravíssima que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
15: Ocultaron deliberadamente los datos, porque no puede ser tan casual que sean justamente los que a ustedes les molestaban. Pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
13: Els socis de govern han titllat de presa de pèl i de ridícul les errades en les proves i el retard en comunicar-ho. Jordi Albert és portaveu d'Esquerra Republicana i Jéssica Albiach, la líder dels comuns.
16: El problema del PISA és un autèntic desastre, perquè la dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions, ho és per la persistència en l'error, ho és per l'opacitat. Aquest error ha portat el ridícul al país.
17: Va fallar la transparència. Durant mesos, vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament. O sigui, és que ha semblat una presa de pèl.
13: PP i Vox no assistiran a la cimera de partits convocada per aquest divendres.
4: No deixem la política, però en aquest cas de l'àmbit social. La Generalitat ha signat avui el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre l'any 2027 i el 2030, tot plegat per un import de més de 2.300 milions d'euros, que és un 66% més que en el contracte programa anterior. Un acord que s'ha materialitzat amb la signatura d'un pacte entre les administracions al Palau de la Generalitat i que servirà per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables o la gestió de persones migrades i de primera acollida. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. És un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis, però que significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals i modernitzarà els tràmits administratius, segons el conseller de Drets Socials. Tots dos, Salvador Illa i Raül Moreno, han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Les dues institucions que representen el món local estan presidides per David Bote i Meritxell Budó.
19: Crec que aquest acord reforça força algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
20: Les persones no poden esperar. Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
18: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar gradualment fins als 30 euros l'hora al 2030.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: El balanç de víctimes per l'incendi en una residència de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit ascendeix a una persona morta, un home de 53 anys i 13 de ferides. D'aquestes, dues continuen hospitalitzades. El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. Ara s'investiguen les causes. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
21: El foc ha afectat 8 habitacions i ha obligat a atendre 78 persones entre usuaris i treballadors a causa de la presència de fum. Des de l'alerta inicial, efectius dels bombers, el sistema d'emergències mèdiques, la policia local i protecció civil s'han desplaçat al centre per controlar la situació. Finalment, un total de 13 usuaris han estat traslladats als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni per inhalació de fum. Fins als llocs dels fets s'hi ha desplaçat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, que ha expressat el seu condol a la família del resident mort i ha explicat l'afectació de les persones.
22: 78 persones que es van sentir afectades, d'aquestes 13 han estat traslladades a tres hospitals, a Granollers, Mollet i Sant Celoni. D'aquestes 13 persones que estan en els hospitals, hi han dos que romandran ingressades per veure la seva evolució.
21: El personal del centre, depenent de la Fundació Vallparadís, ha organitzat el confinament i el reallotjament dels usuaris. I es traslladaran a altres centres aquelles persones que hagin vist afectada la seva habitació. El director general de la Fundació, Ramon Ramells, explica més detalls de l'operativa.
23: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès i s'ha pogut actuar ràpidament.
21: Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per determinar les causes de l'incendi que s'hauria produït a l'habitació on dormia la persona morta de 53 anys.
4: Renfe apunta a les pluges i a les vibracions de les obres com a hipòtesis pel despreniment del sostre de l'estació de Fabra i Puig, que ha causat, recordem, 3 ferits lleus. Asseguren que els més de 100 litres per metre quadrat caiguts la setmana passada haurien generat humitats que han fet augmentar el pes del guix del sostre.
7: Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs al paviment, hauria fet caure el fals sostre. El director d'estacions de Renfe, Xavier Domènech, ha explicat que l'estació es mantindrà tancada mentre no sigui segura.
24: La estación va a mantenerse cerrada y vamos a quitar absolutamente toda la cubierta porque no queremos que pase algo de las mismas características. Vamos a hacer una ampliación del contrato para que se pueda subsanar toda la cubierta y la estación va a permanecer cerrada hasta que haya el mínimo de seguridad.
7: Domènech també ha apuntat a l'efecte de succió que provoquen els trens quan passen per l'estació i a les vibracions de les obres de substitució del paviment com a possibles factors que haurien contribuït al despreniment. Avui els tècnics de Renfe estan avaluant els danys abans d'iniciar la reparació. Mentrestant, els trens de l'R4 hi passen, però no fan parada.
4: No deixem la mobilitat, ja que està en marxa des de les 12 del migdia l'operació sortida pel pont de la Mercè. S'espera que entre avui i demà, sortint de l'àrea metropolitana, uns 580.000 vehicles. Per tal d'evitar retencions i accidents, es prohibirà la circulació de camions a l'AP7 i es despleguen 2.000 Mossos d'Esquadra amb més de 1.200 controls de trànsit. Més detalls, Carina Bellbé, bon dia.
1: Bon dia. Els moments en què es preveu que es concentri més trànsit és avui fins a les 8 del vespre i demà de 10 a 2 del migdia, sobretot a la P7, a la 2 al Baix Llobregat i a la C-17, la C-58 i la C-33 al Vallès. Es prohibirà circular els camions de més de 7 tones i mitja a la P7 i es desplegaran més de 1.200 controls amb les alcoholèmies i les distraccions com a epicentre, ja que són les principals causes dels accidents. Des del Servei Català de Trànsit es demana màxima prudència al volant i evitar les hores de màxima afluència. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
2: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. I el que és un divendres o una vigília de festiu s'acosta al 24%. Per tant, estem en aquest moment, precisament. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
1: Pel que fa a l'operació tornada diumenge, es preveu que retornin 270.000 vehicles a partir de les 12 del migdia.
4: A Viladecans, al Baix Llobregat, la línia de bus B-B3 de Viladecans començarà a funcionar demà mateix. Connectarà zones del nord de la ciutat amb l'estació de Renfe i amb altres sectors econòmics. Una nova línia que oferirà més freqüència de pas als caps de setmana i també estrena serveis els diumenges i els festius. ETB, Paula Marco.
3: Viladecans estrena aquest dijous una nova línia de bus urbà, la B-B3, que connectarà el nou barri de Llevant i altres zones del nord de la ciutat amb l'estació de Renfe i els diferents sectors econòmics del municipi. La nova línia comptarà amb 22 parades, 11 de les quals de nova creació, i també facilitarà la connexió amb altres línies metropolitanes i transports com el metro, el tramvia o el tren. L'alcaldessa Olga Morales ha valorat molt positivament aquesta ampliació del servei.
5: Ens connectarà el barri de Llevant amb el barri del Mar Ratés i també amb Canal Alemany, una línia molt necessària per connectar aquest nou barri amb el barri nord de Viladecans i també amb la zona del polígon industrial i l'estació de tren.
3: La posada en marxa de la nova línia anirà acompanyada a partir d'aquest cap de setmana d'un reforç del servei de les línies B-B1 i B-B2, que tindran més freqüència els dissabtes i estrenaran servei també els diumenges i festius, passant cada hora i en els trams compartits cada mitja hora.
0: Notícies en xarxa.
4: Entrem en matèria econòmica, són gairebé 3:45. Els pensionistes autònoms cobren de mitjana 550 euros menys que les persones que han treballat al règim general de la Seguretat Social. La dada s'extreu del darrer informe sobre la situació dels treballadors per compte pròpia que ha elaborat el Consell de Treball Econòmic i Social.
7: A finals de l'any passat, la pensió mitjana dels treballadors autònoms era de 950 euros mensuals davant dels 1.500 dels que depenien del règim general. Si només ens fixem en la prestació de jubilació, la diferència encara és més elevada, 1.663 euros respecte dels 1.720. I això cal afegir que els autònoms arriben més tard a la jubilació, 66 anys i mig contra 65 de la resta de treballadors. El ponent de l'informe, Albert Ferrer, ha explicat que per tendir a la igualtat cal prendre mesures.
6: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia. No? Són mesures que feien com allò d'enviar l'historial de l'informe de la tresoreria, no? Amb la teva vida laboral, perquè d'alguna manera tu amb l'informe es pugui fer una simulació que acompanya aquest informe de que veïs com et quedarà la pensió.
7: A banda d'això, l'informe del Sestex revela que 4 de cada 5 autònoms treballen en el sector serveis i que cada vegada hi ha més autònoms estrangers. Ara en són el 15%, 2 de cada 3 extracomunitaris.
4: Els camps gironins reclamen més connexions en transport públic a les estacions de l'AVE i a l'aeroport Girona-Costa Brava. Asseguren estar preparats per afrontar els temporals d'aquesta tardor, a més a més.
7: En el Congrés Anual del Sector celebrat avui també s'ha presentat un estudi que recull que 9 de cada 10 campistes repetirien estada i que de mitjana diàriament es gasten entre 54 i 60 euros.
4: Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
8: El president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gota Negra, ha reclamat millores urgents en les infraestructures i la mobilitat de les comarques gironines. Concretament, ha demanat optimitzar les connexions entre les estacions de l'alta velocitat a Girona i Figueres, l'aeroport de Girona a Costa Brava i els principals punts d'atracció turística de la zona, com l'Estartit o Cadaqués. Gota Negra considera prioritari redactar un nou pla de mobilitat per facilitar els desplaçaments dels turistes i oferir alternatives de transport combinat.
9: Hem de millorar les comunicacions entre aquests grans hubs, no? Entre l'aeroport de Girona i el territori i entre les estacions i el territori. Això és urgent que Girona faci un nou pla de mobilitat que tinc entès que s'està treballant, però hi ha... però hem de posar l'accelerador.
8: En la mateixa línia, Gota Negra defensa la necessitat d'anar de la mà dels municipis en un sector cada vegada més desestacionalitzat.
4: Unió de Pagesos convoca pel 14 d'octubre una nova protesta a Barcelona per la situació actual del sector, que qualifiquen d'insostenible.
7: El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor, volíem dir, per compensar l'augment dels costos de producció.
4: UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
10: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha assegurat aquest dimecres des de Lleida que el sector té ganes de manifestar un malestar creixent davant la gestió pública del sector primari.
11: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra.
10: Serrat ha reivindicat que la pagesia ha de ser considerada un àmbit essencial i estratègic de país per poder comptar amb una producció pròpia suficient. La mobilització prevista pel dimecres 14 d'octubre es farà a peu i amb tractors davant de les tres institucions a les quals van dirigides les reclamacions: el Departament d'Agricultura, el Palau de la Generalitat i la seu de la delegació del govern espanyol. D'altra banda, Unió de Pagesos traslladarà aquest dijous al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes a través del fons de contingència, amb un barem entre els 8.000 i 17.000 euros per agricultor, per tal de compensar l'augment de costos de producció.
4: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les Terres de l'Ebre. Allà l'Aldea, Deltebre i la Ràpita posaran a prova un sistema per perfeccionar les alertes i la resposta a episodis meteorològics extrems.
7: La implantació se centrarà especialment en el risc d'inundacions per episodis fluvials o pluges intenses, però tindrà també un plantejament integral amb ventades o incendis.
4: 21 Ebre, Joaquim Domingo.
12: Es tracta d'Argos Siri, desenvolupat per l'empresa Heights, responsable del sistema Argos, amb què treballa a Alsecat. L'eina permetrà desplegar i perfeccionar el Duprosim de cada municipi. Sobre l'eina ens l'explica en Javier Royo, alcalde de l'Aldea, i Lluís Soler, alcalde de Deltebre.
25: Cada vegada hem de tindre més serveis per a la ciutadania i més serveis per a l'Ajuntament per a poder estar més segurs en els episodis estos que tenim de pluja, perquè entenem que això ens donarà una capacitat als ajuntaments de maniobra per poder decidir en tots aquells moments i sempre activant el pla d'emergència municipal què poder fer al municipi perquè la ciutadania, en aquest cas, pugui empatir o tindre les conseqüències, les menys conseqüències possibles.
26: Una previsió molt més acurada, no dades només, sinó previsió també de llocs concrets, és a dir, no és un tema de tindre una alerta del que pot ser, sinó de tindre la previsió més fidedigna a l'evolució concreta als llocs, no? Als indrets, a la localització que pot acabar sent.
12: Un projecte que arrenca ara amb una prova pilot d'un any, durant la qual s'integraran les dades i s'ajustaran als protocols d'actuació.
4: I repassem altres notícies destacades d'avui. Un treballador del Partit Popular admet que ha activat l'esprai de gas pebre que ha obligat a desallotjar aquest matí al Congrés dels Diputats.
7: Es tracta d'un assessor de premsa a qui una diputada popular havia demanat que rentés el dispositiu després d'haver-lo exhibit a l'hemicicle. De fet, aquest gest ha fet que la presidenta de la cambra expulsés aquesta diputada. Més tard, la policia ha desallotjat una cuina, un menjador i tres lavabos per la presència d'aquest gas tòxic.
4: José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge que les joies que li van trobar a casa seva van ser un regal del rei de l'Aràbia Saudita.
7: L'expresident espanyol demana a l'Audiència Nacional que sol·liciti cooperació a la monarquia saudita per acreditar el seu relat.
4: És moment per la cultura. Volem saber com avança la Diada Castellera de Santa Tecla, que se celebra a Tarragona. A les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars, com sempre, tancaran l'exhibició. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bon dia.
13: Bon dia. Ha superat l'equador de la Diada en aquest calorós dia de Santa Tecla. Tercera ronda finalitzada amb construccions de 8 i 9 pisos que ja s'han vist a la plaça de la Font. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau han fet per primera vegada en una mateixa actuació el 5 i el 2 de 8 en folre. La jove ha completat el 5 de 9 i el 3 de 9 en folre. Els xiquets del Serrall han fet història i han descarregat per primera vegada a la plaça de la Font un castell de 8. Ha estat el 4 de 8 després de deixar només encarregat el 3 de 8 a la primera ronda. Els xiquets de Tarragona han descarregat el 4 de 9 d'entrada i ara són els que tanquen les rondes. Han aconseguit carregar, coronar el 3 de 9, tot i que la construcció ha caigut quan el descarregaven. De moment, més d'una hora superada a l'àrea de Castellera, de màxima ambició per les quatre castelleres de la ciutat. És Santa Tecla.
4: Gràcies. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega i bon Santa Tecla. I de Tarragona a Barcelona, el Lliure ens porta a una de les illes més remotes de la Terra per parlar de l'amistat, la lleialtat i també l'amor al teatre. A Bovetoia, Julio Manrique recupera una obra estrenada al Temporada Alta de l'any passat, de l'any 2020, volem dir. L'adapta al present, per tal de llançar un missatge d'esperança en el futur. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. Bovetoia és una obra creada a quatre mans en plena pandèmia per Julio Manrique, Cristina Genevat, Sergi Pompermayer i Ivan Benet. Estrenada al Temporada Alta d'aquell any, en el context pandèmic, la distopia d'un grup d'amics que viatgen a una illa remota de l'Àrtic reivindicava la necessitat del teatre. Sis anys després, el text arriba a l'Espai Lliure lleugerament reescrit per adaptar-lo a les actuals circumstàncies de crisi política i social amb una extrema dreta en auge. Amb la força de l'autoficció, com explica Ivan Benet, l'obra teatral parla de tornar a apostar per la comunitat i de la importància de preservar la cultura.
15: En la història, els personatges que interpretem, jugant una mica, fent una picada d'ullet al món de l'autoficció, del fals documental, som nosaltres mateixos. Som personatges distorsionats una mica per la ficció, per la realitat i la mentida. Som nosaltres amb el pas del temps, hem passat uns anys en un context diferent.
14: Bovetoia s'estrena l'1 d'octubre i es representarà fins al 25 del mateix mes.
4: I és moment per als esports. Transporta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina.
16: Bon dia, Marta. Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París. El partit a l'estadi Johan Cruyff. Torna a la convocatòria Irene Paredes. Segueix sent baixa Aitana. Bon matí. Escoltem el tècnic del conjunt blaugrana, Pere Romeu.
17: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal. La temporada passada la vam guanyar contra el Lió i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món. Hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
16: Avui també hi ha partit a la Primera Federació de Futbol. La Unió Esportiva Sant Andreu rep la visita del Real Madrid Castell al partit a Can Dragó. Escoltem Carlos Blanco, protagonista, jugador del conjunt quadribarrat.
19: Sí, bueno, ja sabem ja d'aquests anys doncs, que l'afició sempre està al costat de l'equip, sigui on sigui a Can Dragó, sigui al camp del Reus l'any passat, sigui al camp del Terrassa o sigui a la Cisala. I bueno, doncs, l'afició en un partit més està al costat de l'equip i doncs agrair a tothom que vingui demà i que no hagi pogut venir, doncs que també estigui amb l'equip i que demà tothom se'n vagi orgullós de l'equip.
16: I en bàsquet avui es disputa a Reus, a la capital del Baix Camp, la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. S'enfronten l'Espart Un i Girona i el Cadí la Seu. Girona FM, Pau Villafañe.
20: A dos quarts de nou del vespre, les gironines es juguen a Reus la final d'un títol que defensen després de guanyar-lo l'any passat contra el Joventut de Badalona. Roberto Íñiguez recupera gairebé tota la plantilla. Aquesta setmana s'hi ha incorporat Illana Martín, que veurem si té minuts, i Bulgak i Senyorec busquen confirmar les bones sensacions de dijous passat contra el Jairis. Només es baixa Axel Mercerón, encara pendent de l'evolució del turmell. Roberto Íñiguez és l'entrenador de l'Espart Girona.
27: Bueno, como siempre, con la Seu, difícil, porque seguramente tenga motivación por el partido, ¿no? Al final es un título que los dos queremos ganarlo y queremos empezar, bueno, pues con esa sensación de ganar ese partido. Evidentemente, seguramente Pepe no tenga el equipo como le gustaría en el momento y nosotros tampoco, ¿no?
20: Per damunt del títol català, el conjunt gironí també aprofita el partit per agafar ritme abans de la cita clau dimecres vinent a Fontejau, quan l'Espart Girona jugarà a continuar a l'Eurolliga. De moment, sense rival confirmat, i és que avui Panathinaikos i Konut es jugaran-se a Fontejau la setmana que ve.
16: I n'estarem pendents. Gràcies, Pau Villafañe, des de Girona FM. I a les 6, abans d'aquest duel de la Lliga Catalana Femenina entre l'Espart Uni Girona i el Cadí la Seu, es disputarà la final de la Lliga Challenge entre el Joventut Badalona i el Lima Horta.
4: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda. We'll be right back.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Dues hores per relaxar-te, per fer una pausa vital.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i l'alcalde de Nova York, Zoran Mandamí, s'han alineat en temes com la defensa de l'assequibilitat, els valors democràtics i de la dignitat dels treballadors. Mandamí ha celebrat un acte de reconeixement a Sánchez i a la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, a la seva residència oficial. Ha remarcat que tots dos són campions de la gent treballadora. En el cas de Sánchez, ha ressaltat el seu esforç en Palestina o amb les pujades del salari mínim. Més temes. Unió de Pagesos ha convocat pel dia 14 d'octubre una protesta a Barcelona per la situació actual del sector que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar els costos de producció. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha assegurat des de Lleida que el sector té ganes de manifestar un malestar creixent davant la gestió pública del sector primari.
2: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra.
1: I l'Ajuntament de Barcelona ha desallotjat la plaça del Cobi a la Vila Olímpica, on un grup de persones dormia de manera continuada des de feia mesos. Fons municipals han indicat que l'actuació s'ha dut a terme per problemes de salubritat, seguretat i convivència detectats a l'entorn. Durant la intervenció s'ha prestat atenció a unes 32 persones. Els equips municipals de neteja han condicionat l'espai i han recollit aproximadament 3.000 quilos de residus acumulats. I el desnonament d'una família del bloc de pisos del carrer Unió Cultural de Vic ha quedat finalment suspès aquest matí. La família continua, de moment, al seu habitatge, mentre 11 famílies més del mateix bloc podrien trobar-se en una situació similar als propers mesos. Els afectats viuen en uns blocs de pisos amb 76 pisos, propietat de l'Agència d'Habitatge de Catalunya, i que inicialment pertanyien a l'obra social de la Caixa. Hi ha 11 famílies afectades que sumen 60 persones. Llibertat provisional sense fiança per la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, detinguda per estafar 400 clients per un valor de 2 milions d'euros. El magistrat de la plaça 5 d'instrucció de Figueres ha acordat mesures cautelars com la retirada del passaport i l'imposa la prohibició de sortir del territori nacional sense autorització i la compareixença requerida, així com l'embargament preventiu de 2 milions.
3: Informació local.
4: Continuem repassant actes de la Festa Major, avui dimecres, a la tarda, de 6 a 2 quarts de 8 del vespre, al Parc de la Mariona, Mouta amb One Mile. Una sessió oberta a tothom per descobrir una manera diferent de moure's i entrenar durant una hora. Es combinen exercici funcional, petits reptes i treballen aquí per un ambient, diuen, divertit i de comunitat. També especifiquen que no cal experiència prèvia. Us podeu inscriure a onemilecrossfit.com, que és qui organitza aquesta sessió de Mouta amb One Mile. De cara a demà dijous, es recupera la nit o vespre jove a la pista de la Federació Obrera. Hi ha dubtes amb l'horari. El programa de la Festa Major diu que és de 4 a 2 quarts de 10 de la nit, però a l'Instagram d'Arran, qui és qui organitza, els horaris varien. Per tant, ho hem d'aclarir. Després d'uns anys de parèntesi, torna aquesta històrica nit jove de la Festa Major de Molins de Rei, amb xerrades, tallers, sopa popular, glosa i música com a prèvia de Sant Miquel, per construir espais d'oci alternatius a organitzar Arran Molins. De cara ja a divendres, a 6:15 de la tarda, hi ha la cercavila de grallers i bastoners i berenar popular. Els grallers i les esventades ompliran de música i danses els carrers de la vila en el tradicional cercavila de grallers, que culminarà amb un berenar popular. Es farà al pati del Palau, aquest berenar. També hi ha una visita patrimonial a 6:15 de la tarda d'aquest divendres a la Biblioteca El Molí, que organitzen la Biblioteca i la Regidoria de Patrimoni per conèixer l'antiga fàbrica Ferrer i Mora a través dels espais de la biblioteca. També al Foment Cultural i Artístic a les 8 del vespre, fa un homenatge a Alejandro Sanz, a soles con Alejandro Sanz, un tribut, un homenatge íntim i emocional a l'obra d'un dels artistes més influents del pop espanyol. Entrades a entrepolis.com. A les 9 del vespre, també del divendres, a la plaça de Catalunya, corre Foc de Diables i Bèsties amb les colles de foc de la vila i les seves convidades, i participaran de Molins de Rei el Cuc, els Diables de Molins de Rei i la grupa Els Dimonis de Molins de Rei i l'Enxuscat. I també a les 10 de la nit, concerts al Parc del Llobregat, a les 10 de la nit, a los 80 Passajeros, que és una banda que ofereix un viatge en directe pel millor pop rock i espanyol dels anys 80 i 90, i també a Rock Tambuls a les 12 de la nit, aquest grup amb presència molinenca, amb prop de dues dècades d'experiència als escenaris i amb profundes arrels de la nostra vila, que és sinònim de potència, diversió i festa en estat pur, un repertori ple de grans èxits del pop, pop rock català, internacional i clàssics de totes les èpoques, per totes les edats. Serà a les 12 de la nit, i quan acabi Rock Tambuls, ja per entrar a la matinada, al Parc del Baix Llobregat hi haurà també sessió de disc-jockey. I acabem aquest bloc d'informació local amb la farmàcia de Guàrdia. La farmàcia oberta avui fins a les 10 de la nit és la farmàcia Lozano, al carrer Verdaguer, número 68.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
2: Generació Chic.
1: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
3: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
4: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
5: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
6: Molins de Rei al dia.
3: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
6: Molins de Rei al dia.
3: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
6: Molins de Rei al dia.
3: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.

0: Benvinguts a Fora Clitxés, amb Neus Pérez i Arlet Valls.
1: Molt bona tarda. Si esteu pensant que avui venim a parlar de música, teniu tota la raó. Però potser no de la manera que us penseu, perquè avui us demanarem una cosa.
2: Que penseu en una cançó.
1: Una cançó que us agradi.
2: Una cançó que us faci ballar.
1: Una cançó que us sapigueu sencera.
2: I ara imagineu que demà algú us diu:
1: aquesta cançó no la pots tornar a escoltar.
2: I tu et preguntes:
1: per què?
2: Per què no?
1: Però qui decideix això?
2: Qui decideix què podem escoltar?
1: Què podem cantar?
2: Què podem posar a la ràdio?
1: I què passa quan una cançó diu alguna cosa que algú no vol que escoltem?
2: Perquè una cançó pot ser més que una cançó.
1: O pot convertir-se en un problema.
2: Un problema per una ràdio.
1: Per una discogràfica.
2: Per un govern.
1: Per una família.
2: O fins i tot
1: per tota la societat.
2: I el més curiós és que de vegades,
1: com més intentem fer-la desaparèixer, no?
2: Més ganes tenim de saber què deia.
1: Exacte. Avui venim a parlar precisament d'això.
2: De les cançons que algú va intentar callar.
1: I de tot el que va passar quan ho van intentar.
2: Perquè potser el problema mai no ha estat només de la cançó.
1: Potser el problema era el que aquella cançó feia pensar. Però abans de començar, jo sóc l'Arlet.
2: I jo la Neus.
1: Neus,
2: digue'm.
1: Avui em sembla que obrim un meló que pot portar bastant mal de cap.
2: Sí, perquè avui parlem de
1: música.
2: Sí.
1: Però no de música qualsevol.
2: Avui parlem de la música prohibida.
1: Exacte, de cançons censurades.
2: Cançons que no es podien posar a la ràdio.
1: Cançons que van ser retirades.
2: Cançons que van provocar escàndols.
1: Cançons que van molestar governs.
2: Religions.
1: Famílies.
2: Institucions.
1: I també cançons que avui escoltem amb tota normalitat i que en el seu moment van fer que algú digués:
2: això no es pot posar.
1: I aquí és on volem anar.
2: Perquè què fa que una cançó sigui considerada massa perillosa?
1: El sexe?
2: La política?
1: La religió?
2: La violència?
1: Una paraula?
2: Una idea?
1: O simplement que la societat encara no estava preparada per escoltar-la?
2: I encara una pregunta més.
1: Quan prohibeixes una cançó,
2: realment aconsegueixes que la gent deixi d'escoltar-la?
1: O acabes fent que tothom tingui encara més ganes de saber què té aquella cançó?
2: Avui ho descobrirem.
1: I vosaltres, oients, si us prohibissin escoltar una cançó que us encanta, què faríeu?
0: Preparades? Arriba el radar en 3, 2, 1.
2: Avui no només portem cançons prohibides.
1: Portem coses que probablement no sabíeu que passaven darrere de la música.
2: Perquè la censura musical no és sempre...
1: aquesta cançó està prohibida.
2: De vegades és molt més subtil.
1: I començo jo. Començo portant una cosa. Pim, pam, pam, pim, pam, pum. Truco, truco. Pim, pam, truco, truco. Ho deia el Xicote, no, això?
2: Sí.
1: Pim, pam, truco, truco. Vale, proposo. Quan una cançó no està prohibida, però ningú s'atreveix a posar-la. Vale. Per què porto aquest titular al radar avui? Per què? Perquè això va passar de manera especialment clara durant... És que, clar, aquí hi ha un nom raro, ¿vale? O sigui, això va passar de manera especialment clara durant l'apartheid a Sud-àfrica. Crec que ho he dit bé.
2: Vale.
1: Si no, pues, em sap molt de greu. Espero que sapigueu. Bueno, què va ser això que acabo de dir, l'apartheid aquest a Sud-àfrica? Pues que va ser un sistema de segregació racial institucionalitzada, aplicat entre el 1948 i la dècada del 1990. Vale, llavors, doncs allà el sistema de control no consistia sempre a declarar oficialment que una cançó estava prohibida. Sí? Aneu seguint, no?
2: Sí.
1: De vegades era més senzill. O sigui, la ràdio simplement no la posava. O sigui, la South African Broadcasting Corporation revisava les cançons abans d'emetre-les i podia rebutjar-les per motius tan diversos com sexe, violència, religió, drogues, propaganda política o fins i tot mal gust. O sigui que tenien una llista, no, una blacklist d'aquesta, una llista negra, que tenien unes certes cançons, deia, vale, aquesta no ens ve de gust perquè no té, no ens agrada per lo que diu i per lo que explica, doncs fora, no?
2: Vale.
1: Ens la traiem de sobre. Llavors hi ha una cosa bastant, o sigui, especialment bèstia, vale, que és que en alguns casos els discos portaven indicacions per evitar determinades cançons, vale? Llavors, a mi el que em sembla heavy, no?, és que fins i tot hi havia discos que es manipulaven físicament perquè l'agulla saltés aquella pista. O sigui, a mi em sembla molt fort Que estiguem parlant de que de cop i volta sona una cançó, no? Que aquella persona ha fet que aquella cançó pues, tingui com el seu inici, el desenvolupament i al final com qualsevol cançó, que tingui una
2: cançó,
1: lletra.
2: No disc, que estem parlant.
1: Bueno, disc, cançó,
2: vale.
1: Tot
2: pensa
1: en general.
2: Que com el llista en set.
1: Però el que a mi em sembla molt malament és que de cop i volta tu estiguis proposant a la ràdio o a qualsevol noticiari o a qualsevol televisió una notícia, no? Una cançó, vale? Amb una lletra i amb un missatge i que de cop i volta es saltin parts de la cançó. És com si jo agafo una cançó maliena, la tallo, tallo el moment que diu algú que té a veure amb la religió, per exemple, que no ens interessa, ho tallo i ala, deixa d'existir, saps?
2: Això passa també amb les pel·lícules.
1: Vale, sí.
2: Un dia podem fer un programa de pel·lícules censurades també.
1: Sí.
2: Escenes.
1: Escenes censurades, que hi ha un munt.
2: Sí.
1: Hi ha moltíssimes. Però a mi el que em fa ràbia és que un artista hagi decidit fer aquest pas de dir, vale, jo he escrit aquesta cançó, vale, que a més és totalment vàlida, però òbviament les èpoques han canviat i hi ha èpoques molt, ja anirem a veure. Però a mi el que em fa ràbia, no, és que tallin un tros de la cançó i censurin aquesta part quan la cançó és tota la cançó, m'explico?
2: Ja, sí.
1: Estàs, al final, tallant el que ha creat l'artista.
2: Sí, és com si un quadre li treus un tros. No?
1: Efectivament. És com si tu te'n vas a veure al Prado, per exemple, un quadre i veus que algú li ha tallat...
2: una cara.
1: Una cara. Pues no. És una obra d'art. Pues deixa que l'obra d'art sigui sencera i completa, no? Pues això. Llavors, és a dir, que no calia cremar el disc, només calia aconseguir que ningú se'l posés. O sigui, prefereixo que no el posis, que no, que em tallis mitja cançó.
2: Ja.
1: No? O que no posis algunes cançons.
2: Sí.
1: Vale, tu què portes avui?
2: Jo porto una cosa que va néixer d'una batalla,
1: vale,
2: que és el Parental Advisory.
1: Molt bé, vale. Advisory.
2: Molt sí, el avís parental, no, diguem-ne.
1: Vale.
2: Que això és un adhesiu que surt ara amb molts discos o cançons, vale, i tal, que bàsicament és com a les pel·lícules que surt el mes 18 o el mes 16,
1: sí,
2: com un avís, no? I sembla una cosa normal, però darrere hi ha una batalla cultural forta, no? Una etiqueta d'advertència, aquesta etiqueta va ser creada el 1990 i serveix per avisar del contingut explícit com violència, sexe o llenguatge groller en àlbums de música. I llavors, el 1985,
1: vale,
2: el Parents Music
1: Resource Center
2: exactament, va pressionar perquè la indústria musical identifiqués els discos amb contingut considerat inadequat per menors.
1: Vale, vale. O sigui, ells mateixos van dir, això no és per menors, doncs no ho posem. O sigui,
2: sí, però ho avisem.
1: Vale.
2: Llavors sí que van aquesta etiqueta.
1: Vale. Que és el Parental Advisory. No?
2: Això mateix.
1: Vale.
2: Llavors el ficaven.
1: Vale.
2: I ja està, l'únic que feien era avisar.
1: Vale. I... Això no és tan negatiu com lo d'abans, que fiques un disc i de cop i volta et saltes dos cançons del disc. O
2: exacte, hem avançat una mica.
1: Sí, hem avançat una mica perquè estàs avisant, no? Estàs fent un avís de que allò no sortirà perquè no és per l'edat permesa que vols que sigui, no?
2: Exacte.
1: Vale.
2: I el resultat no va ser una prohibició general, vale, de la música, però sí que va acabar naixent, doncs, aquest sistema d'avisos que coneixem avui en dia. I aquí tenim una pregunta molt bona. I és posar una advertència és censura, també? O és simplement informació?
1: Onso, vale, vale.
2: Perquè una cosa és dir això no ho pots escoltar i l'altra és dir això existeix i tu decideixes si ho escoltes o no.
1: M'encanta. Vale.
2: Que aquí hi ha la responsabilitat de cada un. Saps?
1: Sí.
2: O si al teu fill li agrada un cantant i en el disc hi ha aquesta etiqueta... Tu com a pare o com a persona responsable d'aquest menor, no, has de decideixes tu si ho escolta o no.
1: Vale. Estupendo.
2: O sigui, ells han avisat.
1: Sí, està bé.
2: Llavors, és decisió de cada un.
1: Com bé es diu, s'han netejat les mans. S'han netejat les mans, llavors a partir d'aquí ja fan el que volen. Sí, clar, han avisat, ja, després ja t'han avisat de què passa
2: això. Jo prefereixo també que hi hagi l'etiqueta abans de... prohibir una cançó a un lloc.
1: No, 100%, però t'avisen per netejar-se les mans.
2: Sí.
1: O sigui, crec que és lògic. És bàsic. Vale. Jo porto Franco i la música que havia de passar per filtre. A veure, parlem d'època franquista, no em sorprèn. A mi no em sorprèn.
2: No,
1: vale?
2: No pas.
1: Durant la dictadura franquista, que a més és una cosa que ens toca molt de prop, vale? Justament aquí, les lletres de les cançons també passaven per censura, i aquí tenim un fenomen especialment interessant, la nova cançó que es diu. vale? Ho he ficat amb negreta i tot, perquè és la nova cançó, titular. Doncs què és això de la nova cançó? Doncs que alguns artistes utilitzaven metàfores perquè els missatges polítics no fossin tan evidents. M'explico? Sí. O sigui, el problema és que, de vegades, la metàfora funcionava massa bé i llavors una cançó que al principi havia aconseguit esquivar el filtre, no? Doncs acaba sent censurada quan les autoritats entenien que estaven dient... el que estaven dient realment. O sigui, això va passar amb cançons... És que fins i tot,

0: A veure, si ho fas a propòsit és bastant...
1: Ja,
0: bastant malament, no?
1: Vale. I aquesta és potser la paradoxa més gran del programa, no? Hi ha casos que prohibir una cançó la va convertir en un fenomen encara més gran.
0: 100%.
1: Perquè si et diuen això no ho pots escoltar, automàticament vols saber per què no ho pots escoltar i vols escoltar-ho.
0: Els humans som així.
1: Sí. I això ha passat diverses vegades en la història de la música. Una cançó prohibida pot convertir-se en notícia, la notícia desperta curiositat i la curiositat porta vendes.
0: I la curiositat mata el gato.
1: Exacte. I les vendes poden convertir la censura en la millor campanya de màrqueting que l'artista no havia demanat.
0: 100%. Mira, nois, dit això, és que ho hem resumit tot. Marxem. No, t'imagines? Ja podem fotre el camp. No, doncs ara sí, obrim el meló perquè crec que hi ha bastanta cosa a obrir. Obrim-lo.
2: Obrim el meló.
0: Ui, ui, ui, ui, el melonet. Aquest meló té una cosa.
1: Quina?
0: Que com més talles, quan més el talles...
1: Més problemes hi trobes.
0: Exacte. Avui farem un viatge per algunes de les cançons més polèmiques, censurades o rebutjades de la història.
1: Però no volem només explicar què va passar.
0: Volem saber per què molestaven tant.
1: Què hi havia darrere.
0: I què ens diu això de la societat que les va intentar silenciar.
1: Uh-huh. Anem de les més antigues a les més actuals.
0: Vale, però dir-vos que, com sempre... Parlaríem de moltes, vale? Però hem escollit algunes.
1: Exacte. I aquí no només volem parlar de cançons prohibides, volem descobrir què hi ha darrere de cada cas, no? Què va molestar, qui va decidir que aquella cançó no podia sonar, què estava passant a la societat i si la censura va acabar aconseguint just el contrari del que buscava.
0: Perquè al final una cançó pot haver estat censurada per parlar de sexe, drogues, política, religió, de violència, etc. Vale? Però també pot haver estat censurada simplement perquè en aquell moment la societat encara no estava preparada per escoltar-la.
1: I t'haig de dir que sí. Estem parlant d'aquesta cançó aquí avui.
0: Sí.
1: Segurament és perquè va fer l'efecte contrari.
0: Exacte.
1: A l'hora de censurar.
0: Exacte.
1: La cançó.
0: De fet, crec que l'última va passar això. Llavors ja entrarem, vale? Però es va censurar i tothom es va queixar, que em recordo que tenia 13 anys, i llavors la van tornar a treure. Llavors va ser com un boom. Aquella cançó va sonar més que res en el món. Vale, vale. Comencem al 1967. Comencem amb The Beatles, bueno, els Beatles, vale? Que és una cançó que es diu A Day in the Life. Vale? Aquesta cançó, què va passar? Doncs quan fins i tot els Beatles van tenir problemes amb la BBC, que la BBC, per qui no ho sàpiga, és el servei públic de ràdio, televisió i internet del Regne Unit, vale? Uh-huh. Doncs A Day in the Life, del disc...
1: tu pots.
0: SGT. Peppers Lonely Hearts Club Band, vale?
1: Vale.
0: Va tenir problemes amb la BBC per algunes de les seves referències, especialment per la possible al·lusió a les drogues, vale? Vale. O sigui que la BBC va considerar que determinats fragments podien fomentar-ne el consum i va decidir no emetre la cançó.
1: Vaya.
0: Vale? Estem parlant d'una època, jo crec que les drogues estaven molt... Eren protagonistes de la societat. Bueno, hi havia bastant de descontrol, vale? Llavors entenc que... Si parlen d'això, doncs volien intentar no fomentar-ho.
1: Vale. Per exemple, no? Coses a dir d'aquesta cançó, no? Mm-hmm. L'enorme influència que va tenir els Beatles sobre les generacions joves.
0: Exacte.
1: En aquella època.
0: Per això et dic que era un grup molt conegut, bueno, que encara segueix sent, no, vale? Però en aquell moment era molt escoltat, llavors fomentar una cosa que en aquell moment no era positiu fomentar, vale? Doncs potser els hi feia pensar que no era lo ideal, no?
1: Exacte.
0: També podríem parlar de la por de les institucions que la música popular normalitzés el consum de les drogues, que és el que dèiem abans, no?
1: Sí.
0: O sigui que aquesta por de que això passi a la gent i que la gent agafi aquesta informació com a algo quotidià, no?
1: I que al final la censura estava basada en una interpretació concreta.
0: Exacte.
1: De la lletra. Que podies potser interpretar potser d'una altra
0: 100%,
1: cosa.
0: 100%. Però bueno, aquí nosaltres sempre els humans, doncs...
1: Sí, ens fiquem en el
0: pitjor
1: dels casos.
0: Ens fiquem en el pitjor dels casos, exacte. O la dificultat de separar una referència artística d'una incitació real, que és el que deia la Neus, de la censura basada en aquesta interpretació. No, el poder d'una ràdio per decidir, per exemple, què pot arribar a escoltar una societat, també, no?
1: Mm-hmm.
0: Vull dir que...
1: Clar.
0: Tot ha canviat molt, eh? Clar,
1: sí.
0: És que ara no estem en aquest mateix punt, per exemple.
1: Sí, però jo crec que passa el mateix abans que ara, que, per exemple, hi ha un xoc entre la generació adulta i la nova generació.

0: relació, no, amb la música que s'escolta, o sigui, sí, cada vegada s'està expressant més obertament, diguem, entre cometes, no? I això també va passar en aquella època.
1: Sí.
0: Sí, sí, sí, potser sí. La música no s'expressava tant, no s'utilitzava tant per expressar-se.
1: 100%. Doncs la cançó, fiquem un tros de la cançó, vale? La cançó és A Day in Life, de Beatles.

0: Seguim al 1967, una cançó de Rolling Stones que es deia, bueno, que es diu Let's Spend the Night Together.
1: Molt bon anglès.
0: Estic atrevint aquest any, amb estàs, l'anglès.
1: T'estàs atrevint.
0: El Duolingo.
1: Un aplausito per la Neus. El Duolingo. Ostres. Hala, tio, a mi sempre fa... Gran... És que clar, tio, això...
0: Preferències, Arlet.
1: Un moment. Això és una relació molt tòxica, David, eh? Ens hem de fer mirar. Vale, va. No!
0: Quan una frase que avui sembla normal era massa provocadora.
1: Vale.
0: Vale. El mateix any que Beatles tenien problemes amb la BBC, els Rolling Stone també topaven amb la censura. El títol ja era considerat massa provocador i en una aparició televisiva, Mick Jagger.
1: Bueno, Mick, sí.
0: No sé com es pronuncia.
1: Mick Jagger, diguem-li.
0: És Mick Jagger?
1: Mike, però diguem-li Mick. És
0: vale.
1: Si vols dir-li Mick.
0: No li vull dir Mac, malament
1: Mick,
0: el seu nom.
1: Toca't el Malik.
0: Doncs el Mick Jagger va haver de modificar la frase perquè pogués ser emesa, no?
1: Sí, o sigui, en aquella època suggerir que dues persones passarien la nit juntes ja podia ser interpretat com una insinuació sexual, per exemple.
0: Doncs ara, pobres.
1: Doncs ara, pobres, quin ensurt. Sí. Quin gran ensurt. Jo crec que els donaria un patatús. Vale. Què podem parlar d'aquest tema, no? Doncs que, i d'aquell moment, que la percepció del sexe i les relacions durant els anys 60, doncs, bastant de buit. Hi havia un buit existencial que no s'havia encara treballat.
0: I una frase que avui pot semblar innocent, en aquella època s'interpretava com una insinuació sexual.
1: Exacte, o sigui, al final era com, és com si l'evolució dels límits socials al voltant del llenguatge i la sexualitat no estiguessin, o sigui, els límits fossin límits, jo crec que una mica tòxics i mal posats, o sigui, òbviament no m'estic explicant. O sigui, que la censura com a reflex dels valors d'una determinada època, o sigui, que engloba, o sigui, que al final la censura no deixa de ser un reflex dels valors que es determinaven en aquell moment, no?
0: Exacte.
1: Llavors, bueno, és el que hem dit, que és el que en aquell moment la societat considerava provocador i que és el que passa avui en dia, que això és totalment normal, no? I que realment ho és.
0: No sé, i bueno, els artistes van revolucionar una mica, no? I van començar a desafiar les normes culturals que hi havia en aquella època.
1: Exacte.
0: Que ara està passant una mica el mateix.
1: Sí, desgraciadament sí. Bueno, sí, a veure, és que clar, és un meló molt gran, eh?
0: Potser d'aquí 30 anys algú fa un programa de ràdio on explica les censures d'aquest any.
1: Ah, exacte.
0: Qui sap?
1: Exacte.
0: Vale, doncs posem la cançó dels...
1: Let's Spend the Night Together.
0: Exacte.

0: Anem en 1971.
1: Anem una mica per feina, perquè...
0: Anem per feina, perquè...
1: Tenim unes quantes.
0: Tenim unes quantes. Exacte. Imagine, John Lennon, i us preguntareu, aquesta? Justament aquesta, que és tan bonica i tan lenta.
1: És l'himne de la pau.
0: És l'himne de la pau. Aquesta ha hagut d'estar censurada? Efectivament, ha estat censurada. I ara sabreu per què. Quan una cançó de pau pot arribar a ser considerada inadequada és que en aquell moment hi havia molts problemes. Imagine, és una de les cançons més conegudes de John Lennon, vale? Més repetida i fins i tot en algun moment ja ha pogut cansar gent de lo repetida que és. S'ha convertit en un símbol de pau, això és obvio. Microbio. No, el tema és, durant la guerra del Golfo, vale, del 1990 al 1991, què direu? Ostres, però si la cançó és del 1971, com pot ser que la guerra del Golfo fos molt més tard i
1: censuressin la cançó?
0: Censuressin la cançó. Doncs la BBC va incloure la cançó entre les, o sigui, les que considerava inadequades per emetre en aquell context. Què passava? Que estàvem a la guerra del Golfo. O sigui, va ser un conflicte militar entre Iraq i una col·lisió internacional de més de 30 països liderada per Estats Units, originat per la invasió iraquí a Kuwait. Vale? Llavors, què passava? Doncs que la cançó ja existia feia anys, no, Neus?
1: Uh-huh. I com va passar aquest fet de la censura, van... com va passar la guerra, no? Van decidir censurar-la perquè no era adequada per aquell moment.
0: Exacte.
1: I aquí apareix una contradicció molt interessant. Una cançó que parla de pau pot resultar incòmoda precisament en un moment de guerra.
0: Jo crec que per la política o per el moment, sí, d'aquesta guerra no els hi anava bé aquí.
1: Que hi hagués pau, no?
0: El qui portava el poder, sí, que hi hagués aquest missatge de pacífic, no, que potser en aquell moment no els hi anava bé. Molt fort que aquesta cançó hagi estat censurada i, a més, que ja havia tingut el seu èxit, que era una cançó que ja era un himne, i de cop i volta... La censurem. Mare meva, no diré res al respecte. Anem a ficar un tros d'Imagine, John Lennon, perquè meravellosa cançó i meravellós himne.

0: 1977. Vale.
1: Hem posat una miqueta.
0: Una miqueta, 6 anyets. God Save the Queen. Mm-hmm. Vale, de...
1: Sex Pistols.
0: Molt bé, no volia dir-ho malament.
1: I em fas arriscar-me a mi, no?
0: Sí.
1: Serà possible.
0: I és una cançó que el que va passar és que quan critiques a la monarquia pots tindre efectes d'aquest traient d'una ràdio, per exemple.
1: Exacte.
0: I aquest és un dels casos més coneguts de la censura musical, no? La BBC...
1: Pobre BBC, per favor, quin la BBC, de veritat, quina feina tenia. Quanta feina.
0: Va prohibir la cançó i diverses grans botigues es van negar a vendre el disc. A més, el grup va jugar deliberadament amb la provocació. No? La cançó es va publicar coincidint amb el...
1: Jubileu.
0: Julibeu.
1: Jubileu.
0: De... Jubileu, és el que he dit.
1: No, Julibeu has dit.
0: Ah, bueno. Jubileu de plata d'Isabel II. Anava a dir dos.
1: Dos.
0: Segona. I aquí va aparèixer, no, la contradicció aquesta boníssima de la prohibició. No va fer desaparèixer la cançó, sinó que encara va fer la cançó molt més coneguda i que tothom parlés d'aquesta cançó.
1: Que és el que parlàvem en el radar d'avui. O sigui, exacte. Al final, la crítica directa a la monarquia i les institucions doncs va fer que la BBC fes aquesta prohibició, no?
0: Uh-huh.
1: Llavors, però també sumem a rebuts de botigues de vendre disc, no? Però al final va fer que hi hagués un moviment cultural basat en trencar normes i provocar, que va fer que això fos molt més provocatiu i molt més conegut, diguéssim.
0: Posem
1: Sex Pistols.

0: tenim el nostre tècnic super, super, super aficionat d'aquesta cançó.
1: Clar, normalment li fiquem cançons actuals avui.
0: Avui està ballant.
1: Avui està content.
0: Perquè no el podeu veure, perquè és màgic. O sigui, és increïble el moment que s'està muntant allà.
1: Vale. 1980.
0: Aquesta cançó és un clàssic, la coneixem tots i totes, per favor. I estem parlant de Neus...
1: I want to break free.
0: Molt bé, ho has fet lent.
1: Amb molta por.
0: I want to break free.
1: The
0: Mira,
1: Queen.
0: Ja, ja l'està posant.
1: I tant, home.
0: Li han pogut les ganes. Vale, I want to break free, vale.
1: No va ser censurada per la lletra.
0: No, va ser censurada pel videoclip, que es converteix en el problema, efectivament. Un home passant una aspiradora, per exemple.
1: Bueno, un davantal...
0: Vestit de dona, òbviament, sí. clar. Clar. Bueno, això sí, o sigui, tot, sí. No sé, el videoclip va crear una tendència, va ser una reivindicació. Vale, proseguim. Aquí tenim un cas especialment interessant, vale, perquè el conflicte no estava tant en la cançó... Hòstia, David, controla't, m'estàs despistant. Estava fent la coreografia. Aquí tenim un cas especialment interessant perquè el conflicte no estava tant en la cançó com en la seva imatge, sinó que Queen va fer un videoclip inspirat en la sèrie britànica de Coronation Street, vale? En què els membres del grup apareixien caracteritzats de dones. MTV, vale, als Estats Units, va decidir no emetre el videoclip durant un llarg període de temps.
1: És veritat, jo abans mirava en el canal de MTV videoclips de cançons, no recordava això.
0: Llavors, així en resum, aquesta cançó va generar molta polèmica per al videoclip. Uh-huh. Però és que alhora, és que anava a dir un himne, però és que és una cançó
1: és
0: clàssica.
1: Boníssima.
0: És molt bona. I és que, a més, tots hem ballat aquesta coreografia.
1: I tant.
0: Tots l'hem cantat, tots l'hem cridat, tots hem fet de tot amb aquesta cançó. It's strange, but it's true. No, és que, clar... A veure... Puja-me-la.

0: Quin gran tema. Bueno, és que és mítica, aquesta cançó.
1: Sí.
0: Anem al 1987.
1: 89. Ah, no, 87. Ui, m'estava saltant una ja.
0: Ja t'estàs saltant.
1: Sí, sí, sí.
0: A mi m'encanta aquest noi. O sigui, m'encanta, em fascina. M'encanta. Tinc una afició a George Michael. M'encanta. I la cançó que m'ha escollit és I Want Your Sex.
1: Jo crec que no sé qui és.
0: No? Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Si no, és el que portava la creueta. Portava una arracada amb una creu. Només una arracada. L'adoro, l'adoro. George Michael, soc molt fan. Jo sóc molt fan teva. Què va passar amb aquesta I Want Your Sex, que és la que està sonant, vale? Que és, parlem del 1987, doncs, quan una estrella del pop parla de sexe sense amagar-se, no? O sigui, va dir, he de parlar de sexe? Parlem-ho, a fons, no? George Michael va publicar aquesta cançó en ple èxit de la seva carrera. O sigui, el títol i el contingut sexual van provocar que diverses emissions es neguessin inicialment a emetre-la o en restringuessin l'emissió. I això ens porta a una qüestió molt interessant. O sigui, per què una cançó sexual pot ser acceptada depenent de qui la canta, de com es presenta i del moment en què apareix? Gran pregunta. Coses que podríem parlar de...
1: Et confirmo que no sé qui és, eh?
0: No, eh?
1: No.
0: Ostres... Neus, és molt bo aquest home, eh?
1: Va,
0: sí,
1: no.
0: Soc molt fan. Després he posat una cançó que si no saps quina, sabràs quina és, segur.
1: Vale.
0: Llavors, en resum, que la influència de la moral de cada època sobre els continguts pues, que arriben als mitjans fa que tot es revolucioni, tot canvi, tot giri, tot sigui un boom. M'explico? Tu vols dir alguna cosa de George Michael?
1: No.
0: No? Escolta'm una miqueta sense que jo parli per sobre i la Neus parli de, per sobre d'aquest estupendo I Want Your Sex.

0: Ara sí, passem al 1989.
1: Aquesta sí que la coneixes,
0: no? Home, per
1: no?
0: favor, i tant.
1: És inevitable.
0: Exacte. La cançó és Like a Prayer.
1: De qui és? De qui
0: de
1: és?
0: De Madonna.
1: Madonna.
0: Exacte. Quan una cançó i un videoclip posen la religió al centre de polèmica.
1: Exacte. La religió, un altre gran tema.
0: Exacte. Madonna va portar la provocació en un altre terreny, amb Like a Prayer.
1: Mm-hmm.
0: El videoclip barrejava simbologia religiosa amb elements que van ser considerats provocadors i van generar una reacció molt forta, no? La polèmica va arribar fins i tot a Pepsi, que tenia Madonna com a protagonista d'una campanya publicitària i va acabar trencant la relació amb aquesta artista.
1: Això segueix passant a dia d'avui, però ja no és per les cançons, sinó per el que generes per xarxes socials. Res, això ho volia afegir. Madonna, un gran... És que és una gran artista.
0: Uh-huh.
1: És una eminència.
0: Sí.
1: I té tant estil... Té tant estil que porta fins i tot un barco de un vaixell de gorro, no? No ho has vist? A la... És que em surt Met Gala, però no és Met Gala. Sí, Estats Units, la gala aquesta que es diu... És Met Gala?
0: Sí, la
1: pues, amb un vaixell, un sombrero amb un vaixell.
0: Bueno, perquè pot fer
1: increïble. És que aquesta dona és una eminència, què us he de dir? És que, escoltem, per favor, aquesta cançó. Aquesta cançó va ser una polèmica. Per què? Perquè la religió... És un altre tema molt gran del qual m'agradaria parlar un altre dia perquè hi han moltes coses a parlar. Però bueno, la religió, gràcies Madonna per reivindicar-la.

0: Anem al 1997 amb Smack My Bitch Up, de Prodigy. Mm-hmm. Aquesta, et soc sincera, no tenia ni pajolera idea de quina era. Ni idea. El David m'està dient, jo sí, està ballant, donant-ho tot. El David ha anat molt de festa amb aquesta. Està dient per aquí. Què va passar amb aquesta? Pues quan provoca, o sigui, quan provoca forma part de l'estratègia, no? O sigui, The Prodigy va generar una enorme polèmica amb aquesta cançó i especialment amb el videoclip. Exacte. MTV la va restringir i posteriorment va retirar de la seva programació per controvèrsia que generava.
1: Vale.
0: El cas és interessant perquè ens fa pensar que si la provocació era simplement una conseqüència de l'obra, doncs... T'arribes a pensar de si formava part de que el grup buscava aconseguir això. M'explico? I aquí és on hi ha la coseta, no? Uh-huh. La provocació com a part d'identitat de grup o la controvèrsia generada especialment pel videoclip, que és una censura que ja hem parlat abans i que en aquella època també, pues, reivindicaven molt. Efectivament. Escolta'm un tros.

0: Mare meva.
1: Quines festes,
0: quines
1: David?
0: Festes, el David. David, per favor, controlem-nos.
1: Ai, 1900 no. 2013.
0: Molt a prop nostre, molt a prop. Sí, jo tenia 13 anys i tu tenies 12, sí. Imagina't.
1: Quan una cançó que ho tenia tot va començar a ser qüestionada pel seu missatge. Arlet, quina cançó és?
0: Blue Red Lines, de Robin Tickle i Pharrell.
1: Aquesta cançó.
0: M'encanta. O sigui, jo tenia una obsessió i jo vaig veure com la censuraven i es va crear una polèmica que va... després la gent es va queixar i llavors la van tornar a treure. Quin increïble temazo, per favor. Aquesta no la traiem perquè... O sigui, aquesta no la traiem perquè aquí apareix una cosa diferent, ¿vale? No parlem simplement d'una prohibició oficial de Blue Red Lines que va obrir un enorme debat sobre el consentiment de la sexualització i la manera com una cançó i el seu videoclip presenten les relacions entre homes i dones, sinó que va ser un èxit mundial, però també va generar molta discussió sobre el seu missatge i sobre la frontera entre provocació i normalització de determinades actituds. No sé, jo en aquell moment, amb 13 anys, jo aquesta cançó em pirrava, però perquè, escolta'm-la una mica, el ritme, és que t'incita a ballar-la, és increïble.

0: marxa. Començant experiment.
1: Ha arribat un dels teus moments preferits al programa, Neus.
2: Sí, perquè avui no posarem a prova Google,
1: ni internet,
2: ni la nostra cultura musical.
1: Avui posarem a prova una cosa molt més perillosa.
2: La nostra capacitat de creure'ns qualsevol cosa.
1: A mi em és fort, eh?
2: Sí.
1: Perquè avui jugarem a...
2: Real o fals?
1: Direm un cas... Bueno, direm casos, vale?
2: Sí, i haurem de decidir si és real...
1: O si és fals.
2: I aviso que després del que hem explicat avui...
1: Ja no sé què és més increïble. També he de dir que si hem estat atentes durant el programa, això se'ns donarà bé, vale?
2: Quina por.
1: Proseguim. I el David avui està content perquè farà l'efecte de... Tiling! Efectivament. La primera... Els Rolling Stones van haver de canviar una frase de Let's Spend the Night Together quan la van interpretar a la televisió perquè es considerava massa provocadora. Això no ho hem dit.
2: Vale.
1: 3, 2, 1. Real. Jo crec que és real.
2: Real.
1: Bien. Sí, a veure, té tot el sentit del món, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Sí, va ser censurada. I dèiem sí. Abans, al principi radar, que hi havia moments de les cançons que retallaven.
2: Seguim.
1: Vale.
2: Imagine, de John Lennon, va ser prohibida oficialment per la BBC durant la Guerra del Golfo. Real.
1: Sí, no, hauria de ser sí, real. És el que hem parlat. Tant, real. Tant. Toma!
2: Te toca.
1: La BBC va prohibir God Save the Queen dels Sex Pistols al 1977.
2: Què?
1: Ja ens ha xivat. Diu, és que és molt evident. Ens ho ha xivat. David, controla't, per favor. Controla't.
2: El videoclip de I Want to Break Free, de Queen, va provocar problemes als Estats Units, tot i que la cançó no estava prohibida.
1: Jo crec que sí.
2: Sí, sí.
1: Tot serà sí o què?
2: No s'ho sembla.
1: Vale. Relax, de Frankie Goes to Hollywood, que no l'hem ficat i no l'hem escoltat, va ser vetada per la BBC i, tot i així, va arribar al número 1 al Regne Unit. Suposo.
2: Real,
1: suposo.
2: Podria ser.
1: Tot és real! Però quina vaginada és aquesta? Tota mena de gràcia.
2: I Want Your Sex, de George Michael, va ser retirada de totes les emissores dels Estats Units.
1: Jo crec que aquesta, totes, no té per què. És l'única que podria dubtar si és fals o no.
2: Jo diré real.
1: Jo diré fals. Jo diré que és fals. I la Neus diu que és real. Què és? És fals, jo crec, eh?
2: És fals.
1: Vale. Vale. Està flipant. Vale. Fuck the Police, de
2: NWA,
1: gràcies, Neus, va provocar una reacció de l'FBI.
2: Pot ser,
1: perquè Fuck the Police, sí.
2: Madonna va perdre un contacte amb Pepsi després de la polèmica provocada pel videoclip Like a Prayer. Real,
1: sí,
2: perquè ho hem dit,
1: ja, això ho hem dit, efectivament. Vale, el videoclip de Smack My Bitch Up, de The Prodigy, va ser restringit per diversos mitjans de comunicació. Sí, no?
2: Sí, real. També.
1: Real.
2: Hem de complicar una mica això del real o fals,
1: ja,
2: eh?
1: Ja, això no pot ser que tot sigui real. Bueno, jo l'he encertat en una.
2: Blue Red Lines va ser prohibida mundialment per les seves controvèrsies sobre sexualització i consentiment.
1: Estem parlant de mundialment, eh?
2: No.
1: Jo crec que és fals.
2: Fals.
1: No!
2: Va ser mundialment?
1: A veure, m'estic liant, David. Què és? Va ser mundialment... No.
2: És fals.
1: És fals. És fals. Mare meva, el David no s'ha estat donant el clima avui, eh? No s'ha estat... Ai, David, David, para!
2: Com
1: el bloquegem, el David, ara? Vale, bueno, després d'aquest... Hem de millorar això, vale? Nois, hem de millorar això, em sap greu. Després d'aquest viatge, per totes les cançons que ens van incomodar, provocar o directament fer saltar pels aires els límits de la seva època...
2: Ens quedem amb una cançó que, curiosament, també juga amb aquesta idea de trencar expectatives.
1: Una de les meves cançons preferides de la història és Faith, de George Michael, una cançó que a primera vista sembla molt més innocent que algunes de les que hem parlat avui. Però George també va construir una carrera jugant amb la seva imatge, amb la sexualitat i amb allò que s'esperava d'una estrella.

0: took a kiss. I fins aquí el nostre programa d'avui de Fora Clitxés.
1: Avui hem parlat d'una cosa que probablement tots hem fet alguna vegada, escoltar una cançó i pensar, però com pot ser que això estigués prohibit?
0: Hem viatjat des dels Beatles i els Rolling Stones, mare meva.
1: Passant per Queen, Madonna, John Lennon i moltíssims més.
0: Per descobrir que darrere d'una cançó censurada gairebé sempre hi ha molt més que una simple prohibició.
1: Hi ha una època,
0: una societat,
1: uns valors
0: i uns límits que amb els anys poden canviar completament.
1: Perquè una cosa és que l'any 1970 semblava escandalosa,
0: doncs aquesta cosa potser avui ja ni ens sorprèn.
1: I una cançó que algú va intentar fer callar
0: pot acabar convertir-se en una de les més recordades.
1: Exacte. I això és el que ens encanta de la música.
0: Que pot incomodar, provocar, fer pensar
1: i fins i tot fer que algú vulgui prohibir-la.
0: Però sobretot
1: que continuï sonant.
0: Com sempre, volem donar les gràcies a Ràdio Molins de Rei per deixar-nos aquest espai i permetre'ns fer aquesta bogeria cada setmana.
1: El nostre tècnic, David Rius, gràcies per aguantar-nos una setmana més i fer-nos riure sempre.
0: I Àlex Gilabert, com no, per posar veu als nostres jingles, a les nostres sintonies, perquè nosaltres podem cridar tot el que vulguem.
1: Però quan entra la veu de l'Àlex sembla que això sigui un programa de ràdio, de veritat.
0: Exacte.
1: I recordeu que al final,
0: sense vosaltres, nosaltres podríem continuar parlant.
1: Però res seria el mateix. Així que atenció.
0: La setmana que ve obrirem el meló.
2: Això ha sigut Fora Clitxés. Ens veiem la setmana que ve amb més i millor.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha exigit a Sumar que surti del govern de coalició si el PSOE no pren mesures contra els fons voltor. Colau ha reclamat que el recent desnonament de la Mari Carmen, d'avui, una veïna de Madrid de 83 anys, a qui els propietaris de l'habitatge han expulsat del pis on viu des de fa 70, sigui un punt d'inflexió. L'escoltem.
2: Y no puede ser que nuestro espacio político sea cómplice de esa cobardía del Partido Socialista. Se acabó. O sea, no se puede mantener la presencia en un gobierno de coalición si no es para hacer el máximo esfuerzo para enfrentarnos a los fondos buitre, para enfrentarnos a los grandes propietarios, para acabar con el rentismo y la especulación y proteger un derecho tan básico y esencial como es el derecho a la vivienda, especialmente en el caso de personas vulnerables como el de Mari Carmen.
1: Els pensionistes autònoms cobren de mitjana 550 euros menys que les persones que han treballat al règim general de la Seguretat Social. La dada s'extreu del darrer informe sobre la situació dels treballadors per compte pròpia que ha elaborat el Consell de Treball Econòmic i Social. Fins a finals de l'any passat, la pensió mitjana dels treballadors autònoms era de 950 euros mensuals. Escoltem Albert Ferrer, ponent de l'informe, que ha explicat que per tendir a la igualtat caldrà prendre mesures.
3: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia. No? Que són mesures que feien com allò d'enviar l'historial de l'informe de la tesoreria, no? En la teva vida laboral, perquè d'alguna manera tu en l'informe es pugui fer una simulació que acompanya aquest informe de que veïs com es quedarà la pensió.
1: La Generalitat ha signat avui el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre 2027 i 2030 per un import de 2.308 milions d'euros, un 66% més que el contracte programa anterior. L'acord s'ha materialitzat avui amb la signatura d'un pacte amb les administracions a Palau i és per finançar polítiques com l'atenció del domicili de les persones vulnerables. I 12 persones han hagut de ser ateses i diverses zones del Congrés han hagut de ser desallotjades per la presència d'un gas tòxic després que la diputada del PP, Ana Vázquez, exhibís un esprai de gas pebre dins de l'hemicicle. La policia ha presentat 3 lavabos, un menjador i la cuina i ha desallotjat els treballadors que estaven en aquests espais. Un treballador del PP ha admès que l'havia activat. I els càmpings gironins reclamen més connexions en transport públic a les estacions de l'AVE i l'aeroport Girona-Costa Brava i asseguren estar preparats per enfrontar-se als temporals aquesta tardor. Ho han fet en el Congrés Anual celebrat avui.
4: Informació local.
5: Continuem repassant actes de la Festa Major, en aquest cas pel diumenge 27 de setembre, on a partir de les 9 del matí a la plaça de Catalunya hi haurà la 39a trobada de gegants i capgrossos. A les 9 la plantada de gegants, a les 11 la mostra de ball de gegants, a 11:45 l'inici del Cerca Vila pel centre de Vila, l'Ametlla, i a la 1 al final a la plaça de Catalunya. També hi haurà d'11 a 1 a la sala d'actes de la Federació Obrera un taller de gospel, un vestreig inclusiu d'Enreda't de 5 de la tarda a 7:45 del vespre al Bacus i el campionat d'estirar la corda de 5 de la tarda a 8 del vespre a la plaça de l'Església. També el vespreig de l'Enxuscat a la plaça del Mercat de 5 de la tarda a 9 del vespre. Anna Blasco en concert a la plaça de la Llibertat de 6:45 a 7:15, organitzat per l'Església Evangèlica. I la Festa Major al Foment, que continua amb l'Impro Show al Foment Cultural i Artístic a les 6 de la tarda, entrades a la venda en trapolis.com. A 6:45 de la tarda d'aquest diumenge a la plaça de la Creu, Versots dels Dimonis de Molins de Rei. I l'Esbardançaire presenta Arrels en Dansa a la plaça de la Llibertat a 7:45 del vespre. De cara a dilluns hi haurà Nil Matamala, que presenta Nature a la plaça Vicenç Fernández, un espectacle de màgia a les 7 de la tarda, i concerts al Parc del Baix Llobregat, al Parc del Llobregat, a les 10 de la nit, Kelly Isaia, i a partir d'aquí la Ludwig Band i Disc Jockey. Això serà també al Parc del Baix Llobregat a les 12 de la nit, i tot seguit hi haurà Disc Jockey. La farmàcia de Guàrdia, oberta avui fins a les 10 de la nit a Molins de Rei, és la farmàcia Lozano del carrer Verdaguer, número 68.

0: encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
1: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
0: Ah, sí?
1: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
0: Així tot va més de pressa.
1: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
0: Molt bé.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
4: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
5: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
6: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
5: A la nostra edat estem fets hostequis.
7: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
4: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.

0: Serenor és aquest programa que comença en aquest moment que vostès estan escoltant aquesta formidable ràdio que és Ràdio Molins, i nosaltres estem compromesos amb aquest horari, precisament. Què tal, Susana?
1: Hola. Com estàs? Bona tarda.
0: Bona tarda. Amb el Mario, també.
2: Molt bona tarda.
0: Que aquesta no, aquesta no la deixis, eh? No,
2: vull dir... Home, no.
0: És que se'ns vol posar a estudiar, aquest noi, tu. Tu creus que...
1: Bueno, aviam, per què no?
0: Sí, no, però la formació és quan ets jove, no, diuen.
2: Però si no. Això és... durarà 2 mesos, després seran campanes.
0: Ah, vale, això ja és una altra cosa. I també tenim avui a la Rosa.
3: Hola,
0: que ve de Castelldefels. Bueno, venim de Castelldefels.
3: Venim d'un altre programa de ràdio.
0: Hem estat gravant allà també un programa. I allà també hem parlat una cosa que avui la reunirem en aquest espai de Serenor, no? De la manera que, bueno, com ens veiem afectats, o com els veieu afectats, les persones que teniu, les problemàtiques mentals, però paral·lelament també com això afecta directament, molt directament a les famílies, però també hi ha un entorn que d'una manera o altra pot arribar a ser, com deies tu no fa gaire, pot arribar a ser molt negatiu i vaja, vull dir que fa molt de mal, no? Vull dir que estem amb l'estigma d'una manera pujadíssima i que hem de seguir treballant perquè això desapareixi del mapa. Aquesta és una realitat. Va, que tu que ho has proposat, doncs vinga, som-hi.
2: Bueno, jo la proposta és donem una visió d'una mica l'evolució del tema dels trastorns de... Home, ho faria des dels anys 50, als anys 40, d'una persona que tenia una patologia, a com es porten fins a dia d'avui, no? L'evolució que hi ha hagut i el patiment, com a través del patiment d'aquestes persones, doncs a dia d'avui jo em trobo un afortunat perquè tinc un tractament, un professional, una disposició que abans no existia, no? I n'hi havia una etiqueta tan gran...
0: O no existia d'aquesta manera.
2: No existia d'aquesta manera,
0: parlant,
2: exacte, sí.
0: Mm.
2: I n'hi havia una etiqueta tan gran que aleshores, doncs bueno, era caure en desgràcia, no?
1: Jo m'atreveixo a dir més enllà, el Mario comenta anys 50, anys 60, però si tirem enrere, cap a l'edat mitjana, a l'edat mitjana hi havia les bruixes, que eren les que sabien de com curar les persones que tenien o un trastorn mental o una altra patologia, eh? Però elles a través de les herbes i a través de la sabidoria...
0: No hi havia pastilles, però hi havia herbes,
1: no existien pastilles, però sí que existien herbes. I això no vol dir que les herbes curessin les persones amb trastorn mental, sinó que alleugerava els símptomes.
0: Els símptomes aquells.
1: Els hi anava bé.
3: Bueno, quan no, el que hem comentat abans, que pensaven que estaven posseïts pel dimoni, no? Era una possessió demoníaca, no?
0: A veure, vull dir, els convenciments que hem tingut són molts i variadíssims, eh? Vull dir, hi havia, jo me'n recordo aquests anys 40 que dius tu, jo ja vivia, i bueno, vull dir, per allà al carrer hi havia també el que deies, una semblança d'un parell de bruixes, no? Si més no, una semblança. Vull dir, a veure, tampoc he tingut mai massa convenciment de que això pogués ser una veritable professió o una habilitat extraordinària per arribar a portar bé tota persona que tingués una problemàtica mental. Jo penso que estàvem com dominats per altres constants que d'una manera o altra feien molt de mal, no? Vull dir, el que deies tu has parlat del diable,
1: sí.
0: I d'altres poden parlar...
1: La gent tenia por.
0: De la maldat, sí. Molta por, sí.
3: Però mira, hi han alguns pobles de Sud-amèrica profunda o d'Àfrica profunda que encara van als bruixots perquè els hi curin, els hi treguin l'esperit maligne del cos. i en realitat és un trastorn, no?
0: És que no hi ha, és que no hi ha ningú més allà.
3: No.
0: Esclar, hi ha aquell que se compromet, o sigui, que assimila que ell és capaç de millorar la situació de determinades persones que se'ls hi desquadren les coses, i llavors ho intenten fer, esclar,
3: sí,
0: això
3: sí.
0: També té la seva lògica.
3: Sí, sí.
0: Si no hi ha ningú més, doncs estan ells.
3: Tenen que procurar de fer-ho d'alguna altra manera i treure't els esperits de dintre el cos.
0: Això mateix.
1: Bueno, jo quan tenia 16 o 17 anys...
0: Això era sobre els 70, no?
1: No, 70 no, no és jove. Soc més jove. Anys 90, més o menys. I hi havia l'Ateneu de Sant Boià, que estava ocupat en aquella època, i amb els amics que teníem allà, jo me'n recordo que els diumenges veia nois i noies, estic parlant de més endavant, cap endavant, cap aquí.
0: Uh-huh.
1: Veia nois i noies que feien una cara estranya i jo no ho entenia, i li preguntava al meu amic
0: què li passa amb aquests,
1: què els hi passa, no? Perquè jo encara no estava diagnosticada. I clar, els deia, però què els hi passa a aquests nois i aquestes noies? I diuen, no, que els diumenges els deixen sortir al pavelló de Sant Joan de Déu, i els diumenges sortien. I clar, els veies passejar per allà, per la Rambla...
0: I ara també, sí.
1: I ara també. Mm. Però clar, estic parlant al moment que encara el psiquiàtric estava tancat.
0: Bueno, el psiquiàtric el vam obrir als anys 2000,
1: obrir,
0: així.
1: Sí, més o menys.
0: Vam tirar els murs i vam estar per allà i tant, sí. Bueno, com que fa tants anys que estic amb tota aquesta història...
1: Doncs però això va ser un abans molt bèstia,
0: va ser un abans molt bèstia, sí.
1: Sí, sí.
0: Sí, sí, era totalment tancat. I llavors anàvem allà, doncs, a escoltar conferències i tal. Et deixaven entrar, però hi havia un control i tal. Ara no, ara allà entres...
1: Ara no.
0: Tot i que hi ha espais privats, eh? Hi ha espais tancats. O sigui, tancats perquè... Bueno, perquè s'ha de tancar, si no hi ha un risc, no? Això me'n recordo molt bé, que hi havia una psicòloga que ho deia, ostres, diu, és que quan a vegades allò que no et tocava i et quedaves fins a les 10 o les 9 o les 10 de la nit o més tard, i de cop i volta et venia un senyor o una senyora que estava com destrotada, no? I llavors diu, no deixava de ser tal. Tot això encara existeix, vull dir, no
1: sí.
0: Ens hem d'enganyar.
1: Sí.
0: I tot això és el que veritablement afecta d'una manera molt clara a tota persona que davant de la problemàtica, quan hi ha una problemàtica, ara parlàvem de la nostra amiga Gemma, doncs que, bueno, que ha tingut un afer en la vida, i aquest afer l'ha desestabilitzat. Però
1: enviem molts records i molts petons.
0: I tant, si ens
1: petons,
0: està escoltant,
1: Gemma.
0: Doncs una abraçada i vinga, nena, que la vida també és molt maca, eh? Segur, eh? Vull dir, jo n'estic convençut d'això. I això és així, vam tirar els murs, i van obrir tot allò, i ara per allà pots entrar per tot arreu, no, ningú et dirà res, eh?
3: Sí,
0: bé,
3: sí.
0: Pots passejar i allò és maquíssim, eh?
3: Jo me'n recordo d'haver anat una vegada a urgències, però li va fer una reacció al meu fill de les pastilles del TDA, al clínic. I va entrar un amb un brot i allà tenen... encara, és que jo no sé quina part, ja et parlo de molts anys, encara tenien les sales aquelles acolxades allà al clínic.
1: Sí. Mm-hmm.
3: Dóna impressió veure-ho,
1: jo ho havia vist també.
0: Mm-hmm. Mm. Diguem-ne que una de les coses que nosaltres, i precisament per això, ens hem autoorganitzat, i més enllà del que pugui ser absolutament legal, però que ja ho és de legal, eh? Nosaltres quan estem organitzats com a associació, i a dir, evidentment estem acceptats a la Generalitat, ajuntaments, i com que pertanyem a una comarca, doncs, vull dir, tota aquesta comarca atent tot allò que necessitem precisament per tirar endavant aquesta tasca. I això és el que és important, no? Que ja que això no s'acabava de fer des de les institucions més remarcables, per dir-ho d'una manera, doncs lògicament hi havia d'haver unes organitzacions que fessin aquesta tasca. I aquí estem. Però això us ha de quedar ben clar tots plegats.
3: No creus que per aquestes institucions encara manquen molts recursos?
0: És que tot això... Recursos, a mi m'agrada això dels recursos.
3: La paraula recursos.
0: És que queda fantàstic això. Què vol dir tenir recursos? Vol dir que tot allò que necessitis que t'ho proporcionin.
3: Clar.
0: I llavors tu has de fer una tasca que es correspongui amb la quantitat que es correspon, perquè després ho has de justificar. Això és així de net.
1: Sí, Jaume, però també és veritat que moltes entitats que treballen per la millora de la salut mental estan totalment funcionen per voluntariat.
0: Sí.
1: Es funcionen molt per voluntariat.
0: Mm-hmm.
1: Però i penso que s'hauria de professionalitzar certes figures.
2: Estic d'acord, eh? Estic completament d'acord. Sí.
0: Professionalitzar tota persona que ja està integrada dins el que és el context de les associacions i que siguin professionals. Bueno, això és el que fem també, no? Nosaltres, home...
1: No és el que fem.
0: I tant, ja t'ho
1: diré. Sí, fem voluntariat, però ja

0: mental que queda més
1: estigmatitzat.
0: Està molt més estigmatitzada i no n'hi ha tants recursos ni solidaritat. Sí que n'hi ha una part de voluntariat molt gran que penso que estan fent una tasca importantíssima. Però a mi m'agradaria que a nivell de sistema pogués professionalitzar-se i que es continués amb el voluntariat, que perquè n'hi ha un perfil de persones que gràcies a la seva solidaritat es poden portar a terme molts projectes, ja no amb la salut mental, amb
2: moltes altres
0: arrels i tot això i tal que fa. I bueno, però jo us volia fer una pregunta, una qüestió de quan hem començat. Quan estem parlant de la salut mental actual i enrere, jo quan vaig començar a patir algun tipus de que no sabia el que era, n'hi havia uns medicaments però molt antics. Es parlava dels tricíclics, tetracíclics, el liti tal donaven, però no et feien litèmies, o sigui, era una cosa molt molt ambigua, no? El que n'hi havia. I avui en dia n'hi ha medicaments molt més potents, molt més efectius, però em dona la sensació de que el tema de la salut mental ha incrementat. No sé per què. Igual abans no sabia, eh? I jo tinc la teoria de que com estem, penso que estem en un sistema molt individualista i de consum, molt enfocat en això, penso que això perjudica moltíssim a la gent i fa que encara que es tinguin medicaments molt evolucionats continuïn donant aquests pics en augment amb el tema del trastorn. No sé com ho veieu vosaltres, eh?
1: Home, jo, a veure, des de la meva opinió i parlant de gent jove, per exemple, la gent jove ara jo crec que té molt poca resistència a la frustració, agafa molt més depressions, molta més ansietat, i vulguis o no, tu vas amb un grup de joves, els nois no parlen dels seus problemes. Les noies parlen més dels problemes, per això hi ha tanta suïcidi més d'homes que de dones. Però jo crec que tens que assumir un personatge en el grup que potser no ets tu, perquè te demanden les populares i tu vols anar amb les populares i tal. I això crea també, vaig la meva opinió, una ansietat que pot desenvolupar. Hi ha persones que tenen més tendència, tu saps, que a vegades pots tindre tendència potser a l'esquizofrenia, però no la desenvolupes. I potser un dia de cop i volta amb una altra persona, doncs sí. Aleshores jo crec que és el que has dit tu, Mario, una mica la individualitat de la persona. La persona no és com abans ja, que tenies un grup de recolzament, o les familiars, els veïns, que
2: et senties més acollit. És com si no pertanyessis a la tribu, oi?
1: És el que hem parlat abans.
2: Sí, hem parlat abans d'això.
3: I també és veritat que cada vegada hi ha menys efectes secundaris amb les medicacions, però encara hi són. En el meu cas, jo tinc una distonia al coll que és degut a prendre antipsicòtics.
2: Una medicació concreta.
3: Llavors, bueno, m'han proposat de fer un ingrés voluntari a Sant Joan de Déu.
2: Això és formidable, eh?
3: A Sopeguts. I segurament ho faré. Serà llarg, però ho faré.
2: Molt bé, molt bé. I bueno, que investiguin. Jo penso que hem d'anar a parar en aquest punt que tu acabes de dir, no? El que no val és queixar-se constantment d'allò que ens pugui mancar, que si ha de ser professional, que si ha de ser individualitzat. Vull dir, la individualització, el fet de crear des del punt de vista individual un ajut social des de la família no deixa de ser una manera

0: també de fer funcionar doncs la societat, no? Quan encara, diguem-ne, la societat no ha estat capaç de crear la manera de solucionar-ho tot allò, o de solucionar-ho o de millorar-ho constantment, no? És una mica el que has dit tu, Rosa. Diu, avui potser estem educats d'una manera que no era, ni molt menys era abans així, esclar, era molt diferent. I aquesta manera d'educar-nos ens ha fet més febles, vull dir, de seguida protestem, de seguida no estem d'acord.
1: La generació del cristal, no? Que diuen?
0: Això no ens beneficia com a conjunt social, no? I això també ho hem de saber tractar, no? Una mica és de quina manera embrutem les coses que tenen algun sentit. D'això, quan estàvem abans de venir aquí, hem parlat mitjançant el futbol, que hem parlat també de la manera que es pot embolicar determinada troca, però que hi ha una cosa que és el poder i hi ha una altra cosa que és l'eficàcia, no precisament del poder, que ho corromp tot, sinó que l'eficàcia des de la voluntarietat, no?
2: Estic molt d'acord amb el que acabes de dir, Jaume, que el poder ho corromp tot.
0: A veure, és que el poder és una cosa inherent a l'ésser humà, perquè ho fa, perquè ho utilitza, no? Moltes vegades per combatre l'altre, no? I llavors, doncs, això no és una bona recomanació. I amb la problemàtica mental que existeix aquest estigma, clar, ni pensar-hi, vull dir, això ens perjudica, però de punta a punta. Jo crec que és aquí on està. Llavors, si ara tenim muntat el que tenim muntat, hem millorat el que hem millorat des d'aquella època, hem trencat murs, hem fet simbòlicament moltes coses, no? I tot això ja ha tingut un avantatge. És clar, també han aparegut inconvenients, que és el que parlava la Rosa, no? I aquests inconvenients, doncs, també els hem de saber combatre perquè no esdevinguin negatius amb tot el que positius serem capaços de crear,
1: sí,
0: que és
1: sí.
0: El que hem de tenir aquest convenciment, no? Sí?
3: Sí.
1: Home, des del que has dit tu, clar, que hem evolucionat abans, que hi havia els electroxocs, les teràpies de les lobotomies.
0: Això també hi és ara, eh?
1: Sí, però que vull dir-te que abans era molt més freqüent. Abans ho solucionaven tot. Hi havia un psiquiatre als Estats Units que el que és l'esquizofrenia la tractava amb LSD, que llavors es ja va parar. Però d'això, bueno, o la histèria de la teoria de la histèria de les dones a Freud, no? Tot això ja ha passat una mica la història. Ara tenim més informació de lo que és la salut mental. Vale, queda un camí molt llarg per recórrer, però per lo menos la gent es consciència i ja no et veu com el raro de bueno,
0: del poble.
1: Mira, no, l'altre dia estàvem comentant amb una amiga que hi havia al poble, sempre hi havia el tonto del poble.
0: Bueno, el tonto és una cosa i això
1: no,
0: és una
1: altra. Però li deien, no, i el que hi havia al nostre poble, que li dèiem el tonto del poble, que sempre anava amb un mocador aquí, tenia una esquizofrenia molt greu no tractada.
0: Ja. Yeah.
1: Saps? I jo me'n vaig enterar aquest any, aquest estiu, me'n vaig enterar que tenia aquesta problemàtica. Perquè m'ho va dir ella, diu, no, diu, es va morir ara fa poc perquè ell tenia esquizofrènia, va estar tractat i tal. Però clar, i aquest senyor era un senyor gran ja, i aleshores pues, no ho havien detectat, i era el tonto a Pineda. Clar, no era tonto, tenia una problemàtica mental.
0: Diguem, doncs, que el que acaba de plantejar la Susana és allò de dir, vinga, jo vull ara ingressar, vull dir, mireu-me,
1: sí,
0: investigueu,
1: clar.
0: I a partir d'aquesta realitat, doncs, sabrem, hem de confiar en que trobaran una fórmula
2: no,
0: que...
2: No, confio, eh?
0: Exacte.
2: Confio.
0: Perquè hi ha una amiga nostra que ja ha estat així, això.
2: No, i que jo també he estat ingressada molts cops.
0: Exacte, malgrat els inconvenients. I a partir d'aquesta confiança, doncs probablement arribarem a crear la professionalitat i tot el rotllo aquest. I des de la voluntariat farem altres coses, no? Estem a la mitja part, ja.
3: Ja a la mitja part?
0: No, ja estem.
2: La cançó?
0: Sí.
2: És Maluma i Shakira, Agua.
3: És millor vi, no?
1: Però... un poquito d'alegria, una mica de vi.
3: Una mica més de vi i no tanta aigua.
0: Que estem en directe, amics, encara.
3: Sí, ja ho veig.
0: Doncs vinga, escoltem aquesta peça musical.

0: Doncs una de les coses que jo penso que és molt important en la vida és tenir aquesta confiança de que aconseguirem moltes de coses encara que semblin impossibles, malgrat el poder, malgrat el mal rotllo, malgrat les coses que s'han de superar i tot això. Jo ho tinc, jo sempre ho tinc molt clar.
1: Això. Però és el que has dit abans, també hi ha molta actitud amb fer les coses, no? Mm. I jo crec que l'actitud és el principal, perquè et dona el motor per seguir, per insistir.
0: Exactament. El que ens acabava d'explicar ara la Susana.
2: Sí, però jo també vull dir que, aviam, la persona, tenim una... podem tenir la millor versió, de vegades estem al 30%, de vegades al 50%, de vegades al 100%, i és donar... Si estàs al 30, dona el 30. Si estàs al 50, però no pretenguis estar sempre al 100%, perquè són persones i de vegades, jo què sé...
0: Ens afecten moltes coses.
2: Jo fa 10 mesos vaig patir doncs, una situació que per mi va ser molt estressant. Mm. No va ser el mateix al principi que ara que ho explico, i doncs, bueno, quan perds una persona, doncs ens hem de permetre... que de vegades jo de vegades al principi pensava hòstia, plorar és ser feble, i després he pensat no, si tinc un dia que tinc ganes de plorar ploro. Mm-hmm. Vale? El que passa és que si veig que ploro cada dia
0: alguna cosa t'està passant que has de millorar.
1: Però totes les situacions aquestes que estàs parlant tu, i les ruptures de parella, qualsevol cosa, tot segueix el mateix procés que el dol.
2: Exacte.
1: Aleshores sí. Ho tens que anar gestionant com gestiones un dol, perquè és un dol, has perdut una persona. En aquest cas no se n'ha anat, però és un dol.
3: Però no hi és.
1: No hi és.
2: Clar, però com,
3: no la veus.
1: No.
2: Però com també està l'estigma, per exemple, amb els homes, de dir, és que un home fort no plora, és que un home no es pot permetre segons quines coses i tal...
1: Sí, però no és una mica antiguet, això, Mario.
3: Sí, no, sí,
2: però jo penso que encara passa, eh?
1: Sí?
3: No. Jo penso que cada vegada hi ha més homes, més nois, sobretot la gent que és més jove,
2: clar,
3: que tenen una altra visió de les coses. O sigui,
2: clar, però, per exemple, la gent de la meva edat, uns 24-25. No, la gent de la meva edat encara està una mica xapada
1: Sí, clar, per la generacional dels nostres pares.
2: I aleshores jo penso
3: ara,
2: que...
3: Ara, Mario, hi ha grups de masculinitat.
2: No sé què és això.
0: Sí,
3: igual que hi ha grups de dones, no?, que comparteixen, que estan juntes, que s'expliquen les coses i això, doncs d'arrel aquests grups de dones ha sortit els grups d'homes.
0: L'oposició.
3: I també...
2: Bueno, sembla perfecte.
3: No, però es comparteix. No.
2: Clar.
3: Es comparteix com, més.
1: Heu vist la sèrie aquesta de Machos Alfa que deconstruïen la masculinitat?
3: Sí, sí, que l'he vist.
1: Molt divertida.
3: Sí, que l'he vist.
2: No, que és de cine o de...
1: No, és una sèrie del Netflix.
2: Sèrie, això.
3: Sí, és divertida.
1: És espanyola.
3: Bastant burra,
1: Sí.
0: Bastant burra vol dir que de seriosa res, no?
1: Bueno, no.
3: Diuen que l'animalada.
1: Sí, diuen animalada, després és el que l'edat aquesta dels 50 anys, no?, que es troben a 40 i pico, 50, no, deconstrueixen la feminitat, que surt el Santi, el professor...
3: El Santi Millán.
1: Sí, surt aquest, que és el professor de deconstruir la masculinitat per no tindre tanta diferència sexista, no?, entre home i dona, que l'home també pot donar-li el biberon al nen. Bueno, està molt divertida, jo la recomano. És una xorradesa, allò passa ratos per no pensar. Mm-hmm. Que a vegades també va bé no pensar.
3: També va molt bé.
0: Però nosaltres aquí no, aquí hem de pensar, oi?
1: Aquí hem de pensar una mica, sí.
2: En positiu, hem de pensar.
0: Això, en molt positiu. Molt bé, què ens deixem, per exemple? De quina manera podem arribar a aconseguir que la família sigui una persona que interpreti correctament què vol dir això d'un trastorn mental i no hagi de patir unes conseqüències enormes, no? Com es fa això, per exemple? Seria una manera... Jo li explicava avui a la Rosa també, perquè ens hem vist a partir de les 3 de la tarda, que jo vaig que conec, vaja, amb una persona que la dificultat era tan alta, la que tenia a casa seva, era la mare, el pare va desaparèixer, i llavors el xicot doncs plantejava uns trencaments de coses i tal, no? I que era molt, molt alta la dificultat, no? I llavors aquesta dona tenia com a costum, i ella ho explicava així en els grups, en aquells moments en qual els grups encara no estan com els d'ara, que després ho expliquem, sí. Doncs sí, després ho expliquem, i tant. Doncs explicava que ella, bueno, quan ella es posa així, senzillament agafava la porta i se n'anava, i al cap d'una hora o dues tornava i es trobava amb el que es trobava, vull dir que normalment un devessall de coses trencades i que, bueno, que allò calia reformar-ho, no? I això era habitual amb aquell matrimoni en l'època que estic parlant, d'això ja fa uns 20 i tants anys. Ara no en sento parlar tant d'això, és com si estéssim amb probablement amb defectes d'educació, però no amb aquest esverament. No sé, vosaltres que heu estat amb aquesta dificultat, heu estat ingressats o heu anat o heu estat atesos per professionals i heu trobat aquesta, vull dir, aquesta gran dificultat? Sí? No, ja ho paro, tranquils. D'acord? Doncs ja heu trobat amb això.
3: Aviam, jo és que Sant Joan de Déu, jo confio molt en ells. I jo fa més de 20 anys que em tracten amb ingressos i això.
0: Sí.
3: Havia arribat a tenir un mateix psiquiatre durant 20 anys. Ara s'ha jubilat, aquest psiquiatre. Però sempre m'he sentit a gust i sempre m'he sentit cuidada i respectada.
0: No saps casos d'aquests ni...
3: Bueno, hi ha moltes versions, o sigui, jo m'hi sento així, però hi ha gent que no li parlis d'ingressar, perquè és com si fossin el dimoni.
0: Exacte.
3: Sí, és com si hi ha amigues que també tenen trastorn mental i no els hi diguis d'ingressar, perquè diuen que no.
0: Però fins a arribar a una activitat tan dura i comprometre d'una manera molt clara la seva família i que s'espantin i que marxin i que tornin al cap i hagi passat el que hagi passat, doncs acceptar-ho com a normal?
3: No sé què dir-te, Jaume, amb això, però el tema està que s'ha d'acceptar, però no ho ha d'acceptar la persona sola que té un trastorn mental, ho ha d'acceptar la família també.
0: La família també.
3: A vegades es troba gent, jo he conegut gent que m'han dit, no, és que la meva mare no m'entén, o el meu pare no m'entén. I el problema no el tenen tant ells, sinó que el tenen més els familiars.
0: Sí, sí,
3: jo,
0: sí.
3: Jo això ho he viscut amb companys.
0: I quan això es viu des de l'entorn, encara les coses són més dificultoses, no? Perquè
3: sí.
0: Quan és un familiar, d'una manera o altra, hi ha unes arrels que tenen la virtut d'unificar, i en canvi, quan és de l'altra manera, no té per què unificar. Un té una família que és de conya i no cal patir massa amb això. Però sí, hem de saber. Jo crec que hem de saber interpretar.
3: I també confiar molt.
0: Sí.
3: S'ha de confiar.
1: És que també ara hi ha altres tipus de trastorns, que són els trastorns de personalitat desafiante, que poden portar aquestes coses més que, a lo millor, una bipolaritat o alguna cosa així, que ho tenen els joves. Els més grans, no.
0: Sí?
1: Sí, són trastorns de personalitat desafiant. I llavors, pues, te desafien. Si no fas el que ells volen, pues, poden tirar les coses. No, el Gran Hermano, el programa aquell de Gran Hermano, eren xavals de trastorns de personalitat desafiant, sí.
3: Són agressius. Són agressius.
2: Qui? El Lloyas?
1: No, el Gran Hermano, el que feia el programa Gran Hermano... Que
2: ah,
1: no,
2: pensava que em deies lo de Telecinco, el Gran Hermano.
1: No, no,
2: vale. De quin Gran Hermano parles?
1: El hermano mayor, això. Ah, es deia hermano mayor. El gran hermano, el que veia la meva mare.
2: Vale.
1: Hermano mayor.
0: Ah, això. El tenies ben confós, eh?
1: El tenia, l'he despistat.
3: Sí, sí, jo l'he vist també, l'hermano mayor.
1: I són trastorns de personalitat desafiant i no tenen ninguna trastorn així, no. Ni psicòtic ni res.
3: No coneixia, Rosa, que es digués així.
1: Sí.
3: No sabia.
1: Sí, sí.
2: I més o menus com es porta aquest tipus de trastorn?
1: A veure,
2: ha de ser molt desgastant, no?, per la família.
1: Clar, sí, sí. A veure, es desgasta molt a la família perquè ell mai sempre estarà en contra teu. Però és que això, jo ja crec que també és un problema educacional, ¿vale? Com en el nen petit mai li dius que no, se convierte en un pequeño emperador. I amb gran ja té un trastorn de personalitat desafiant, perquè mai li han dit que no, digue-li que no ara. Aleshores, és un trastorn, però no pot, jo crec que no desenvolupa d'una malaltia concreta, sinó d'un tema educacional. Saps? Que també...
0: A veure, vull dir, de la manera que ho planteges, jo penso que és molt real, això, no? Vull
1: sí,
0: dir,
1: sí, sí, sí.
0: L'educació és bàsica precisament perquè no es produeixin, doncs, aquests fenòmens tan, tan durs,
1: aquests,
0: no?
1: Aquests trastorns nous, sí, que han sortit, bueno, no, que abans era sota cavall i rei, no? Perquè hi havia uns trastorns, unes enfermetats reals.
3: I també, hi ha un tema actual, que són les drogues que també estan sortint. Estan sortint drogues molt perilloses.
1: Perilloses, no? Sí, t'afecten neuronalment. Sí.
3: Fentanil, tot el que està venint d'Estats Units. I cada vegada són drogues més agressives, tant cerebralment com físicament.
1: Sí.
3: I això també s'ha de tindre cuidado, perquè...
0: I si afecta la física, lògicament, cerebralment... destrueix la teva capacitat de saber estar, no?, per dir-ho d'una manera. Jo penso, bueno, ja també hi ha les famoses, els famosos mals que diuen, que no me'n recordaré ara, potser, però que són persones que, bueno, que volen el mal dels altres, vull dir que no... Mm. I aquí, no fa uns quants anys ja, va haver-hi un psicòleg i va dir que aquí no hi ha solució, que ja no era una qüestió educacional. Bé, ja que ens hem posat en aquest terreny, no? Sinó que hi havia persones que són, bueno, doncs dolentes, no?
3: La maldat, Jaume.
1: Com un psicòpata o...
0: Exacte, el psicòpata, que no sortia. I llavors aquestes no intentin res perquè, vull dir, aquests van a la destructiva, no? Mm. Jo aquests sempre els he vist amb les organitzacions mafioses. Són precisament els obedients, no? Els que segueixen el líder, no? És curiós, perquè no són tampoc uns individus que actuen segons el seu criteri, no? O sigui, no, més aviat obeeixen a maldat d'altres, no? De l'afany de poder i tot això.
2: Ui, ahir vaig veure Scarface.
0: Ui.
1: Ah.
0: Això és de lo millor que s'ha fet en cinema, eh? Sobre aquest tema, eh? Mm-hmm, sí, sí. Mm-hmm. No, és molt bona i tant. I n'hi ha altres, evidentment. Bueno, jo penso que hem tocat tots els pals de la baralla, no? Llavors, bueno, hem de saber treballar i bueno, com que la major part de trastorns mentals estan dins el que és el component familiar i atesos avui amb organitzacions que tenen, doncs, bastant de sentit, o sigui que són molt eficaces, no?, com deies tu, molt bé, i tens molta confiança, i hem de tenir molta confiança, perquè la confiança és la base de qualsevol tipus de maniobra que puguis fer, doncs automàticament anem cap endavant, sí?
1: Mm-hmm.
0: Molt bé.
2: Molt bé. També el saber escoltar, no? Jo, per exemple, amb el grup que portava, em vaig adonar compte, per exemple, va haver una vegada que una dona amb tres fills, una amb esquizofrènia, el marit alcohòlic, que la va deixar, i ella netejant a hotels. I aleshores em deia que es volia suïcidar.
0: T'ho deia tu.
2: Sí, i clar, el panorama era... però em va dir que no ho feia pels seus fills. Però realment tirava endavant amb un panorama que jo pensava, mare meva, jo què li puc dir amb aquesta... L'únic que tinc és que puc aprendre d'ella. I l'únic que puc fer per ella és escoltar-la. I dir-li que cada vegada que em necessiti, em trobarà allà cada vegada que vulgui parlar.
0: De parlar del que vulgui.
2: Vale? Mm. Però jo no feia més que escoltar, i si necessitava un referent d'algun número de telèfon o anar a algun lloc i tal, allò sí que ho sabia i li deia, no? Però aquella persona es trobava molt arropada amb el grup, amb la persona, perquè l'estaven escoltant.
0: Uh-huh.
2: I penso que en aquest aspecte és important no saber tant o dir o fer... Sí que el que tu has dit de l'educació és molt important, de valors, del que tenen que fer, de quins són els límits i de més, i com a teràpia, moltes vegades, perquè no ho sabem tot, de vegades es sapigué escoltar, vale, aquella persona. A mi quan em passa, us puc explicar el que em passa, però no espero la solució perquè igual no la sabeu. Però el bo que teniu és que esteu al meu costat i que jo em trobo recolzat. Aleshores, gràcies.
0: Moltes gràcies.
3: Que bonic, Mario.
2: No,
3: Mario,
2: és veritat, és veritat.
0: La veritat és que sí. Eh? No,
2: com anem?
0: Anem bé, perquè però tu tinc entès que has de marxar una mica més aviat avui.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé. Doncs ha estat un detall molt important, aquest senyor. L'escolta activa, i en definitiva, doncs, buscar... Són aquestes fórmules tan elementals que jo penso que està dins el component humà, no?, que en el moment que les posem en pràctica, doncs, tenen la seva gran eficàcia. Mm-hmm. Això ho tinc molt clar, evidentment. I, bueno, i com que se n'aprèn, doncs acabarem sent unes persones que tindrem la capacitat d'integrar dins el context social, doncs, a tots els que tinguin un trastorn mental.
2: Mm-hmm.
0: Aquesta seria la gràcia, no?
2: I tant, sí? I tant.
0: Molt bé. Bueno, doncs, arribat en aquest punt que gairebé ja podem posar la música...
3: Sí, sí.
0: Doncs, convidar-vos a que ens aneu seguint, doncs, en aquest espai que nosaltres anirem fent debats dels que hem fet avui, precisament perquè vostès que puguin tenir algun dubte sobre l'eficàcia de tractar les problemàtiques mentals i que esdevinguin persones que tinguin, doncs, una manera de funcionar dins el context social en què vivim tots plegats, doncs la veritat, nosaltres mirarem de treure-les de sobre i del davant, no?, precisament perquè això pugui ser una possibilitat factible i realitzable, no?, eh? I com tu, eh? A veure el dilluns què et diuen.
3: Aviam, aviam.
0: I si no, doncs torna, i anem allà,
3: i seguirem,
0: això,
3: i
0: seguirem, i vindrem aquí, i
1: realitzarem. I
3: lluitarem.
1: Lluitarem. La vida és una lluita.
3: Fins al final.
0: Sí. A mi, tenim una cançó ben maca, oi, també?
3: Tenim una cançó d'un grup que va sorgir del Covid.
0: Del Covid?
3: Sí, feien cançons al seu...
0: Que cantava als balcons, potser.
3: Que cantaven als balcons, aquests són.
0: Mira que bé.
3: A l'Stay Homes.
0: Ah, mira, doncs està molt bé. I?
3: I això, la cançó és al revés, és...
0: Sí, com es diu? Ara ens ho dirà, eh?
3: Del revés,
0: ah, mira. Evidentment, aquella va ser una època dura, eh?
1: Molt dura,
0: com la
1: molt
0: vas
1: dura.
0: Viure, tu, Rosa?
1: A veure, jo dintre el que cap amb sort, perquè tenia la meva terrassa i tal, i no vaig tindre que estar molt tancada. A més, el que diu que la importància de la comunicació, doncs ja ho ha tingut un grup de noies, no?, que em feien de suport, i cada dia ens connectàvem, i cada dia una... feia una recepta perquè les altres aprenguessin. Aleshores, doncs, passaves el matí així. Yeah, i després vaig fer per teràpies gratuïtes per qui ho necessités.
0: Yeah.
3: Molt bé.
1: Per telèfon. Sí.
0: Per telèfon, evidentment.
1: Sí, clar.
0: Evidentment. Molt bé, doncs, amics, us deixem amb aquesta cançó tan meravellosa que ha triat la nostra amiga Susana, i fins a la propera.
1: Gràcies. Moltes gràcies, Jaume.
0: Gràcies.

0: del revés.
1: Hay que aplaudir a los médicos.
2: Al teteo.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables, així ho ha dit, en l'execució de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins el Departament d'Educació. A la seva compareixença al Parlament, Illa ha assumit tota la responsabilitat política i ha defensat la consellera Esther Ribó, a qui els grups li demanen la dimissió.
2: No ha estat un problema del sistema educatiu català. Ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern. Ho he explicat en detall. He fet un detall de les dates. He dit com ho hem corregit, quines informacions reservades hem fet. Hi ha un procés disciplinari obert i de tenir cura al respecte, però arribarem fins al final.
1: I Renfe apunta les pluges i les vibracions a les obres com a hipòtesi pel despreniment del sostre de l'estació Fabra i Puig a la tarda, que ha causat 3 ferits lleus. Asseguren que els més de 100 litres per metre quadrat caiguts la setmana passada haurien generat humitat que ha fet augmentar el pes del guix. Això, sumat a les vibracions al pas del tren i les dels treballs al paviment, hauria fet caure el fals sostre. Escoltem el director d'estacions de Renfe, Xavier Domènech.
3: L'estació va mantenir-se cerrada y vamos a quitar absolutamente toda la cubierta porque no queremos que pase algo de las mismas características. Vamos a hacer una ampliación del contrato para que se pueda subsanar toda la cubierta y la estación va a permanecer cerrada hasta que haya el mínimo de seguridad.
1: Junts permetrà aprovar l'ordenança de civisme de Lleida que prohibeix el burca i el niqab. Junts es va abstenir en el tràmit a la comissió, però ara avalaran després que el govern del PSC hagi acceptat 31 de les 55 esmenes que han presentat el suport de l'ordenança, però queda condicionat a l'aprovació d'una moció de Junts perquè la paeria instal·li lavabos i dutxes públics. Fins a les 6 de la tarda han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 184.000 vehicles, el 32% dels 580.000 previstos fins a les 3 de la tarda. En l'operació sortida de la Mercè, per evitar retencions i accidents, es prohibeix la circulació de camions a l'AP7 i es desplegaran 2.000 Mossos d'Esquadra en més de 1.200 controls de trànsit. Els moments en què es preveu que es concentri més trànsit és fins avui de les 8 del vespre i demà de 10 a 2 de la tarda. Per cert, tot a punt pel pregó de la Mercè, enguany a càrrec dels propietaris de l'històric celler de Gelida de Sants, Toni Falgueres i la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres. Serà un pregó a quatre mans en què brindaran per donar inici a la Festa Major de Barcelona. El celler de Gelida té més de 130 anys d'història.
4: Informació local.
5: A partir del dissabte, dia 25, i fins al 28 de setembre, al Mercat Municipal podeu aconseguir el vostre vermut. Durant aquests dies de Festa Major, si reuniu una suma de 30 euros amb 3 o més tiquets de les parades que estan associades, us regalaran una ampolla de vermut fins que exhaureixin les existències. El dia 28 de setembre, dilluns, el mercat obre excepcionalment, no totes les parades, però ens explicaven que sempre que sigui festiu el dimarts, els dilluns obren algunes parades del mercat. Continuem amb actes de la Festa Major. Estem el dissabte 26 de setembre, on es celebrarà la 41a Fira del Col·leccionisme i Brocanters al Passeig del Terraplè. Serà de 9 del matí a 2 del migdia. També hi ha la primera trobada de vehicles clàssics i esportius MC-MC a la plaça de la Llibertat. Serà de 9 del matí a 1 del migdia. També hi haurà portes obertes al Foment Cultural i Artístic aquest dissabte, amb diferents sessions, de 10 del matí a 1 del migdia. Podeu adquirir les entrades, que són gratuïtes, però per poder-se organitzar ho demanen des del Foment al web Entràpolis. També tenim a 2:15 del matí al Passeig del Terraplè l'art de la imaginació a través de les activitats artístiques. Es posa interès a aprendre i divertir-se pintant el que el nostre imaginari veu més enllà de la realitat, amb els artistes Meritxell Salvador, il·lustradora Pau Gómez, dibuixant de còmic, i Sir Moriana, pintor i artista multidisciplinari. També hi haurà simultànies d'escacs al Passeig del Terraplè a les 11 del matí, organitzada pel Club d'Escacs de Molins de Rei, i el clàssic Dona el Xumet al Camell a la plaça de l'1 d'octubre a les 11 del matí, d'aquest dissabte, on els petits podran demostrar que s'han fet grans entregant el seu xumet al camell organitzat pels Amics del Camell. De cara a dissabte també hi ha la rebuda dels gegants convidats a la plaça de Catalunya a partir de les 11 del matí, a partir de les 12 la ballada dels convidats i cercavila de benvinguda amb l'acompanyament musical d'Inxa Brass Band pels anfitrions des de la plaça de la Vila. Hi ha el vermut electrònic de Festa Major de 12 a 4 de la tarda al Parc del Baix Llobregat, el correcuita del Petit Camell a la plaça de Catalunya a les 5 de la tarda o la passada dels gegants amb inici a la plaça de Catalunya a 3 quarts de 6. A la plaça de la Llibertat de 2 quarts de 6 a 2 quarts de 9, Ritmes del Món, una tarda d'actuacions amb actuacions musicals de grup tradicional del Marroc i del Paraguai, i també el Cor Dona finalment no podrà fer la seva actuació com estava previst. A la plaça Vicenç Fernández, de 7:45 del vespre, hi haurà el concert flamenc, i de 8:45 a 10:00 a la Federació Obrera, el vespre musical a la Federació Obrera. El dissabte hi ha també el correcuita del Camell i Sarau d'Espurnes a 9:15 del vespre a la plaça de Catalunya, i concerts al Parc del Llobregat amb Nocturnal, que és un tribut a Amaral, a les 10 de la nit, a Lioli a les 12 de la nit i Disjockey tot seguit. La farmàcia de guàrdia, avui dimecres, oberta fins a les 10 de la nit a la nostra vila, és la farmàcia Lozano del carrer Verdaguer, número 68. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra,
0: Ràdio Molins de Rei. Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
4: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
6: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
7: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la Mutu, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: A Capravo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a capravo.com/promocions. Capravo, amb tu.
9: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
10: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
9: Doncs truquem-hi ara mateix.
11: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: mateix.
1: Bona tarda, amics i amigues oients. I si ens escolteu en segona remissió, sabeu que és el diumenge a la tarda, concretament a les 17 hores, a les 5. Bé, benvinguts a una nova edició d'Obrint Camins, un programa de valors humans i cristians i un altaveu per fer un món millor per a tothom. Avui ens parlarà en l'espai Monografia Lucero Vega González. És la coordinadora en seu i també de Casa Cuna del Hogar de Maria de Molins de Rei. Després escoltarem una mica de música, llegirem l'Evangeli i acabarem fent-nos ressò de les principals notícies de la setmana. Moltes gràcies per escoltar-nos, sintonia i comencem.
2: Diàlegs, entrevistes, opinions. Comencem amb la Monografia.
1: Avui ens fa molta il·lusió donar la benvinguda a una nova convidada i molt especial. Una professional que coneix de prop les fragilitats, les pors i també l'esperança de moltes dones que necessiten sentir-se escoltades i acompanyades. Ella és psicòloga, entre altres estudis realitzats, màsters d'endonimització, etc. I a més és la directora de l'Hogar de Maria, una casa que acull i acompanya dones embarassades o mares que es troben en situacions de dificultats. Benvinguda al nostre programa, Lucero.
3: Moltes gràcies.
1: És un plaer tenir-te avui aquí i poder conèixer una mica més, de prop, aquesta realitat que viviu i que es viu en l'Hogar de Maria. Però, sobretot, poder parlar de les persones, de les seves històries i d'aquella mamiga que, de vegades, pot canviar una vida. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Aviam, què és exactament? Perquè aquí parlem tots de l'Hogar de Maria, se'ns obre la boca i sabem el que és, però què és exactament l'Hogar de Maria i com va néixer?
3: Hogar de Maria és una associació sense ànim de lucre que, bueno, abans de començar, sí que voldria dir que, bueno, jo soc peruana. La meva llengua és el castellà, però jo vull fer l'entrevista en català. Però em disculpo abans de començar si cometo algun error.
1: No hi ha cap errada que no pugui ser subsanable,
3: sí.
1: I molt més amb aquesta sinceritat que ella s'ha presentat, els amics.
3: Sí, sí. Però, bueno, Hogar de Maria és una associació sense ànim de lucre que ajuda dones embarassades i amb bebès molt petits, fins als 12 o 18 mesos, i es troben en una situació de vulnerabilitat. És una associació catòlica encomanada a la Verge Maria i els seus principals objectius són la maternitat i l'evangelització. Els dos molt importants.
1: Home, i tant. I, a més, tu ets molt jove, i llavors, clar, portar-te personalment a fer aquesta tasca, què et va portar? Perquè, clar, jo et puc dir-te, mira, jo sóc més gran o l'altre és més gran, ha tingut experiències a la vida, etc, etc. Però tu, que ets molt jove...
3: Jo, bueno, sí, abans d'acabar les pràctiques del màster, em vaig posar a buscar treball, com qualsevol persona que inicia la seva inserció laboral. I havia fet prèviament algunes xerrades voluntàriament com a psicòloga a una seu d'Hogar de Maria a Barcelona, la seu d'Eixample. I allí vaig conèixer una mica del treball que realitza Hogar de Maria. Uns mesos després em van comentar que de l'oportunitat de treballar com a coordinadora a una nova seu, a Molins de Rei, a la parròquia Sant Miquel Arcàngel, i com a coordinadora d'una casa d'acollida per a mares en situació encara més vulnerable, a la llar d'un amic, Casa Cuna. En aquest moment jo vaig veure que Déu em cridava a servir d'aquesta manera. Ho vaig ressent molt, molt, molt, perquè implica viure amb les mares.
1: Exacte.
3: I els seus bebès, mudar-me fora de Barcelona, on havia viscut els últims anys, però al mateix temps em donava l'oportunitat de treballar servint als qui més ho necessiten. Així que vaig decidir dir-li que sí.
1: Dir-li que sí a qui? A Déu, la providència, la persona que t'ho va dir, a tot una mica.
3: A tothom, sí. A Déu, sobretot. I apostar per aquest projecte i caminar de la mà de Maria. Mm-hmm. Perquè es nota que és ella qui ho porta tot aquí, que cuida de les mares i dels bebès dia rere dia. Sí.
1: I a més, amics, ara, fora antena, estàvem parlant de que, bueno, quan jo també he estat jove, evidentment, i anava a una institució a Barcelona a servir, vale? Bueno, a servir, sí, a donar de menjar i ajudar. Un voluntariat, vale? I un dia li vaig dir a la monja: oi, hermana, ¿qué comerán esta gente esta semana? Perquè us prometo que s'havia acabat. O sea, ni les peres aquelles que no... que dius, bueno, les faig en Macedònia por hacerlas algo, en algo. I em va dir: ay, hija mía, Dios proveerá. I quan hi vaig tornar el diumenge següent, resulta que havia arribat un camió d'una donació, ¿vale? Perquè allà tot eren donacions també, d'una donació hasta los topes. O sea, que dius, bueno, deixem-ho anar, cadascú que en pensi el que en cregui convenient, que n'ha de pensar. Nosaltres ho tenim clar, però bueno, cadascú que pensi, no? Mm-hmm. Quin és el principal objectiu, creus tu, de l'Hogar de Maria?
3: Hogar de Maria, crec que primer tindríem que hablar de les seus, que és el principal.
1: Quan dius seus, perdona que t'interrompeixi, quan dius seu, és aquí, és la nostra, és...
3: No, hi ha 26 seus a tota Espanya, la majoria a Catalunya. I una seu és un grup de mares que es reuneixen, pues, setmanalment, i reben formació, acompanyament, ajuda material, se'ls ofereix una formació integral, catequesi, i cada seu se sosté gràcies a un equip, el mossèn de la parròquia, la coordinadora, la directora de la zona, que és encarregada de diverses seus, els voluntaris i també l'encarregada del suport social, el departament de comunicació. I a Molins tenim una seu a la parròquia Sant Miquel Arcàngel, on tenim dones de la zona que es troben en aquesta situació. A més, tenim aquest nou projecte, que és la casa d'acollida, on l'objectiu és acollir a mares que passen per una major necessitat de trobar habitatge. Allí se'ls ofereix un suport integral, acompanyament psicològic, jo soc psicòloga, i material durant la seva estada i seguiment per al desenvolupament d'autonomia. I els principals objectius, jo diria que són això, és la maternitat i l'evangelització. Vale. Acompanyar les dones en dues coses.
1: Val. I a qual de les dues més importants? O sea, i aquí pot rebre, vindre tothom que es vulgui? Per exemple, ella ens explicava que ha vingut de Perú, no? Estudiar a Barcelona, on t'hagis estudiat. Val, perfecte. Llavors pot vindre una persona, jo què sé, de Jamaica, m'ho invento, o d'allà on sigui, o africana, o allà on sigui, i trucar-vos a la porta, o té que passar previ... No sé, ara se m'ha ocorregut això, eh?
3: No, sí. A les seus, on les mares es uneixen setmanalment, sí que pot venir qualsevol persona. Evidentment, abans vamos a tener una entrevista amb la mare, clar que sí, per conèixer-la i com podem ajudar-la. Però atenem a mares embarassades i fins que el bebè tingui 12 o 18 mesos, depenent de... Tenim dos grups, les mares en general i les mares... que el grup lo llamamos campiones perquè tenen entre 15 i 21 anys. Doncs sí,
1: les mames tenen entre 15 i 21 anys.
3: El grup de campiones, sí. Però també tenim el grup general. A Molins de Rei tenim els dos grups, sí, però el grup de campiones ara mateix està en pausa perquè hi ha molt poques i pues, no és la idea tampoc tenir un grup de dos madres o tres madres, no? Perquè el principal objectiu també és que s'acompanyin unes a les
1: home,
3: altres.
1: Clar.
3: Sí. I si no tenim un grup, doncs per això l'hemos unido al grup de madres en general. Sí.
1: Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Quines situacions acostumen a viure les dones que arriben a l'hogar?
3: Les situacions són molt diverses. Vaja, perquè cada dona té una història diferent, però sovint ens trobem dones que afronten l'embaràs sense una xarxa familiar o social que les pugui sostenir, amb dificultats econòmiques, problemes d'habitatge, situacions laborals doncs, molt precàries o altres circumstàncies personals i familiars complicades. I una dona pot arribar a hogar de Maria embarassada, sense feina, sense un lloc estable on viure i sense ningú a qui poder demanar ajuda. O sigui, és un panorama molt complicat. Però més enllà de la situació concreta, hi ha una cosa que es repeteix. Moltes arriben amb molta por, molta, molta por, i amb la sensació que no podran tirar endavant. I

0: A veure, és molta responsabilitat i que vulgui tirar endavant.
1: Sí, sí, que no és el mateix estar embarassada quan tens 18, 20 anys o 27, 30
0: Exacte.
1: Anys. No és el mateix. O sigui, vull dir, les teves preocupacions de si... Tot és molt diferent. El que vius és molt diferent.
0: Bueno, sí. I recolzada per una família, perquè,
1: sí.
0: A veure, elles us tenen a vosaltres, això està clar, que feu de família. Però ja que quan ets mami, això, el 26, 27, que tens els pares o els avis que et recolzen, germans, ta-ta-ta, ho tens tot.
1: Sí.
0: Tot i amb això... Tens la por, la incertesa, sí. Tens l'esperança, que després parlarem d'això, tens l'esperança, però hi ha por, hi ha incertesa, val? Llavors, feu una labor de més de la mano amiga, és que no sé, és per rotular aquesta frase de la mà amiga. Perquè,
1: sí.
0: Clar, tu no pots canviar la vida, el món, però per un moment pots canviar la vida d'aquesta persona.
1: Sí, totalment. I però nosaltres només fem això d'un petit instrument de caminar amb elles i ja està, perquè és Déu que ens mou i és Maria.
0: Sí, ho dius, sí. Així, com aquell que no diu res, saps? Ella passa per puntetes perquè t'estudi. És com si no estigués. I dius... Però tu saps el que estàs dient? Tu saps tot el que feu?
1: Sí, sí, sí que ho sé.
0: Per
1: sí, perquè jo visc amb les mares i amb els bebès i ho veig setmana a setmana amb les mares en la parròquia i és molt complicat, molt complicat.
0: Clar, perquè tu però... dormir allà. Con lo qual, això implica que tu, és el que parlàvem abans també, tu et passes tot el dia donant, però de d'on te nutres? Perquè, clar, tu necessites el teu espai també. Una nit, doncs, que els bebitos ho sabem, tots els que són mares, han donat una mala nit, o perquè els hi surt una denteta, o perquè tenen una infecció, o per el que sigui. I allí està el nostre Lucero. O sea, és que tela, eh?
1: Sí, és complicat, però sí que jo vaig veure que el més important va ser mantenir la relació amb Déu. Moments d'oració, mantenir la relació amb la meva comunitat de joves catòlics a Barcelona, sí, mantenir la relació amb la meva família, que no està aquí, que viu a Perú, però bueno, ara tenim la tecnologia i una
0: videotrucada. Això no és problema.
1: Sí, cap problema. I sí, i
0: clar, està amb gent de la teva edat. Estan, sí. Perquè ella és molt jove, estan gent de la teva edat, amb les teves inquietuds, amb les teves il·lusions. Vull dir,
1: sí.
0: Clar, no et passaràs 24, 365...
1: No.
0: Perquè tampoc seria efectiu.
1: No,
0: és que no seria efectiu.
1: No.
0: Val? Per tant, tu tens que marxar, tu
1: no
0: tens la teva comunitat... No,
1: sí,
0: i tant, seria una bogeria. No se't podria demanar.
1: No.
0: Jo penso que a nivell d'altes esferes, qui sigui la teva cap... Vull dir, no es pot demanar això amb un ser humà.
1: No.
0: Que vulgui donar.
1: No, totalment. No, jo, sí, és veritat que visc a la casa, però no estic... Això, 24 hores, 365 dies a la casa. És que no podria.
0: No.
1: Doncs, sí.
0: Clar, perquè hi ha la nit que et dona una mala nit al teu propi bebè. Mira, l'endemà, doncs, si dorm, tu també dorms. Va? Però si tu te debes a un horari, ja m'explicaràs si tu aquesta nit has dormit 2 hores, sant tornem-hi demà i sant tornem-hi l'altre.
1: Ara sí que puc dormir.
0: Ah, sí? Perquè tens una substituta?
1: Hem reorganitzat les habitacions.
0: Vale,
1: doncs,
0: vale.
1: Jo la veritat que sí que dormo molt bé. És veritat que abans, quan tenia una mami... amb els seus fills, cridant a les 2 o 3 de la matinada...
0: Que és la pitjora.
1: Era molt complicat, però ara hem reorganitzat i gràcies a Déu sí que puc dormir perfectament.
0: Perquè cada mami té la seva habitació,
1: cada
0: o no?
1: Cada mami té la seva habitació.
0: Molt
1: sí,
0: bé.
1: Té la seva habitació amb una cuna i una cama. És tot molt bàsic, però molt bé, sí. La casa és molt bona, la veritat.
0: Uh-huh.

0: és el que més necessiten quan truquen a la vostra porta?
1: Crec que el primer que necessiten és sentir escoltades i sentir-se valorades. Abans de pensar què podem donar-los, necessitem escoltar què estan vivint, què els preocupa i què necessiten realment. I després, evidentment, hi ha necessitats com molt concretes, aliments, bolquers, roba, un cotxet, trobar feina, un lloc on viure, i molt important també sentir-se acompanyades. Però moltes vegades hi ha una necessitat com més profunda, sentir que algú creu en elles, saps? I que és possible sortir endavant, que l'avortament no és l'única opció, i això és el que intentem fer, no donar només resposta a una necessitat concreta i molt puntual, sinó caminar amb elles perquè puguin poc a poc recuperar confiança i autonomia.
0: És que això jo és el que veig més difícil. Sí, sí, si aquí estigués una mami diria, però jo necessito un bolquer, vale, d'acord, però necessiten aquesta empenta, aquesta, sí, sentir-se escoltades, valorades, com has dit, molt ben dit, per tirar endavant. Perquè, sí, clar, si jo trontollo, com vols que jo porti un bebè endavant? Sí. Has tocat un tema molt punyent, no?, que és l'avortament.
1: Sí.
0: L'avortament no solament és físic, perquè després et queda la part psicològica.
1: Sí, sí, sí, sí, et queda una ferida molt profunda.
0: I no és fàcil. No. I no és fàcil de tirar endavant amb aquesta ferida. Que val, si no saps per on tirar, mira, no sabem què faríem demà, no? Però, bueno, jo canto les excel·lències de ser mare, àvia i lo que se me ponga por encima, no? Clar, la meva situació no té res a veure en el seu moment, no va ser res a veure amb tot el que estem explicant aquí, perquè, clar, és el que dèiem, no? Tenies els pares, tenies els avis, tenies tota la família, no? Sí. Sobretot amb el primer, bueno, el segon també, però el primer, no?, que sembla que sigui jo que sé què, sí que és veritat. I quan una dona arriba amb aquesta por, no?, sola, sense recursos, com la rebeu? Perquè, clar, per molt que tu seas una líder, per molt que tu hagis estudiat, per molt que... Quan et trobes o us trobeu davant d'un problema d'aquesta índole, com rebeu aquesta persona?
1: El primer, quan rebrem a una nova mare, el primer de tot que li diem és bienvenida, la Virgen te ha traído hasta aquí. I li donem una abraçada molt forta, que senti que estem allí per ella, saps? Que se senti això, acompanyada, acollida, valorada, escoltada, no juzgada.
0: Ara, sí. No juzgada.
1: Sí, sí, sí. Això és molt important. I després escoltar la seva història i com ha trobat Hogar de Maria, que hi ha moltes
0: com ha vingut
1: maneres.
0: Aquí,
1: sí,
0: exacte,
1: sí, sí. Exacte. Sí, com ha vingut aquí, i hi ha moltes maneres, en internet, a Instagram, a ChatGPT, hi ha moltes maneres, i molt també de... siempre te dicen como, tengo una amiga que iba a otra sede y me habló de Hogar de María, y dices, wow, que fort, sí,
0: home,
1: sí.
0: Per això hi ha aquesta cadena. Quantes has dit al començament de cases?
1: No, hi ha 26 seus.
0: Seus
1: són els grups de mares que es reuneixen setmana a setmana en les parròquies, però cases, sí, cases d'acollida hi ha només una, i la tenim a Molins de Rei. A Molins de Rei tenim una seu a la parròquia i la casa d'acollida en Llar Bonamic. Sí, casa cuna, Llar Bonamic.
0: O sigui, aquí ho tenim tot.
1: Sí.
0: Aquí ho tenim tot, aquí
1: sí, sí,
0: ho tenim,
1: sí,
0: tot. Clar, és que... Què pot significar Ara em poso a l'altra banda, no? Què pot significar una mare que algú em digui, una mare amb certs problemes, val? Que algú em digui, no estàs sola. Perquè, clar, jo miro a davant i a darrere i no veig ningú. A mi ningú m'ha parlat de la Mare de Déu. Jo he vingut aquí perquè una amiga resulta que le dijeron que una vecina. Vale. Però ni he vist la Mare de Déu, ni sé què fem la meva panxa, ni sé què serà d'aquest bebè, ni tinc treball, i tu em vens i em dius que no estic sola?
1: Sí, sí, sí. A veure, és complicat, però nosaltres intentem com acompanyar pas a pas. Vull dir, no forçar-la i mostrar-la que hi ha una altra opció. Jo vaig parlar abans de l'avortament perquè és molt fort. L'altre dia vaig estar parlant amb una amiga que està estudiant per EIR, infermeria, i vaig, bueno, estar escoltant com practicava i les preguntes i tal, i hi havia una pregunta que era com és obligatori dir-li a una dona embarassada les opcions d'ajuda per a l'embaràs, i és obligatori dir-li que té opcions de l'avortament. I ella va marcar sí, verdader, però no.
0: Exacte.
1: No és obligatori dir-li les opcions d'ajuda per a l'embaràs, però sí és obligatori dir-li les opcions de l'avortament. Doncs donar-li aquesta opció i dir-li, sé que ara parece que se viene el mundo encima, que no és possible, però paso a paso, una cosa a la vez, sí que podemos.
0: O sea, tu o vosaltres desgraneu una miqueta el problema que jo pugui tenir, perquè jo tinc ansietat, perquè jo no sé què faré amb la meva panxa, amb aquesta nova vida, vamos, estic sola, perquè estic sola, no sé ni el que és la Mare de Déu, i ara m'estàs dient no estàs sola, vale, doncs, molt bé, Antònia, no estàs sola, però anem a fer pas per pas.
1: Sí.
0: I llavors el que creu en aquest pas, que tu dones la mà o que vosaltres doneu la mà, és com comenceu a treballar o quan comenceu a treballar, o no?
1: Sí, sí, sí. És aquest primer pas, des que està embarassada i no sap què fer, i, bueno, sentar-nos i dir-li pas a pas, pots treballar ara? Sí? No. Vale, sí, pues continua treballant perquè després no podràs.
0: Ah.
1: Continua treballant. I si no, doncs pues mira, podemos ajudar, ver la manera. Has hablado con servicios sociales, amb la teva treballadora social, que t'ajudi amb aliments, diferents maneres.
0: Esteu en contacte amb les treballadores socials,
1: sí,
0: de l'Ajuntament.
1: Sí. La meva companya de suport social d'Hogar de Maria sí que treballa directament amb les treballadores socials. Nosaltres ajudem, bueno, materialment, com això, bolquers, roba, cotxets, drones, una canastilla per a quan vagi a l'hospital, sí, coses així, formacions de maternitat,
0: això és
1: de
0: molt
1: l'embaràs,
0: important.
1: Sí, perquè ningú sap.
0: Exacte.
1: fins que t'has de sortir, és com, jo no sabia nada. Però sí, a poc a poc, i un grup d'acompanyament, perquè molts d'elles, quan arriben a la primera entrevista, quan les preguntes, bueno, i què esperes de Hogar de Maria? Te dicen, pues sentirme acompañada, estoy muy sola, porque la mayoría viven a habitaciones en algún pis, y aquí en Molins de Rei, bueno, en Molins de Rei, en Cervelló, en Hospitalet, en Cornellà, pero fan la seva vida en soledad.
0: Ja és molt dur fer la vida normal en soledat. Bueno, jo no me la imagino, contra més, si tens algun problema, estàs a punt de ser mamà, sola, com s'afronta això?
1: És molt complicat. I hi ha algunes que creuen en Déu, algunes que no, algunes catòliques, algunes cristianes. Bueno, no passa res. aquí acollim a tothom. I elles saben que nosaltres som una associació catòlica i que parlarem de la Verge Maria, parlarem de Déu. Doncs com fer quan una mare està així com... no sap què fer, i pensa que no hi ha una altra opció. És normal, quan una dona es troba sola i davant tanta dificultat, sense alternatives. Vull dir, si no tens casa, no tens feina, no tens família, no tens suport social, tens por del futur, que és normal. I estàs embarassada, és molt fàcil sentir que no pots fer-te càrrec.
0: És que tens de tot menys esperança.
1: Sí, però per això és fonamental l'acollida i l'acompanyament constant. I a vegades que el que canvia una situació no és que desaparegui de cop el problema, no. Sinó que la persona deixi d'afrontar-lo en soledat, el que dèiem. Si una dona viu i està acostumada a viure sola i fer la seva vida en soledat, doncs pues, que aprengui a que no està sola. Que sàpiga que hi ha maneres de tirar endavant amb el seu fill. Que hi ha altres dones que estaven en la mateixa situació que ella i que han pogut sortir endavant.
0: I això ho han pogut superar. Mm-hmm. I hi ha alguna història o experiència que t'hagi marcat especialment d'aquestes senyores? Mm.
1: Una història o experiència? Sí, hi ha un cas d'una dona que viu a la casa i que participa a la seu a Molins de Rei, que ella, bueno, vaig conèixer que està embarassada just abans de venir amb la seva germana, perquè havia tingut un accident, bueno, molt important, i va terminar amb paràlisi. I ella, bueno, és d'un país africano, i vino con su hermana para una operación, porque ahí no podían hacer la operación, y dos días antes de venir se enteró que estaba embarazada y dijo, bueno, da igual, yo voy. Pero vino aquí, sufrió, bueno, suelen sufrir de estafas las madres,
0: las mafias,
1: sí, en mafias y tal. Sufrió una estafa, no tenía dónde quedarse, terminó en un albergue, tratando de ayudar a su hermana, que pudieran operarla, que pudiera encontrar un sitio donde quedarse, porque claro, es una persona que queda cuadraplegia, pues necesita ayuda especial. Y ella embarazada, muy embarazada, y la iban a echar del albergue y conoció Hogar de María, tuvo una primera entrevista, y es el caso de la primera madre que llegó a la casa cuna. Ah, a algún amic. Sí.
0: Molt bé. Sí. O sigui, el primer cas que va arribar a la nostra llar.
1: Sí. Molt bé. I és una dona amb moltes capacitats que va... Sí. O sigui, va estudiar... creo que no terminó los estudios de técnica de enfermería, pero que sabe muchísimo, sabe buscar ancianos, sí. Hi ha molts cas, o hi ha una que té dos fills, un de 3 anys i un d'un any. Sí, doncs clar, està amb Hogar de Maria per al petit, però ella mateixa...
0: No, són dones valentes,
1: La que tiene más energía de todas y con muchísimas ganas de ir adelante y se apoyan entre ellas. A mí això és el que més me interpela. De como, oye, pues yo he encontrado un trabajo, pero no tengo cómo hacer, o sea, tengo que recoger a mi niño de guardería. ¿Puedes cuidarlo tú? Sí. Y se van turnando, pues una trabaja, la otra cuida,
0: la otra cuida.
1: Y se van acompañando en aquest procés.
0: Bueno, troben amistats al final. Sí. O sigui, la xarxa aquesta sentimental de tirar endavant funciona, encara que sigui a dintre la casa, d'iguals a iguals.
1: Sí, i en la ciutat també. S'acompanyen i ajuden unes a les altres.
0: I com es pot transmetre? Jo és que quan et feia aquesta pregunta pensava, com es pot transmetre l'amor de Déu a una dona que potser està enfadada amb la vida o amb Déu mateix, o no sap ni que existeix Déu.
1: I que això passa, sí.
0: Clar, i ara, com me vienes tu i me hables de Dios o me hables de la Mare de Déu? És igual. Mm-hmm. Què? què et dic jo llavors?
1: Sí,
0: com es pot transmetre això?
1: Com es pot transmetre l'amor de Déu? A vegades transmetre l'amor de Déu és simplement estar allí, seure al seu costat, escoltar-la. És transmetre que no estàs sola, perquè Déu es fa present a persones que decideixin posar el seu temps i els seus talents al servei dels altres. Allí està Déu. I després, si ella ho vol, clar que sí, també hi ha espais i moments per pregar, clar que sí, per pregar juntes o simplement per preguntar-nos on és Déu, enmig de tot el que està vivint, on estàs Déu? I sempre, però sí, sempre des de la llibertat i respectant el seu moment. Totalment.
0: Això m'agrada, sobretot sí. Des de la llibertat i el respecte.
1: Sí, sí, sí. I aprenent també a reconèixer els moments de la seva vida on ella ha estat agraïda. Que potser no reconeixen a Déu, però reconeixen que va estar agraïda. I en els que, sin que ella s'adoni, no? Déu actuava. Déu actuava. Doncs sí, i amb molt respecte i tota llibertat.
0: És que Déu treballa, Déu treballa. Hi ha alguna frase de l'Evangeli que resumeix especialment la vostra manera de treballar?
1: Sí.
0: Què us dona forces, va, per continuar doncs amb aquestes situacions especialment difícils? Perquè no em diguis que la teva feina és fàcil.
1: No,
0: feina,
1: fàcil no és, fàcil.
0: O digues el que vulguis, no? Evangelització... el que tu vulguis.
1: Sí, hi ha una, és de l'Evangeli de Sant Mateu, que és tot allò que fèieu a un d'aquests germans meus més petits, a mi m'ho feu. I per què aquesta frase? Per què? Jo pensava, perquè veiem a Déu en cadascuna de les mares, en les necessitats, en la seva resiliència i en la fragilitat que es torna major oportunitat de caritat. A major fragilitat en una mare embarassada, a nosaltres ens dona major oportunitat de caritat. Sí.
0: És que la tindríeu que veure, val? Perquè, a part de que parla, perquè tots l'escoltem, parla amb els seus ulls. Vull dir, no m'estranya que estiguis on estàs. La Mare de Déu ha fet les coses molt ben fetes i sap qui té en cada lloc i en cada puesto.
1: Sí, és el que fa. Sí.
0: Tots servim per una cosa diferent, o per una cosa, no? I crec que tu, Lucero, estàs molt bé allà on estàs i pots arribar molt amunt amb aquest ajut, amb aquesta caritat que
1: sí,
0: tens.
1: Però no sóc jo, és Déu parlant i jo parlo, però no.
0: Bueno, és l'Esperit Sant que a vegades diem, no?
1: Sí, i no parlo solo per mi mateixa, parlo per les coordinadores, per les mares, per tot el Hogar de Maria, per les 370 mares que tenem avui, per les més de 3.000 que n'entenem des de 2014. Vull dir, claro, no sóc jo mateixa, és Déu, l'Esperit Sant parlant
0: ara,
1: a través de mi,
0: ara,
1: per aquestes mares.
0: Sí, sí, sí, sí. I el que ens escolta, que ens estan escoltant ara, què poden fer concretament per ajudar? Perquè ara imagina't, tu dones, realment, transmets una pau, transmets una satisfacció de la teva pròpia feina, del que tu fas, d'allò que per tu has estat preparada i cridada, preparada professionalment i cridada davant de totes aquestes virtuts que abans t'he dit i que jo et trobo. Si hi ha algú que realment doncs, li podem arribar, no? Què poden fer concretament per ajudar, a part de que si necessites bolquers talla 6, no ho sé, no comencem a arribar als bolquers de la talla 6, perquè igual et falten 3 o de la 8, no ho sé. Què poden fer?
1: A veure, hi ha moltes maneres d'ajudar, moltes maneres d'ajudar. La principal, l'oració. Això és el més important. Amb un grup d'oració, o oferint missa, o resant l'oració d'Hogar de Maria, ens ajuden moltíssim, moltíssim. D'altra banda, es pot ajudar materialment, clar que sí, amb productes d'higiene o neteja, amb
0: De quines talles sí, a quines talles?
1: Amb productes de maternitat, bueno, d'higiene, vull dir, com,
0: bueno, higiene és
1: sí,
0: igual.
1: Shampoo o coses d'igual, però... o productes de maternitat com bolquers, cotxets, trones... Bolquers, són molt importants els bolquers. Són molt importants. Què més? O amb contactes d'entitats o persones que ens puguin proveir d'aquesta ajuda material. També poden ajudar professionalment des del seu àmbit, vull dir, un advocat, un dentista, cadascú des del seu àmbit. També poden donar suport econòmic, clar que sí. Poden fer-se voluntaris o simplement parlar d'Hogar de Maria i fer-nos arribar una dona que necessiti ajuda. I jo vull parlar una estona dels voluntaris. Els voluntaris, perquè són molt importants.
0: Home, i tant.
1: Els voluntaris són una part fonamental de l'associació. Fonamental. Perquè posen els seus dons al servei de les mares, amb afecte, respecte i alegria. I de manera puntual o constant. De fet, el 26 de setembre tindrem una jornada de voluntaris amb formacions i testimoniatges per a tots aquells que vulguin conèixer com ajudar.
0: El 26 de setembre és ja, és aquest dissabte.
1: Sí,
0: eh?
1: De manera més concreta a Molins de Rei. Serà aquest dissabte de 11 a 1 a la parròquia Sant Miquel Arcàngel. Aquest dissabte, 26 de setembre, de 11 del matí a 1 del migdia, a la parròquia Sant Miquel Arcàngel. I també podem fer una cosa molt important, que és no mirar cap a una altra banda. Davant d'aquesta realitat creixent. Mares embarassades que estan soles en situacions de màxima vulnerabilitat. No mirar a una altra banda. I per poder arribar a més dones necessitem tota una comunitat darrere. Voluntaris, parròquies, empreses, famílies, professionals i persones que vulguin implicar-se en aquesta realitat.
0: I després de tants anys o de tant temps que has estat acompanyant a mares...
1: Un any.
0: Un any portes, sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, perquè això és d'orillo. Què t'ha ensenyat la vida sobre l'esperança?
1: Que l'esperança vol dir que... No vol dir que tot vagi bé. L'esperança és poder mirar una situació difícil i pensar que encara que avui no vegi la sortida, demà pot existir un camí que avui encara no conec. I ho veiem constantment amb les mares. Dones que arriben pensant que no podran tirar endavant el que hem estat parlant ara, que amb temps, acompanyament i una mica d'ajuda que podem donar, aconsegueixin trobar feina, una casa, formar una família i recuperar la confiança en elles mateixes, que
0: això
1: és el més important. Sí. Esperança com a confiança en Déu i en el futur. I també m'ho ha ensenyat molt la convivència a la llar d'un amic, casa cuna. Quan vius amb aquestes mares i els seus nadons, t'adones que Déu actua moltes vegades en petites coses. Una persona que apareix en el moment adequat, una oportunitat de feina, una donació, una família que ajuda, el que dèiem abans. I hem tingut molts moments que no sabíem com seguir i que Déu ens va ajudar a ajudar-les. Per això, si hagués de definir l'esperança, jo diria que és continuar caminant encara que no vegis tot el camí, perquè saps que hi ha un camí.
0: Perquè saps que estàs convençuda de que hi ha el camí.
1: Sí, i potser això és precisament el que fem en Hogar de Maria, bueno, el que intentem fer, que és caminar al costat de cada dona fins que ella mateixa pugui tornar a caminar amb confiança, autonomia i de la Mare de Maria.
0: Bé, potser no tots podem canviar el món, però tots podem canviar el món d'una persona, ¿vale? Que pot descobrir algú quan decideix regalar una part del seu temps pues fent aquest voluntariat que ens ha dit la Lucero. En recordem-se, dissabte 26 a la nostra parròquia Sant Miquel Arcàngel, de 11 a 1. Hi haurà unes xerrades per els voluntaris que s'hi vulguin presentar. Bé, arribem al final del nostre programa perquè ja anem justos de temps d'avui. però potser no al final de tot allò que aquesta conversa ens ha fet pensar. Hem parlat de dones, de pors, de fragilitat, de maternitat, però sobretot hem parlat d'acollir, de mirar l'altre sense jutjar-lo i recordar que darrere de cada història hi ha una persona que necessita sentir que no està sola. Des de l'Hogar de Maria ens arriba un missatge molt senzill, però molt poderós. De vegades, una mà estesa, una paraula a temps, o simplement algú que et decideix, per lo que sigui, quedar-se al costat de qui pateix pot marcar la diferència. I potser avui la pregunta que ens podem endur a casa és aquesta. Què podem fer nosaltres perquè al nostre voltant ningú senti que ha de caminar sol, aquest mirar cap a l'altre costat que ens deia la Lucero? Gràcies per haver-nos acompanyat. Gràcies a tu per ser aquí, per la teva tasca i per posar paraules a realitats que sovint no veiem.

0: Déu ens adreça la paraula.
1: ¿Quién dijo que todo está perdido?
0: Què ens diu aquest diumenge?
1: Yo vengo a ofrecer mi corazón.
0: Escolta-ho a l'espai.
2: Paraula d'Evangeli.
3: Avui a l'Evangeli ens el diu mossèn Cinto Busquet.
4: Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc. En aquell temps, Jesús reunia els 12, els donà autoritat sobre tots els dimonis i poder de guarir malalties, i els envià a predicar el regne de Déu i a curar. I els digué: no prengueu res per al camí, ni bastó, ni serró, ni pa, ni diners, ni un altre vestit. La primera casa on us allotgeu, no la deixeu fins que sortireu d'aquell lloc. Si no us han volgut rebre, al moment d'anar-vos-en del poble, expulseu-vos la terra que porteu als peus com una acusació contra ells. Els 12 se'n van anar i passaven per tots els poblets anunciant la bona nova i curant malalts per tot arreu. Els cristians som seguidors de Jesús i som enviats per Jesús a anunciar la bona nova i a curar malalts de tota mena. Seguim Jesús per aprendre d'ell, per modelar la nostra vida segons la seva, segons l'esperit que ell ens comunica. I després som enviats per ell a comunicar aquesta bona notícia que Déu és a prop, que Déu pot actuar les nostres vides si nosaltres som conscients que ell viu en el més profund de nosaltres mateixos i que el seu esperit pot transformar-nos. Això és l'Evangeli, la bona nova, la bona notícia que podem comptar amb aquesta força extraordinària que Déu ens comunica des del profund del nostre cor si sintonitzem amb la freqüència d'ona de Déu, que és la freqüència de l'amor, la freqüència de la gratuïtat, la freqüència de la bondat, la freqüència de la bellesa, la freqüència del diàleg, la freqüència de la disponibilitat. Quan sintonitzem amb aquesta força potentíssima que surt del cor mateix de Déu i que brolla del més profund del nostre cor i que ens porta a donar el millor de nosaltres mateixos, aleshores nosaltres som transformats i ens transformem també en agents de guarició. Som guarits i podem ser col·laboradors de l'acció guaridora de l'Esperit de Déu en la vida d'altres persones. Però per poder-ho ser, hem de mantenir-nos en l'esperit de total gratuïtat i disponibilitat. Per això, Jesús deia de no prendre res per al camí, ni bastó, ni serró, ni pa, ni diners, ni un altre vestit, i d'alegrar-se d'allò que els altres ens ofereixen per poder dur a terme la missió que se'ns ha encomanat. És la lògica de la gratuïtat i és la lògica de la confiança. De la confiança en Déu que ens fa esdevenir també nosaltres objecte de confiança dels altres, subjectes actius, dignes de rebre la confiança dels altres, i al mateix temps que ens fa ser d'una manera tal que fem que els altres siguin també dignes de la nostra confiança. És una dinàmica de positivitat, és una dinàmica de revitalització. No es tracta.
3: Bé, i així acabem el programa d'avui d'Obrint Camins, que ha estat possible gràcies a la nostra convidada, Lucero Vega González, i al control de so, com no, la gran Eli Arjona, a Ràdio Molins de Rei. Us ha parlat una servidora, Anna Ribas Merino. Tingueu en compte que la setmana propera reconduirà el programa Àngel, Veumala i Reventós. Moltes gràcies per escoltar-nos i tingueu una molt bona setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El pregó de la Mercè ha estat una reivindicació del comerç de proximitat. Ha anat a càrrec dels propietaris de l'històric celler de Gelida de Sants, Toni Falgueres, i la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres. Pare i filla han fet un repàs a la història del celler a Sants, que té més de 130 anys, i a la important tasca de fer barri i xarxa des del petit comerç. N'escoltem un fragment.
2: I porto tota una vida darrere del taulell, i des d'aquest taulell he vist passar modes, crisis, alegries, governs, gent que entrava a comprar una ampolla i que moltes vegades acabava explicant-te la seva vida. Per això avui no vull parlar només de vi, vull parlar de la Barcelona que obre la persiana cada matí venent sabates, joguets, perfums, de la Barcelona que encara pregunta: què ens recomanes?
1: Enguany, Barcelona està anomenada capital europea del comerç local per la Unió Europea. I seguim parlant de les festes. Una anècdota: en els primers minuts de les festes han deixat una imatge de pel·lícula. Pocs minuts abans que es posés en marxa el seguici inaugural abans del toc de l'Àliga a la Palau de la Virreina, un dels portadors de l'Àliga, sorprès a la resta de membres del bestiari, neix a allunyar-se i treus la figura per demanar matrimoni a la seva parella. Ella li ha dit que sí. El govern planteja una desescalada de les restriccions a la pesta porcina africana cap a finals d'any. Així ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Rodeig, després de reunir-se amb els alcaldes dels municipis que formen part de la zona del risc, amb els quals s'ha acordat crear un grup de treball per analitzar com es pot fer aquesta reobertura. Per cert, que avui s'han confirmat 5 nous positius, ja s'eleven a 396. El grup farmacèutic Salvà traslladarà la seva producció industrial d'Esplugues al Llobregat, a Alcalá de Henares, a Madrid. La companyia ho farà de manera progressiva fins al 2030 i mantindrà al Baix Llobregat la seva seu corporativa, les oficines centrals i l'activitat d'R+D, segons ha explicat aquest dimecres en un comunicat. I la Festa de la Verema del Bages arriba a la 31a edició fent un salt endavant. La Fira de Vins s'amplia a tot el cap de setmana a la plaça Vella d'Artés, on dissabte cada celler ja disposarà d'un estand propi. El programa arrenca divendres amb la inauguració del celler Més que Paraules de Fonollosa i oferirà propostes amb un vermut musical amb Joan Colomo. Darrer punt, el Barça comença avui la defensa de la Champions femenina. Les blaugranes debuten a les 9 a la fase de la Lliga contra el París a l'estadi Johan Cruyff.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Lozano, del carrer Verdaguer 68 al centre Vila.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
2: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.
3: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
4: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
3: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, vine a la Nova Assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
4: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
3: Informa't al Molí Jove.

0: all systems. Ready for a transmission. Look for it, Hello AT style. Agent Happy Vibes, Italo Disco Classics Megamix Volume 2.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
2: Benvinguts, canalla, vinga, va, som-hi, ens hi posem i comencem aquí un nou Generació Chic. Mira que ens agrada això, eh? Ens dona canya, ens dona vidilla, ens dona força aquest ritme, aquesta base que tenim, aquesta presentació del Generació Chic. Ja ho saps, el programa aquest que ens acosta un altre cop cap als 80 i als 90, com si no hagués passat res, com si no haguéssim viscut, què? 40, 50? Més de 50 anys, Déu-n'hi-do ja, eh? Déu-n'hi-do! Això vol dir que ja tenim una edat i que tenim la feina feta, que això també compta, eh? Dius, oh, ja tornaria enrere. Poder tornar enrere, que deien el Sopa. Avui escoltarem el Sopa, va. Podem tornar enrere, però sabem tot el que sabem. Això sí que, si aquesta premissa sempre ens la posem, perquè, home, ens ha costat molt aprendre, ens ha costat molt arribar fins aquí, com perquè ara ha de tornar a començar de nou. T'imagines quina mandra tornar a tenir 18 anys? Hòstia, que... Ah, sí, vale, va, no, per la salut i estar supervitals i aquestes coses, però a part d'això, noi, escolta'm, ja s'ho faran també una mica, eh? No, res, encantats de tenir l'edat que tenim i sobretot de la vida viscuda, sobretot del que hem après, del que tenim a les espatlles, del que portem a la motxilla. Que hi ha coses que no tan... Bueno, no ho sé, ens hem de quedar amb les bones. I aquelles que potser no són tan bones segurament també ens han ajudat a tenir el que tenim, a ser el que som. I entre elles, d'aquestes coses, segurament a moltes li podem dir música. I quant a música dels 80 i els 90, això sí que ens agrada compartir-ho aquí, al Generació Chic. Tu saps que ho fem entre tots, que tenim aquell perfil a Instagram on podeu, on de fet ja feu, eh? De fet, us poseu en contacte amb nosaltres per dir doncs el que vulgueu, el que us agrada, el que no us agrada, el que us ha semblat el programa d'avui, el que proposeu pel programa de la setmana que ve, totes aquelles coses. Ai, mira, que suaus que entren, eh? Els U2 els hi agrada entrar suau. Amb aquest With or Without You de 1987, d'un àlbum grandiós, majestuós, brutal, aquell Joshua Tree. Doncs amb tot allò, comencem avui el Generació U2, With or Without You.

fantàstica creació, sens dubte, eh? Tot l'àlbum, deia, és un dels àlbums més brutals d'aquesta formació dels U2. És un àlbum que surt el 1987. Els irlandesos de U2, de U2. No sé per què aquí ens ha donat sempre per traduir les coses i dir-los així, pum, dir U2 quan es deien U2, o no sé per què tenim aquesta mania de fer aquestes coses. La banda del Bono, la banda del The Edge, Adam Clayton i el Larry Mooney. Els coneixes perfectament, els hem posat mil vegades aquí al Generació i segur que sonaran algunes vegades més perquè, home, quan un producte és com això, pura qualitat, és allò de que el volem al nostre equip, no? Ens agrada que estiguin al nostre equip. També ens passa amb la Luz Casal, això. És una d'aquelles veus que ens agrada tenir aquí, que ens agrada compartir amb vosaltres. I no ens importa. Diguem que no ens importen masses coses. També deia que no li importava absolutament res. Això en deia la Luz Casal. No m'importa nada.

importa nada. El gran èxit, segurament, un de, si no sé, si no el millor... Bé, això del millor... posem un dels dalt, no? Un dels, de, dels millors, un dels millors, de la de Boy Morto, de la Luz Casal. No me importa nada, una cançó que no va crear ella, va crear una... És curiós, perquè la va crear una persona que no tenia res a veure amb la música. Bé, sí. Sí, una mica sí tenia a veure. Aquesta cançó, aquest No m'importa nada, és una cançó creada per una noia que, ja et dic, en principi no es dedica a la, a la, a la música, ella funcionària. I no m'importa nada que rías o que sueñes, que digas tu... Una noia que es deia Glòria Barona, que era, et deia, sí, alguna cosa té a veure amb la música. Home, era la germana del grandíssim Pancho Barona. Una de les figures del, del pop espanyol. Doncs la Luz Casal, a més, aquesta cançó es veu que la va crear amb res, la lletra d'aquesta cançó. La Luz, juntament de la mà del altre gran del pop espanyol, en Paco Trinidad, que li va fer la producció d'aquest Luz 5, d'aquest àlbum de 1989, doncs van fer aquest No me importa nada. Amb la lletra de la Glòria Barona. Guapo, això? Guapo, guapo, perquè sí. Va, estem així com molt cansats. Anem a posar-nos a les malles, als calentadors, i anem a ballar una mica. Anem a fer-ho com abans em deien, aeròbic, d'això. Ara em diuen no sé com. Nosaltres encara som... Encara som de la colla de la Irene Cara... d'aquell fame, d'aquella sala amb, aquella, amb aquells miralls, on et deien que això, si ho volies, si volies la fama, l'hauries de suar moltíssim. I amb aquells calentadors de llana, home, a veure qui no suava. Aquella sèrie que ens veiem els diumenges a migdia i que ens va començar a estimar, a fer estimar això de ballar.

0: aquí estem suant la cansalada perquè arribarem a dalt de tot. I si vols la fama, això s'aconsegueix aquí. Es comença per aquí. No em diguis que no eres dels friquis que també veies aquesta sèrie. Amb aquesta banda sonora de la Irene Cara. La nova iorquesa, la del Bronx. Va marxar jove, també, aquesta noia. Va morir amb 63 anys la Irene Cara, la que, doncs això, doncs es portava aquesta banda sonora de la sèrie Fame. També és la que després va fer Flashdance. Però ara estem amb Fame, amb aquesta banda sonora d'una sèrie de quan encara no sabíem que allò es deien sèrie, simplement era allò que feien els diumenges. Amb el Dani Matulo, amb el Leroy Johnson, home, faltaria el Leroy. La Coco. Era quan començàvem a veure això, que es podia triomfar, doncs, dedicant-nos, o qui es volgués dedicar, doncs això, al ball, a la dansa, a la cançó, a ser, mirar de ser la reina del pop.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
2: And you can dance for inspiration. Come on.
0: La Madonna.

Get Into the Groove és una de les cançons de l'inici de la reina del pop, de la Madonna, la grandíssima Madonna. Aquest Get Into the Groove és del Like a Virgin de 1985. Ens parla, doncs, això, del groove, del disco, de la música, de la dansa, que parlàvem abans també del fame,

Ens agrada portar-te aquí al Generació, doncs, gent tan important en la música dels 80 i els 90 com ha sigut la Madonna, tot i que la Madonna podríem dir que és important tota la història. Com important ho són per nosaltres el Sopa. Amb aquest Si et va bé. Una cançó del 2001. Des del Plou i fa sol.

si et va bé, seguirem sempre endavant, que és la manera de fer les coses, mai mirar enrere, simplement doncs, per agafar una mica d'experiència i tirar endavant. T'ho deia al principi del programa, eh? Tots aquests anys que tenim apresos són el que ens ajuden, la benzina que ens fa això tirar endavant, si et va bé, eh? Ja saps que nosaltres ens centrem sobretot en els 80 i els 90. Aquesta és d'un àlbum del 2001, però l'agafem encara perquè el sopar n'ha anat i han tornat tantes vegades que al final ja no saps de quin any són, eh? Perquè allà estan encara hi són. I això que havien dit que marxaven, eh? Ostres, ni tenien delíos allà dins, ells, eh? Sopa de cabra, amb aquest Si et va bé del 2001. Ens ponem així una mica electrònics. Fem amb uns alemanys, et sembla? Sí, no? Són dos. The Twins es diuen. Des de Berlín. I ens porten aquest face to face, heart to heart. Cara a cara, cor a cor, aquí, posant-ho tot endavant des del Modern Life Experience.

Així és com ens agrada a nosaltres més fer les coses, fer-ho cara a cara. La ràdio a vegades no ens permet això del cara a cara, però sí que ens permet una mica el cor al cor. I posant-hi el cor estic segur que... també ens hi podem veure la cara, diuen que és el mirall de l'ànima. No? Una cosa així, una... frases d'aquestes que les anem agafant al vol i les posem com volem. Face to face, heart to heart, de Twins, que no eren bessons. Eren dos xavalets de Berlín que, mira, doncs havien anat junts a col·le. Els hi va agradar això de fer música i es van tirar per aquest rotllo.

aquesta branca del synth-pop que li van dir. La música electrònica, ja ho saps, té tantes bases, tantes coses. Home, si parlem de música electrònica, aquí tenim gent... Com, per exemple... Va, te'ls presento, no cal. O seria un pecat dir que no coneixes Neil Tennant, Chris Lowe, els Pet Shop Boys? Anem amb aquest It's a Sin.

Aquesta també ens arriba des d'un dels àlbums més mítics d'aquesta banda anglesa dels Pet Shop Boys. Des de l'Actually del 87, aquests escenes és un pecat. On, com sempre, juguen amb la lletra, una lletra que ens transporta a coses que ells diuen que podria, o que ens han volgut fer entendre, que és que potser som pecat i que... Mira, que som tots una colla de pecadors. Alguns ho sabien, altres no, altres viuen amb la penitència i altres... Mira, doncs anem tirant, que tampoc no passa res, que al final qui diuen que... No? Qui dia passa, any empeny, tu, i si no, ja arribarem a Venus. Arribar a Venus era una de les propostes que ens feien una gent de Madrid, els germans Cano i l'Ana Torroja, els Mecano, aquell barco a Venus... Una cançó de 1983, des d'aquell D'onde està el país de les hades. Potser la versió més ballable, més techno, potser. Sí, sempre els hem utilitzat més amb el pop, però aquí hi ha un toc més techno, més guapo, més, més ballable, eh? Més xulo. Aquesta és de final de festa total. Aquest barco a Venus dels Mecano, avui aquí sonant també, per què no? Perquè tu vols aquí el Generació Chic.

com sempre, la part final de la cançó, doncs així com més festiva, perquè tothom la pugui cantar, si algú no se'n recordava de la lletra o sabia de ser la lletra dins del barco, vés a saber, eh? Mira que vulgui anar. Si ens costa sortir de Venus, ara has d'anar a Venus i vas d'anar, vols fer un barco, però tu a qui vols enganyar? A qui vols enganyar? Que deia, no sé, no sé qui ho deia, però guapa aquesta dels...

Ja saps que ens hem proposat en aquestes noves edicions de la Generació des de la temporada passada, doncs portar-te absolutament només números 1. Els Mecano ho són. De fet, el que anem punxant avui, Madonna, tot això avui és molt número 1. Però, escolta'm, si parlem de números 1, ens hem de deixar algú com aquest senyor? Vinga, va, anem amb el grandíssim, amb el Phil Collins. Anem a veure què està passant, perquè algunes coses està passant per allà dalt, eh? Something happened in the way to heaven. Phil Collins. Això és una producció del Bad Seriously, també un altre dels àlbums importants d'en Phil Collins. És de 1989.

Què, brutal o no brutal això? Home, si hi ha el senyor Phil Collins pel mig, ha de ser brutal per força. I ens agrada portar-t'ho així, amb aquesta força, amb aquesta canya, amb aquesta potència brutal. Per què? Perquè, home, ja saps que a més quan anem cap a la recta final del programa, aquí no ens estem de tonteries, anem a passar-ho bé. Hem agafat un barco a Venus i ara anem a això, a veure què està passant aquest camí que ens porta cap al cel, perquè segur que tots som així de bons i tots anirem al cel. Què, sí o no? Ai, senyor, va, everybody, everybody, tothom cap a...

Doncs són una banda que arriben des de Roma i ara ja estem amb, així formant més discoteca. Es diuen Black Box. Ow. Aquest Everybody, Everybody. És una cançó de 1990. Des d'un àlbum que es deia Dreamland. Han fet diverses cançons, després potser les repassem. Ara anem a gaudir una mica d'aquest Dreamland, d'aquest Black Box, d'aquest Everybody, Everybody. Vinga, doncs tothom, tothom, tothom.

Tothom formem la banda del Generació. Tots, no us escapeu ningú, perquè això no ho podríem fer sols. A més, fer-ho sol tampoc no tindria cap gràcia. Ni cap mèrit. Aquí la gràcia és la que fem i ho fem tots junts. Això sí que té gràcia. Escolta, que estem cap al final del programa, eh? Ho estem fent ara aquí amb la... amb la Marta Guaix. Aquí sí, ja, amb la veu de la Marta Guaix, perquè té història tot això de l'Everybody, Everybody, i de la gent de Black Box, et deia. Són una banda que surten des de Roma. Podria ser una representació del que en deien l'Italo Disco, però és més música discotequera, més d'aquell Eurodance que en deien. Et volia explicar coses, m'ho guardava pel final per no trepitjar-nos-ho massa. Aquesta gent són els que un any abans, uns anys abans, havien fet alguna coseta guapa amb una...

0: All Get a Holloway, però que les va denunciar, van tenir un problemón. Aquell Ride on Time, te'n recordes? De fet, allà no cantava encara la Martha Wash, ells que feien servir era una model que era la que posava la veu i agafaven la veu de la Loretta Halloway. I això els van denunciar. Bé, van tenir uns problemons que... Vaja, vaja, Aquelles coses que fa quan no fas les coses massa bé. I ja després, amb aquest Dreamland del 90, van tenir ja una altra història. Aquí ja van agafar tota una veu com és la Martha Wash. Tot i que també havien agafat aquí, hi ha covers del Fantasy, per exemple, dels Earth, Wind & Fire. Everybody, Everybody, ja et dic, és d'aquest altre, d'aquest segon àlbum. Au! I això ja els porta a un altre tema. Nosaltres amb això el que volíem és marxar, volíem explicar-te això abans de marxar i dir-te que tornarem la setmana que ve, que ens agradarà molt que, si vols, ens acompanyis. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chi, la banda sonora de la teva vida.
2: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El president de l'Iran, Masoud Pezeshkian, ha respost al discurs de Donald Trump d'ahir durant la seva intervenció a l'Assemblea General de la ONU. El líder iranià ha dit que el president dels Estats Units els va descriure com a terroristes, quan en realitat ells són víctimes del terrorisme. Pezeshkian ha remarcat que el seu poder militar és per defensar-se, que ells no han començat la guerra i que necessiten energia nuclear per progressar. A més, ha denunciat la doble vara de mesura a nivell internacional. Ha recordat que Israel té arma nuclear, però que els inspectors estan a l'Iran. Tot i això, ha deixat clar que estan oberts a les negociacions, però que mai es rendiran. La delegació dels Estats Units ha abandonat la sala quan l'Iran ha iniciat el seu discurs. Barcelona acull aquests dies una de les cites més importants del Sud d'Europa en intel·ligència artificial, el AI Summit 2026, en el marc de la setmana de la IA, per on han passat 10.000 professionals, 200 ponents i les principals tecnològiques del món. En aquest congrés també s'ha parlat de les necessitats de la regulació de la IA, sobretot en menors. El director general del World Trade Center, Carles Anglada, n'ha parlat avui a la xarxa.
5: Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de la utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó a l'ús de les pantalles, de les xarxes socials.
4: Presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut dilluns per atropellar amb cotxe la seva exparella als Pallaresos, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La víctima va patir ferides molt greus i va ser traslladada a l'Hospital Joan 23. El jutjat ha dictat també ordre de protecció, d'allunyament de la víctima i les filles i prohibició de comunicació. La causa està oberta per homicidi dolós en grau de temptativa, danys, conducció, tots els efectes de l'alcohol i trencament de mesura cautelar. Parlem del restaurant Pícnic de Sitges, al Passeig Marítim. Servirà diumenge l'últim torn de dinars després de 70 anys. L'estat ha ordenat el tancament per incompliment de llei de costes, argumentant que el local està en terrenys de domini públic marítimo-terrestres, al final d'un periple judicial de més d'una dècada, fins que la setmana passada el tribunal va dictaminar que acabava aquesta història. I panoràmic, el Festival d'Arts i Cultures Visuals celebrarà del 15 d'octubre al 27 de desembre la seva desena edició, amb 25 expositors i prop de 50 activitats, amb Vic com a nova seu, juntament amb Barcelona, Terrassa i Granollers.
0: Música.
1: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Lozano, del carrer Verdaguer 68 al centre Vila.

0: Molins de Rei al dia.
1: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
0: Molins de Rei al dia.
1: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
0: Molins de Rei al dia.
1: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
2: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
1: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

La teva finestra de cultura, les tendències i el debat de la setmana s'obre ara mateix. Benvinguts i benvingudes a Joves en Antena, l'espai de Ràdio Molins de Rei, on la veu del jovent agafa el protagonisme. Avui us portem una hora plena de contingut. Les recomanacions més potents de cinema, sèries, teatre i literatura, el repàs indispensable a les notícies més destacades i, com sempre, el nostre espai de debat per analitzar tot allò que ens envolta. Poseu-vos còmodes i poseu el volum, que comencem.

0: Bona nit.
1: Bona nit.
0: Què tal, Clara? Com estàs?
1: Molt bé, doncs molt contenta perquè és el meu primer programa de la temporada i acabaig una mica tard.
0: Bueno, és que tercer programa no és tant, eh?
1: Bueno, Déu-n'hi-do.
0: Podria ser molt pitjor.
1: Re, molt feliç amb el llibre que porto avui i tot. Ja ho veureu després.
0: Sí, sí, bueno, avui, com ja escolteu, tenim aquí la Clara que ens acompanyarà en tot el programa i no hi ha ningú més a l'estudi.
1: Estem ell i jo. Sí, sí.
0: Aquí. Bueno, tu quin llibre portes avui?
1: Doncs avui porto Alta Fidelitat, de Nick Hornby, en la traducció en català. Tinc moltes ganes de parlar-ne, però ara li toca al Conrad, que també ens porta coses molt interessants. Què ens portes?
0: Sí, bueno, jo porto unes quantes coses avui, a part de les novetats musicals que sempre acostumo a portar del meu món, per dir-ho així, perquè acabo portant coses de les coses que jo escolto. També porto una pel·lícula que es diu New Begin i entre els dos acabarem fent la... Ah, no, mentida, perdó, m'he oblidat una cosa. I una obra de teatre que es diu Les Ungles, que estrena la setmana que ve, just d'aquí una setmana estrena, i llavors entre la Clara i jo presentarem la sèrie Friends, la sèrie sitcom, com li vulgueu dir. Bueno, comencem amb teatre.

0: Doncs avui, com ja us he dit, us porto aquesta obra de teatre que es diu Les Ungles, que és una obra que, com ja us he dit, estrena d'aquí una setmana, el dia 30, al Teatre Gaudí. No sé si saps on està el Teatre Gaudí, tu, Clara.
1: Sí.
0: Vale. Bueno, per qui no ho sàpiga, està allà a la vora de la Sagrada Família. Vale? I si pot arribar, bueno... És que Barcelona és com que quasi bé és com superfàcil d'arribar a qualsevol lloc. La veritat que segur
1: mira,
0: que...
1: Mira, espera que t'ho diré ara, que m'ho sé de memòria. Que mereixen
0: si...
1: més barcelonina que a qualsevol altre lloc.
0: L'L5, Sagrada, que és la
1: Sagrada
0: Família.
1: Sagrada Família és L5 i L2, que és la lila. La lila i la blava.
0: Qualsevol d'aquestes us pot portar i segurament hi ha algun bus que us atansa més. Però ja no en sabem les línies de bus, o sigui que us tocarà fer una mica de recerca per arribar-hi. I bueno, si voleu, us dic la sinopsis d'aquesta obra de teatre. La Sara pot visitar per fi la seva amiga Carla a la institució psiquiàtrica on ha estat internada, tot i que mantenint-se conscient. La Carla sembla completament absorbida per una única obsessió, que és pintar-se les ungles, vale? Un gest que molta gent fa, doncs ella té aquesta obsessió. Davant la desesperació de no poder reconnectar amb la que havia estat la seva millor amiga, la Sara acaba recorrent a altres pacients per intentar comprendre què li està passant. Així neix una inesperada amistat amb la Carmen i la Eurice. Ui, perdoneu-me. Eurídice, dues internes que des de la seva o sigui, que estan com en el seu propi món, cadascú té diferents problemes de salut mental, i bueno, doncs això, d'això va l'obra, vale? La companyia de teatre que la fa també és una companyia de teatre emergent que es diu La Preferida, que no sé si tu n'has escoltat a parlar... Clara?
1: Em sona el nom, però potser si em diguessis alguna obra sí que me'n recordaria més.
0: No, és que és la seva primera obra.
1: Va, doncs
0: obra.
1: Definitivament no, desconec. No. Bueno, però és un descobriment. Jo crec que les companyies emergents és molt important que arribin a teatres com aquests, que val, potser no són grans teatres absolutament importants, però
0: està molt bé.
1: Però està molt bé per ser la seva primera obra. Obra, perdona.
0: Les integrants d'aquesta companyia són la Jordana Villar, la Maria Quesero, la Juliana Quintana i la Lucía Macero, vale? Aquestes quatre noies van crear una companyia de teatre, que és aquesta, que es diu La Preferida, i gràcies a Umbercami, que per qui no ho sàpiga és una aplicació web, es pot fer des de diferents punts, tu deixes uns diners i a canvi d'això pots...
1: A la taquilla inversa.
0: Què vol dir això?
1: O sigui, acaba d'explicar-ho, perdona.
0: Tu dones uns diners i pots triar si ho dones i ja està, o si ho dones i llavors doncs, et donen una samarreta, una bosseta, o un no sé què.
1: Sí, això sembla la taquilla inversa, però no sé si seria...
0: La taquilla inversa
1: és una altra
0: ser...
1: cosa, no?
0: És una de les empreses, crec.
1: Petita pausa. Perdó a tothom entenimentat d'economia o mínimament més adult que nosaltres, d'acord?
0: Disculpeu-nos.
1: Tenim 16 i 17 anys. Una disculpa seriosa.
0: Ja, 17 anys des de fa poc, eh?
1: Sí.
0: Sí, sí. Bueno, això, tindrem aquesta obra del dia 30 de setembre fins al 11 d'octubre. I fan funció el 30 a les 8 i mitja, cosa que ja estan totes les entrades exaurides. Llavors tenim el dia 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 i 11 d'octubre bueno, en diferents horaris. Hi ha encara entrades que correu a buscar-les, si no us quedareu sense. I ja us dic jo que no és una obra que us voleu quedar sense entrades. I bueno... Ara toca seguir amb la... amb la sintonia, disculpeu-me. Amb la secció
1: està
0: de la Clara.
1: Està molt centrat, el Conrad.
0: Sí,
1: no es pot ser director i locutor alhora. No es pot.
0: Ja, el batxillerat, això.
1: Anem amb la secció de literatura.
0: Sí.

0: Doncs bé, avui us porto Alta Fidelitat, que a part de ser el llibre que m'estic a punt d'acabar i per cert estic gaudint molt, és un llibre d'un autor anglès que es diu Nick Hornby i és una novel·la que va marcar tota una generació. Jo quan me la vaig començar a llegir, no, els meus pares i gent més o menys d'aquesta generació em van dir, ostres, clar, Alta Fidelitat, molta gent també coneix la història per l'adaptació a pel·lícula que se li va fer. És un llibre que passa a Londres i segueix la història del protagonista, que és un home que es diu Rob Fleming, i és un home en la seva trentena que és totalment immadur, disfuncional i obsessionat amb la idea de que tota dona amb qui ha estat l'ha abandonat i tota dona amb qui estarà l'abandonarà. És aquest perfil d'home als anys 90 portant una botiga de discos en absoluta decadència. Ostres. I tot el llibre segueix la seva història des de que la seva parella el deixa i totes les reflexions que fa entorn d'això, de la seva obsessió en com totes les dones l'han abandonat. I sobretot el gran fil conductor del llibre és com tota la seva vida està envoltada per la música. Tot el que pensa, com veu el món, tot està absolutament influït per la música que escolta, i per això crec que és un llibre amb què tots els melòmans, de la música que sigui, s'hi poden sentir molt identificats. I de fet, el mateix protagonista té una teoria sobre la música pop que no em para de repetir durant tot el llibre. No sé si la música pop m'ha fet estar trist o és que he començat a escoltar música pop perquè estava trist. Diu, crec que és com un peix que es mossega la cua. I va repetint això tota l'estona. I doncs és un home que, segons quina visió tinguis del món i la vida, estones et farà ràbia, estones et farà gràcia, estones et farà pena, perquè a vegades, doncs, clar, està narrat des del seu punt de vista. Cosa que també és molt interessant perquè es victimitza durant el primer quart del llibre i de sobte comença a explicar les coses que ha fet malament i et comença a fer una ràbia de la persona que dius, ostres, per què m'ha fet tanta pena fins ara? Però per això és molt interessant per veure com, des de les diferents perspectives, com el pots veure, i si no t'enfades tant amb ell com per no poder suportar-lo, doncs és una gran experiència. Jo he passat per moltes, moltes emocions i moltes opinions amb aquest protagonista, la veritat. Estones fa pena, però és sobretot molt divertit. I l'autor és un autor anglès que també destaca per altres llibres com Funny Girl, que té un estil d'escriptura molt fresc i molt divertit, que, bueno, sobretot en aquest llibre escriuen primera persona el protagonista, i això fa que et puguis endinsar completament en el seu univers interior, i per això és divertidíssim. O sigui, fins i tot quan explica coses tristes. I res, i sobretot també hi ha moltes referències de llibres. Quan he dit que els melòmans s'hi poden sentir molt identificats, no només això, sinó que qui escolti música en general, hi ha referències d'absolutament tot. Llavors, realment, si coneixes les coses, comences a veure títols d'àlbums, de cançons, i dius, ostres, però això ho conec, i de sobte, a mi m'ha passat en moments de llegir llibres de dir, per què m'estic sentint identificada amb un home de 30 anys als anys 90? Però passa, i això és com la part bonica de la història, que fins i tot si és un personatge que en un inici et penses que és oposat a tu, probablement trobaràs alguna semblança amb ell, especialment si ets de les persones en què es refugia amb la música per fugir dels problemes, per oblidar-los o simplement per poder gestionar la vida, perquè la vida no és fàcil i si no tinguéssim música probablement no estaríem vius. I això, i posa moltes referències, cosa que realment és molt increïble per qui conegui doncs, tipus de música, hi ha tot de música, rock, pop, i també, doncs, bàsicament això, el recomanaria molt a tota la gent que ja l'hagi llegit, que el rellegeixi, a tota la gent que estigui a la seva trentena, però també a tota la gent de la nostra generació, que per això és aquest programa, no?, per acostar coses, que aquest llibre, doncs, com que passa als anys 90 i tal, pot semblar una cosa antiquada, potser primer moment per algú de la generació Z, però realment, o sigui, no m'atreviria a dir que és un llibre absolutament universal, però crec que és un llibre que pot arribar, i probablement ha arribat, a moltes persones, a molt tipus de persones diferents, perquè, clar, jo sabia que m'arribaria per la música, però no tenia ni idea de fins a quin punt arribaria a entendre realment aquest home, perquè pensava al principi que era realment l'oposat a mi, no? I sobretot, la gran cosa que comentaria d'aquest llibre, d'entre tot el que he explicat, és que al llarg de tota la narració, en com el narrador és el protagonista i tot, ens ensenya una gran lliçó de vida, que és que riure's d'un mateix és l'única manera, potser no l'única, però la gran manera de començar a gestionar diferents situacions per més complicades, menys complicades. Riure's d'un mateix és importantíssim i és una cosa que hauríem de poder fer tots mateixos, sigui quin sigui el nostre ego. I el recomano moltíssim, la veritat. M'ho estic passant molt bé amb aquest llibre.
1: Tu rius molt de tu mateixa?
0: Sí. Sí, sí, sí, molt. Sí, tinc un problema, que és que des de petit, suposo que ho hem fet tots, però des de petita m'imagino la meva vida com si fos una pel·li. Llavors, estones m'imagino videoclips, estones m'imagino escenes, estones m'imagino temporades de la meva vida com si fos una sèrie. Tinc un problema, per això m'agrada riure'm de mi mateixa. Jo crec que és una cosa molt sana i que no se'n parla prou. No se'n parla prou, perquè clar, ja, vull dir, va passant el temps, no? Es van parlant de més coses que potser en alguna altra època eren temes tabú, i ara doncs està molt normalitzat el fet d'anar a teràpia, el fet de treballar-se un mateix, i està súper, però no s'ha d'oblidar que riure's d'un mateix també és molt important, òbviament, no vol dir que sigui l'única teràpia. Que aquest home doncs es rigui de la seva pròpia disfuncionalitat i de la seva incapacitat total de relacionar-se amb les dones de forma normal, no vol dir que no s'ho hagi de treballar, però riure's d'un mateix jo crec que sempre és el primer pas i crec que és una cosa sempre necessària i crec que és la gran lliçó d'aquest llibre des de la meva perspectiva, així que us el recomano moltíssim. Alta fidelitat, de Nick Hornby, llegiu-lo.
1: Jo no l'he llegit, però ara és que a mi jo fa molt que vull trobar com un llibre que em connecti, però que em connecti en el sentit de posar-me molt dins del llibre.
0: Aquest és bastant bona opció, perquè té, jo, és el que he dit, té un estil narratiu com molt fresc, molt divertit, t'enganxa, però vaig a fer un apunt, d'acord? No volia parlar gaire més, però vaig a fer un apunt. Ara diré una frase, d'acord? Ja que estàvem parlant de riure i tot. No diré la frase, irònicament la diré, però vull dir, no penso parlar del llibre amb la frase "t'enganxa des de la primera pàgina i no el pots deixar anar". Si algú et diu això d'un llibre, desconfia. Yeah. Desconfia. L'objectiu dels llibres...
1: Sobretot si és una profe de català.
0: L'objectiu dels llibres no és que t'enganxin. Òbviament que t'han d'enganxar, t'han de mantenir amb interès perquè el segueixis llegint, però no és l'objectiu. Hi ha autèntiques merdes impreses que són venudes i són bestsellers. Ara el Conrad el tinc aquí amb un atac de riure, només perquè es ven la idea de que enganxi des de la primera pàgina i a la gent a qui li fa una mandra extrema llegir diu: "Ah, no, però si m'enganxa ja no". Hosti, doncs amb aquest argument potser fumar no és tan dolent perquè t'enganxa des del primer moment. M'explico, m'explico.
1: Clar,
0: això. Òbviament és ironia, no te m'escandalitzis, però vull dir que és un argument que s'utilitza molt en diverses situacions de lectura i no hauria de ser. Vull dir, està molt bé que els llibres enganxin, però que enganxin des de la primera pàgina no és criteri de bona literatura. En canvi, aquest... A mi em va enganxar, però quan m'entré, no em va enganxar des de la primera pàgina. Vaig necessitar potser 2-3 capítols. Però la cosa de ser lector és que, ja si ets un gran lector, ja que potser no tant, tenir la capacitat d'aguantar uns quants capítols de que potser al principi està avorrit o en alguna altra part és avorrida, fins que arriba un punt en què t'enganxa.

0: li passa una cosa que molta gent m'entendrà, que és que viu la vida amb molta intensitat. I això, per molt que intentis regular-t'ho, hòstia, allò que et diuen, no, has de relativitzar les coses, res no és tan greu, és molt difícil ser així de zen. Yeah. Els que vivim la vida intensament, és un vici, això de viure la vida intensament, i és molt difícil sortir-ne, i vaig a llegir una frase que crec que moltes persones entendran, que estava ja en el seu punt de crisi més alta, i arriba a aquesta conclusió. Potser el que passa és que aquests que ens passem el dia absorbint la vida intensament, vivim la vida a un ritme massa alt i, com a conseqüència, no ens podem sentir simplement satisfets. Hem de ser infeliços o feliços amb eufòria, i de cap a peus. I aquests estats són difícils d'assolir en una relació estable i sòlida.
1: Wow.
0: I estàs d'acord, Conrad?
1: No sé, és que mai he tingut una relació, de veritat. O sigui...
0: Ets tan bueno, no, però com a actitud de vida en general.
1: Com a actitud de vida i com a frase de llibre em sembla com molt maco.
0: Frase de llibre.
1: I, o sigui, el que em refereixo...
0: T'hem entès, Conrad.
1: El que em refereixo és com a frase... Vale, no m'ho dieu, vale? Filosòfica. Vale? Així
0: home.
1: Com molt o sigui, que et pots replantejar molt...
0: Es pot arribar a considerar, suposo. Mm.
1: Sí, sí.
0: Ah, per cert, no diré res per no fer spoilers, però comença d'una manera molt especial. Vull dir que això que estava parlant d'enganxar, potser el primer capítol no enganxarà tothom, però sí que...
1: Segon...
0: No, però que el primer capítol, alguns els enganxarà, alguns no, però a mi em va picar la curiositat per la manera en com comença, perquè no és típica.
1: No és típica. Va haver-hi una vegada, en un lloc molt llunyà.
0: Hòstia, t'has quedat i hi havia una vegada, Conrad, eh? Bon dia, primària, eh?
1: Sí, sí. Bueno,
0: paro de parlar ja, que m'estic enrotllant moltíssim.
1: No.
0: Es nota que un llibre m'agrada quan porto uns 10 minuts seguits parlant, no?
1: No és tant.
0: Oh, calla, pensava que havia parlat molta més estona.
1: No. El que passa és que, bueno, ja ho parlarem en un debat algun dia, però que quan algú t'agrada, pot ser que ho notis amb molta intensitat i llavors et sembli com un espai molt gran.
0: Ara que estàvem parlant d'intensitat.
1: Sí. O que ho notis en un espai molt gran, o que et passi superràpid i vegis que t'ha passat en un flash.
0: Sí, tens raó, ens ho guardem com a debat.
1: Mm-hmm.
0: Bueno, ara et deixo parlar tu, que se't veuen moltes ganes de contribuir.
1: Doncs seguirem amb sèries i pel·lícules.

0: Bueno, doncs avui, com ja us hem comentat, de què parlem, Clara?
1: D'una sèrie que tots coneixeu segurament, que es diu Friends.

0: Bueno, doncs aquesta... Bueno, és que aquesta intro m'encanta a mi, la veritat. És increïble.
1: És la millor del món.
0: Sobretot el clap, clap, clap, tant que sonarà en 3 segons. Em sembla increïble i un moment com molt xulo per poder fer. Bueno, doncs aquesta sèrie és una sèrie que es va crear el 1994 i, bueno, és una sitcom, vale?
1: És sabem la com... sitcom.
0: És, per... Sí, és una de les principals.
1: Per si qui no, és no sàpiga primera, qui és... Per si qui no, és... no sàpiga qui és una sitcom o hagi sentit molts cops la paraula i no acabi de tenir clara què és, una sitcom és una... ve de situation comedy. És la... és com el diminutiu, bueno, més que el diminutiu, el... no em surt la paraula tècnica, perdoneu. ve de situation comedy perquè doncs, són bàsicament episodis curts en què fins i tot si segueixen una història que va evolucionant al llarg de les temporades, es basa en situacions de comèdia en espais concrets que sempre es van repetint, com en el cas de Friends seria la cafeteria del Central Perk o els pisos principals on passa.
0: Que són dos.
1: Sí. Altres sitcoms, doncs, seria How I Met Your Mother, The Office, Modern Family... Però Friends, jo crec que esteu d'acord amb mi, és la sitcom.
0: Sí, o sigui, jo...

0: perquè va ser molt important pel gènere. La va mirar tothom, o quasi tothom. I bueno, va ser molt important també per l'època en què va passar. Així, per concretar, va començar l'any 94 i va acabar l'any 2004.
1: Sí, o sigui que
0: no és poc temps, eh?
1: Ja són molts, eh?
0: Són 10 temporades.
1: Ah, sí.
0: Sí.
1: Això anava a dir, a veure, un moment. Això. Bueno, ja, o sigui, jo crec que aquesta va ser com la sitcom que seria com la mare de les sitcoms.
0: Per això he dit la sitcom.
1: Sí, sí, o sigui, a partir d'això s'han creat... No ho sé, si s'han creat a partir d'això, però...
0: Bueno, més que creat a partir d'això... Això... Bueno, Plats Bruts, saps d'on ve Plats Bruts?
1: No.
0: Joel Joan va passar un temps als Estats Units.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Ostres, jo no sabia
0: en,
1: això.
0: En l'època de Friends.
1: Ostres.
0: I doncs va veure doncs, que Friends i aquest tipus de sèries, perquè probablement n'hi hauria alguna més d'aquest estil que se'ns escapa, doncs tenien molt d'èxit allà i la gent ho mirava moltíssim i tal. I com que temps enrere, quan estava a l'Institut del Teatre, havia fet sketchos amb el Jordi Sánchez i tal, i eren mig amics, doncs va tornar i va dir de fotre una alguixia a la catalana. I d'aquí ve Plats Bruts. I, bueno, més que es creessin moltes sèries a partir d'aquí, és que s'agafen molts com elements que es van repetint, fins i tot si la història és molt diferent.
1: Ja. Yeah. Bueno, en aquesta sitcom, com ja hem dit, hi ha la cafeteria, hi ha dos pisos, que és hi ha el pis principal, i llavors, doncs, o sigui, representa que és una colla d'amics, vale? On tenim...
0: Representa, m'ha encantat.
1: No, disculpeu, no representa, és una colla d'amics.
0: T'he entès, Conrad, només em fico amb tu, d'acord?
1: On tenim la Rachel, la Mònica, la Chandler, el Joey, el Ross i la Phoebe. Això que anava a dir el Phoebe, no, mentida. I llavors, doncs, tenim que la Rachel, la Mònica i qui més, espera... Qui viu al pis principal? Viu.
0: És que van canviant al llarg de les temporades. Bueno, podríem explicar una mica un cada un com van apareixent els personatges. Em deixes explicar la Phoebe?
1: Explica la Phoebe.
0: No, però comença per tu la Rachel, no?
1: Vale. Començo jo la Rachel.
0: És a dir, en un inici no hi són ni la... En un inici, diguem-ne, previ al primer episodi, però...
1: O sigui, el pilot, que això a les sitcoms, vale? Si a les sitcoms veieu... Programa pilot vol dir que és una sitcom. O sigui, veieu una sèrie.
0: Bueno, no té per què, pilot. Perquè a Gilmore Girls també hi ha pilot i no acaba de ser una... Bueno, és que jo la consideraria sitcom, però és que... Bueno, una cosa també molt important de les sitcoms que no he dit, la majoria de sitcoms cada episodi duren...
1: Com a molt 40.
0: No.
1: Vale,
0: 25 minuts.
1: Ja, però hi ha sitcoms que duren un
0: com
1: pèl
0: ara?
1: Més, eh?
0: Com ara?
1: Com ara no em ve ningú al cap.
0: És que les sitcoms duraven això perquè s'havien de retransmetre per la tele.
1: Yeah.
0: I els hi posaven com un temps límit, em sembla, o alguna cosa així. Però és igual, explica l'origen de la Rachel.
1: Vale, la Rachel, bueno, és una noia de família rica, vale? Té sort de ser rica, i decideix canviar-ho tot i passar a ser...
0: I fugir del seu casament.
1: Fugir dels diners, fugir de la nena mimada, i passen a un pis al qual
0: però
1: està...
0: Però com passen al pis, Conrad?
1: Com passa? Un segon.
0: T'ajudo?
1: Sí, sisplau.
0: La Rachel havia conegut a la Mònica i el Ross a la seva adolescència, bueno, i el Chandler també, perquè era la millor amiga de la Mònica.
1: Petit aportament, la Mònica i el Ross són germans.
0: Exacte.
1: Vale? Petit aportament.
0: Sí. Doncs, bueno, puc dir els cognoms? M'està fent il·lusió.
1: Digues els cognoms.
0: Rachel Green, Joey Triviani, Phoebe Buffay i Mònica i Ross Geller.
1: Molt bé.
0: L'he clavat o què?
1: No ho sé, crec que sí.
0: Crec que sí. Bé, el cas és que sí. La Rachel era millor amiga de la Mònica a l'institut i la noia que li agradava el Ross, encara que mai hi havia arribat a veure res. Llavors, quan de sobte fuig del seu casament i casualment se'ls troba a ells, la Mònica, que és... una persona increïble, decideix acollir-la a casa i, per dir-ho ràpid, introduir-la al que és el món real, és a dir, el món quan t'has d'espavilar tu, buscar-te feines i que no ho tens tot increïblement acomodat per venir d'una família rica.
1: Ja. Yeah. És que jo crec que és com, a part, aquest moment com de pumba! És com que t'activa i és com uau!
0: Home, està bé com per iniciar sèrie, perquè captar l'atenció és l'objectiu.
1: Sí, sí. Llavors... Tenim després... espera, qui més tenim? Hem parlat de la Rachel? Parla de la Phoebe.
0: La Phoebe és una cantant, cantautora, que vivia al carrer perquè la seva mare s'havia suïcidat. És que el backstory de la Phoebe és com el millor. Ai, però m'agradaria fer un minut de silenci per escoltar l'increïble dir riure del Conrad. Conrad, t'ho dic molt, molt en sèrio, m'encanta el teu riure. I ara estàs rient més.
1: No, és que... És que el meu riure real és com que ve com molt de tant en tant. O sigui, a vegades és com
0: que
1: em viu
0: el... Què dius tu ara? Però si et sento riure cada dos per tres.
1: Ja. Yeah. Però és que ara jo crec que això, les xarxes socials no m'han ajudat. Perquè tot el riure se n'ha anat una mica...
0: Guarda-t'ho per debat. Cosa s'ha de comentar. La Phoebe és una noia que vivia al carrer a la seva vintena, doncs perquè és una cantautora i perquè no tenia res, perquè la seva mare s'havia suïcidat i s'havia quedat sola. I la Mònica, altre cop, com que és molt bona persona, la cull a casa i passa a ser doncs, la noia que viu amb ella, van canviant de pisos, però en un inici doncs, viu amb ella, i passa a tocar les seves cançons al Central Perk, que és la cafeteria a la que van cada dia, que normalment no són gaire de gust de tothom, però hi ha cançons molt mítiques d'ella, com la de Smelly Cat, que era la cançó sobre un gat que es va trobar, que es va fer tan famosa i tan icònica que la va acabar cantant en un concert amb Taylor Swift. Taylor Swift...
1: És broma?
0: No ho sabies?
1: No.
0: Taylor Swift, en un concert seu, va convidar l'actriu perquè cantessin Smelly Cat juntes. Així d'icònica es va tornar la cançó. I aquests són l'origen dels dos personatges, més o menys.
1: Més principal.
0: Sí, segueix que...
1: Que, bueno, la resta de personatges, bueno, cadascun té una història, però resumint molt, s'acaben trobant el pis, vale? I, bueno, sorgeix comèdia, sorgeix drama, sorgeix... Bueno, drama no massa, però una miqueta de goteta sí que hi ha. Sorgeix amor... Què més sorgeix? Ja està, no? Poca cosa més.
0: Bueno, van passant coses entre tots, realment. És la història d'uns joves que s'han d'adaptar a la vida d'adults, en què s'han d'espavilar sols, però el gran missatge de la història de la sèrie, jo crec, és que la vida és complicada, la vida adulta és una merda, però res és tan difícil si els teus amics estan allà per tu, que és el que diu la tornada, I'll be there for you.
1: Que, bueno, la tornada de la cançó de la intro, perquè
0: sí,
1: no ho hagi entès.
0: Sí, sí.
1: Estic molt d'acord. És sí.
0: Com a consell pels que
1: jo
0: esteu
1: no
0: fent
1: acabat,
0: batxillerat,
1: per si
0: hi ha algú de batxillerat que ens està escoltant, agafeu aquest missatge. Vull dir, res és tan dur si tens els amics al costat.
1: Yeah.
0: Hi ha una frase d'un altre sitcom que potser no ve tom, però ja que és una sitcom la puc dir, no? De How I Met Your Mother, que la diu un personatge molt divertit que es diu Barney, que diu algo semblant a res val la pena si els teus amics no són allà per veure-ho.
1: Yeah.
0: Si realment els que esteu fent batxillerat o els que esteu en situacions difícils, sobretot d'estudis, però realment en qualsevol lloc, res és tan dur a la vida si hi ha els teus amics allà. Vull dir, res és millor que un trauma d'una assignatura compartit o d'alguna cosa que probablement els teus amics també han passat per aquí. El suport dels amics és absolutament essencial. Jo no sé què faria sense el meu grup, que clarament no escolten el programa, però sí per casualitats de la vida l'estan escoltant. Us estimo molt, ja sabeu qui sou.
1: Ai, que cuqui. Sí. Bueno, acabem ja la part de sèries.
0: Puc dir una última cosa?
1: Sí.
0: Bueno, no hem parlat del Chandler, que és un gran personatge i és una icona, bueno, sempre ha estat considerada una icona de l'humor i el sarcasme, ell mateix com a actor, perquè era un tio molt divertit i el seu personatge és dels millors. És el divertit, el gracioset, el sarcàstic, però també, més endavant, sense fer spoilers, descobrim que també té una faceta molt romàntica, molt bona persona, i bueno...
1: Bueno, lo de bona persona encara no he arribat, jo.
0: Per quina temporada vas?
1: Uau, és que no me'n recordo ara. Ja no
0: quan fa
1: recordo.
0: Que no ho mires?
1: És que fa temps.
0: Que malament.
1: Perquè ara mateix està a HBO.
0: Sí. L'han tornat a posar a Netflix.
1: És que tampoc
0: bueno,
1: tinc
0: fet,
1: Netflix.
0: Ja que estem dient això, anem a parlar de les plataformes on està. Ara mateix està a Netflix, HBO, i juraria que Disney, però no n'estic segura.
1: No,
0: quan
1: Disney,
0: busca
1: no Disney no.
0: Quedeu-vos amb Netflix i HBO. Doncs res, bàsicament ho volia dir perquè era un gran actor i un gran personatge molt, molt estimat per tothom que va mirar la sèrie o que el va veure a altres llocs, que malauradament va morir fa relativament poc. d'una manera bastant tràgica, així que hi va haver-hi un gran dol per part de tots els seus companys d'actors de Friends i de tota la seva comunitat i tota la gent que se l'estimava moltíssim, així que gran Matthew Perry, descansa en pau, per molt que ja fa estona d'això, però crec que calia recordar-ho.
1: Bueno, no podem estar-nos massa estona aquí.
0: Perdona, Conrad, torno a fer això de parlar més gent que tu.
1: Tranquil·la.
0: És que no, molt sincerament, no sé si algú m'entendrà, però no se'm posa bé estar 6 hores fent classe sense poder parlar.
1: A ningú
0: parlar.
1: Se li posa bé.
0: No,
1: a
0: però
1: ningú.
0: En el sentit de que necessito parlar. Parlo pels descosits, jo.
1: Pels què?
0: Pels descosits.
1: Els descosits d'una samarreta.
0: No he sentit mai aquesta expressió.
1: No.
0: De quin planeta has aterrat?
1: Crec que de la planeta Terra, però pot ser que no.
0: Parlar pels descosits, no callar ni sota l'aigua.
1: Ah, això sí.
0: Mateix concepte.
1: Vale, és que bueno, és igual. No ho sabia això.
0: Dono un peu al Conrad, que xerro massa, jo.
1: Bueno, doncs, atenció, perquè avui parlem d'una sèrie que... Jo no sé ni què dic. Avui parlem d'una pel·lícula que segurament heu escoltat alguna vegada parlar, que es diu Begin Again.

0: Bueno, doncs, no és una pel·lícula musical. Bueno, mentida, és que no sé com... No sabria com dir-ho. És una pel·lícula que no és musical, no és de... Una
1: no és del
0: pel·lícula...
1: gènere dels musicals. Correcte. Però sí que està molt relacionada amb la música. Sí. Ja està.
0: És... Bueno, el resum ràpid seria... Doncs, o sigui, la història passa a Nova York, vale? I ens presenta a dos personatges que cadascun està en un molt mal moment. Vale? Per una banda tenim la Greta, interpretada per Keira...
1: Keira Knightley. Et faig un favor.
0: El que hi he dit...
1: T'he vist en dificultats. Sí. Veus, sempre has d'estar allà pels teus amics.
0: Sí, sí. Merci. Que és una jove compositora amb qui, amb el seu nòvio, que és una estrella del pop emergent, bueno, mínim, en aquell moment, en el principi de la pel·lícula és emergent i mentre l'anem veient, no, ja al mitjans de la, abans de mitjans de la pel·lícula ja comença a estar molt top.
1: Abans de mitjans de la pel·lícula. Uau.
0: Que, o sigui, abans...
1: Podries dir al principi, però has dit abans de mitjans de la pel·lícula. Adoro, adoro com et compliques la vida, Conrad.
0: Ja, sóc així.
1: M'estic ficant amb ella avui, el dia que
0: hi ha. Això, al principi de la pel·lícula acaba, doncs, trobant el seu espai en aquesta indústria, el nouvi, vale? I l'acaba deixant plantada. I per l'altra banda tenim el Dan, que està interpretat per Mark Ruffalo, correcte?
1: Sí,
0: sí. Bueno, serveix.
1: Ai, per un català, però bueno.
0: Serveix. Que és un producte musical que no està en una bona època, tampoc. Que està divorciat i que tot just acaba acaba de ser acomiadat per la seva pròpia discogràfica, vale? Aquest home fa una discogràfica i l'acomiaden, vale? O sigui, molt maco. Semblaria el drama perfecte si no haguessin anat els dos a un bar i es coneguessin. El Dan li encanta el seu so i li proposa fer un àlbum a la seva productora, a la seva discogràfica, disculpeu-me. I llavors és això que no és musical, però a l'anar fent un disc doncs tenim aquestes cançons...
1: Bueno, és com alta fidelitat, no? Que gira entorn de la música.
0: Vull dir, no és tipus High School Musical o qualsevol d'aquestes, que és una pel·lícula normal que hi han ficat cançons que parlen de la pel·lícula.
1: No és de gènere del musical, però parla de música.
0: I llavors tenim les cançons i tal. I llavors, a més, el que és brutal és que les cançons no es fan a un estudi, no es fan a ningú lloc estrany, sinó que es fan... Què? És igual, és que ara tenim la Clara aquí rient. Si no sóc jo, és ella. No es fa a ningun lloc així massa normal, un estudi, un... a qualsevol lloc on s'hauria de fer, sinó que van a l'andana del metro, a la terrassa d'un edifici, a qualsevol lloc, excepte un estudi, per poder agafar aquest aire, doncs, urbà, vale? I comença a crear les cançons i, bueno, fa el seu àlbum amb el Dan.
1: Bueno, però no facis més spoilers,
0: no? No, no és spoiler. Jo explico el que passa en els primers, com a molt, 20 minuts. El que ens presenta.
1: Em sembla bé.
0: Aquesta pel·lícula, on la tenim? Doncs us diré que la tenim al senyor Netflix... Ai, no, mentida, al senyor Netflix, no, disculpeu-me. El senyor Prime Video, vale? La tenim allà. I és una pel·lícula que és increïble, per cert, és del 2014, que ja fa un temps, segurament n'heu escoltat a parlar. Aquí la nostra tècnica de so avui és una de les...
1: És una gran fan de la pel·lícula.
0: Sí. I bueno, si no l'heu vist, l'heu de veure, i si l'heu vist, la podeu remirar.
1: Saps a quines plataformes està?
0: Ho acabo de dir, però és igual.
1: Em deixes fer una petita aportació.
0: Digui'm.
1: Bueno, no sé si puc fer això, però ja que parlàvem de fer un àlbum, estic fent un àlbum.
0: Això...
1: perquè així com a secret meu, doncs escric cançons i sortirà aquí poc, així que només per tenir-ho en ment.
0: Sí, que us anàvem a dir quan...
1: Ah, sí?
0: Sí, us anàvem a dir.
1: És que ara... com que has parlat de fer un àlbum... Estic acabant un àlbum.
0: Sí, l'està fent...
1: i amb llavors... les meves cançons, així per...
0: I bueno, quan surti us l'ensenyarem.
1: Surt d'aquí un mes aproximadament.
0: I bueno, ja farem.
1: Estic
0: ja
1: molt,
0: farem cap
1: estic
0: anava.
1: Molt il·lusionada. Sí, i escric
0: sí,
1: jo
0: sí,
1: també.
0: Sí, canta ella, que cantes tu i toques els instruments tu, que això...
1: Alguns dels instruments sí, és a dir, jo faig les parts d'ukelele i de segones veus.
0: Hmm.
1: Però, bueno, la guitarra acústica, elèctrica, violí, gentilesa tota. Del meu increïble productor.
0: Hmm. Bueno, ja en parlem més endavant, quan puguis
1: perdó
0: sortir
1: per haver-me avançat.
0: La llum. I, bueno, seguim amb el programa, amb la secció de debat. I, bueno, la pregunta que ens fem avui és aquesta.
1: Bueno, avui venim a parlar de l'estètica whimsy, que és una estètica que s'ha escampat fa relativament poc per les xarxes, i la pregunta que ens venim a fer és si realment aquesta estètica està transmetent el que vol transmetre, l'esperit que vol transmetre.
0: Si realment fa el que hauria de fer.
1: Exacte. Si parlem de whimsy, whimsy és una paraula en anglès que no té una traducció directa, però arribaria a ser... la definició, és a dir, l'esperit whimsy és una mica la definició de que de seguir creient en la màgia i trobant la màgia en les petites coses, fins i tot sent adult, d'aprofitar... Té una mica de carpe diem per aquí també, d'aprofitar els petits moments, de trobar bellesa en les coses quotidianes i fer gràcies a això de la vida i del món doncs, una cosa més bonica. La definició és una mica això, de trobar màgia en les coses petites i quotidianes. A partir d'aquí n'ha sorgit una estètica que s'ha fet bastant viral per les xarxes, especialment per xarxes que donen importància doncs, a estètiques doncs, això de roba, de pentinats, com és Pinterest, per exemple. I l'estètica doncs, començava, o sigui, en els seus inicis, va començar sent doncs, una estètica que consistia en vestir-se com amb més colors, atrevir-se a posar-se coses que potser tu com a
0: no
1: persona adulta o adolescent no et posaries, no t'atreviries a posar-te només pel sol fet de gaudir-ho, de transmetre aquesta màgia, aquesta alegria que fa de la vida una cosa més bonica. Què passa? Aquí entra el debat. Aquesta estètica ràpidament s'ha convertit en coses un pèl més exagerades, com ara imatges que s'han vist molt, brillantets de colors per tot el cos, cara, yeah, mans, objectes quotidians també. Llavors, el debat que venim a fer-nos és, realment, arribats a aquest punt de l'estètica, això està respectant l'esperit? Tu què opines, Conrad?
0: Jo, bueno... Ui, és que aquí al terra està fent com un soroll raro.
1: Tu parla, fill meu.
0: Bueno, jo la veritat, el que penso és que el whimsy en si, anar a dir moviment, l'estil...
1: Bueno, és que no arriba a ser una cosa tan gran com un moviment, però
0: yeah,
1: l'estètica, el corrent, bueno, és que el corrent també és molt gran, sembla que estigui parlant d'una cosa filosòfica. L'estètica, tu digues l'estètica barra esperit, així és com ho diferenciem, sí.
0: Bueno, doncs l'esperit, l'estètica, l'estil, com li vulguis dir. Whimsy, jo crec que és com molt maco. O sigui, però uh-huh, fins a cert... És que tot és fins a cert punt.
1: Uh-huh.
0: O sigui,
1: quin creus que és el punt on s'ha de parar, en aquest cas?
0: El cert punt en... O sigui, no deixar de... O sigui, jo sempre estic molt en el moment de... No has de deixar d'aquí... No has de deixar de ser tu per fer això. O sigui... Tu, si de cas, el que has de fer és mostrar-te més.
1: Clar,
0: vale?
1: Jo...
0: Però no... O sigui, per exemple, jo que sé, m'encanta el color blau, vulgui ser així i la meva ampolla de color blau la posi en brillantitos perquè així sóc més xuli-piruli.
1: Val, bueno, jo tinc dues reflexions al respecte, que és com els problemes principals que veig. Primera, sobre el que estaves dient tu, Conrad, una de les coses que en teoria promou l'esperit whimsy és que trobis màgia en les coses quotidianes ja com a cosa en què la gent doncs, a certa edat no acostumaria a fer, per molt que sigui jove, perquè a vegades certs motius de colors o florals o d'aquest tipus de coses doncs, poden semblar una mica infantils, el sol fet de trobar màgia tot, i a gent a qui li semblaria cursi infantil. Llavors, una mica seguint l'esperit del tema, tothom qui segueix això s'ha de tenir certa part de valentia en el sentit de que no t'importi el que pensen els altres, de que realment només segueixis el que sents tu, la manera en què vols expressar-te tu, pel que deies tu, Conrad. L'altra cosa, que també, bueno, no m'ho he inventat jo, o sigui, sí que m'ho he... en el sentit de que vaig veure un vídeo de la Farners que reflexionava sobre això a Instagram.
0: M'encanta aquesta dona. M'encanten les reflexions que
1: fa. Va fer una reflexió sobre el tema. Va fer una reflexió sobre el tema i vaig estar bastant d'acord. Arribava a dir una cosa com... clar, i aquí anava jo i crec que és el punt més important del debat. Si l'estètica whimsy el que té és trobar... trobar la màgia en les coses petites, en les coses quotidianes, per viure de manera més feliç i, com per dir-ho ràpid, romantitzar més els moments, no, no necessàriament en el sentit d'idealitzar-los, sinó en el sentit de prendre'ns les coses millor, amb més alegria, amb més innocència, no?, en certa manera. Clar, en quin punt l'estètica d'això comença en contra del seu esperit? Doncs, per començar... que una cosa en què tu, Conrad, t'has atrevit a definir com a moviment o corrent es torni una estètica és un perill. Per què? Doncs perquè en una societat centrada en la imatge física i en les fotografies, en les xarxes socials i a mostrar constantment el nostre cos, el que expressem amb la nostra imatge física, és molt perillós que una cosa que en realitat no tenia res a veure amb això es torni una cosa simplement d'imatge, perquè pot minimitzar-ho molt, i crec que és el que està passant en part. I també que una cosa molt perillosa, que jo crec que és el que acaba passant, és en quin moment ha començat a anar la pròpia estètica en contra del propi esperit del tema. Doncs que en el moment en què, per dir-ho ràpid, ens hem flipat, se'ns ha anat la pilota. Perquè això és un dels perills d'aquesta ornina estètica, perquè clar, comences amb una cosa de colors, després veus una foto per Instagram d'una noia que, uau, s'ha atrevit a portar una faldilleta amb tot de brillanticos i diu, mira, mira que atrevida sóc, he anat a això i he sigut molt més feliç sent jo mateixa sense importar el que pensessin els altres. Molt bé, felicitats, no, sense ironia, ho dic de veritat, però què passa? Llavors tothom ho vol començar a imitar. I he arribat a veure fotos de gent amb brillants per tota la cara i per tots els braços, per totes les carpetes, motxilla, mòbil... clar,
0: tot.
1: Això està respectant el tema de trobar com la bellesa i la màgia en les coses petites? Literalment acabes d'omplir la teva vida de brillants de colors. Jo crec que aquest
0: això
1: és el...
0: ja no li trobes la màgia.
1: Clar, aquest és el punt on les coses màgiques en el sentit de... doncs del que ve tot això, no? De valorar les coses quotidianes, de trobar la bellesa, va de l'autenticitat a lo kitsch.
0: Lo què?
1: Sí, a l'estètica aquí. És una mica la meva teoria, perquè si la reflexió és, que és una mica el que va dir la Farners en aquell vídeo, si necessites posar brillants a tot, realment estàs trobant la bellesa i la màgia autèntica que hi ha amagada en les coses quotidianes de la teva vida? Ja. O simplement estàs exagerant les coses que has d'acceptar que potser... vull dir, val, per posar un exemple ràpid... trobar la bellesa en les coses quotidianes pot ser, per exemple, doncs, jo, per exemple, no? Quan surto de l'institut fa... coses que vaig començar a fer, estic parlant de potser fa 3 anys abans que existís, fins i tot que s'utilitzés aquesta paraula, eh? Sortia de l'institut i a vegades sortia molt cansada, molt pessimista, amargada, uau, no vull posar-me a estudiar, quina mandra, però en el carrer en què creuava... el semàfor en què creu per sortir de l'institut és un semàfor en què, si no estàs acostumat, doncs és una mica perillós perquè van els cotxes pel costat perquè hi ha un groc i, bueno, que has d'estar molt, molt atent a que no t'atropellin, per resumir, i a mi això em cabrejava encara més. Fins al dia en què em vaig adonar que a l'hora en què en sortia, el sol era l'hora en què brillava més el sol. I si gaudia realment el pas de vianants, una cosa tan tonta com el pas de vianants, em tocava tot el sol a la cara. I si portava auriculars posats, millor. I aquest era el meu moment. I aquí és on un gest quotidià es torna una cosa màgica, una cosa que valores, una cosa que fins i tot per ser petita et fa feliç. Però clar, vulguis o no, no cal fer-ho tot d'això. Trobaràs bellesa en les coses quotidianes, màgia en les coses que et semblaven grises, és clar, però no en tot. Has d'acceptar que seguirà havent-hi coses que són el que són. Una carpeta és una carpeta. Ja està, no ho romantitzis més. És un objecte. Llavors, en el moment en què necessites posar brillants de colors en tots els teus objectes personals i tot el teu cos, realment estàs valorant l'autenticitat i la màgia que hi ha amagades en les coses petites, o estàs intentant fer gran i brillant tot el que tens només per poder ser una mica més feliç? Aquesta és realment la pregunta versió llarga. Què n'opines, Conrad?
0: Ara que has dit lo del sol, m'ha recordat a mi una cosa que aquests dies no m'hi... O sigui, aquests dies, bueno, és que, vale, petita aportació, vale? La Clara i jo...
1: Aporta, aporta.
0: Molts dies d'aquests anem fins a l'institut junts, vale? Perquè està prou semblant.
1: Ui, però costa d'una manera, costa. Perquè el bus va ple de gent.
0: Petita aportació.
1: Explica-ho, perdona.
0: Senyor Autocorp, posi més busos, sisplau. Gràcies.
1: No em puc creure que estigui... Però, Conrad, carinyet meu, que ho escoltarà algú de l'Autocorp?
0: Mira, si ho escolta, me l'agradaré.
1: Va, doncs puc dir-ho d'una forma una mica més amable, vale. Em deixes?
0: Per fi, posem més busos.
1: No, jo.
0: Sí, sí.
1: Val. No, més que res que el problema que tenim el Conrad i jo...
0: I
1: és
0: molta
1: que
0: més gent,
1: jo pujo al carrer dels Horts de Corbera i ell puja quatre camins. Uh-huh. I llavors, doncs, normalment anàvem junts en bus, però ha començat a haver-hi una gent excessiva a l'Autocorp. O sigui, no estic queixant-me de la gent, òbviament, puja més gent, és natural, però... I sé que heu posat més busos perquè ara n'hi ha una a les 7, que abans no hi era i tal, però... Jo crec que s'hauria de trobar alguna manera de gestionar millor la parada de quatre camins. No en el sentit de no fer-la, sinó que hi ha parades on puja poquíssima gent, però en canvi a quatre camins puja molta gent, molta gent.
0: I a la Palma també.
1: I a la Palma també. I el que ens està passant a mi al Conrad és que a vegades no el deixen pujar. I un viatge que fèiem cada matí junts, ara no el podem fer gairebé mai, perquè hi ha tanta gent que ja directament no el deixen pujar.
0: Ja, perquè a més... Jo encara que jo vaig sobrat i és anar amb tu i si no em puc esperar el següent. Però hi ha gent que per aquests 5 minuts 10 ja està arribant tard.
1: Ja.
0: I és com, ens demanen que no anem amb transport privat, però el transport públic tampoc es pot. O sigui...
1: Bé, fins ara sí que es podia i he de dir que jo estic molt agraïda amb el servei, però... Però bé, això, entenc que la gent és un tema complicat. Segueix, Conrad.
0: Bueno, i això. I llavors, doncs, jo veia el sol, vale? Perquè jo no veia normalment la sortida del sol, però aquests dies l'he vist
1: amb
0: a Diagonal.
1: Sí, és una gran
0: cosa. I és increïble.
1: És una gran cosa.
0: És completament increïble.
1: Per seguir amb el debat i acabar-lo, són aquestes coses les que s'han de valorar. Realment, jo el que crec és que... està molt bé seguir una estètica que et faci, doncs, reafirmar-te en l'esperit aquest whimsy, en aquesta cosa de trobar més màgia en tot el que t'envolta, per molt quotidià que sigui. Però fins a quin punt l'estètica està respectant el propi esperit whimsy? Doncs en el moment en què necessites doncs promocionar o fer més consumisme o posar més brillants a tot o fer més de tot, més gran, més coses... perquè realment sentis això. En el moment en què necessites això, passa de ser whimsy a ser consumisme pur i dur. Llavors,
0: yeah.
1: Jo crec que aquí és on s'hauria de tenir en compte, simplement.
0: Bueno, hem de tancar ja el debat i tancar ja el programa.
1: Se'ns ha fet molt curt avui,
0: Sí, sí. Volem donar les gràcies a la nostra tècnica de so d'avui, que ha sigut la Eli, i també gràcies a tots vosaltres per acompanyar-nos una setmana més. Cuideu-vos molt i ens retrobem en el proper programa de la setmana que ve.
1: I gràcies per aguantar la meva xerrera, Conrad, a tots els que han d'aguantar la meva xerrera quotidianament i per la ràdio.
0: Gràcies a tu per haver-nos acompanyat.
1: Vinga, el mes que ve.
0: Que passeu una molt bona setmana i acabem amb aquesta cançó del dia, que és La sort de tu, d'Oques Grasses.
1: Sort de tu, sense la...
0: Ah, disculpeu-me. Que és
1: ha
0: sort
1: considerat
0: de tu...
1: que li faltava un article. Sí. Molt bé, Pompeu Fabra, vol un aplaudiment.
0: Això, que és sort de tu, d'Oques Grasses. Li vull dedicar a una persona especialment que ara mateix està a l'hospital i també a totes les persones que són fans d'Oques Grasses i que ara ja queda molt poc pel seu final d'Oques
1: Grasses. No vols dedicar-li directament?
0: No crec que pugui. I també podem donar molta sort a la preferida per la seva estrena la setmana que ve. Molta
1: merda!
0: Molta merda i bona nit!

Bona nit, benvingudes a una nova edició del Quan comença la nit a Ràdio Molins de Rei. Soc la Fermina Recio i us estaré fent companyia aproximadament durant una hora en el que intentaré compartir amb totes vosaltres músiques amb veus de dona. Veus de dones que canten, que composen, que fan arranjaments, que produeixen. I avui, sense voler-lo o de manera inconscient, m'ha sortit que tenim un inici de programa molt, molt porteños de Buenos Aires, Argentina en general, però els tres primers grups són de Buenos Aires. Començaré amb Mugre. Elles són un trio de dones que van començar cantant el 2015. Es formen, com us dic, a Buenos Aires i està format per Jazmín Esquivel, que posa la guitarra i la veu, Mariana Michi, que toca el baix i posa la veu també, i Sofia Nahara Malagrino, que és la que fa la baterista i la veu. Comparteixen un format de guitarres, de basses, lletres molt quotidianes, amb un puntet d'humor i amb un trasfons social molt volgut que sigui així. Somos Profesionales és un àlbum del 2024, és el penúltim, perquè aquest estiu han fet un altre. Curiosament és el tercer disc, el que anomenen com a elles mateixes, que es diu Mugre. Això s'acostuma a fer les bandes habitualment ho fan quan comencen i al primer disc li posen Mugre. Ja veieu que la meva veu ha pogut passar l'estiu, vacances i demés, però que jo segueixo amb aquesta veu de cigaló mal tirat. Com us deia, què fan amb les guitarres, això, doncs? Un puntet poncarra sí que ho tenen i suposo que és el que més m'agrada. Tot i que avui us he escollit un tema que és bastant melòdic i no és que vulgui contradir la seva essència, sinó que m'agrada, és el que dona títol a l'àlbum. Es diu Somos Profesionales. Ja callo, ja sabeu que comença el Quan comença la nit, que això va de música amb veu de dona, i Mugre són tres dones de Buenos Aires que ho fan superbé.

I seguim a Argentina, ara amb una banda que va començar sent un duet que van crear Juan Inés Gallardo, que era la baixista, i Lucila Estormino, que és qui posava la veu. Han anat afegint gent, ara tenen un noi que toca la guitarra, i és que no em sé el nom, per això no us el dic, eh? No és que no us vulgui dir el nom del guitarrista. Bé, el cas és que fan música també molt, molt canyera. Ja veureu que Doom Chica, que és com es diuen, són una miqueta més canyeres que Mugre. És un àlbum que es diu, el tema que escoltarem està en un àlbum que es diu Super Premium Ultra, i que és del 2024 també, i es titula El Hit. A veure què en penseu.

I sense moure'ns d'Argentina, ara ens anem fins a Bernal, on ens trobem també amb una senyora que és una màster. Ella és multiinstrumentista. És productora, és compositora. Ha format part de bandes com La Cosa Nostra, Les Tarades, El Tronador i Lesbian Drama. El seu primer disc, he escollit un tema del seu primer disc en solitari, que m'agrada molt com es diu Hija de Ruta. I bé, doncs trobem el tema que escoltareu de seguida. Es diu Glitter Negro i és que és una màster, Lucy Patané. Ja veureu, barreja d'electrònica i més subgèneres que, bueno, en aquesta nit, així que hem començat molt, molt argentina, no?

I per acabar amb Argentina, avui, aquesta nit, avui, potser no, perquè igual em dona per acabar amb una altra cosa. Bé, el cas és que esta Marina Fages, ella també és multiinstrumentista, compositora, artista visual, cantant, molt influenciada pel punk també, pel rock, per l'indie, fa uns arranjaments molt, molt especials, i és amb qui, bé, aquest grup de quatre dedicat a l'Argentina, doncs el volia acabar amb ella. Amb Piedra, Marea, Fuego, Marina Fages fa servir com a metàfora doncs forces de la natura, pedres, tempestes, ones que trenquen, per parlar de sentiments, de relacions humanes. I tot això ho fa des del seu àlbum Mi Corazón en Llamas del 2025, i crec que el millor que puc fer és callar i deixar-vos escoltar-la.

És canyera, eh? Us ho he dit. Ara ens anirem d'uns al Tiró fins a Brooklyn, on trobem el productor musical fent un projecte, Elis Ludwig Leone, fent un projecte en el que participa, posant la veu, Ter Gwelyn. És un San Fermín, és el nom del grup. No em digueu per què San Fermín. Tampoc he volgut remenar gaire. Però bé, el cas és que són un col·lectiu de rock independent i hi ha una cançó que m'agrada especialment que es diu Chic, però no Chic de Chic, amb X. Son Chic vindria a ser com una ressaca, sí? I ho fa servir com a metàfora per parlar del pas d'una relació emocional que fins ara podria ser així mig adolescent i superflua, per començar a pensar en una relació molt més profunda. Així l'interpreto jo. Son Chic, San Fermín, el quan comença la nit d'avui.

I ara, quan comença la nit, perquè per qui acabi d'arribar, això que escolteu és el quan comença la nit, esteu escoltant Ràdio Molins de Rei en el 91.2 de la freqüència modulada, o bé a través d'internet, entrant a la web del programa i remenant entre els podcasts o en l'emissió online. Teniu diferents maneres d'arribar. Doncs bé, ara és el torn de Joy Oladokun. Ella representa la música queer, o està molt, molt enfocada a la música queer, i és, doncs, la gran part de les seves seguidores. Ella és filla de persones d'origen immigrant de Nigèria i fa això, folk, rhythm and blues, ho fa molt suau, molt bonic. Us posaré un tema que també té una versió feta a duet amb Sheryl Crow, que en realitat és la que jo coneixia, però escoltant-la ella sola m'ha agradat molt més. Es diu It Missed the Birds i ens parla sobre anar-te'n d'un lloc on no et sents acceptada i la decisió de buscar la pau en un altre lloc. Parla també del sentiment de pertinença, no? Com et sents quan no sents aquesta sensació. I és un tema preciós. Espero que us agradi. Per cert, des del 2024, i es diu l'àlbum Observations from a Crowded Room, i recordo el tema It Missed the Birds.

I quan arribem a la meitat del programa aproximadament, doncs és el torn de la senyora Kathy Crutchfield en format Waxahachie. No sé si ho pronuncio bé, però m'encanta dir-ho així. Un tema que es diu Can't Do Much. Té un puntet bastant country i parla d'honestedat en una relació romàntica. Amor realista, sense un excés de mel ni de romanticisme excessiu. Un amor ple d'efectes, de dubtes, molt, molt lluny dels contes de fades. Ens parla d'una persona doncs, que està amb els seus propis problemes i amb la intensitat dels seus sentiments. I bé, doncs, parla d'això, d'una persona normal sentint amor per una altra persona, però d'una manera normal, sense arribar doncs, això a contes de fades misteriosos i fantàstic. Està dintre d'un àlbum que es diu Saint Cloud, que és del 2020, i és el seu torn ara. Waxahachie.

I ara és el torn de Feist, que feia molt que no l'escoltàvem aquí al programa. És un tema que no sé si el sabré pronunciar bé, ja sabeu que jo me les poso difícils, i ja m'agrada. Es diu Lightning i parla sobre tenir claretat mental, o com a mínim anar a la recerca d'aquesta claretat mental, no quedar-nos amb epifanies de rajos luminosos que duren 3 segons i ens marquen la vida, sinó d'anar agafant petitetes llumetes que ens anem trobant pel camí i acabant fent una il·luminària interior, doncs, que pagui la pena, sí? També es podria interpretar, com que formem part de quelcom més gran i que nosaltres som petites coses, però com que no aniré per aquí, sí que us dic que està dintre un àlbum que es diu Multitudes, i realment quan la vaig escoltar la primera vegada em va fer pensar d'una manera molt diferent a la que jo tenia de Feist, perquè ella sempre l'ha vist com més naïf, més cantant cançonetes més senzilletes, però aquest In the Lightning és no només profunda en quant a la lletra, sinó la manera estructural el tema. Ja veureu que hi ha uns cops i una electrònica pel mig que sobten força.

I de Canadà amb Face ens anem on ens en tornem. Als Estats Units, ara amb Aimé Mann. Ja sabeu que Aimé Mann té una manera molt... És que anava a dir fosca, però no vull fer servir la paraula fosca. Una manera molt introspectiva de mirar les coses. En aquest us he escollit un tema que es diu Momentum, que és de la banda sonora de Magnolia, i parla sobre l'inèrcia de la rutina, la por al canvi, la resistència a enfrontar errors del passat. I bé, doncs, el que pot portar una persona a ser infeliç tota la seva vida, no? Per no... aquesta trampa de la rutina, per no voler trencar. Com us deia, està dintre de la banda sonora del film Magnolia. I Aimé Mann, amb 10 àlbums, si no m'equivoco, deu tenir 10 o... sí, 10 àlbums d'estudi, crec. Magnolia, Momentum, Aimé Mann.

I sense moure'ns dels Estats Units, ens anem a Mia Folic i un tema que es diu Drugs or People, que parla sobre l'estar sobri, sobre les addiccions, superar les addiccions i la dificultat d'establir relacions personals honestes, sobretot quan hi ha temes de drogues pel mig. Hi ha un moment, hi ha una frase que ja diu a la cançó, que diu I'm trying not to use drugs or people. Diu, estic intentant no fer servir ni drogues ni fer servir a les persones. Doncs bé, això crec jo que resumeix el tema. Té un ritmet bastant simpàtic i inclús ballable. És un tema del seu àlbum Roach, que és de l'any 2023, i crec que no us l'ha posat mai. Ella és cantant, compositora, actriu, ha tingut programes de televisió, però més entre presentadora i part del programa, sí? Vinga, anem a la música, que és el que interessa en Veu de Dona aquí, al quan comença la nit. Drugs or People, Mia Folic.

Quin gran tema aquest que us ha entrat sense demanar permís. El grup eren Hairless Bastards i al capdavant de la formació està Erika Winterstorm. Crec que ho he dit bé. Revolution és el tema que heu escoltat. Ja sabeu, sense dones no hi ha revolució. Revolució, perdó. I ella el que ens diu és que la revolució està en la nostra ment. I bé, doncs, és això el que ens ha de quedar claríssim, que si no comencem pel nostre coco, no hi haurà revolució. Amb qui acabarem? Doncs acabarem amb la senyora Sílvia Pérez Cruz, des del seu àlbum Granada, que és del 2014, i on recupera un tema preciós que Maria del Mar Bonet, l'any 1970, li va dedicar a la seva mare, que es deia Mercè. Jo no li dedico a la meva mare, li dedico a una molt, molt, molt bona amiga d'aquelles tantes remors, que es diu Merceditas, i el tema es diu Mercè, i crec que, bé, està bé escoltar-lo avui i dedicar-li a la Merceditas. Un petó molt gran a tothom, us espero la setmana vinent, si és que voleu ser-hi, i gràcies per fer-me companyia una setmana més.

0: El programa de l'Església Evangèlica a Ràdio Molins de Rei. El moment oportú per parlar tot, il·luminats per la paraula de Déu. El temps diví.
1: Kairos, amb Joan Dionís, Dolors Prieto i Esperança Heredia. Els dijous, a 2:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Jo ja només demano hora al metge mitjançant l'aplicació.
3: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
2: A la nostra edat estem fets uns tequis.
4: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: T'agraden els videojocs? Està l'última del que passa?
6: Opinions, ressenyes, debats, notícies. T'ajudem a trobar el proper videojoc que encaixi amb tu.
7: No importa si vas començar amb un Atari o vas viure la batalla entre Sega i Nintendo.
8: Jo no la vaig viure, però una partida del VLC de Pokémon no en guanya ningú.
7: El programa en català de referència sobre videojocs. No t'ho perdis.
1: Joc per Randa. Amb un equip de joves, i no tan joves, experts en videojocs, els dijous a les 8 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
9: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
10: No, no, això jo ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
9: Ah, sí?
10: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
9: Així tot va més de pressa.
10: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
9: Molt bé.
11: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: La cançó del dia, amb Gerard Capdevila.
2: Hola, bon dia. Doncs avui és un dia de grans efemèrides musicals. En primer lloc, no me'n vull oblidar, tot i que no és la cançó del dia, però avui, 23 de setembre, es compleix el centenari del naixement de John Coltrane. Aquest renovador, aquest innovador de la música jazz del segle XX, portant-la cap a llocs nous, forçant-la fins a llocs nous i fins i tot donant-li una dimensió espiritual. El que us recomanaria, jo no sóc un expert en jazz i tampoc és que sigui la meva música de capçalera, però us recomanaria el seu àlbum, Love Supreme. Però el que deia, avui són molts efemèrides, avui és 23 de setembre, avui és l'aniversari de The Boss, de Bruce Springsteen. I aquest 11 de setembre passat, a part de la nostra diada, sabeu que s'ha commemorat el 25è aniversari dels atemptats de les Torres Bessones de Nova York. I per això us porto avui, per diversos motius, aquesta cançó que donava títol al disc The Rising, aquest ressorgiment, que va ser l'any 2002, diguem que el Bruce Springsteen va inaugurar aquesta nova etapa, aquesta etapa més final que va ressorgir també ell mateix com a artista, sobretot a Europa, però també als Estats Units, sent un símbol de la renaixença i de la banda sonora de les classes populars americanes, i jo diria fins i tot agafant una mica el relleu més elèctric, més rocker, el relleu una mica de Bob Dylan. Doncs us deixo aquí amb The Rising i vinga, va, ressorgim tots amb aquest setembre i endavant. Una abraçada!

0: Dimecres 23 de setembre de 2026 la compartim amb el Jordi Turró. Hola, Jordi, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: La Samar El Ansari també des de l'estudi 1 de Ràdio Molins de Rei. Què tal, Samar?
2: Molt bon dia.
0: Bon dia, bona hora. L'Antoni Bonilla, bon dia, Antonio.
3: Molt bon dia.
0: Ricard García, bon dia i bona hora.
4: Bon dia.
0: I Toni Ramoneda.
5: Bon dia.
0: Bon dia i bona hora. Sigueu tots benvingudes i benvinguts en aquesta nova tertúlia. Abans d'entrar en temes més generals de la Festa Major, ara em dèieu, Ricard, bé, la Samar ho ha vist tot aquest cap de setmana,
2: sí,
0: motius de feina. Des de la Crida fins a l'últim acte del diumenge.
2: Fins ahir.
0: Fins ahir.
2: Realment, fins ahir, fins al pregó d'ahir.
0: Molt bé. I el Ricard, que em deies que vas anar a veure...
4: En Rauxa, grup aquest que va trucar...
0: Daltabaix.
4: El diumenge, sí. Daltabaix, exacte. Curiós, molt original i una iniciativa molt sana.
0: Molt bé. I tu, que t'ho has vist tot, doncs, Samar, alguna cosa que vulguis...
2: M'encantaria destacar el gran pregó que va fer ahir la Míriam. Em va agradar moltíssim.
0: Fantàstic.
2: Em vaig apuntar un parell de frases que em van agradar molt, perquè va fer... Bueno, per la persona que no l'hagi sentit, doncs va lligar una miqueta, no?, aquest sentiment de fer poble, aquest sentiment de comunitat, doncs amb la seva experiència de vida aquí a Molins de Rei, i després també ho va lligar una miqueta amb l'actualitat política i l'auge de l'extrema dreta.
0: Que ha fet, de fet, un assaig, ella, es mengen els gats, parlant de l'extrema dreta.
2: I va dir dues frases que em vaig apuntar, que em van agradar molt, no? Que una va ser que l'alegria compartida val la pena precisament per defensar la vida en comú, i després també va dir que cap lloc no és realment nostre si no som capaços de compartir-lo, no? I aquestes idees, doncs, barrejades amb ara mateix amb la Festa Major, amb tota aquesta idea de Festa Major, em va agradar moltíssim, em va semblar molt acertat i crec que és un bon missatge per anar més enllà d'aquests dies de festa.
0: Molt bé.
3: Sí, m'agrada aquesta frase.
0: Sí?
3: Perquè penso que una de les coses que he pensat jo, que m'imagino que també vosaltres, no és que això sigui diferent, que la Festa Major, en comparació amb la Fira de la Candelera, perquè hi ha dos events importants aquí a Molins, que la Festa Major és un event més... més molinenc, no? I que convidem a la gent a que vinguin a compartir la nostra festa. En canvi, la Fira, la Candelera, és algo que es fa perquè la gent vingui a veure-la. I està fet no només pel Molins, sinó també pensant amb els altres, no? I això és algo que m'encanta, aquesta frase també, que comparteixo. El lloc per compartir és molt maco. I per què no Molins de Rei compartir-ho amb gent que hi ha de fora?
0: Bé, seria compartir també... Per tant, Fira i Festa Major, tu vols que vinguin amics teus a veure...
3: Bueno, per començar, jo cada vegada, a mesura que vaig fent anys, les multituds com que no m'agraden, m'agobien bastant.
0: T'agobien, eh?
3: Sí. Aleshores m'ho prenc d'una manera més relaxat. Amb 20 i pocs anys jo era d'anar davant del camell i tota la festa. A mesura que vas complint anys, ja te'n vas allunyant del camell d'alguna manera i gaudeixes de com gaudeixen els altres d'alguna manera, no? Però sí, jo, a mi la Festa Major... la trobo com més íntima. Més íntima a l'hora de dir, bueno, passem amb la meva família, a veure alguna cosa, algun pregó, alguna d'allò, però és algú molt relaxat. En canvi, la Candelera, com que ja ve de gent, si ve gent de fora, doncs vinga, va, anem a prendre alguna cosa, a fer uns vins, saps, és una miqueta més diferent, no sabria com explicar, no trobo les paraules ara mateix per explicar el sentiment, no sé si m'esteu entenent el que estic dient. No?
5: Com a mínim la Fira el que és més concentrada. Perquè...
3: Sí, clar, també és veritat.
5: Potser ens estem passant una mica, no sé si...
0: Passant una mica de tants dies de festa.
5: A veure, la Festa Major és per Sant Miquel, que és dimarts que ve.
0: Sí. No ens oblidem que és dimarts que ve.
5: És dimarts que ve, Sant Miquel és dimarts
0: que
5: ve.
0: Dia el patró.
5: Vam començar el dia...
0: 18. Divendres 18.
5: 18. Quan s'acaba, això?
0: Dimarts 29. És que...
3: Collons...
0: Fins quan ha durat?
3: Toni, a Sant Fermín es queixen que és només una setmana, tio.
5: No, però vull dir que Sant Fermín sempre ha sigut una setmana. Aquí era el Sant Miquel i el cap de setmana que quedava més proper. És a dir, si és dimarts, doncs es començava aquest divendres que ve, dissabte, diumenge, dilluns i dimarts tornava a ser festa. S'acabava.
0: D'acord.
5: La cosa. Ara hem començat, no el cap de setmana abans, no, dos caps de setmana abans, i tenint en compte que és dimarts, hòstia, ja aquí som, arribem a l'altre cap de setmana. Clar,
1: són... Ja, Nadal.
5: Oi, clar, és que ens enganxarà tots sants pel mig. Vull dir, tio, que està bé,
0: que
5: fer coses està bé, no?
0: Fent amics.
3: Bueno, es deixa anar, eh?
4: Home, però això ens podrien explicar el per què, la veritat. Perquè, potser, per connectar una mica amb la metròpoli, amb la Mercè. No, sé per què.
0: La Mercè és del 23 al 27.
4: Clar, vull dir que... Sí. Quatre dies.
5: Això.
4: Quatre dies.
5: Ahí voy. Sempre, històricament, un cap de setmana a la Mercè i el cap de setmana següent a Sant Miguel.
4: Sí, sí,
5: la Festa Major de Barcelona i el cap de setmana següent a la Festa Major de Molins.
2: Ara coincideixen.
5: I tant. Sí. No, sí. Nosaltres comencem molt abans que la Mercè i acabem molt, molt després.
4: El que sempre s'ha fet abans, perquè des de que visc aquí, que són 25 anys, ja, era la cursa.
0: Sí. Sí.
5: No, cursa, sempre, sempre.
0: No, no sempre, però sempre fa molts anys que s'ha avançat.
4: Sí, sí, sí, sí. Però ara ja és la cursa,
3: jove,
4: és el xumet, és el camell, és el tall del serrell del camell, és tot.
5: Això també podríem entrar, si voleu.
0: Com tu vulguis.
5: No. Que abans també el camell sortia el dissabte a Festa Major i les matines del dia 29.
0: Doncs també, és que és el que fan, no?
5: Bueno, ara tenim això. Ara
0: són activitats paral·leles.
5: Ha sortit el correcuit infantil, ha sortit el serrell, ha sortit mirem-li el barruguet al camell. Mirem, potser també...
0: I algú, Toni, et pot escoltar i dir, home, aquest noi que no vol festa, que no vol viure amargat. No.
5: La festa està molt bé. Dic que no sé si al final ens seguirem trobant més motius de festa, que està bé, eh?
4: Però... No,
6: una de les raons pot ser la gran quantitat de... gent que treballa en les coses civils, no? I que quan arriba aquests dies s'aprofiten per recollir a través de la venda de la cervesa o del que sigui, van captant diners.
5: No, potser és més a les barres de la fira, precisament, que parlàvem abans. Les barres d'entitats a la fira és un molt bon lloc per pagar les temporades d'esports.
4: Sí. És molt social, a més.
3: Però jo penso que és més ser una algú per compartir. Ho dic, no ho dic perquè ho faci jo, sinó ho visc amb el meu fill, que és molt festa major, molt molinenc en molts sentits, no? Però ells tenen su festa particular amb els seus amics, vull dir que s'ho fan d'alguna manera ells i comparteixen la festa major d'una manera molt particular entre aquests, que ja són 40, vull dir que són, i el diuen correpisos, vull dir que van de pis en pis a prendre alguna cosa i tal, amb un carretó, amb música, vull dir, es fan la festa ells mateixos, no?
0: Correpisos, eh?
3: Sí, sí, bueno, per això ho fan ells, és privat, que ho fan ells. No és que estic dient aquí a Molins, esteu convidats, no, jo no soc ningú.
0: No
3: soc ningú per convidar, ningú, perquè no és ni meu, eh?
5: Jo he fet una...
3: Perquè que ho fan ells per ser la festa major i d'alguna manera com... per gaudir de la festa major.
5: No, sí, gaudir segur, perquè si fem números, 40, dius que són 40.
3: Sí, ara més o menys.
5: Que van a 40 cases. Són 40 cerveses anant bé, eh?
3: No, 4.
5: Sí, tu has de passar segur.
3: 4 cases, però home, però estem parlant de... Estem parlant d'un divendres que l'endemà no treballa, pues, home...
5: No, 40.
3: Anem a dir una frase, diguéssim, progre com nosaltres, una miqueta piripi, eh? Pues, evidentment, ja està bé.
0: Per entendre'ns, Toni, a tu et semblaria el més normal que demà passat divendres hi hagués el pregó, o tret de sortida, i fins dimarts, dia de Sant Miquel.
5: No, amb alguna activitat
0: paral·lela, però bàsicament que es concentrés més els dies. Per entendre'ns una mica...
5: Potser m'estava exagerant una mica. Sempre el pregó també, el pregó de la fira, és el cap de setmana anterior.
0: Sí.
5: I sempre durant aquella setmana prèvia hi ha hagut, doncs, no sé, exposicions, alguna xerrada, alguna cosa que es vinculava amb la festa major, que podria no haver-hi estat perfectament, però que ja que per dates quedava allà, doncs... Ara aquí el que dic és que ja comencen activitats de festa, concerts, correcuites, hosti, un tot de coses, no? La pena escalada que organitza els de l'etapa reina de la casa, per parlar de la comunitat nostra, no? Doncs que era una cosa que feien fora i que s'ha anat integrant dins de la festa major. Hosti, molt bé fer tots aquests actes. Només apuntava la cosa de que una festa major, que sempre era de 3, 4, 5 dies, ara estem amb un parell gairebé... O sigui, tenies un cap de setmana pel mig i ara en tenim dos que no siguin 3.
3: Mm-hmm. Alegria que és festa major, eh?
4: No, i la part positiva que té la festa major és que, a diferència, com heu dit, de la Candelera és un aparador perquè vingui tothom a veure coses. Aquí et trobes a tothom d'aquí de Molins. Vull dir, vas l'altre dia diumenge, doncs, anaves a veure la rauxa, miraves les cadires, mira aquesta. Et passes pel carrer mirant les activitats i veritablement la gent és d'aquí.
3: Sí.
4: Que això no és ni bon ni dolent, simplement que ve de gust, no? Ve de gust trobar-te aquesta gent.
3: Sí.
4: I a nivell d'anècdota és molt graciós perquè a més la gent surt a gaudir la festa d'aquesta manera.
3: Exacte.
4: Una de les meves filles, no diré quina, però el diumenge anava a celebrar amb un vermut que hi havia a la cursa. I dic, però tu corres o la teva parella corre? Diu, no, anem a fer el vermut perquè hi ha la cursa. Veritablement, la gent ho viu, no? Sí, la gent ho viu. Sí,
0: exacte. I d'aquests 25 anys que deies que tenim aquí en Molins de Rei, Ricard, et va sorprendre alguna cosa en especial? De la festa major, eh?
4: Ah, de la festa major. De major, perquè si no...
0: De Molins de Rei segurament tindríem...
4: El primer que em va sorprendre van ser les 3 hores dels pastorets que tu hi eres, i la meva filla amb 3 anys aguantant allà, vull dir que està molt bé, eh? Vull dir, això és el record que tinc, el primer any de viure a Molins, és a dir, hem de veure els pastorets.
0: Sí.
4: Hi va unes pastorets amb la meva filla gran, que tenia 3 anys, i va aguantar les 3 hores, jo també, ma mare del teatre, i me'n recordo de tu.
0: Sí,
4: recordo de tu.
0: Correcte.
4: I de la fira, no. De fet, clar, jo vinc de Sants. Sants també hi ha barri. A més, a nivell de sociograma, jo penso que no trobaria moltes diferències amb Molins. A Sants és molt variat i molt així, no? I es vivia així, també. El que passa és que quedava difuminat una mica per Barcelona, però els carrers ho vivien d'aquesta manera. Clar, com sabeu, a Sants els carrers són cada carrer és un món, no? Aleshores, això és diferent. Aquí és el poble, no? I està bé la varietat. Jo ara enyoro que va haver un moment en què van fer el nostre barri, la Granja, aquells concerts que tu podies seure en aquells turonets de gespa, un concert de jazz o el que fos, era molt agradable, no? Perquè podies seure en cadires i tal, però allò era molt així, molt british, no? De seure els turonets, o faltava ja doncs el pícnic i les escopetes i veure el concert.
0: Sí.
4: Si ho tornessin a fer, ens agradaria molt els grangers.
0: Samar.
2: No, res, que jo només li volia dir al Toni que si 10 dies de festa major et semblen molt llargs...
5: No, jo no he dit que em sembli llarg.
2: Bueno, però s'ha deixat...
0: Entreveure, eh? Sí.
2: No, a Badalona tenim les festes de maig, que l'any passat van començar l'1 de maig i van acabar el dia 30.
0: Veus?
5: Però és que això no fa més que obeir el nom. Les festes de maig.
2: No, per tant, perquè són per Sant Anastasi, que el Sant Anastasi és el dia 11. Llavors, el dia 11, la nit del dia 10, fem la cremada del dimoni, exacte.
5: Però com es diuen les festes?
0: De maig.
2: De maig.
5: Quan duren?
2: Un mes. Però és horrorós.
5: Això és horrorós.
3: Falten 10 dies.
2: És horrorós,
3: dia 10, I encara ha de començar el dia 1, eh?
2: Sí, a mi m'encanten, però és horrorós.
5: No, el 10 no, l'1, diu.
2: No, l'1 de maig.
3: Ah, l'1 de maig, comença.
2: Mira, sí, és que ho estava buscant ara mateix perquè dic, no me'n recordo si van començar el dia 3 o el dia 1, però el dia 1 ja va començar amb la planta del dimoni, festa de les migues, amb un concert, i si anem fins a, ja, bueno, el 30 de maig, amb la cursa popular, una festa, maig en dansa, l'aparador de l'escorxador batacana, llavors, bueno...
4: La festa de les migues pot ser interessant, eh?
0: Bé, però en tot cas hi ha molts dies que només hi ha una activitat, Toni, per exemple, en el transcurs d'aquesta setmana avui tenim una activitat, demà una altra, és a dir, moltes entitats van confegint i s'agrupen amb aquests dies.
5: El fort de les activitats, evidentment, està el cap de setmana.
0: Aquest que vindrà, sí.
5: I el passat.
0: I el passat.
5: S'ha anat ben farcit.
0: Sí.
4: I el que és cert és que també hi ha municipis on hi ha la festa major d'hivern i la d'estiu.
0: També.
5: La nostra festa major d'hivern seria
4: la Candelera. Exacte. Exacte.
5: Sí, és cert.
0: Bé,
5: és cert.
0: Doncs mira...
5: Tenint en compte que, a més, no gastem el segon festiu.
4: Cert.
0: No gastem, eh?
5: Cert. No, quins són molt de no gastar. Molinencs.
0: Bé, ha sortit un bon debat aquí, eh? No m'ho pensava pas, d'això de la festa major. Abans, fora de micròfon, us ensenyava diverses notícies del mòbil. N'hem parlat en moltes ocasions aquí, i sobretot en aquesta tertúlia. Però avui a La Vanguardia, és que ho lligarem tot, Vanguardia i Periódico publiquen notícies també cosines germanes. El diari de La Vanguardia fa un reportatge sobre els perills de la sobreexposició de la infància. Els riscos de pujar fotos dels nens, diu, el depredador sexual està a la guait. I és que Espanya és el país europeu on s'exposen més els menors a la vista de tothom. Diu a la Celeste López de La Vanguardia, nens somrient a la platja, menjant, jugant, llegint, ballant, petits amb altres petits cantant, dormint, bufant espelmes pels seus aniversaris i pels aniversaris d'altres, Nadal, festivals infantils, casaments, excursions. Diu, un de cada quatre pares i mares espanyols, estem parlant, comparteixen la

0: de moments íntims o incòmodes sense el seu permís pot provocar vergonya, malestar, pèrdua de confiança i conflictes familiars i dificultar la construcció de la identitat, com assenyala aquest treball. Diu, a les imatges difoses pels adults s'hi afegeixen les dades que recopilen assistents virtuals, joguines intel·ligents, rellotges connectats, aplicacions i plataformes educatives sobre les veus, les ubicacions, els hàbits, les preferències i els patrons d'aprenentatge. Combinada aquesta informació pot configurar un perfil molt detallat de cadascun que es fa servir per personalitzar continguts i publicitar, allargar el temps d'ús i influir en decisions de consum, com detalla el treball. I la sobreexposició no procedeix només de mares i pares, altres familiars, centres educatius, campaments, clubs esportius, mitjans de comunicació, administracions i entitats privades també poden difondre imatges de menors. Ha alertat, per tant, aquesta entitat, el Dies Infantils, de l'anomenat sharenting institucional, i recorda que cap finalitat informativa de comunicació o de màrqueting no es pot situar per damunt de la protecció de la infància. Tema interessantíssim. Aquest, publicar una imatge implica perdre'n part del control. Encara que el perfil sigui privat o el missatge sigui temporal, el contingut pot descarregar-se, capturar-se, reenviar-se, reutilitzar-se per crear perfils falsos, fer-se servir en situacions de ciberassetjament o aportar informació útil pel grooming, contacte d'adults amb menors a internet mitjançant enganys amb finalitats sexuals. Fixeu-vos quantes coses, quants elements a partir d'aquest informe que segueix, però m'aturo aquí. Com ho veieu?
1: Bueno, si...
0: Antonio, que he vist que prenies notes.
1: Sí, bueno, a mesura que vaig parlant vaig prenent nota perquè no se m'oblidi una miqueta què és el que volia dir, no? Evidentment, són dues coses diferents el que hem parlat, eh? O sigui, una cosa és l'ús del mòbil dels nens,
0: sí,
1: i una altra és... I aquesta parlant. I una altra és l'ús excessiu dels pares a penjar foto dels seus fills. Són dos conceptes diferents, tot i que van lligat amb la informàtica.
2: Si una és l'ús del mòbil que fan els nens, i aquest és l'ús dels nens que fem al mòbil.
0: Sí.
1: Jo penso que aquí hi ha, evidentment, aquí una mancança d'educació de cara als pares, per a una sobreexposició dels propis pares, per dir en tot moment què és el que estan fent quan estan gaudint les vacances, ha anat avui aquí... Necessita... Hi ha molta gent que necessita això. I no ho entenc, la veritat sigui dita. O sigui, que la gent digui, no sé, gaudeix el que, de la muntanya, del que sigui, no cal que facis la foto i ho pengis ràpidament a xarxes socials perquè estic aquí. Què guanyes amb això? Jo això honestament no ho he entès. Jo fa molts anys, per dir mai, molt poc, vaja, puc penjar una cosa, una foto... de les meves vacances, ningú sap on he estat ni vull que ho sàpiga, vull dir que és la meva vida privada, no? Vull dir que no entenc aquesta sobreexposició, no? Clar, quan es parlava aquí a l'article, no? Demanar permís dels pares als nens. Quan és un nen petit, demanar permís com és una miqueta subjectiu.
0: Correcte, sí.
1: Ara, si ja estem parlant d'un nen o una nena de 15, 16 anys, doncs que no es vol veure amb aquella fotografia allà. Aquí ja, tot i que sigui menor d'edat, sí que entenc que s'hauria de comentar, de parlar i no penjar-ho sense cap mena de... Perquè aquí ja comencem... Amb aquest tipus d'edat és començar, d'alguna manera, a ser més problemàtic la cosa, amb el fill o la filla, vull dir que... Però sobretot penso jo que és una educació de cara als pares que haurien de tindre.
3: Hi ha una derivada d'això, per això, és quan les fotos les fan els mateixos nanos. I les passen a internet o amenacen o fan xantatge, vull dir, de tot. És que és complicat controlar-ho tot això.
0: Sí.
2: Molt.
0: Ricard.
2: Els adolescents, sobretot, i els preadolescents, aquestes imatges que comparteixen, en molts casos és curiós perquè ho fan de manera secreta envers els pares. És a dir, que tenen aquests perfils d'Instagram públics que ensenyen quatre tonteries i tenen el perfil on allà, que sembla una mica el dark web,
0: sí.
2: On passa de tot i que els pares no tenen accés, és a dir...
0: Tot i que tenen control parental.
2: Clar, jo al cap dels anys he entès que les meves tres filles tenen compte d'internet i d'Instagram, que posen doncs les espardenyes aquelles, o quan van fer ballet, o quan van jugar a futbol, i després tenen un altre compte que posen coses que jo no sé, però que entre elles saben. I a vegades es posen a parlar i diuen, sí, perquè aquell di... I jo, quin? No, si no, no sou, jo no he vist res. No, és que no està aquest compte, està l'altre, no?
0: Ah.
2: però també arriba, és a dir, això es fa públic, no? I això és un problema. I jo penso que és com... Fixeu-vos que tot és

0: ocasional a nivell social és les famílies que fan fotos dels fills quan el fill fa 15 anys, com fa 10 anys, que allà doncs una història d'aquestes Instagram amb 50 fotos del nen, el meu tresor, mi tesoro, mi querido, i tot de fotos i tal, aquestes fotos es queden allà. És a dir, fer públic on estàs i on vas és una cosa molt més subjectiva, vull dir, si t'agrada la fotografia i veus un lloc maco, pots voler-la compartir, però veritablement els nens és material sensible. I tant aquí, siguin petits o grans, vull dir, quan sí, volen sí. o no volen ells, que són qui es queden sí, exposats.
1: Aquí, en aquest estudi, hi ha un parell o tres de coses que a mi em fan tremolar una mica.
2: A veure...
1: Per una part, hi ha el de tenir diversos perfils, però això són coses que els nens o adolescents tots tenen el seu perfil que els pares ni saben ni han de saber. I, però això ja ho fan des d'una edat en la que poden decidir, no sé si lliurement, i amb prou informació, però decidir fer certes coses. Això estem parlant d'adolescents...
0: Sí, 16, 17, 18...
1: Sí. 13, 14, sí. L'edat mitjana sí, de sí. començar a tenir mòbil és als 10 anys, això vol dir que n'hi ha que el tenen molt abans, si hagués la mitjana. Però jo crec que l'estudi no parlava tant del que pengen els propis nanos,
0: sí.
1: públic o no públicament, correcte. Sinó de l'ús que en fan els pares
2: sí,
1: de les criatures.
2: Sí, sí, sí. sí.
1: I el que diu... Infantil sí. és que els pares no han demanat. Home, algun pare pot tornar-se això dient sí, però com que el nen té 2 mesos i mig no va contestar.
2: Ah,
1: jo li vaig demanar permís i el nen no va contestar, per tant m'autoritza. És que clar, arribem a un detall d'això que...
2: Sí.
1: I després estem posant la pressió, la culpa sobre els pares que pengen contingut amb imatges de nens, que després gent... segurament no, gent malalta, pedòfils, gent que fa coses dolentes, sobretot amb criatures, les pugui fer servir. Hòstia, un moment, el culpable és el pare? O és un... d'allò que, no, diguem, a aquestes hores no es podria dir per antena, que agafa imatges de criatures... O a vegades, malauradament, les mateixes criatures i els hi fa coses que no cal dir. Vull dir, hòstia, no culpabilitzem o diguem, és que clar, és que la famosa frase de Torrente, no? La culpa és de los padres que d'això. No, hòstia, no, el que està fent coses dolentes és el pedòfil. El que ha d'anar a la presó d'una punyetera vegada és el pedòfil. Els pares... bueno, pengen fotos, sí, però això diguem que és el mateix quan penges, hòstia, que me'n vaig aquest cap de setmana, em vaig a esquiar, i per tant, se sobreentén, a la casa estarà sola perquè podeu entrar i fer el que vulgueu.
0: Oh, sí, sí, bueno, és veritat.
2: Un sol. Samar.
3: A veure, jo aquí, bueno, són moltes coses, sí. M'agradaria dir moltes coses, però bueno,
2: organitzaré
3: una miqueta, sí, ordeni. Començant una miqueta pel que deies, Toni, dèiem que la culpa li tirem als pares, no? Quan realment la culpa la té un pedòfil, i això és veritat. El problema és que un cop nosaltres pengem una fotografia a les xarxes, perdem completament el control de què passa amb aquesta fotografia, perquè encara que tu tinguis un perfil d'Instagram amb 20 seguidors, sigui un perfil tancat i tal, bueno, jo he vist captures de pantalla de ai, mira, que ha pujat a la nena, no sé què, que maca, i que aquesta imatge comenci a rolar per grups de WhatsApp, encara que siguin de família i de més. Llavors, en el moment en el que tu penges la foto, perds aquest control. Llavors, aquest nen té dret a tenir una intimitat, és a dir, aquest nen, perquè tothom ha de conèixer la seva cara. Jo conec nens de companyies meves que anaven a classe, a l'institut, que són una miqueta més grans que jo i de més, que no els he vist en persona en la vida, i que sé on viuen, a quina escola van, on van de vacances, si tenen germans, si no tenen germans, els amics que tenen, la cara dels amics... Hòstia, no, és veritat, i crec que tot això també se'ns ha anat una miqueta de les mans en el moment en el que també hem normalitzat que perfils amb moltíssims seguidors hagin arribat a penjar en directe a YouTube, a Prime Video a través de documentals i de més, fins i tot els parts de les criatures en directe. És a dir, uf, és necessari veure aquest moment, no? Els primers instants de vida d'una criatura i que ho puguin veure milions de persones. No sé, jo abans ho comentava abans aquí amb l'Antonio, I l'estava dient que hi havia una dona, una activista, que es diu Medianoche a Instagram, que aquesta dona precisament parla del sharenting i dels perills que té el sharenting, i dels que encara no som conscients perquè tenim tan normalitzat el tema de les xarxes, tenim tan normalitzat compartir la nostra vida que no ens adonem de la perillositat que té, i que hi ha estudis que demostren que la majoria d'imatges que agafen els pedòfils precisament no són imatges dels nens a la platja on tinguin poca roba, sinó que són imatges normals. És a dir, és molt... no sé, a mi és que m'ha esclat el cap, però és que són imatges normals. Llavors, tu pots penjar una fotografia aparentment de la teva filla, la teva neboda, el teu nebot, més igual, amb 3 anys que s'està menjant unes pitos, i potser aquesta imatge, que és la més innocent del món i que l'has penjat sense cap tipus d'intenció ni bona ni dolenta, sinó simplement una foto del nen, acaba a una xarxa de pedòfils perquè no pots arribar a controlar fins a on arriben aquestes imatges. Llavors, hòstia...
1: és que avui en dia ja, i més amb
3: l'IA... És molt complicat.
1: Amb l'IA, sí. Molt difícil controlar res, perquè tu pots posar una foto, doncs el que deies, la més normal del món, i amb l'IA te la manipulen, resulta que estàs fent la pitjor de les fatxories que puguis imaginar. I llavors dius, bueno, què és real i què no és real?
3: Jo el que jo crec és que no som conscients de fins a on poden arribar... bueno, fins a on podem arribar a través d'internet i a través de les xarxes. Hi ha un joc que es diu el Roblox, que és un joc on juguen molts nens petits, que té una versió online, i és un dels jocs on més pedòfils hi ha. O sigui, és una barbaritat. Intenten parlar amb els nens petits, fent-se passar doncs, per nens de 8-10 anys, i doncs aconsegueixen que els enviïn fotos. Hi ha moltíssimes denúncies, si mireu tot el tema del Roblox, és una barbaritat, hi ha moltíssimes denúncies, i encara continuem amb el joc obert i continuem amb les mateixes, és a dir, no s'ha fet res. Llavors, ostres, què hem de fer, no? Què hem de fer? Som vulnerables. Li comentava abans a l'Oriol, a l'Aitor, el meu nòvio, li van hackejar l'altre dia l'ordinador, és una persona de 30 anys, a qui li han hackejat l'ordinador, li han agafat tot, però és una persona que ara mateix... O sigui, té unes eines, és a dir, pot posar una denúncia i ser conscient de què li han robat i què no. Però un nen... Hòstia, és que li hackegen el mòbil, les xarxes socials, els pares, i aquest nen mai sabrà on han anat a parar les seves imatges. És a dir, si tu com a adult més o menys ho pots tenir controlat, de què t'han robat i què no, però, bueno, un nen, si li roben els seus pares, es pot trobar d'aquí a 15 anys, imatges seves, vés a saber on, i vés a saber què han fet amb elles. Llavors, ostres, és que a mi em sembla un tema peliagut.
0: Jo crec que tot això, com tot, fixeu-vos que sempre som al cap del carrer, és educacional.
4: Sí.
0: És a dir, estem en un moment en el qual la nostra societat vol ensenyar, tothom vol ensenyar el que fa, que feliç que és, que veu, que menja, que toca, que fa. Jo m'incloc.
4: Home, aquests esmorzars que penges...
0: Exacte,
4: cara, a veure,
0: exacte,
4: parlem,
0: exacte.
1: Llavors jo m'inclouré els esmorzars, potser.
4: No sé si són del teu agrat. No. Digues.
0: Aquests, mira, jo baixo dilluns i dijous vaig a Barcelona per coses meves, per jubilat.
1: Les obres són més xules.
0: I aleshores, la gran majoria de vegades, després faig un recorregut pel centre, soc molt barceloní, i també m'ho puc cuidar. I aquests dies el que veus és a part de que està ple de turistes, i vull dir que el català no sempre enlloc, i el castellà poquet també, però veus la necessitat que té la gent d'exposar-se. Doncs abans d'ahir mateix vaig veure pel carrer del Bisbe dues persones, dues noies, posant fotos, que els feien fotos, suposo que per Instagram, que estaven arrepenjades a la paret amb l'arc aquell del carrer del Bisbe, que jo no sabia si era una foto turística o és que anava a fer pole dancing, perquè el posat que era, dic, veritablement et cal? Bueno, per què ho dic, això? Perquè això són judicis de valors que segurament tots sis ens posaríem d'acord, no? El problema és que això és una cosa que hem d'anar treballant, la societat, i veient si cal o no cal, però el límit és quan hi ha fets delictius i quan hi ha perill. Aquí sí que és quan s'han de prendre mesures... I s'ha de dir a les famílies, tu, si vols, fes-te una foto al carrer del Bisbe posant-te com si anessis a fer pole dancing. Però vigila el que fas amb el teu fill o la teva filla, perquè és que avui és molt inquietant això que heu dit abans fora de micròfons, de que no és que un pedòfil en molts casos, o una pedòfila en molts casos, no busca una foto on hi hagi nuesa o actes sexuals, a vegades simplement un nen jugant al parc.
3: Sí.
0: Clar, això és terrible. perquè aquí és on veus que aquella persona que es fa fotos menjant un gelat a la Barceloneta o aquí al Terraplè posarà la foto del fill a la platja tranquil·lament o al parc, i que sàpigui que segurament amb ell menjant-se un cucurutxo no passarà res a Instagram, però que amb el fill sí. I això és on hem d'incidir. Per tant, totes aquestes famílies que pugen avui en dia, gent jove i tal, se'ls ha d'educar. Se'ls ha d'educar. I això és institucional i social.
3: Jo també crec que jo soc d'una generació que vam créixer... Just...
0: Molt jove.
3: No, sí, però que vam... que vam créixer amb l'inici del Facebook, amb l'inici de l'Instagram, amb l'inici del Fotolog, del Metroflog i de totes les pàgines que n'hi havia de penjar fotos i de penjar la teva vida. Llavors, nosaltres vam aprendre a penjar la nostra vida i a pujar cada cosa que feia. Més a dir, jo me'n recordo abans que sorties amb la càmera, et feies 500 fotos i pujaves les 500 sense cap tipus de filtre al Facebook el dia següent. I, clar, com li dius, aquesta generació que ha pres així, que mai ha tingut límits, no? Qui està conscienciat molt bé, però qui no ho està, com li dius i com li expliques els perills que pot tenir això, no?
0: Clar.
3: I, ostres, és que és molt complicat. És molt complicat quan tu tens tan normalitzat el fet de, ah, com a mi no m'ha passat res, doncs jo pujo fotos, les porto pujant fins a, des de que tinc, jo que sé, 13 anys o 14 anys o 15 anys, m'és igual. Com paro ara, no?
4: Conviu aquesta notícia, perdó, anem avançant amb una altra, que es feien ressò els companys de RAC1, d'un jove de 14 anys. Ara parlem de l'ús del dispositiu mòbil, de tenir mòbil. Un jove esportista, estudiant universitari, primer, amb el cap ben posat i addicte al telèfon mòbil. Diu, la vida del fill de Pere Gomés es va anar complicant quan va aparèixer l'smartphone. L'any passat hi va arribar a passar 14 hores enganxat i va acabar necessitant ajuda psicològica i psiquiàtrica i fins i tot medicació per apaivagar l'ansietat. Això ho destacaven ahir els companys de RAC1, que evidencia la importància de regular, i anem aquí a un altre dels temes importants, els usos de les pantalles a favor del benestar psicològic i físic dels menors. La Generalitat ha elaborat una guia de recomanacions a partir de l'anàlisi de gairebé 700 estudis i informes internacionals i ha avisat que l'ús de les pantalles causa danys irreversibles als menors. El mòbil va arribar a la vida d'aquest noi als 14 anys per pressió social, perquè diu que l'edat d'accés al primer smartphone en general és de 10, pràcticament 11 anys, i dels 14 als 18 anys ja s'hi estan pràcticament 5 hores al dia connectats. Doncs va arribar als 14 anys aquest noi, i tot i que al cap de 3 mesos va acabar, diu, estampat contra una paret, i van descobrir moltes coses de la seva quotidianitat, diguem, perquè era addicte habitual de videojocs, vaja, del Fortnite, per ser més exemples, i va passar sense mòbil, d'acord, però llavors enganxat als videojocs, i llavors n'hi van lliurar un que només podia fer i rebre trucades, però reconeix això que li va crear al seu fill era un problema d'integració, diu, era el rar, només tenir un mòbil, només de poder fer trucades, perquè se li va treure tot el que seria la connexió amb internet. Però a partir d'aquí doncs van descobrir aquesta addicció, 14 hores al dia, atenció, important. Anem doncs a la regularització. Creieu que sí que hi hauria d'haver una edat mínima per tenir un telèfon intel·ligent, d'aquests amb dades i per tant de...
1: Potser el problema és el nom, Li estem dient telèfon a un ordinador que portes a la butxaca.
3: Sí. Exacte.
1: Perquè
3: sí.
1: Un telèfon per fer trucades, el primer que vaig tenir jo era per això.
4: Sí.
1: Podies fer trucades. Era un telèfon per trucar per telèfon.
4: Bàsicament.
1: Ara el que portem és un ordinador amb una capacitat enorme, amb una connexió a l'exterior, que per tant t'obre totes les portes del món, i a més, si vols, pots parlar per telèfon.
4: Sí.
1: Com una funció més de les que té.
4: Sí, sí, sí. Efectivament. Sí, sí. Antonio.
5: Completant, no, jo en aquest sentit haig de dir que estaria més o menys d'acord amb limitar una miqueta l'edat per tindre accés, tot i que sigui un... fer un pas o dues enrere amb la situació actual, entre cometes, no? Perquè cada vegada més el fer scroll és, per la gent que no entengui, vas passant...
4: L'escroll infinit aquest.
5: L'algoritme d'aquest scroll genera que la persona que ho estigui fent que sigui addicta a contínuament voler informació cada vegada més ràpida i més sovint. És més, l'anunci o el vídeo que tu fas està cada vegada més, hi ha estudis que ho diuen, tu abans necessitaves aproximadament 10 segons per connectar. Si no connectaves amb els primers 10 segons, directament no li interessava a ningú. Avui han passat de 10 segons a 1 segon. Si tu amb el primer o segon segon no impactes amb el que tu vols dir o el que sigui, directament passes amunt. O sigui, la gent d'avui, sobretot la gent jove, tenen molt poca paciència en el sentit, si m'impactes, m'impactes, si m'impactes, m'impactes. Què passa? Que estan passant contínuament anunci o vídeo o qualsevol persona que faci un missatge, sigui publicitat o no, cada segon estan veient un algoritme diferent amb un impacte completament diferent. I això genera addició a contínuament fer scroll pantalla rere pantalla.
6: Sí, jo vaig llegir no fa gaire que un mòbil d'aquests, un smartphone, era molt més potent que els ordinadors que van enviar el primer home a la Lluna.
0: És cert, és cert, és cert.
5: Sí, sí, així és. Així és.
0: Brutal.
5: Així és.
3: Bueno, de fet, fa uns anys, i ara que m'han recordat ara, quan, ara que parlaves, Oriol, de tot el tema de veure si s'hauria de limitar l'edat, es va intentar fer com smartphones per nens, és a dir, que estiguessin com capats, que estiguessin limitats i que només tinguessin doncs X funcions, és a dir, una funció de geolocalització pel fet de que els pares puguin tenir doncs localitzat els seus fills, funció de trucades i com un internet com molt, molt, molt capat. I jo crec que aquella idea es va quedar allà, perquè jo no he tornat a veure mai més cap tipus d'aquest mòbil. De fet, la meva germana va tenir un quan tenia 11 anys, una cosa així, perquè com els meus pares estaven separats, doncs la meva germana i jo doncs tenien sempre un telèfon, perquè si no es localitzàvem amb un, doncs ens podien localitzar qualsevol de nosaltres dues. I jo no he tornat a veure...
0: Això és voluntat política.
3: Res, o sigui, no he tornat a veure mai cap més. I el que sí que... Acabo ja ràpid. El que sí que us volia fer són dues recomanacions. La televisió basca va fer fa un parell d'anys un documental, bueno, va fer dos, que es diuen Generació Porno i Generació Click. Estan a Amazon Prime i són superinteressants. Tenen com quatre capítols...
1: TV3, també.
3: Sí, tenen com quatre capítols cadascun, em sembla, i parlen sobre, precisament sobre aquests riscos, no?, que tenen tant les pantalles com... Bueno, les pantalles i la relació que tenen els menors amb les pantalles. I és molt fort tot el tema de... tant el de Generació Porno, de com s'influencien els nens al voltant del tema de la violència i el sexe, i després del de Generació Click. A mi una de les imatges que més em va cridar l'atenció va ser un moment que agafen, els hi posen un casco a una nena que està llegint i a una altra nena que està jugant a un videojoc, i flipes amb com per on s'activa el cervell quan un nen està llegint i quan un nen està jugant a un videojoc, i la diferència és abismal, és abismal, és increïble. I jo doncs us el recomano moltíssim, perquè bueno, jo me'l vaig tragar en dues nits, és a dir, me'n vaig posar els capítols i en dos dies me'ls vaig veure.
5: Molt bé. Ara hi ha una llei que volen aprovar, a mi s'ha de llegir la lletra petita, evidentment, però la llei de protecció de menors en entorn digital, jo penso que sí, en principi està previst que menors de 16 anys no tinguin accés a internet, i això has d'implicar a totes les xarxes i els canals d'accés que tu puguis tindre, i ja és una manera de poder intentar controlar d'alguna manera tota aquesta tasca, però bueno, hem de veure, hem llegit molt,
1: això sortirà per llei, però això va per llarg, mínim un any, una mica, el triarem. El que sí que s'està obligant és a les grans empreses de contingut, ja sigui Meta, que al final és qui domina, sí, sí, sí. Instagram, sí. WhatsApp, i sí que amb menors se'ls ha obligat, i ells estan d'acord, comptes privats per defecte, hi haurà comptes que, o sigui, si ets menor de 18 anys, tots els comptes estaran privats, no els podràs tenir obert, apagada nocturna, no podràs seguir veient-los, i sobretot una altra de les coses, aquest scroll infinit, tampoc no hi serà, per evitar justament aquesta, exacte, dependència de vull més.
5: Exacte.
1: Si arribaràs segurament a veure el que puguis veure, del que t'interessa, de les teves amistats o el que sigui, però no ho hagis vist tot, s'ha acabat i ja no tens més contingut fins que no d'això. I tots els contes, ho estava mirant aquí justament al mòbil, lògicament, però els menors de 16 anys no podran obrir un compte propi, sinó haurà de ser un compte sempre vinculat al dels pares.
5: Als pares.
1: Clar, tot això al final també va lligat amb, la, amb com demostres, perquè això al principi que deies a Samara, al principi de Facebook era molt fàcil, tothom deia que havia nascut 10 anys sí, abans i s'ha acabat.
3: Jo em vaig fer el primer compte de Facebook, jo tenia 13 anys, havia sortit feia dos, una cosa així, i et demanava 14, i bueno, doncs vaig posar que tenia 14 i ja està.
4: Ja està.
0: El que passa és que fixeu-vos que estem parlant de coses que ja s'han intentat fa temps, és a dir, tu quan toques software, com toques programari, Hi ha iniciatives, però la iniciativa aquesta sabem perfectament, tenim milions d'exemples amb els quals els adolescents simulen edats, a vegades amb la quiescència dels pares, vull dir que això passa. Jo penso que tirant una mica cap enrere, que és el que deies tu, Samar, és que s'ha d'anar amb una voluntat política de tocar els terminals, tocar els maquinaris, inhibir l'entrada de segons quines pàgines web, depèn de quins... Això ja vam parlar l'altre dia, és a dir, es podia fer que els mòbils, quan entres a un centre educatiu, quedi capat segons quina emissió de quins programes, que per força els generadors de programes els hagin d'etiquetar d'una manera amb metadades, que quedi automàticament prohibit veure'l, visionar-lo a segons quines parts. Llavors,
1: però és que sempre anirà... El que vol fer mal... O el que
0: evidentment,
1: sempre va un pas per davant.
0: Però fem-ho més difícil.
1: Si acaben sortint aquests mòbils, o si tenim aquests mòbils que deia la Samar per criatures amb jocs totalment innocents, i no parlo de la serp aquella dels Nokia, però un joc en el que hi hagi una certa interacció, seguirà sent molt fàcil que algú que vulgui accedir a aquests menors i pugui accedir i pugui fer-se passar per un altre menor i treure el que vulgui treure.
4: A tot això, el periòdic avui publicava que la comunicació via pantalla redueix les ocasions i el temps que abans es dedicava a conversar en persona.
1: Sí.
4: És una reflexió interessant.
1: O llegir un llibre.
4: Aquesta mimba oral afecta especialment els joves i condueix a una societat més aïllada, polaritzada i pobra en patrimoni lingüístic, perquè diu que cada vegada parlem menys i la parla quotidiana perd 300 paraules a l'any. Poca broma, eh? Les tecnologies confonen, diu, connexió amb vinculació, i aquesta requereix presència, que és el més important, és el que estem fent ara mateix aquí, eh?
0: El transport públic qui surt perdent són els llibres, i els bars, i les granges, i les cafeteries qui surt perdent és la parla.
4: Sí.
0: Tu vas a qualsevol cafeteria aquí Molins, i veus
4: fem un
0: grups de 5 o 6 persones que veus que joves i no tan joves que estan amb el mòbil. I no parlen exactament. I si tu vas al metro de Barcelona o la Renfe... La Renfe sí que la gent parla perquè es lamenta, no? Sí. Però vull dir, si vas als ferrocarrils...
1: Es queixa.
0: Si vas als ferrocarrils, veus de cada 10 un en llibre. I quan el veus, això és orgàsmic. Perquè, veritablement, dius, que bé, no? Està llegint, però la gran majoria està...
4: Tots amb el mòbil. No?
1: Es perd la parla i es perd l'idioma.
0: Totalment.
1: I ja no parlo del català, que sobretot... però és igual qualsevol idioma. La gent, jo intento que no, però la gent habitualment, per anar de pressa, escriu amb una sèrie de palabros estranys que tu, com tothom ja sap què vol dir, doncs acceptem. I això, qui perd és la llengua.
0: Totalment.
1: I justament quan... Jo parlo de llengües en general, segurament l'anglès també, però si a més de ser l'anglès estem parlant d'una llengua que ja pateix de per si, com pot ser el català, doncs l'escenari encara és pitjor.
5: Sí, mira, m'has fet pensar que jo sóc d'escriure en WhatsApp deixant espai pàrraf a pàrraf, com jo escric a mà o escric amb l'ordinador. Clar, quan m'envio als meus fills, sobretot a la meva filla, que és molt més digital que no pas jo, evidentment, ostres, és que fas un text així de llarg, no sé, què vols que et digui, com s'ha d'escriure, o per exemple, en lloc de posar què, cu, UE, posen la K, com, què vol dir això? Vull dir, a vegades és un idioma de WhatsApp que no acabo d'entendre jo tampoc. Vull dir, i això, a vegades, enganxa i...
1: Aquests que creen aplicacions i que ens avantan i tot això, hòstia, fotem una aplicació al mòbil de que si no està ben escrit i hi ha una falta d'ortografia no t'envia el missatge.
3: Llavors...
4: Fent amics, el Toni.
3: Llavors, el 95% d'usuaris...
0: Escolta, si volem ja una mica allò que es diu go with the flow, és a dir, que si volem guanyar aquesta gent, doncs que els hi donin una banana o que els hi donin un premi cada vegada que escriguis bé, siguin positius.
1: Però és que premis per fer les coses bé...
0: Després els collarem.
1: Estem tornant a anar...
3: Com els gossos.
1: No, però és que fer les coses bé és la teva obligació. Per tant, per fer el que has de fer, sí. Hòstia, no hem de donar
0: però feina. Però això és educacional, això hem amat nosaltres.
5: Sí, sí, sí.
0: Hi ha molta feina a fer i la gent més jove ja no és tan clar que però... fer les coses bé és fer-les, de qualsevol manera.
1: Jo soc dels que encara poso accents al WhatsApp.
4: Bé,
5: a mi la pregunta que m'agradaria fer...
4: A mig minut.
5: Oberta. Sí. No és per respondre perquè és que jo no tinc resposta, eh? O sigui, igual que, per exemple, tu... O sigui, 500 fotos les fico. O sigui, per què tenim aquesta necessitat? Qui, des d'on i quan ha vingut aquesta necessitat de voler dir a la gent què?
4: La paraula, la pregunta queda a l'aire. La notícia que volies comentar, Ricard, la setmana que ve, si et sembla,
0: i tant,
4: és positiva i s'ha de destacar.
0: I
4: agraïment a tots vosaltres per les reflexions i desig de bona festa major. Gràcies.
0: Molt bé.
5: Bona festa major.
4: Molt bé, adéu-siau.
7: Recupera aquest i tots els nostres programes a radiomolinsderrei.cat.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: Escoltes ICAT.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TC3000, els pantalons

0: tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.
1: Són ficticis. Els ets convençuts amb somriure.

les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. iCat, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.